0: ja definides, la bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula. La nord-americana Coco Gauff s'enfrontarà a la kazakhstana Elena Rybakina.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Amb un horari nou.
3: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Catalunya Nit.
2: Un informatiu en profunditat.
3: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Amb horari nou.
2: De 9 del vespre a 11 de la nit.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
5: Home, d'enhorabona.
6: Moltes gràcies.
5: Avi Bassas, l'avi Antoni.
6: Bueno, no cal insistir.
4: I les iaies.
7: Tot la iaia costurera.
8: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
4: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
5: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
9: Serà un lío.
5: Como?
8: Pues F-R-A-N, pues no.
5: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
10: Sex.
9: Francesc.
10: Sexca.
11: ¿Cómo?
5: Manches.
12: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
13: O cada uno me llama como quiere.
4: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
14: Adiós.
4: Podríem tenir son.
15: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
16: Mare, literalment.
4: O poques ganes de treballar.
17: És que tinc molta feina.
15: Ah, I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
4: O quedar-nos al llit una mica més.
18: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
5: Quina ràbia.
4: Però per alguna cosa som els matiners.
18: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar... No, ets gay.
15: A mi això també m'ha passat.
4: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
15: Som pura cafeïna.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard.
2: I visca el Barça!

0: Sessions. El microones és un...
1: Càncer! Eh? El microones provoca càncer,
0: Peyu. Oh, no.
2: Hi ha molta gent que ho diuen, eh, Peyu? Sí, bueno,
0: també hi ha molta gent que diuen que no votaran a l'Oriols i al final la votaran.
1: Càncer! Càncer!
3: L'Oriols, microones, càncer. Microones. Tornem al microones, va.
4: N'hi ha de microones al Parlament?
0: Ah, no ho sé.
4: Fan cua amb el tàper, allò per escalfar.
1: Ens agafaran càncer.
0: No, home, no. El de Vox, aquell, com es diu, el Garriga?
1: El Garriga.
0: Aquell fot una cara de... d'escalfar-se coses d'aquestes fortes amb suc, que llavors el Parlament fot tot una pudor de xamfaina, eh? Sí o no?
2: Per què aquest de Vox?
0: Bueno, no sé, però fa cara de menjar fort. Sí? Has de menjar fort per ser de Vox,
2: ja,
0: no?
2: Sí, sí,
0: no conto que es fotin una torradeta amb el bocat, aquella gent. Són tot prejudicis, ja ho sé. Però, perquè l'Albert Batet, el de Junts, també fot tota la cara d'escalfar-se un platàs de cap i pot al microones.
1: Perdona, Peyu, t'estàs oblidant del gran Joan Ignasi Elena.
3: Nois, per
1: Joan
3: favor.
1: Ignasi Elena. No, per si
3: no, no. Grassofòbia. Això no, grassofòbia.
0: No té res a veure, Mercè.
3: No ens fiquem amb els
5: pos a l'ordre.
0: No té res a veure, perquè hi ha gent molt prima amb cara de menjar foc. Hi ha el Ramon Espadaler, cara de la mateixa cara que el Joan Ignasi Elena de fotre's el cap i pot a cullerades. I no està pas gras, l'Espadaler.
4: No, és o no? Perquè ho crema.
0: Ho crema.
2: L'Espadaler no para d'un costat a l'altre.
0: El Parlament, en general, estan tots primots perquè carden unes suades de Déu. A mi fa patir aquella moqueta de tota la sua que va regalimant.
1: Sí, no puedes fer suor.
3: Microones.
0: Ah, sí.
3: Tornem al microones.
0: El microones. L'inventa, atenció, un tal Percy Spencer. Coneixeu?
3: Percy.
0: És en Percy Spencer era un enginyer nord-americà.
2: Collons d'americans. Els va parir.
0: El descobreix accidentalment, eh? Just després de la Segona Guerra Mundial. Ell estava treballant desenvolupant uns magnetrons.
4: Magnetrons.
0: Són uns tubs electrònics que generaven microones pel radar.

0: Els militars dedicats a detectar avions enemics.
1: Ai, collons, de magnetrons.
2: Magnetrons, eh?
3: Magnetrons. Hi ha gent que treballa d'això,
2: eh? Què tenim? Té nom de recopilatori de música màquina d'aquesta xunda.
0: Sí, magnetron.
2: Magnetron Mix Total 3.
0: Sí, que és veritat.
2: Mira, magnetron, magnetron. Hi ha la venta Magnetron Mix Total. La mejor música màquina hecha en un garaje de sin ventilación de l'Hospitalet de Llobregat. Magnetron Mix Total 3. I de regalo unes pegatines de llamarades per a tu Hyundai Coupé.
1: Baco.
2: Que sí que cola.
1: Maco,
2: sí. Magnetron.
1: No havia passat mai a la Renaixença.
0: El Magnetron.
1: Oh, un anunci
0: no.
1: Així.
0: No. El Magnetró era l'invent, era un invent militar que generava microones, i llavors un dia aquest enginyer, el Percy Spencer, es va adonar que treballant a prop d'un magnetró se li havia desfet una rajola de xocolata que portava a la butxaca.
4: Ai, però si la portava a la butxaca...
0: Clar. Què?
4: Que també se't pot desfer si et poses una rajola de butxaca.
0: Sí, però se li va desfer molt. I va dir, què ha passat aquí?
2: Llavors,
0: va provar de posar-hi un ou a prop del magnetró i l'ou va explotar.
3: Però un ou...
0: Un ou, no, no,
4: la gallina, la gallina.
2: Pel,
4: per favor.
3: Ha dit que portava la xocolata aquí a la butxaca.
4: I
1: dic, collons, sempre la brometa dels testicles.
0: Exacte. Va agafar l'ou, el va posar al costat del magnetró i l'ou va sortir disparat que li va anar a parar l'ull d'un company.
1: Què dius?
0: Sí, i també va costar-hi llavors grans de blat de moro i va veure com es convertien en crispetes.
3: Hosti, que bo.
0: I així, a través d'aquesta tecnologia militar de la Segona Guerra Mundial, llavors es va acabar inventant el microones que coneixem avui.
3: Això ho explica jo avui per sopar.
0: Mira, ja tens tema, bravo, perquè últimament amb la teva dona us dieu real.
3: No, em parlo, no em diu res.
2: Però regala-li un magnetron.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluca, Rau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, una cantant de Lleida que és d'aquelles que no fan cridar les seves cançons, sinó que provoquen el silenci perquè sempre val la pena escoltar-la. Fa anys que construeix un univers musical delicat, lluminós i carregat d'emocions i s'ha convertit en una de les veus més personals de l'escena musical catalana.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Renaldo i Clara!
2: Bravo! Bravo!

0: Clara, què has menjat avui per esmorzar?
1: He menjat un cafè amb llet i un croissant.
0: Cafè amb llet i croissant, un clàssic?
2: Un clàssic.
1: Un clàssic.
2: No falla mai.
0: T'agraden aquells que els hi foten pinzell per sobre? Molt dolços per sobre?
1: No, normal. Normals.
0: Normal. Mm. Escolta, Renaldo i Clara, he de preguntar pel Renaldo, que suposo que no t'ho han fet mai. Què és això?
1: El nom ve d'una pel·lícula del Bob Dylan, sí, que es diu així, Renaldo i Clara. Llavors no hi ha cap Renaldo al grup.
0: No existeix.
1: No existeix.
0: Tens alguna anècdota relacionada amb això? Alguna actuació que estiguessin esperant el Renaldo, no arriba?
1: He rebut bastants correus així dient...
0: Records.
1: Hola, Renaldo... és a dir, dirigits al Renaldo. I també, a vegades, sí, presentant els del grup, diguéssim, que la formació en directe, buscant el Renaldo.
0: Clar, perquè tu vas acompanyat d'una banda, diguéssim, sí, que tots tenen el seu nom i cap d'ells és el Renaldo.
2: Cap d'ells és el Renaldo.
3: Mm. Bueno, ara ja està aclarit.
0: Sí, sí.
3: Ara ja està.
2: Sí, tampoc té més la cosa.
0: No,
3: no t'ho preguntarà
2: més. Jo tiraria endavant.
1: Sí, sí, sempre m'ho preguntarà.
0: Tirem endavant. Sí. Vinga, canviaries el nom ara o no? Si no. Tornessis a començar.
1: A veure... Més que res que el vaig posar, que jo tenia 18 anys, i no penses tampoc en que durant molts anys arrossegaràs
0: en Renaldo
1: aquest dubte. Sí. Mm. I és un nom que té certa trampa, és a dir, quan m'ho pregunten no em puc enfadar, perquè sóc jo qui l'he posat complicat.
3: Llavors... T'enfades, tu?
1: A veure, no m'enfado, però clar, com que ara porto anys, és com que diuen...
3: No, però ja dic en general, ho dic perquè...
1: Ah, sí, m'enfado, a veure.
4: Ui, i... Sí. Però ha de portar una mala llet.
3: Sí.
4: Sí, perquè és així carinyosa, saps? Dolça, i elegant, dolça.
0: Aquesta veu tan dolça, sembla que no s'hagi d'enfadar.
3: Aquesta calma.
0: No?
1: No m'enfado molt, això és veritat, però quan m'enfado, m'enfado.
0: Ja. I crides, llavors.
3: Baixa tot.
1: No,
2: és que la gent que s'enfada sense cridar...
0: Fan por,
2: fan més por que
0: és veritat.
4: És pitjor.
0: Sí. Escolta, per qui no conegui Renaldo i Clara, la Clara Vinyals, sona així.

0: Tu vas començar a publicar EPs el 2009 i no sé si han canviat molt l'estil de les cançons que feies llavors amb el que fas ara.
1: Una mica sí, la veritat. Clar, al final són molts anys enrere i vas evolucionant. Així com fas una cosa, em motiva fer una cosa diferent i investigues una mica a nivell de sonoritats, sí.
0: Li poses alguna etiqueta al que fas o no? Pop?
1: Sí, jo dic pop, perquè al final, com que el pop és una cosa tan àmplia...
0: I cap una mica tot.
2: Un calaix de sastre.
0: Sí, sí. Tu ets de les Terres de Lleida, no?
1: Sí, de Lleida Capital.
0: De Lleida Capital. No sé, s'estila el pop allà o...?
1: No gaire.
0: No, eh?
1: Jo durant molts anys m'he sentit bastant sola en aquest sentit de no haver-hi massa grups que, de pop que sortissin de Lleida.
0: Doncs mira, la gent de Lleida, animeu-vos a fer pop, escolta.
1: Cada cop n'hi ha més, eh? Cada cop n'hi ha més.
0: Ai! Joel, vol fer una pregunta.
2: Hola, Peyu, què tal? Que tinc dret a tres preguntes.
0: Sí, un timbre li hem limitat, perquè si no...
2: Sí, perquè si no m'estaria tota la vida preguntant coses. Clara, atenció, eh? Jo m'he estat informant sobre la teva carrera a través d'entrevistes. I ets de Lleida i, pel que he vist, et pregunten molt a les entrevistes pel teu accent.
1: Sí.
2: La gent és com que li sembla tal. És com si a la gent li sorprengués que simplement cantis en el mateix accent que parles, no? Llavors, no creus, com jo, fixa't que aquí entra l'opinió, que l'accent lleidatà està menys tingut, al contrari que l'accent de la Catalunya Vella amb la seva vocal neutra pretensiosa, que està clarament sobrevalorat?
1: Totalment.
0: A veure, has anat a buscar l'aprovació, Joel,
2: sí,
0: bàsicament.
2: Bueno,
1: jo crec que l'accent de Lleida és molt bonic.
0: És preciós.
3: Jo també ho penso.
1: No, sí.
3: Jo no tinc accent de Lleida i penso, clar que sí. Que és...
0: No, hi ha accents lletjos. Bueno.
4: No, n'hi ha.
0: De català, no.
2: Sí que n'hi ha, de lletjos. De...
0: Quin?
2: No em facis parlar.
0: No?
4: Parla.
2: O la Cornellà, per exemple, és horrible.
0: Ai. És veritat. Ojo que hi ha la...
4: Ai, pensava que tu, sent de Barcelona, doncs no faries aquest comentari.
2: Però, no, però jo la boca al neutre la faig de collons i, escolta...
4: I pobra gent de Cornellà.
0: No us baralleu.
4: Sí,
0: no us baralleu. No us baralleu, que la protagonista és la Clara. Anem a parlar amb la Clara. Escolta, on eres? Recordes on eres quan vas dir, ara, no, el 2009 o aquella època, i dius, vull formar un grup de música? Què estaves fent?
1: Doncs imagina, clar, el 2009 crec que començava la universitat.
0: Mira,
1: o així, sí.
0: Què vas estudiar?
1: I jo vaig començar fent una enginyeria electrònica, ho vaig deixar i vaig fer història de l'art. O sigui, vaig fer un canvi bastant ràpid.
0: Home, enginyeria electrònica i història de l'art, sí.
2: I un canvi també en el que són les sortides laborals, també és bastant important.
1: Sí. Mira, sóc així.
0: I estaves allà estudiant història de l'art i dius, vull muntar un grup.
1: Però jo recordo ja, com de les primeres maquetes, jo les situo a l'institut. Bueno, vaig començar a descobrir que fer cançons era una cosa que es podia fer, que no era una cosa impossible, perquè m'estaven sortint cançons i llavors, doncs, em venia de gust doncs, que la gent les escoltés.
0: I en el món laboral, de seguida t'hi vas començar a dedicar professionalment o has fet altres feines?
1: No, he fet altres feines i ha estat una cosa molt progressiva. També el grup, fins fa dos discos o així, era bastant minoritari i la gent va començar a conèixer més el grup arran del disc L'amor fa calor.
3: Ah, sí? Mira, jo mateix, jo mateix.
0: Mira, Xuriguera, t'hi vas afegir aquí, tu, eh?
3: Sí,
0: a tu ets fan, eh, Xuri?
3: Fan, a veure, no em conec tota la seva carrera, però sí, m'agrada, clar.
0: Escolta, i les altres feines que dius...
3: Les coses bones m'agraden.
0: Les altres feines que dius que havies fet, a què et dedicaves?
1: Doncs mira, vaig treballar allà un temps en un museu, així com fent les visites guiades.
0: Molt bé.
1: També visites per Lleida, als pocs turistes que venien.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ens podries fer un tour per Lleida, digues.
1: Sí, sí.
0: Els ous d'en Siurana, tot
1: exacte.
0: Això.
1: també he arribat a pintar cares de nens en un supermercat.
2: Perdó.
1: I fer de professora, també.
3: És una pregunta.
0: Pintar cares de nens en un supermercat.
2: Pintar cares de nens, ja comencem malament, però en un supermercat per què?
1: Perquè l'empresa aquesta on treballava feia aquestes coses.
0: Mira.
2: Vale, descompta'm una pregunta.
4: Sí. Descompta-li la pregunta.
0: Descompta perquè has fet pregunta. Te'n queda una i prou, Joel.
4: Mira que t'he avisat, t'he dit, vas malament per aquí.
2: Això no és una pregunta, només un comentari. És que vaig estar una vegada a punt de fer de Capitán Pescanova i no em van agafar.
0: Què dius?
2: Per una ETT. També, allà venent peix congelat.
0: De petita ja dius que recordes que a l'institut ja volies fer grups de música, però recordes de petita ja a casa cantar, era una vocació que portava sempre, hi ha músics a la família?
1: Cap música a la família, el que passa és que els meus germans, que són més grans, doncs allò que et posen música i fas, jugant una mica, fas com cançons així tontes, i és el record així, el primer record musical que tinc. Després em vaig apuntar a guitarra i vaig veure això, que es podien fer les cançons.
0: Vaig llegir en una entrevista, crec que era cap al 2020, que deies que t'agradaria poder ser capaç d'escriure cançons sobre qualsevol tema que no fos personal. No sé si ho has aconseguit, això, ja.
1: En tant, sí. Vaig fer una cançó sobre l'accent de Lleida.
0: Mira,
1: crec que és un tema prou complicat.
0: És personal, però és més compartit, diguéssim.
1: Exacte. He fet, no sé, sí...
0: De l'atur, no, també?
1: Exacte, sobre l'atur. L'atur és el futur. Sí, la veritat és que... qualsevol tema crec que es pot tornar una cançó.
0: L'atur és el futur, és aquesta cançó, sona així.

0: això ho escrius perquè et fan fora en algun moment?
1: Sí, em van fer fora.
0: Del supermercat, de pintar cares de nens?
1: No, era com... Era d'una escola privada on vaig treballar.
0: Ei, carai. Feies de professora?
1: Sí.
0: De història de l'art.
1: Bueno, no és que em fessi fora, es va acabar com el contracte, però...
2: Ah, no,
1: sí, és veritat, però com una mica de males maneres.
0: Ui.
1: Una
0: altra,
1: molt
0: última, la seva última pregunta.
2: Última pregunta, a més és molt ràpida i a més entrarà bé perquè és un tema que t'interessa. A la mateixa línia de la pregunta anterior, Clara, algun missatge per la gent que quan us imita la gent de Lleida diu Lleide? Ai. És a dir, ningú de Lleida diu Lleide. Podries aclarir d'una vegada per totes com es diu Lleida en lleidatà?
1: Sí, es diu Lleida. Lleida. Amb aquesta E oberta, que és molt bonica.
2: Deixeu de dir Lleida. Lleida. Sembleu tontos.
1: Lleida. Com Clara.
0: Lleida. Passa això que comentàvem abans, que tens aquesta veu tan dolça, que no sé si hi ha alguns missatges que t'agradaria transmetre una mica més d'agressivitat i no pots, és que per més que...
3: No es pot.
1: Bueno, els dic a les lletres i estan allà...
0: Clar. Sí, pues nas, són uns fills de puta tots plegats.
4: Sí, plegats.
0: Però no te'n dones compte.
3: I dius, ai que bé, m'han dit fill de puta.
0: Ai que bé.
4: Sí.
0: En el teu dia a dia et passa això també? Ara tens una criatura, no?
1: Sí.
0: Però és molt petita com per renyar-la fort.
1: Sí, encara. Sí. Tot i que no em deixi dormir, però...
0: Però no vas allà a renyar-la i a cridar.
1: No.
0: Ja t'arribarà.
3: Sí. Ja sortirà l'altra Clara, ja veuràs.
2: Pagar-la no la peguis.
1: No.
2: Perquè ja està prohibit això.
0: No, però quan la criatura tingui 4 o 5 anys, això que és tan maco ara de... Ai, hola, què tal?
2: Cago en Déu!
0: Escolta, has tocat a festivals com el Recòndit, el Cruïlla, fins i tot el Primavera Sound. No sé si hi ha algun escenari que seria un somni, algun objectiu que diguis, m'agradaria tocar allà.
1: Mira, a mi saps què m'agradaria? I a part estic com una mica resignada a que crec que no passarà.
0: Sí, home, sí. Des d'aquí ho farem possible.
2: I tant.
1: Vinga, va.
0: Doncs... Cuidado que dius ara, també, ja.
1: No, a tocar més lluny que Catalunya, diguéssim. Sí que en tant faig concert, doncs, en alguns llocs d'Espanya, no?
0: A París.
1: No, però sí, poder fer una gira més...
0: Internacional.
1: Més internacional. És una cosa que...
2: Ultramar.
1: Exacte. Però això ja estic resignada, que no passarà. Però, ja que m'ajudareu a fer-ho possible...
2: Sí, el Xuriguera t'ho
5: tenim molta mà aquí.
0: El pare d'en Fel viu a Canàries.
3: Sí,
0: el
3: meu pare viu a Canàries.
1: Perfecte, doncs...
4: Com si fos garantia de res.
3: No, però el trucaré, diré, home, porta en Renaldo, sobretot.
1: Perfecte.
0: Recordes el teu primer concert? Va ser Festa Major de Lleida o no?
1: Com a Renaldo i Clara... O en general?
0: Bueno, la teva experiència...
1: Com a Renaldo i Clara, em sembla que va ser amb una partida de Lleida que feien un festival molt petit, d'així autogestionat, que era la partida de Marimon, i, no sé, feien un festival... Festival de l'Horta, em sembla que es deia.
0: Festival de l'Horta.
4: Ja pot ser.
1: Mira. Ja pot ser, no?
4: Ja pot ser.
0: Escolta'm, ara has tret aquest últim treball, l'Encant, que, a més, l'has creat, suposo, una mica en paral·lel amb la creació de la teva criatura.
1: Sí, algunes cançons ja estaven començades a fer, però sí, l'últim tram de gravació del disc em va coincidir amb estar embarassada i també me vaig marcar el termini d'acabar-lo una mica abans de parir, llavors que tot pogués quadrar. I sí, ha estat bonic, ha estat diferent a la resta en aquest sentit.
0: M'he fixat que no fas mai cap cançó de més de 3 minuts, eh? Totes curtetes.
1: Alguna ja, però poques. M'agraden molt les cançons curtes.
0: Sí. És una, o sigui, ho fas intencionadament,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Has introduït un instrument japonès, també, en aquest últim disc, que es diu, ja em si ho dic bé, Omnicord.
1: Sí.
0: Això què? Com ho vas descobrir?
1: Això... La veritat és que no sé com ho vaig descobrir. És una cosa que ja havia vist des de fa temps.
0: Mira.
1: És un instrument...
0: És aquell quadrat?
1: No és ben bé quadrat.
4: Te van veure?
1: És ovalat, sí.
0: És com en Xuriguera la vam veure.
4: Hem tingut un problema. Sí.
1: Quadrats són els botons. O sigui, els botons de l'Omnicord sí que són quadrats, però fa una forma així com... Sí. No sé com dir-ho.
0: És com una cosa electrònica, una mica.
1: Sí, i llavors tu apretes un botó i et fa l'acord. És un instrument per a gent mandrosa.
2: Ah, doncs mira, aquí ens hi podem trobar, eh?
0: Sí.
2: Amb l'Omnicord, si no és molt car.
0: Clara,
1: una mica car.
0: On et podrem veure tocar les cançons del nou disc?
1: L'11 de setembre a Tarragona.
0: Mira, això és ja.
1: I 28 de novembre a la Sala Apolo, a Barcelona.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, apunteu a l'agenda.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Clara, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
0: La paraula d'avui és caramull. Caramull.
2: Ah,
0: A, caramull. Es diu quan algú va direcció al riu o cap a una zona humida, una zona molla.
5: Si voleu canyes per l'or, després del camp de futbol, heu d'anar tirant caramull fins a la riera.
0: B, caramull. Porció de contingut que sobresurt de les vores del recipient que el conté.
3: M'agrada fotre'm 8 sobres de sucre al iogurt i llavors xarrupo el caramull fins que agafo una mica d'embòlia.
0: C, caramull. Es diu de les persones que no tenen sang, que sempre estan tranquils i no demostren gairebé cap tipus d'emoció.
7: Tota la vida cuidant la tieta milionària i al final s'ha quedat l'herència al teu cunyat. És que ets ben caramull, hòstia.
0: A, B o C?
1: A mi diria C, però perquè em sona com un insult, però no ho sé.
0: No ho saps, no? Perquè és la B.
1: Quina pena.
0: El caramull és el líquid que sobresurt d'un recipient. Mira.
3: No, no ho havia sentit mai.
0: Jo tampoc, el caramull.
3: No és maco, eh?
0: La llangonissa la sortejarem entre la gent que ens acompanya avui al públic. Clara, no marxaràs d'aquí sense interpretar-nos una cançó, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Per tant, fort aplaudiment per ella, que interpreten tan brillant.
2: Bravo! Bravo.

0: venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Tenim aparcament a la porta.
1: Pareu atenció, perquè la Mercè té algunes dades sorprenents del primer microones que es va comercialitzar el 1947, que estem parlant un trasto, Mercè, que pesava una bestiesa.
2: 340 quilos.
1: El microones, oh,
2: Què et sembla?
3: Com un burro català.
2: Un burro català pesa 340 quilos.
3: Pot pesar 340 quilos.
4: No, això t'ha semblat un bon exemple? És una bona comparativa?
3: Mira, Feixades, en aquest programa ens escolta molta gent del sector primari.
1: Sí que és veritat.
3: Si tu li dius, aquest microones pot pesar com un burro català, ja se'n fan una idea.
4: Clar, és lògica. És pura lògica.
2: Era un
3: no haig de cuidar el sector primari.
1: Sí.
3: És la meva funció en aquest programa.
2: Sí. Molt bé. Vinga, puc seguir?
1: Sí, sisplau.
3: Sisplau.
2: També us he de dir que és un trasto que feia 1,80 d'alçada.
3: Com l'Illa.
2: L'Illa fa 1,80?
3: Sí, pot fer, metro 1.
4: A veure, t'ha semblat una bona comparativa, això?
5: A mi sí, perquè ens escolten molts socialistes aquest programa, que aprofito per saludar-los. Buenos días, bon dia, buenas noches.
1: No sabeu qui ens escolta, Joan. Quedaríeu parats de qui ens escolta.
6: Jo us escolto sempre.
1: Vostè?
6: Sempre.
1: Vostè qui és, vostè?
6: No, home, gràcia.
5: Què li passa?
6: Ah, que no em coneixes?
1: No, ara mateix
6: bueno,
1: no hi caic.
6: Soc la campiona, guanyadora, del que vindria a ser el concurs...
5: Sí, digue-ho ja.
6: ...de tenir més merda al microones.
1: Què diu ara?
6: Sí, però de tot Catalunya,
1: Hi ha un concurs d'això?
6: Oh, i tant.
1: Ah, sí?
6: Oh, sí.
3: Aquest any el va guanyar vostè, sí?
6: Home, tio, primera.
5: Què dius?
6: Sí, vaig guanyar.
1: Com es diu vostè, sí?
6: Manolita.
5: Manolita.
1: De cognom?
6: Suárez. Manolita Suárez. De què rieu? Es pot saber de què conyeu?
3: Que t'has hagut de pensar el cognom.
6: Bueno, perquè és...
5: L'has triat molt bé.
6: No m'han donat facilitat per les llengües, saps? I a mi em costa dir Suárez. Suárez sempre m'ha costat.
1: Vostè és la guanyadora del concurs de tenir més merda al microones.
6: Guanyadora.
1: Això que ho fan a Badalona.
6: A Badalona ho fem sempre.
1: Quan ho feu?
6: Si va, agafes el microones, vas a Badalona. El primer cap de setmana de juliol, normalment. Sí, aquest any ha sigut l'afortunada guanyadora.
5: Molt bé.
1: Com es valora? Hi ha un jurat?
6: Bueno, s'aporten unes balances.
5: Em crida.
6: Sí. Què vols dir?
5: No, que crida molt.
6: Crido molt?
5: Sí.
3: No,
6: bueno,
3: no.
6: S'aporten unes balances.
1: Senyora,
6: no,
1: com ha dit que es deia? Amparito?
6: Manolita.
1: No. Manolita.
5: Manolita Suárez.
6: Manolita Suárez.
1: Manolita, és un programa de ràdio i hauríem de procurar que fos agradable auditivament a la gent.
5: Una mica més suau la veu, Manolita.
1: Si pot baixar un pèl al to, una mica al volum.
5: Més suau, Manolita.
6: Resulta que es porten unes falances...
1: Sí, però la veig molt afectada.
6: No, és que intento fer-ho sop, és que no em surt.
5: Saps?
6: Si no, no acabarem mai. El que vindria a ser, se posen unes balances, després veu un nano amb una rasqueta.
1: Sí.
6: Saps que és una rasqueta?
1: Sí, home, i tant.
6: Pues una rasqueta, comença a rascar per lo que vindrien a ser los
1: interiores
6: del microones.
1: Sí.
6: Bueno, doncs a mi me van treure uns 450...
5: Grams. Espero que siguin grams.
6: No, dir mil·lilitres, no. Grams de llenties.
1: Llenties seques.
6: Sí. Jo és que el que em passa una mica... no és que sigui marrana,
1: No.
6: És que tinc una... No.
5: Oh, què va. Ja se la veu que no ho
6: tinc una mala gestió del temps, no? I allò que jo poso les llenties, no? Per exemple, i penso... Ai, mira, es queda fer no sé què. Me'n vaig i pam! Quan he tornat ja m'ha petat tot.
1: Ha de posar la tapa. Ha de posar la tapa.
5: Hi ha una tapa. La tapa aquella que et dona amb el microones. La tapa transparent.
4: Quatre foradets.
5: Sí, quatre foradets.
3: A mi em va quedar cuita la tapa.
5: A mi també.
6: A veus?
5: A mi també, ara té més foradets.
3: De tant de rato que li vaig deixar.
6: És que el que em va passar a mi també. Se me va fer la tapa. I també després una cosa que em va passar.
1: Emparito.
4: Manolita.
3: Manolita Suárez.
6: Manolita.
1: Vostè és de la mateixa Badalona o va anar-hi d'un altre poble de Catalunya?
6: No. Jo vinc de lluny,
5: De com de lluny?
6: De Gontes. Vinc de Martorelles.
1: Martorelles.
5: Martorelles,
3: Canviar Martorelles per Badalona, també.
6: No, bé, vaig allà al concurs, oi?
5: No, al concurs.
1: Perdó.
5: Estigues atent una mica, també.
6: Agafo el microones, jo poso el cotxe...
1: Manolita, Llavors, la merda a casa seva s'acumula només dins del microones.
6: No, no, prou.
1: És una tendència general. La casa me l'he d'imaginar neta.
6: Que tinc neta, com una patena.
5: Ah, mira, doncs
6: com
5: encara,
6: una patena. Ah, què passa? Que de vegades jo m'embolico, no? Dic, vaig a netallar no sé què, sí, tinc algun microones, la llet. Sí. Pam! Em vessa la llet i ara
5: si tindrà...
6: a les frontisses no puc ni obrir la porta.
5: Molt bé, si tindrà TDA, la Manolita.
1: Aviam.
6: Una mica.
5: Sí. Una mica de TDA sí que té.
1: Joel, si et sembla, anem a disseccionar el microones.
5: Vinga, eh?
1: Sí, gràcies,
5: vinga.
1: Manolita.
6: De res,
1: bon viatge de tornada fins
6: vinga,
1: a Martorelles.
6: Vinga, que vagi bé, gràcies per convidar.
5: Oh, microones, m'agrada o no m'agrada? Sempre em dius, m'agrada o no m'agrada?
1: No, no t'ho havia preguntat, però ara t'ho
5: m'agrada o no m'agrada? Doncs depèn de per on te'l miris. Sí. Per darrere és francament lleig, un microones.
1: Sí que és veritat. Sí.
5: Per, si te'l mires de cara, dius, bueno, n'hi ha de macos.
7: Clar,
5: n'hi ha aquests que estan niquelats fins i tot.
7: N'hi ha de guapos.
5: Per darrere, tots lletjos.
1: Els empotrats.
7: Sí, oh, no. Me n'he comprat 3 o 4.
1: Sí?
7: No són molt ben parits, tio. Parits. Sí, ben a l'habitació. Guapos, tio, els microones.
1: Doncs quants, no és cap tonteria.
7: Ara 4 en tinc, eh?
1: A cardar-te microones a l'habitació?
7: Boh,
1: pel gotet
7: tant,
1: que li vas anar a dormir?
5: És una tonteria grandiosa.
1: No, és cap tonteria.
5: Ah, no, eh?
1: Si tens molts de diners...
7: I l'infusió.
5: Ah, bueno,
7: jo ara que prenc infusions a la nit, sí, puc estar allà al llit estirat i ping,
1: sense aixecar-te.
7: Sense aixecar-te, vas cling.
5: Yeah.
7: Ara que et cardes l'infusió per sobre, nano.
5: No, no, no, donar-li una volta. Sí.
8: Utilitat en una illa deserta.
1: Vinga, què?
5: Ja. Yeah. Se't fa difícil d'imaginar.
1: Home, no hi ha endolls.
5: No, ja ho sé, ja ho
1: on l'endolles?
5: On l'endolles? Tu el que passa que no tens imaginació, Peyu.
1: Bueno,
5: jo si estigués
1: no,
5: en una illa deserta amb un microones, el muntaria un canal de tele. I tindria la meva pròpia... No, podria mirar la tele.
1: Clar, no hi ha tele.
5: Jo em muntaria com una mena de TV3, vale, amb els animalets que anigués trobant, els aniria fotent a dins de microones.
1: Ah, sí?
5: I allò aniria girant.
1: I seria com mirar la tele.
5: I farien, doncs pues, ara me faran una pel·lícula. Bueno. I allà pues, hi hauria pues, el Saltamartí,
1: però...
5: una petita ratonín, no què sé.
1: Molt avorrit.
5: Animalets.
1: Per
5: això, no? Bueno, i tu has vist TV3 últimament, Peyu? No, vull dir que tampoc estan...
1: Deixem-ho.
5: No, per favor.
8: Utilitat com a joguina sexual.
5: No riguis tant, perquè llavors encara s'enfaden més.
1: Exacte. Aviam.
5: Joguina sexual.
1: Si em dius alguna cosa aquí em trec el barret, perquè el microones, joguina sexual...
5: Bueno, doncs vinga aquesta calva a l'aire, Peyu, perquè ho tinc, ho tinc. Aviam, aquí, a veure, aquí l'opció de ficar-nos-ho per qualsevol puesto...
1: Oh.
6: És, no, que és
5: absolut, és absolutament inviable, tu miris per on tu miris. Ara bé.
7: L'endoll.
5: Ara bé. Bueno, l'endoll sí.
3: Oh. Ja hi ha trobat la manera.
5: L'endoll sí, però que l'endoll però... és una cosa que està a tots els electrodomèstics. Jo
1: és una particularitat.
5: M'entens o no ho feu?
7: Sí, sí, perdó.
5: Ara, doncs entén-me millor.
7: Sí, sí.
5: Tu has sentit a parlar mai del cosplay?
1: No.
5: El cosplay és allò de disfressar-se.
1: Sí.
5: Doncs igual, saps la gent que es disfressa, que a vegades... Ai, doncs sí, a mi m'agrada disfressar-me de Pantera Rossa, no?
1: Per exemple.
5: Sí. Bueno, sí, hi ha gent que ho fot, això.
1: L'Arnau Torderes...
3: A mi m'apareix una de l'Arnau.
5: No, l'Arnau Torderes...
6: A l'estiu deu anar molt bé.
1: L'Arnau no anaves de Pantera Rossa, va.
5: Sí, qui anaves, sí.
3: Quin moment de la vida m'has imaginat a mi vestit de Pantera Rossa.
6: Avui està molt raro, això.
9: De Princesa Rosa.
1: A Princesa Rosa era.
3: Tio, és un abisme, això. Tampoc anava disfressat de Princesa Rosa.
1: Anaves vestit.
3: No, era el meu nom artístic.
1: Ah, correcte.
5: Ah, deies així, eh?
3: Sí.
1: Em sonava d'algú.
5: És la cosa aquella del glam rock, no?
3: Això mateix.
5: Àngela Maria. Bueno, doncs igual que et disfresses de botanero o, sí, o de Catwoman o de Son Goku,
1: sí,
5: per follar, bàsicament, que la gent ho necessita, doncs et pots disfressar de Capità Tupperware.
1: Per què no?
5: M'ho he imaginat jo. Hola, carinyo.
1: Sí.
5: Mira, te sorprenc avui amb una cosa nova de sexual. Sóc el Capità Tupperware. I et fots el microones al cap i llavors l'obres la porta i te'l fots això com un casco i li dius a la teva parella, nena, vols que descongelem una mica la relació? I bueno, llavors automàticament ella marxa de casa,
1: sí,
5: i ja te'n compres una moto.
1: I truca al psiquiatre.
8: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
5: Això és molt interessant, Peyu. Saps que antigament es carregaven les catapultes amb olles plenes d'aigua bullint per atacar els enemics que volien pujar-te per la muralla?
1: Sí.
5: Saps que els hi tiraven allò, no?
1: Es tiraven aigua bullent i la gent queia... Sí.
5: Ah! Surt el Senyor dels Anells a qualsevol pel·lícula medieval.
1: No l'he vist.
5: Doncs amb un microones a mà... podries escalfar i llançar qualsevol cosa.
1: Clar.
5: Cafè en llet, cap i pota, ja té comos.
1: Sí.
5: Tu imagina't tirar-li ja té comos als soldats que t'estan pujant allà i vinga, ja té como, calent, ja té como. Els desmoralitzes tot.
1: Sacs d'aquells de llavors.
5: Apreten a córrer i marxen. Sacs de llavors de la gent que té reuma.
1: Carro d'una catipent, allò.
5: Sí.
1: Allò és de merda, allò.
5: Sí. N'hi ha que fa un bon olor, eh?
1: La gent ho va regalant per la mica invisible, aquesta merda.
3: Ho van regalant.
5: Saps què passa amb això? I crec que donaré una informació important per Catalunya. Que no són per sempre aquests sacs de llavors.
1: Perden l'olor.
5: Els has escalfat 1.500 vegades,
1: ja no.
5: Llença'l, perquè llavors sí que la llavor és una cosa viva.
1: Clar.
5: I ja està podrit allò. Gasteu-vos els diners al natura.
6: Ves que no t'hi surtin bitxos,
5: sí,
6: i tot.
5: I després la utilitat del microones, Mercè, per fabricar armes. Tu imagina't que t'han entrat a robar a casa, per exemple, i just estàs a la cuina i només tens a mà una petxuga de pollastre que t'ha sobrat del dinar.
1: Sí.
5: L'escalfes una mica i la petxuga de pollastre, què li passa quan la fots al microones?
3: Ui, que ben
5: dura com una pedra.
1: Sí.
5: És una arma arrojadissa.
1: La mates al Goomba.
5: És una arma arrojadissa.
1: Sí, senyor.
8: Utilitat metafòrica.
1: Per últim, vinga, va, aviam. Què? Podem fer alguna metàfora amb el microones?
5: A tu no te'n ve cap, eh, que no?
1: No.
5: A mi tampoc, però sí amb la idea de rescalfar. Per exemple, rescalfar una relació de parella.
1: Sí.
5: Allò de, va, tornem-ho a intentar.
1: Rescalfem.
5: Mala idea, sempre.
1: Sempre.
5: Mala idea. Les relacions són com les patates fregides, Peyu, que si refreden ja les has de llençar.
1: És veritat.
7: Es maca,
5: la patata fregida...
7: Es maca aquesta frase.
5: No, mala... no, pues guarda-te-la.
7: No, no, és que vull dir la meva dona.
6: No. Amb l'air fryer no es pot recuperar, eh?
5: Amb l'air fryer? Què?
6: Amb l'air fryer es pot recuperar la patata fregida.
5: No, bueno, escolta'm tu.
1: A l'air fryer recuperaràs la patata que va fer l'air fryer, que ja de bones a primeres no era res de l'altre món.
6: Una patata fregida amb oli, si la poses a l'air fryer, és més bona.
5: Impressionant. I en política. En política també rescalfa molt. Saps aquells macarrons que els rescalfes i els rescalfes i al final allò ja no se'n passa a ningú perquè els ha rescalfat moltes vegades?
1: Sí.
5: Doncs és el que han fet els polítics del procés amb el procés mateix. L'han rescalfat tantes vegades que ja no se'n passa a ningú.
1: S'ha desfet la tapa, nois.
5: Sí, nois.
6: Sí.
1: S'ha desfet la tapa.
5: S'ha desfet la tapa.
3: Hem de fer de nou, eh?
1: Sí.
3: Un altre procés. Un procés nou.
7: Una bona metàfora, és això.
5: Gràcies, Fel.
1: Gràcies.
5: Avui m'estàs felicitant molt.
7: M'agrada molt, eh?
5: Gràcies.
8: Propaganda del segle XIX.
9: Les festes en aquesta casa són famoses pel bon gust de la propietària.
6: Ai, estimats, esteu gaudint de la nit?
1: Realment, amb aquesta vetllada ens ha conquistat.
10: Senyora, senyora, tenim un problema. S'ha acabat el gel.
6: Una festa sense gel? I ara què farem?
9: Qui vol fer un altre gin tònic? On és el gel?
6: Ai, no! No, és el pitjor dia de la meva vida, és molt pitjor que el dia que em van confondre amb la minyona.
10: No pateixi, senyora, jo ja he trucat a l'Iglú d'Or.
11: A l'Iglú d'Or, glaçons a domicili, arribem fins on faci falta per oferir-li una pluja d'or en forma de glaçons.
6: Gràcies a l'Iglú d'Or, no hem quedat com uns pobres.
11: Glaçons amb glamour.
6: L'Iglú d'Or.
12: I si després, bevent amb el got de tub, li baixa el gel de cop, li pica el nas i s'esquitxa l'ull amb la Coca-Cola, ja seria vostè, que és idiota.
10: Confia en l'Iglú d'Or i que l'única preocupació sigui trencar el gel.
9: L'Iglú d'Or.
8: Patrocina Històries per passejar el gos.
1: Oi, que quin gos més maco.
6: Preciós.
5: Per què no puja?
6: Ai, venen ganes d'agafar-lo. És el Django.
1: És parquet o és rajola?
7: Jo diria que és rajola.
1: És rajola,
6: eh? Jo crec que és rajola.
5: És parquet.
1: No, Joel. És rajola, imitació, parquet.
6: Es veu la vorada.
1: És rajola, imitació, parquet.
3: És fals, això, és fals.
7: És net, eh?
6: És el Django, que és un labrador retriever.
1: Pots tornar a posar la foto perquè el gos està fent allò que ens agradaria fer tots a l'estiu, que és potes enrere i posar els ous a terra, eh?
3: És aquest moment.
7: Jo em poso així i no m'aixeco, eh?
1: Ah, doncs... Perdoneu, ja està.
6: Doncs és el Django, que és un labrador retriever de Sant Pol de Mar i és d'en Marc. Ah. En Django, a veure, us he de dir que és una mica maldestre,
5: ai,
6: eh? Sempre té accidents, pobret. I la seva última caiguda va ser des de 2 metres. Sort que només va aterrar sobre d'un geranis i no va passar gaire cosa.
3: Igual els geranis sí, no, però...
6: Ah,
3: sí.
6: Però els geranis sí.
7: També són persones, eh?
1: Sí.
3: No són
6: persones, els geranis. No.
1: Però éssers vius, sí.
3: Això sí.
7: Això volia dir.
6: I una altra cosa que té el Django...
7: I tenen família.
6: Ai, no. Oi, em deixaràs acabar, de veritat, que acabem
7: de
6: començar, eh?
7: Quina poca sensibilitat amb els geranis que tens.
5: Ai, són hermafrodites, els geranis.
6: No, és una planta que tampoc no m'acaba de...
3: A mi molesta l'olor del gerani.
1: Sí?
6: Sí.
3: Fa aquella olor que no va, eh?
1: Cuidado, que és verinós, el gerani, eh?
3: Sí.
1: Tant, no se'l mengeu, els geranis.
5: Però quant n'has de menjar?
6: En Django sembla que porti mala sort allà on vagi. És una mica mala sort.
1: Vaja, els geranis.
13: És que m'he quedat amb això que el gerani és verinós.
1: És verinós, és verinós.
13: Amb, sabeu que llepar, no sé, un sofà és verinós?
3: Sí, home, llepar un sofà.
13: I se'l menja.
5: Un sofà no és de verinós. Llepar un sofà, quin moment és...
13: No, però me refereixo... És una advertència estranya. És a dir... Qui
6: li ha passat pel cap menjar-se un
1: gerani? A mi, és molt... És llaminer el gerani. El veus allà també posat al balcó, la primavera?
6: No, perquè fa pudor.
5: No has passat gana.
7: Que si has passat una guerra.
6: Vinga, sisplau.
13: Podeu parar de dir ximpleries?
6: Vinga, va.
1: Has començat tu, amb el sofà.
13: La ciutat de Nova York, a finals del segle XIX, encara està en plena expansió. L'any 1870 es posa la primera pedra d'una construcció que canviarà la silueta urbana de la ciutat per sempre més.
1: Avui passegem el gos per Brooklyn. Concentrem-nos
7: en
1: un
7: sèrio.
1: És que tinc calor, perdoneu. Jo quan tinc calor...
5: Bueno, és que ha estat un setembre fotut, eh?
1: Hòstia.
3: Si està fotent un setembre, que déu-n'hi-do.
1: Se'm desfà el cervell, a mi, hòstia.
3: Sí, sí.
13: Has de menjar una mica de gerani.
1: Avui passegem el gos per Brooklyn, 1870. Música. Els gratacels de Nova York encara tardaran uns quants anys a arribar. Ara mateix la ciutat necessita expandir-se, però no cap al cel, sinó cap als laterals. Així que s'ha posat en marxa un projecte urbanístic molt ambiciós, un pont que travessarà el riu i unirà Brooklyn amb Nova York.
5: Home, això ha de ser per força el famós pont de Brooklyn,
1: sí,
5: el del Woody Allen.
1: Sí, senyor.
2: A les pel·lícules... No era del Woody Allen.
5: Sí. No, a les pel·lícules del Woody Allen.
1: Aquell poc el que sortia com a Padres Forzosos.
5: Sí, senyor, sí. Has anat a buscar la referència més cutre de totes les que hi ha.
2: A veure, Woody Allen tampoc no s'emportaria la palma ara mateix,
5: no, perquè ara,
2: pels antecedents.
5: Bueno.
1: És una de les fotos més mítiques de Nova York, però l'any 1870 la construcció del pont de Brooklyn tot just acaba de començar. Ara mateix, més que un pont, és un somni. És a 3 de gener de 1870. L'alcalde de Brooklyn i l'alcalde de Nova York es disposen a fer les palades inaugurals.
5: Espera, aquí t'he de parar. Què vol dir l'alcalde de Brooklyn i l'alcalde de Nova York?
1: Hi ha dos
5: alcaldes.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. És que en aquella època es veu que Brooklyn era una ciutat independent. És com Sant Andreu o Gràcia,
5: que
1: a Barcelona les va acabar absorbint, diguéssim. Sí. Doncs a Brooklyn passarà el mateix. El problema és que l'alcalde es nega a acceptar que la seva ciutat acabi sent un barri de Nova York.
10: Jo, Martin Kalflix, alcalde de la ciutat de Brooklyn, declaro inaugurades les obres del pont de Brooklyn.
14: Un moment, sisplau, senyora, un moment. Jo, Abraham Hall.
1: Sí.
14: Hall. Alcalde de la ciutat de Nova York.
1: Sí.
14: També dono per inaugurades les obres del pont. Ara sí podeu aplaudir.
5: Bravo!
2: Ahora voy a votar también.
14: Sí.
1: Resulta que els dos alcaldes es porten a matar. Primer de tot tenim en Martin Kalfleisch, un bon home d'origen holandès, que és alcalde de Brooklyn.
10: Sí, Brooklyn és com un poble, peio. Sí. La gent se saluda.
1: Sí.
10: Se saluda. Adéu!
1: Sí,
10: com està la família?
1: Us coneixeu tots,
10: a Brooklyn. Us coneixem tots. En canvi, Nova York està plena de pijos.
1: Ah, vaja.
10: Sí.
1: Llavors, a l'altre costat tenim...
10: Són molt antipàtics.
1: Són antipàtics, sí, a Nova York? Sí. No saluden, són secs.
10: Uns fums! Una manera de fer tan diferent a nosaltres.
1: Sí, res a veure.
10: Ja. Res a veure.
1: És creuar el pont, que encara no hi és.
10: No hi és, el pont.
1: I a l'altra banda?
10: Els de l'altra...
1: Poder quan hi hagi el pont s'unificarà més
5: ja
1: el tarannà de la
5: ja
1: gent.
5: Es barrejaran les tribus.
10: Ja veurem, sí.
1: A l'altre costat tenim l'alcalde de Nova York, que és Abraham Hall.
7: El dels Carmelos.
1: Sí, sí. Hall. A més, és magnat de les finances.
10: Veus?
1: Ets allà, tu.
5: Perquè va fundar l'empresa de Carmelos.
7: Els Carmelos. Allà a Brooklyn, allà, amb aquells, només hi ha expats.
1: Expats a Brooklyn,
7: expats, només. Vull dir que sóc alcalde holandès.
10: Sí. Bueno.
7: En Martin... Kalfleisch.
10: Els holandesos van aixecar a Brooklyn.
7: Diguessis Verkauteren, però Kalfleisch, un holandès?
1: Bueno, no.
10: Sí.
1: L'alcalde de Nova York està fent tot el possible per absorbir Brooklyn i que finalment es converteixi en un simple barri de la seva ciutat.
10: Sí, però com es dirà el pont?
1: Com?
10: No, es dirà el pont de Brooklyn.
5: No, amb això té raó l'alcalde Kalfleisch, aquest, sí. Amb això té raó. El pont serà conegut com el pont de Brooklyn, sí, i no com el pont de Nova York.
1: Ara...
5: Un punt per l'alcalde Kalfleisch.
10: Molt bé. Brooklyn 1, Nova York 0.
5: Bravo, alcalde.
10: Gràcies. Veniu a Brooklyn.
1: Encara que avui sigui la inauguració de les obres, la veritat és que la construcció ja fa setmanes que ha començat. El pitjor de tot és que acabem de començar i ja porten 10 morts, tu.
10: Sí.
1: 10 obrers que han mort durant les primeres setmanes. A finals del segle XIX ja us podeu imaginar com anava la seguretat. Tothom sense protecció, sense anar lligats. I aquí és on pren importància el nostre gos maldestre, en Django. Un quisso que porta la mala sort incorporada. Penseu que durant la construcció del pont de Brooklyn el soroll més habitual és aquest.
15: Vigileu! Esteu bé, els d'aquí sota? Perdoneu, és que la bastida s'ha desmuntat.
1: Qui està enfilat construint el pont té tots els números de caure. I la gent que és a sota, doncs tots tenen els números de ser aplastats per una viga, un sac de ciment o qualsevol eina que caigui.
15: Ah, perdoneu, que m'ha caigut el martell. Me'l podeu tornar a pujar?
1: El responsable de tot aquest merder és August Roebling.
16: Hola, gente, bon dia a tothom.
1: Ei,
16: sóc en Roebling.
1: Ets l'August Roebling.
16: Sóc en Roebling, sí.
1: Ah, ell és enginyer en cap del pont i la persona que respon davant de les 12 morts dels treballadors.
10: 10, Peyu. Abans has dit 10.
5: Sí, has dit 10.
1: Sí, abans he dit 10, però aquest rato que xerràvem se n'han mort dos més.
16: Dos més, no m'entraia un mèrit.
1: Potser és cosa del gos.
5: No hi ha pressi per la vida, en aquesta època.
1: En Django, que és malestruc, que ens acompanya, és així, tu. Què passa? Què passa?
5: Un altre mort.
1: Mira, 13 morts, tu, ja tenim 13 morts. Van caient com mosques, eh? De tota manera, el senyor August Röbling ho té molt clar.
14: A veure, per favor, estem fent possibles una de les construccions més ambicioses de l'era moderna. És dir, unes quantes desgràcies laborals que puguem tenir no ens han de frenar en aquesta noble gesta, per favor.
1: Això són paraules textuals de Röbling. Va dir això, aquest tio.
5: No estava per hòsties el Röbling.
1: Senyor Röbling, admet preguntes o no?
14: Sí.
1: Sí, s'indemnitzarà els familiars?
14: Sí.
1: Sí, què se'ls té previst pagar?
14: Sí.
1: Què els hi pagareu, més o menys?
14: Ja tinc halls de... tinc de maduixa, de xíndria, un gust nou que és de xíndria.
3: Però halls era l'alcalde.
1: Sí.
3: Però els hi ha bastant.
14: Carretades de halls tinc en el magatzem.
1: Ojo al halls, eh?
14: Oh.
1: Ojo als negres.
14: Estic enganxat, eh?
1: Aquells negres...
14: Oh.
3: Quins negres?
14: Jo estic enganxat.
1: Hi ha el de la caixa negra.
3: Els halls negres.
1: Hi ha els halls negres.
3: I la Coca-Cola, no?
2: Destapa les fosses nasals.
14: Allò és fort, allò.
1: Allò no. Allò, si et fots un halls d'aquells, llavors veus aigua freda...
14: Oh, és terrible.
1: Ets mort, eh?
14: Si tens morenes, et ploren els ulls.
3: Em pensava que anaves a dir...
14: Baixa l'aire fred del halls.
3: Que te'ls posessin al revés.
14: No, no te'ls poses com un supositori.
1: No ho proveu. No, ficar un halls per darrere.
14: No. Ep, que cas, foti-lo com ho vull.
1: Home, si veu, també s'acaben desfent, eh?
14: Sí. Suposo.
3: Hi ha gent que s'hi posa petacetes.
1: Sí. I cogombres i coses més grosses.
14: Això no es desfà.
1: No. Bueno, amb molts anys. Jo bé li tiro el compostatge.
3: Per favor,
1: estàvem a Brooklyn. Sí, recordeu, eh?
3: Brooklyn.
1: Ja sabeu que la humanitat ha avançat gràcies als errors. Per tant, si hi ha morts, tu, mira. Penseu que el pont que ha dissenyat l'August serà del tot revolucionari. Només tindrà dos pilars a les puntes del riu i la resta s'aguanta amb uns cables d'acer gegants. Serà el pont penjant més llarg del món. El que August Röbling no s'espera és que ell també serà víctima d'una desgràcia laboral. Un dels ferris que estaven treballant des de l'aigua s'ha encastat contra el moll, ha caigut una viga i li ha esclafat el peu a l'August.
3: Ai, pobre.
1: Cuidado. Cuidado. Un dels ferris que estaven treballant des de l'aigua s'ha encastat contra el moll. Ha caigut una viga... Això ja ho he llegit, eh?
3: Sí.
1: Vale. Però volia destacar-ho.
3: Sí, sí.
14: Santa...
1: Què t'ha passat?
14: No ha sigut res, eh?
1: Estàs bé o no?
14: Sí.
1: Sí?
14: Una rascada.
1: Segur estàs bé, eh?
14: Una rascada i prou, eh?
1: Vale.
14: I santa...
1: Segur que estàs bé, eh? Una rascada que se li ha emportat 3 dits del peu.
14: Oh!
3: Bueno, mira.
14: Oh!
1: La resta de treballadors insisteixen que vagi al metge, que la ferida és molt lletja i pot contraure el tètanus. Però l'August, tossut com ell sol, diu que això es cura amb hidroteràpia.
14: Hidroteràpia.
1: Aplicant aigua freda sobre la ferida.
14: Porteu una galleda amb gel.
3: Que és animal.
1: Sí, noi. Us heu d'imaginar un peu sense dits, sucat dins d'una galleda.
14: Ai. Molt millor, eh?
1: Sí, l'aigua freda.
3: Va bé o no?
14: Quin desc...
3: T'està agradant, eh?
14: No, que sense dits, que si està bé.
1: Sí.
14: Així és fred. Posa'm uns cols d'aquests
1: aquí. Aquí a la galleda anava.
14: Aquests de menta picants. Sí. No. Ja poden continuar les obres, eh?
1: El que us estem relatant és completament real, eh? L'August Röbling...
3: Sí.
1: Renuncia a qualsevol tractament mèdic.
3: Que sí.
1: Diu que amb aigua ja s'ho curarà.
2: Això és molt intel·ligent.
1: I efectivament acaba enganxant el tètanus i mor al cap de pocs dies.
2: Clar que sí, molt bé.
1: Molt bé, August.
2: Molt bé.
1: Què?
14: Ara, així, de toro passat, és molt fàcil criticar-me.
1: Ja.
14: En el seu moment tots ho ha dit molt valent. Sí. Molt bé.
1: Jo, si en aquell moment hagués estat al pont, ja hagués dit d'entrada, ets idiota.
3: Ja.
1: En el mateix moment que ficaves el peu a la galleda...
3: De tota manera, ha millorat, perquè la temporada passada li arrencaven els braços.
1: Sí, ara només dits.
2: Ara han sigut uns ditets, i prou.
1: Ja. Atenció, portem 14 morts per culpa de les obres.
3: Olé.
1: Què passa? Ui, 15 morts. A partir d'ara, l'enginyer serà el fill de l'August, en Washington Röbling.
17: És el mínim que puc fer per honrar la mort del meu pare.
1: És el fill.
17: Sóc en Washington Röbling.
1: És el fill de l'enginyer.
17: Sóc el fill de l'enginyer.
14: Ei, no és que em vaig Röbling. Morir. Em vaig suïcidar, amb un fill així. No és que em vaig morir quan vaig veure el nano.
1: En Washington...
17: Tinc el nas tapat, eh? No sóc idiota, només tinc el nas tapat.
1: Has provat uns halls negres? Que destapen... En Washington es posa al capdavant de les obres i de quina manera, tu? Ell i el seu equip són els encarregats de submergir-se a dins del riu i construir les bases del pont. Se submergeixen amb una mena de campanes amb aire comprimit a dins. Quin problema hi ha? La descompressió.
3: Ah, coi, clar.
1: Sí, primer tot va bé, però al cap d'uns dies en Washington es comença a trobar fatal.
3: Mal de cap.
17: L'hòstia, això és per culpa del gol de Golgos aquest, el Jago! Que ens porta mala sort.
1: No, perdoni, perquè quan nosaltres hem arribat amb el gos, vostès ja portaven 10 morts, eh?
17: És veritat, també.
1: Ah.
17: Todo.
1: Sembla que la construcció del pont de Brooklyn estigui maleïda.
17: Ah, maleïda.
1: En Washington es troba ben malament per culpa de la síndrome de la descompressió.
17: Ai, Of.
1: Fa molt mal a fer
7: quina tosta de lleig, sí, Manu.
1: Per sort, en Django encara no l'ha aixafat res, el nostre gos. El pobre Washington, només en 36 anys, sí que ha quedat tocat per la resta de la vida, amb dolors forts i problemes per caminar.
7: Tampoc no crec que sigui el més greu que li pugui passar.
1: El millor de tot, i això també real, és que a partir d'ara dirigirà les obres des de casa seva. Resulta que en Washington viu en un pis amb vistes al pont. Doncs amb l'ajuda d'uns prismàtics, seguirà coordinant la construcció a distància. És molt maco d'imaginar això,
7: ja es veu que anirà bé.
17: Més a l'esquerra! A l'esquerra! Ara! No, ja els hi ha tornat un altre mort.
1: Oi.
17: Merda. Oi. No, és que jo des d'aquí faig el que puc, però hòstia, costa coordinar-ho.
1: Clar, clar.
17: Perquè els prismàtics d'aquella època tampoc eren els d'an.
1: Sí, sí, sí.
17: Veu tot borrós.
1: Oi, a la mínima que veus alguna cosa en un altre edifici et pots despistar. Se te'n van els ulls.
17: Se te'n van els ulls.
1: Els prismàtics.
17: És un moment de molta ebullició a la ciutat de Nova York.
1: Finalment, i després d'elevar la xifra de morts fins a 20, es comprova que dirigir una construcció a distància no és el mètode més eficaç de tots. Amb en Washington, amb la salut cada cop més delicada, la seva dona Emily serà l'encarregada de tirar endavant el projecte.
2: Doncs sí, sí, primer feia d'enllaç amb el meu marit i els treballadors, però ho he acabat assumint tot jo, perquè el meu marit ha de descansar.
1: I tant, que
2: sí, ha de descansar.
1: Compte perquè l'Emily Roebling és considerada la primera enginyera de camp de tota la història. Mm-hmm. Per primer cop una dona ocupa aquest càrrec.
3: Molt bé, Mercè.
1: Molt bé.
2: Sí, què, que us sembla, eh?
3: No.
2: Ah, és fort, no?
3: És fort.
2: I els mires, que els faig anar tots així rectes com un pal. Ben drets. Mira, mira aquell que està dormint. Aixeca't, Jan! Vols a favor de... Ah, no, mira, és mort, és un altre mort.
1: És un altre mort.
3: Sí, altre mort.
2: Sí, sí, sí, sí, és un altre.
1: Agafeu-vos fort perquè ara ve el millor de tot. Resulta que l'Emily ha agafat el lideratge, però no té cap mena de titulació.
7: Home,
2: ah, no! Ah, no, no, no, que no us havia dit que no. No, no, no, jo és que... A veure, el que sí que faig és seguir la meva intuïció.
1: Però no ets enginyera?
2: No.
1: No.
2: No, enginyera no, però tinc molta intuïció.
1: Enginyera.
2: Això sí que ho dic.
1: Enginyera d'intuïció.
3: Sí, mira,
2: exacte.
3: Mira, és una disciplina.
2: Està bé. Està bé. A veure.
7: No dona molta tranquil·litat, això.
1: Està bé, està bé. No sé com es factura la intuïció.
2: Escolta'm.
1: No sé.
3: En viva.
1: En viva, suposo. Diu que el seu difunt sogre i el seu marit li han ensenyat tot el que cal saber.
2: Sí.
1: L'Emily passa a ser la primera enginyera civil reconeguda de la història.
2: Veus?
1: Sense tenir cap preparació.
3: Fixeu-vos que abans tot anava diferent, eh?
2: Sí. Tant.
3: Ara tu mateix, Mercè, t'has posat al capdavant construint un pont sense titulació. Ni... Vull dir, tot era més senzill abans, eh?
2: Al final, és que, a veure, no estem parlant d'una obra... No,
3: és un pont,
2: un pont, eh?
3: És un pont.
7: Un pont és un pont.
2: Que els romans ja en feien de ponts, eh?
7: I abans,
1: heu de saber que després de tot el periple de la construcció del pont, el recompte s'eleva fins a 27 morts en total.
7: Hem pujat de cop aquí 7 o 8,
1: 27, eh? Que sapigueu, 27.
3: 27.
1: Heu de saber que la inauguració del pont també té la seva història. Però, bueno, això ja serà una altra passejada. De moment, hem de saber si en Django, el nostre gos malestruc, és viu o és mort. I això està a mans d'algú del públic, Mercè. Hem de veure
2: aquí... És molt complicat sortir d'aquí, ara.
1: Noia, a veure.
2: Aviam. Aquí sóc.
1: Aquí.
2: Com et dius?
1: Jacob.
2: D'on ets, Jacob?
18: De Vic.
1: Jacob de Vic. La pregunta és aquesta. Nova York està formada per 5 districtes. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx i Staten Island. Island.
18: Yes.
1: Soc el més allunyat de Nova York que hi ha.
3: Bueno, a mi m'ha agradat perquè has dit Bronx.
1: Bronx.
3: Ei, que soc del Bronx.
1: és el Bronx això. Català, escolta.
3: Sí, sí.
1: Anem a veure, on és Central Park, Jacob? A, a Manhattan? B, a Brooklyn?
18: Brooklyn?
1: O C, a Queens?
18: I want you seeing an accent so forever in the sometimes in the accent city.
3: Mare que em va parir.
7: Què he dit?
18: We have a couple of holes.
3: And crec que t'ha insultat,
18: we're starting your bit ball set in Brebsons. And I think that, what's with it? In Queens?
1: Jo crec que l'anglès el porta curiós.
3: Home, curiós ho té.
7: Que va, però jo vam pensar que era anglès, eh?
3: Ah, no era anglès?
1: No.
3: No, el que deia no era anglès?
1: No ha dit ni una paraula en anglès.
3: S'ho ha inventat.
1: Jo sé poc anglès, però no n'ha encertat ni una.
3: És que sempre dubto de mi, jo.
18: Quan no sé què dir, faig...
1: T'inventes l'idioma.
3: Si ho fos molt bé, això.
7: Si ho va parir.
3: Si ho va fer molt bé.
1: Però la resposta és Queens, eh?
18: Vinga.
1: Doncs el gos és... mort.
3: Oh!
5: Sí, pobre Django.
1: Manhattan, nois, a Manhattan. Evidentment, un gos malastruc com en Django ha acabat enterrat sobre les obres del pont de Brooklyn. El pobre gos ha patit la sort dels 27 treballadors i ha mort per culpa d'un coi de vestida mal collada. De moment, és el passeig més accidentat que portem aquesta segona temporada.
5: Sí, noi, quin dia.
1: Pobret.
5: Que gran pas.
1: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
19: I amb el vostre esperit.
20: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
21: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta i difosa en grups de 180.000 seguidors. És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi, però a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. Tot i les informacions compilades, fons de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Això encaixa amb la versió que havia donat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
22: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
21: En canvi, deixa en evidència aquestes paraules del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
23: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
21: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha de diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i forces de seguretat al Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
24: L'oposició i els socis del govern han celebrat la dimissió de Josep Lluís Trapero al capdavant dels Mossos. Junts i la CUP demanen que la consellera Parlon s'aparti i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant l'aplicació del 155.
21: Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans, presumptament, d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre de menors. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques.
24: El canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya xoquen al Parlament per les polítiques antiimmigració del partit d'extrema dreta, que demana l'expulsió del país d'un milió de demandants d'asil. Merz les ha qualificat de plans de neteja ètnica.
21: Tragèdia a Filipines. Almenys 5 persones han mort i 87 més estan desaparegudes després que s'ha incendiat un ferri a l'oest del país, a prop d'una zona turística de la província de Palawan. Segons les autoritats filipines, a l'embarcació hi havia 134 passatgers i tripulants. Han rescatat 42 persones. Les autoritats continuen les tasques de rescat i de recerca dels desapareguts, mentre el foc encara no ha pogut ser extingit. Esports, golejada del Barça en el debut a la Champions. Els blaugranes, molt superiors, s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet 2 gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
24: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG sobre el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres. També la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu equip.
21: A l'Open dels Estats Units de tennis, els nord-americans Ben Shelton i Francis Tiafoe s'enfronten en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i el guanyador del partit que s'està disputant ara entre l'alemany Alexander Zverev i el belga Botic van de Schansholp. De moment domina l'alemany per un 7-0.
24: Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
21: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant de l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barça a 9:00.
24: A la Champions d'handbol, el Barça ha debutat amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
20: Fins aquí les notícies.

0: jugant ahir la tarda, i a ell li en surten 4.
1: Per molt tant, fort, perquè que l'Òscar Fernández va fer una volta per tot amb Sant Quirze del Vallès i anar fent fotografies amb el Google Maps.
0: Així és.
1: I aquí hi ha un semàfor.
0: I d'aquesta obsessió informativa pel rigor i per la precisió, doncs em va sortir aquesta notícia. A Sant Quirze del Vallès ara mateix hi ha 4 semàfors, segons la persona amb més autoritat de Catalunya.
1: I Taradell, que l'Albert Home ens va confirmar que hi havia hagut un sol semàfor, però el van treure.
0: Escolta'm, quins fact-checkers que tenim, eh? Òscar Fernández i Albert Home, fantàstics.
1: Anem a per totes aquí a la solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: si avui és dimecres, la solució es diu... Estel Soler, molt bon dia!
1: Molt bon dia, molt bona temporada!
0: Com estàs, estrenada la temporada? Clar, és que fa tants anys que ens saludem cada temporada al setembre.
2: Déu-n'hi-do. De 3, 4 ja.
0: 4?
2: Doncs
0: jo crec que és el quart any que ens saludem al setembre.
2: Per mi, tornar és... ple, òbviament.
0: Tornar a casa, no, una mica?
2: Tornar a casa.
0: La comoditat de l'estudi es diu solució, també.
2: A més, sempre em poses temes que m'agraden, o sigui que... Què vols?
0: Avui, mireu, us portem una solució pràctica. Avui parlem d'ulls i d'ulleres, perquè avui portem els ulls a consulta. Els ulls a consulta. Cada quan hem de revisar-nos la vista? Ho hem de fer tots i totes? Quins problemes oculars són hereditaris i quins no ho són? Les dones, jo em pregunto, podem ser daltòniques? Perquè algunes persones són miops i d'altres no. Estar moltes hores davant una pantalla fa més mal als ulls? I aquestes ulleres vermelles que s'han posat de moda ara, per què serveixen? Són útils? Tu en tens, Estel?
2: No en tinc, però he investigat, perquè jo soc una persona molt curiosa, però vull preguntar als professionals
0: millor
2: si és un gasto inútil o no.
0: Quins senyals indiquen, disculpeu, que necessitem ulleres? Quan apareix la vista cansada? A partir de quina edat? I si portem ulleres, com les hem de netejar? Amb què les hem de netejar? I les lents de contacte, com hem de fer? En quins casos és recomanable i en quins no la cirurgia ocular? Doncs mireu, la solució. Aquestes preguntes les tenen dues persones que ens visiten avui. D'una banda, l'Anton Barraquer, oftalmòleg al Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Molt bon dia, Anton, com estàs?
3: Bon dia, què tal?
0: Escolta, Anton, amb aquest cognom, el teu futur professional està com predestinat, no?
3: Sí, sembla ser, no? Passava per allà.
0: Me l'imagino que va dir a casa, no, jo vull ser enginyer. Enginyer de què? D'ulls? Sempre has tingut clar que volies ser oftalmòleg?
3: Sí.
0: Però és la veritat.
3: La veritat és que, des de ben petit, que jo sempre he voltat per la clínica, i a mi sempre m'ha agradat, però, evidentment, jo he tingut altres aficions i altres històries. Va haver una mica de història.
0: M'encanta. Un dia hem de seguir investigant. Home, allò, en nissagues que tenen una professió molt determinada, què ha suposat, no?, a les persones més joves d'aquesta nissaga.
4: Això és una fantasia, és una meravella. Imagina que diuen, vull ser pastisser.
0: Bueno, potser, quins eren aquests interessos, Anton? Va, digues...
3: No, bueno, a casa sempre s'ha fomentat la música i les arts en general. Els meus pares els agrada molt l'òpera, la música, qualsevol tipus d'art d'aquest estil, i jo, doncs, bueno, el cine sempre m'ha agradat molt.
2: Té relació, perquè l'òpera, si no t'hi veus bé i estàs massa lluny, no veus res. Deixeu-me buscar-ho.
0: Em resulta molt interessant,
2: fàcil.
0: Com et pot condicionar un cognom a triar professió? Apuntem-ho com a tema i convidarem a l'Anton. Però avui...
4: T'imagines els fills de Messi?
0: Això és una pressió, no?
4: No m'agrada el futbol.
0: M'agrada el bàsquet?
4: Sí.
0: El badminton?
4: Exacte.
0: Què badminton ni badminton?
3: Sí, sí. No et pot no agradar,
4: Això o sigui, també és veritat.
3: Vull dir, al final estàs tan a la sopa aquesta,
0: no?
3: Estàs tan immers que no.
0: Ai, Anton, et convidarem, farem aquest tema, apuntem-lo, tietes, que serà xulo. Però avui no estem aquí per parlar d'això, sinó que de l'1 al 10 et pregunto, Anton, creus que els catalans en general cuidem els nostres ulls o no els donem importància?
3: Jo crec que sí.
0: Els donem importància,
3: De l'1 al 10... ha aprovat un 7, jo crec.
0: Un 7, un notable.
3: Sí, jo crec que en els últims 15 anys es nota, la gent està més conscienciada, probablement campanyes publicitàries, no sé. Vull dir, Barcelona és una capital molt important de l'oftalmologia, i jo crec que això també fa un efecte, no?, trucada, la gent té interès.
0: Per què és una capital important de l'oftalmologia a Barcelona? Perquè jo crec que el centre Barraquer hi té a veure, no, amb això.
3: Una miqueta, sí. Bueno, el Basavi va a intentar aquesta jugada, va sortir de Sant Pau i es va hipotecar tot per obrir el seu centre aquí, a començar el 37 i acabar el 39, van tenir que fugir, tornar... Bueno.

0: això és també per una altra, wow, per una altra ocasió, però des de llavors, bueno, s'ha anat construint i ja veus, Barcelona, vull dir, hi ha molts centres de molt prestigi, tots molt bons, i possiblement, jo m'imagino que, en part, no? Hem sigut catalitzadors.
1: Ara aquí explicaré una intimitat, però el meu fill és pacient de la clínica Barraquer, tu també, i vaig al·lucinar... Ah, mira, l'Albert Hodder també. Hosti, tu, de veritat, ens hauré de fer un descompte de la solució, I vaig al·lucinar de, si teniu pacients d'arreu del món, que teniu intèrprets, fins i tot.
0: Correcte.
1: En 5 llengües diferents, o 6, fins
0: i tot. Sí, correcte. Sobretot a l'època del meu avi va haver un tema relacionat amb l'Orient Mig, sí. I des de llavors sobretot està orientat en aquesta uh-huh. direcció, però també evidentment de tot arreu, d'Amèrica, del nord, del sud, uh-huh. Europeus no tants, però ara comencen a haver-hi també,
1: Centre de referència al Centre Barraquer i Barcelona com a capital de referència de l'oftalmologia. Avui, a banda de l'Anton Barraquer, també forma part de la solució. Un aplaudiment per la Guiomar Pàrrega. Molt bon dia, Guiomar.
2: Molt bon dia, gràcies.
1: Com estàs? Molt bé. La Guiomar és optometrista. Podem dir el centre on o no?
2: Sí, i tant.
1: A Cotet.
2: Ja, i tant.
1: A Cotet també referència en el món de les ulleres, a casa nostra. Quina és la diferència entre oftalmòleg i optometrista? A veure, Guiomar.
2: Va. Primer jo dic que som companys de feina, perquè un sense l'altre no podríem viure.
0: Correcte.
2: Els oftalmòlegs són els metges dels ulls. O sigui, si hi ha una malaltia, és l'oftalmòleg que ha d'anar. És qui et donarà una medicació, és qui et pot posar una anestèsia. Nosaltres, els òptics optometristes, només, i la paraula abarca molt, però ens dediquem a la graduació.
1: D'acord, només, entre cometes, només graduació.
2: Correcte. Uh-huh. Adaptació de lents de contacte, i després treballem conjuntament, però ells són... O sigui, si hi ha un problema mèdic, hem d'anar a l'oftalmòleg.
1: A l'oftalmòleg. Doncs avui farem en dues direccions, com cuidar la salut dels nostres ulls i després com cuidar també la salut dels nostres vidres, diguem-ne,
2: Vale.
1: En parlarem amb tots dos. Estel, com està la salut ocular de les teves criatures i de la teva pròpia? Perquè hem d'explicar que l'Estel, li pregunto, li dic, tu portes ulleres? I em diu, no. Potser portes lents de contacte. I diu, no, un dia vaig decidir que vaig veure-hi bé. A veure, Estel.
3: Molt bé, sí,
1: què vol dir que un dia vas decidir que hi veies bé?
2: Que reia. No, aviam, jo sempre havia volgut d'ulleres. A mi m'agradaven les persones que en duien. No us havia passat com de petit quan algú es trencava un braç i li enguixaven? Vull que me l'enguixin.
1: Absolutament.
2: Doncs a mi sempre m'havia passat una mica això amb les ulleres. I és un dia com de guais vaig anar com a mirar-me els ulls amb l'esperança que em diguessin.
1: A on? A l'optometrista o a l'oftalmòleg?
2: Penso que primer vaig a l'optometrista i després vaig fer com amb dues visites, no? I jo juraria que em van dir que tenia una mica d'hipermetropia i em van fer unes ulleres. No
1: recordo
2: què volia dir.
1: És que és tan poc precís.
2: Perquè jo em vaig començar a posar aquelles ulleres que jo pensava, en realitat no les necessito del tot, però m'agradava portar-les estèticament. Jo sóc d'aquelles que es faria ulleres estètiques sense vidre real.
1: Són precioses, m'han ofert tantes vegades operar-me.
2: Jo paro davant les òptiques perquè vull ser una clienta i no ho soc. Bueno, i un dia vaig dir...
1: Doncs vine a mi i posa-te l'horari.
2: I vaig dir... No sé on són, però hi veig bé. I ja no me les he tornat a posar mai més.
1: A veure, així d'entrada...
2: Crec que no entro en el conjunt de persones que sí que cuiden la seva vista. De fet, mai més he tornat a mirar-me-les fins l'any passat, que vaig anar d'urgències, però em van atendre meravellosament bé, perquè vaig tenir una diplòplia. És a dir, vaig començar a veure-hi doble i realment em vau salvar. Va ser segurament arran d'un accident de cotxe, no ho tenim clar. O va quedar allà, no sabien si accident, o... un supercostipat, virus algú bacteria que jo havia tingut que havia pogut passar l'ull, no vam treure l'entrellat, però adoració a Barraquer perquè em van tractar superbé.
1: Mira, me la deixes votant, de seguida resoldrem què és la diplòpia.
2: Diplòpia.
1: I podeu formular les vostres preguntes, aprofiteu que teniu a dos experts a la vostra disposició, línies obertes, com sempre, per fer totes les preguntes que considereu necessàries.
3: Això és curiós perquè encara que portis ulleres habitualment i te les treguis, et saps el número de Catalunya Ràdio de memòria, perquè no necessites la vista, perquè ja el portes a dins. Ahir ho explicàvem també, i és així, 93-201-7474 és el telèfon que ja sabeu que heu de marcar per parlar amb nosaltres i que esteu a la feina i que us estan mirant i que teniu un company de feina que us espia i que sempre mira a veure si no esteu treballant i dieu, mira, jo no puc trucar, m'estimo més escriure un missatge de WhatsApp perquè és més discret. discret i ara si començo a agafar el telèfon, doncs sospitaran.
1: Cantarà massa.
3: El curro, no? Doncs mira, doncs, és el telèfon que tots teniu apuntat i guardat com la solució amb Elisenda Carot. 677 38 77 19. Avui aprofiteu perquè tenim aquí dos professionals i podeu fer totes les consultes que vulgueu.
1: He de dir que al Club de la Solució hem penjat un vídeo perquè veieu com les persones miop veiem la realitat. Perquè els miops, des d'aquí, perdoneu, però miops a Catalunya, manifesteu-vos. Tu també
2: sí,
1: ho ets, eh, Guiomar?
2: Sí.
1: La gent sempre fa la mateixa pregunta. I això no ho veus? Com pot ser que no vegis això? Cony, doncs per això porto ulleres. Però et retreuen.
0: Però tens un superpoder. Si treus les ulleres, veus molt bé de prop.
1: Correcte. Això és veritat.
2: Ah, correcte.
1: Això és veritat. Això... Ai, un aplaudiment per aquest superpoder. És veritat. Sí. Clar, la gent que diu vista cansada, jo dic vista cansada de què? Però si jo de prop hi veig perfecte. És el tema és de lluny. Per tant, miops de Catalunya, us fan aquesta pregunta? Deia que el Club de la Solució hem penjat un vídeo de com hi veiem les persones molt miops sí. sense ulleres. Si voleu formar part del Club de la Solució, 677 38 77 19. Vull formar part del club i allà us entrem directament en aquests vídeos en exclusiva que no apareixen a xarxes.
3: Jo tinc preguntes ja.
1: Foli. Va, comencem amb les preguntes.
3: Mira, el Xavi diu, el meu fill té com una mena de marca de coloració blavosa a l'ull, diu, a la part blanca. La té de naixement i el pediatre no li ha donat mai importància, però jo, diu el Xavi, estic una mica ratllat. Això s'ha de controlar? Què pot ser? Pot ser perillós, pregunta.
1: Quantes preguntes, Xavi?
3: Sí. Està ratllat.
0: Primer, a veure, ha dit l'edat? No ha dit l'edat, oi que no?
3: D'ell o del fill?
0: Del fill.
3: Un any i mig.
0: Un any i mig, vale. Llavors, aquí pillaré una pàgina dels meus companys dermatòlegs.
1: Vinga.
0: Al final, la pell i la superfície de l'ull parteixen de la mateixa zona a nivell de quan es forma. Llavors,
1: a nivell celular ve del mateix lloc. Tot.
0: Exacte. Llavors, en aquest sentit, es podria comportar com una pequita melanoma, no? Però el que passa és que el més probable és que no sigui res.
1: Però s'ha de controlar.
0: No sigui res. I com es controla? El més important és entendre canvis de tamany, canvis de color, canvis de forma. Són aquestes les tres coses. Canvia de tamany. Típicament, inclús a edats tan petites, a vegades desapareixen aquestes coses.
2: Com les pigues, no?
1: Que és com una piga a l'ull, no?
0: Sí.
1: La part blanca és l'escleròtica.
0: A sobre tens un revestiment transparent, que és la conjuntiva.
1: Conjuntiva.
0: I darrere, la part blanca que veus, és l'escleròtica, correcte.
1: D'acord.
0: Llavors, bueno, controlar. És controlar, si és la primera vegada, jo a vegades dic, escolti, torni en 6 mesos, i vostè pues, es fixa si canvia de color, si canvia de forma, doncs podem anar abans i si fa falta es treu i ja està.
1: Per tant, Xavi, en principi es pot comportar això com un, entre cometes, i no ens espantem tots, un melanoma com un atac a la pell que pot derivar cap a una cosa fotuda, però si es controla a males, es treu. En principi, la major part dels casos entenc que no és res important.
0: Exacte. La majoria és... una piga.
1: Una piga. Més preguntes.
3: Doncs mira, jo crec que l'Eva fa una pregunta que moltes persones, quan arriben, diguem-ne, en aquella etapa de, cap als 40, més o menys, en què comença a aparèixer la vista cansada, doncs una pregunta que molta gent ens hem fet i que molta gent es fa, que és com és possible que costi tant adaptar-se a les ulleres progressives.
1: Ui, sisplau.
3: No, és que és un tema... De
1: les ulleres progressives.
3: De veritat que és un
2: Catalunya
3: tema...
2: Catalunya pateix.
3: No, Catalunya dividida. Hi ha gent que s'adapta.
1: Mira, aquí li preguntem primer a l'Anton i després anem directament a la Guiomar, perquè també hi té a veure aquí amb les progressives.
0: Jo crec que la Guiomar ho fa Guiomar. Millor que jo. Però mira, no, jo et dic el que a mi em sona, jo sé, i tu em corregeixes. Al final hi ha diferents progressives, no? Però la clàssica és de dalt cap a baix, lluny, intermig, prop.
1: D'acord.
0: Molt important, posicionament de la ullera. Si està una mica més caiguda, pot ser una de les raons, no? I, bueno, el factor de la neuroadaptació que es diu, o sigui, que el cervell ho accepti, és un altre, però com és un gran desconegut, no sabem, i estic segur que hi ha altres, i la Guiomar ho farà millor que jo.
1: Guiomar, a veure...
2: Va, jo com a professional fa 20 anys que estic donant recomanacions de com adaptar-nos, no? I jo ara fa 2 anys que em vaig posar progressives.
1: Oh, tu mateixa?
2: Jo mateixa.
1: I com t'ho vas fer? És a dir, et poses les ulleres i mires tu la pantalla?
2: Em graduar un company.
1: Estava flipant.
2: Però em vaig escollir les ulleres i tal. Vale. Durant 48 hores vaig patir el que jo he dit als clients. Demà no, que no és per tant.
1: Ara, això haurien de ser horrible, no?
2: Hi ha una part d'adaptació. Evidentment, la part més important és que estem ben graduats, com deia l'Anton, que estiguem ben centrats en les lents, i després dintre dels progressius hi ha moltes gammes. Com millor sigui la gamma, més amplitud de lent tindrem, més fàcil d'adaptar-nos.
1: Però convindreu amb mi que és normal. I quant de temps triguem a adaptar-nos a una ullera progressiva així de mitjana?
2: Mitjana, una setmana.
1: Ah, només una setmana.
2: Sí, hi ha gent que marxa, que surt de l'òptica amb l'ullera ja posa, diu, ah, això no és per tant,
0: sí.
2: I marxa.
0: Sí.
1: Una setmana, per tant, fins aquí seria normal. Mireu, sí. Va, que estan cremant els telèfons. 93-201-7474, sí que us demanaré concisió. Anem a la pregunta directes, perquè tenim infinites preguntes, que ja us dic que haurem de fer un segon consultori, eh? 93-201-7474. Francesc de Mataró, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: A veure...
4: Jo fa temps que tant tinc... veig doble.
1: De tant en tant hi veus doble, això de la diplòpia que deia l'Estel.
4: Sí, i m'haig d'estar ensenyant el lloc i se me'n va.
1: Ah, i se te'n vas sol, eh?
4: Sí, ja està, i torno també.
1: Quan fa que et passa això?
4: Si tap un ull i veig bé. Sí.
1: D'acord.
4: Amb dos ulls veig doble.
1: Ah, amic, doncs mira, ara li preguntem al doctor, a l'Anton Barraquer, a veure què és degut i a veure què pots fer, si has de fer alguna cosa més enllà de descansar la vista, que és el que fas, Francesc. Gràcies, bonic, fins ara.
4: Sí,
1: adéu, adéu. A veure, què és la diplòpia, que ens ha anat perfecte aquesta trucada d'en Francesc, que és el mateix que li va passar a l'Estel, a què es pot deure i què hem de fer?
0: Clar, la diplòpia... Depèn de l'edat, és diferent i l'actuació ha de ser molt diferent. En el cas de la diplòpia del senyor, clar, és una diplòpia més tardia, no és de la infància. Podria ser que ell ja tingués un ull que era una mica gandul i ara ha decidit començar a fer... Que la diplòpia al final és que els dos ulls no estan mirant la mateixa cosa. Llavors el cervell es fa dues imatges.
1: Ah, és a dir, que tenia una mica d'estrabisme.
0: Sí.
1: Ah, d'acord.
0: Podria ser degut... Bueno, hi ha moltes coses, moltes vegades no ho sabem, eh?
1: Però... I pot ser tensional? Perdona, eh?
0: Tensional, quin sentit?
1: O sigui, que sigui un tema de que tu estàs més tens...
2: D'estrès.
1: Sí, d'estrès.
0: Podria... No podríem descartar-ho, eh? Que fos psicosomàtic, però bueno, a vegades pot ser algo tan estúpid com el posicionament de les ulleres, també, eh? O sigui, no té per què ser algo orgànic, per se. En tot cas, si persisteix, val la pena visitar-se, eh? I fem un parell de proves i ho mirem.
1: En el cas de l'Estel, a tu,
2: mira,
1: com et van tractar la Barraquer?
2: Jo tenia això. Aquesta és la foto que em van fer.
0: Vale.
2: O sigui, aquest múscul d'aquí sota,
0: De sota
2: l'ull, m'estirava. O sigui, jo veia clarament que potser si era per l'impacte de cotxe, quan jo mirava lleugerament amunt, notava una pressió molt forta cap a baix, llavors se'm generaven dues imatges.
1: Home, clar, si t'estiraven l'ull a baix, filla.
2: Un cartell, el veia doble, i l'endemà mateix d'anar-hi em van fer uns tacs d'urgències.
1: I com ho veu solventar?
2: Medicació amb cortisona.
0: Antiinflamatoris.
2: Molts mesos. I a poc a poc va anar remetent. Sí, sí.
0: Això al Márquez també va passar, clar.
1: Sí?
0: Sí, perquè bueno, s'ha caigut moltes vegades i va tenir una temporada.
2: A veure, t'he de dir que és d'aquelles coses que fan por perquè si ets hipocondria com jo, veus doble i dius, ja està, tinc un tumor, n'heu fet la caixa, saps?
1: El primer que penses, no?
2: Però no, molt bé, vull dir, molt bé que em van tractar molt bé malgrat l'espant.
0: Moltes vegades amb la pastilla antiinflamatòria, un corticoide, perfecte, eh? I ens estaviem la cirurgia.
1: Oh, mira.
2: Ai, no m'ho van dir, que potser m'ha vingut.
0: Bueno,
2: sort.
0: Si hi ha un atrapament d'aquest múscul.
1: En Jordi, des de Canet de Mar. Pregunta concreta. Jordi, molt bon dia. Jordi? Jordi, que m'has penjat? Bueno, Jordi. Mira, ja t'ho dic ara. En Jordi, a Canet de Mar, diu, què passa quan es mira un eclipsi sense protecció?
2: Oi, oi, oi.
1: Home, això ho hem tractat, aquests dies d'estiu.
3: És una pregunta
1: no ho feu.
3: Que no s'ha fet.
1: No ho feu, sisplau. No ho feu. Jordi, que ets aquí...
5: Sí, sí, em sentiu?
1: Ara et sentim. Jordi, a veure, la pregunta concreta és què passaria... A veure, punyetero, que has mirat l'eclipsi sense protecció.
3: Ai, què fa.
5: Els avisos han estat moltíssims, però jo per deformació professional, m'agrada sempre saber l'origen de les coses.
1: Ah, pensava que ho havies fet. Val.
5: No, llavors voldria saber concretament què succeeix quan una persona mira un eclipse, què és el que es malmet i per què.
1: D'acord.
5: Això és com diuen, has de caminar, i no et diuen per què, i resulta que s'ha d'anar en baix, no? I és que resulta que diu que els neurotransmissors es generen la musculatura, i tu pots pensar, no, però si jo estic bé de pes, per què has de caminar? I amb això també, l'origen, eh?
1: Jordi, mira, t'ho compro, perquè és veritat que hem fet molta prevenció, que hem dit, no mireu a l'eclipse, i això hem estat mesos i mesos comunicant això des d'aquesta ràdio concretament, però no m'he explicat què pot arribar a passar. Si miréssim un eclipsi així directament, o mirem el sol directament...
0: Vinc estudiat. Principalment, o sigui, la falsa sensació de seguretat de tenir un eclipse que no és 100%, i el 100% de l'eclipse és només durant uns minuts, ja ho sabem, això, fa que, encara que sembli que està completament cobert, la quantitat de rajos ultravioleta que poden danyar aquestes neurones retinianes és molt alta. A tu potser al moment no et fa mal, Però després, al cap d'unes hores, al cap d'uns dies, aquesta radiació pot fer que una part de la retina simplement deixi de funcionar.
1: Es fongui, eh?
0: Sí, es fon.
2: I veus un atac, aleshores.
0: Va, clar, normalment, a veure, depèn d'on afecti, pues, pot ser una taca perifèrica o pot ser central. Va, llavors, en fi.
2: Cremada, no?
1: Doncs mira, Jordi, queda respost i segueix a l'escolta, perquè ara li preguntarem sobre les mosquetes aquestes que veiem. No sé si té a veure amb que es morin parts de la retina.
5: Hola, a mi quedava una pregunta que era amb un cop de calor a la vista, per què succeeix els símptomes que es donen?
1: Epa! O sigui que ens veiem com enlluernats, com similar a un desmai, eh, Jordi?
5: Sí.
1: Doncs mira,
2: de vista.
1: Fem una cosa, no, Jordi, Jordi, un moment, para-ho. Para-la, Antonio, para-la. Jorge, Jordi, un moment, deixa'm posar ordre. Ara et responem això que acabes de preguntar, d'acord? Entenc que la teva curiositat és infinita, em plantejo fitxar-te com a redactor, però em quedo aquesta pregunta i després vaig al Xavi, que estava fent cua. Una abraçada, bonic, fins ara.
5: Una gràcia, ja estic disposat, ja s'ha cobrat.
1: Un de gratis, apunta'l. Apa, Jordi, fins ara. De seguida li responem al Jordi. Abans, però, Xavi, de Sant Vicenç dels Horts. Xavi, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: A veure, quina és la teva pregunta?
6: La meva pregunta és que m'he quedat sense ull, amb un ull.
1: Sense què?
6: I la pregunta és quina malaltia puc tenir.
1: T'has quedat sense què? Sense visió?
6: Sense visió. Per un ull no veig res, un 100%. I si em poso mirant quan hi ha claror, el sol i tot plegat, veig un 99,75%.
3: Carai, tu.
1: I és a dir,
6: pràcticament res.
1: A veure.
6: Sí, res.
1: No veus res d'un ull des de quan, Xavi, et preguntava el doctor.
6: Des de quan?
1: Sí.
6: A mi...
0: Setmanes o mesos?
6: Aquest ull ja em feia mal normalment i jo descansava, perquè li deia a la meva parella, ostres, me'n vaig a descansar aquest ull que em fa mal. I de cop i volta, no sé, la vaig perdre parcialment, no sé, però ràpid, en una setmana no hi veia.
0: Llavors, això pot ser dues coses.
1: Wow.
0: Una, per anar a lo més així greu, pot ser un desprendiment de retina o pot ser un accident cerebrovascular de tipus retinià, o sigui, com si fos un petit infart, no? Però de la retina. La retina té uns vasos que alimenten tota aquesta zona, que és molt important, i si es taponen, instantàniament, no? Pues podem perdre. Això és una cosa que s'ha d'actuar ràpid i en general val la pena visitar-se on sigui, però vamos, ja.
1: Per tant, Xavi, corre, o sigui, penges la trucada i te'n vas a l'oftalmòleg. És el consell que li donem, Anton?
0: Correcte, sí, sí.
1: Xavi, faràs això, corrent a l'oftalmòleg?
6: Avui no puc, ho tinc ocupat.
1: Oh, cony, a veure, amb què ho tens ocupat? Perquè si és una tonteria, t'ho canvio jo, eh?
6: A què?
1: Què has de fer avui, Xavi?
6: Estic pintant i fent cabanes de fusta en miniatura.
1: La mare que el va matricular. Xavi, doncs...
6: Sí, hi ha un ull,
1: Xavi,
6: són comandes, les haig de complir.
1: Mira, ens guardem el telèfon perquè un dia parlarem això de comandes, sí. Però fes-me el favor i vés al llarg d'aquesta setmana a l'oftalmòleg, que ens ho recomana aquí l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Una abraçada, bonic, fins ara.
6: Ho faré, gràcies per tot.
1: Adéu, adéu. M'encanta l'actitud del Xavi. Guardeu-lo, apunteu-lo per quan fem un tema d'optimisme. Jo perdo la vista d'un ull i m'agafa...
3: O de prioritats.
1: No em va bé, que estic pintant cabanes. La feina és la feina, tu.
2: Ostres, no,
1: va, deixeu-me avançar una trucada que tenim aquí esperant també amb Patrick. Una pregunta en aquest cas jo crec que és per la Guiomar. Patrick, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: A veure, quina és la teva pregunta?
7: Volia saber si és un bon mètode de pesar ulleres amb líquid 30...
1: Amb líquid de? Que se'ns ha tallat.
7: Renta plat.
2: Netejar les ulleres.
7: O més aviat no està molit.
0: Sabó
1: líquid. Fem una cosa, mira, com que Patrick ens truca, per cert, de la Catalunya Nord, com que està perdent la cobertura, agafa el Nil i a veure si et pot concretar la trucada. Si no, nosaltres preguntem sobre com rentar les ulleres, com rentar els vidres de les ulleres, que aquest és un clàssic. Mira, aprofito la pregunta del Patrick, que ell ens deia amb detergent líquid, ha dit? Detergent líquid.
2: Jo entès que deia sabó de rentaplats i després no he acabat d'entendre.
1: No sé si és oli, amb qual no serà oli.
0: No,
1: home, si és oli és una mica...
0: No.
1: Una mica poc eficaç. A veure, cada quan hem de netejar les ulleres? Cal fer-ho cada dia, cada dos dies, cada quan, Guiomar?
2: Home, un mínim de cada dia, com la cara, dic jo sempre. O sigui, com a mínim un cop al dia. Si després se t'embruta, tornes a rentar.
1: Un cop al dia. Ho podem fer amb rentavaixelles o amb detergent líquid, com ens deia ara el Patrick?
2: No, sabó neutre.
1: Sabó neutre? O sigui, el sabó de les mans normal no val?
2: Si té crema, no, perquè aleshores quedarà oliós i no quedarà net.
1: Sabó neutre.
2: És que hi ha rentavaixelles que són molt laborals.
8: agressius pels tractaments de la lent, amb el qual no es recomana.
1: D'acord. Sabó neutre, el de les mans que posi neutre.
8: Correcte.
1: D'acord.
8: Correcte.
1: Sabó neutre, aigua freda, tèbia, calenta?
8: Tèbia.
1: Tèbia.
8: La calenta?
1: Això és perquè no es vol mullar.
8: No, no, clar.
3: Tèbia. No, no, és que no fem res bé.
1: Aviam,
3: no
1: creu. Ho faig tot malament.
8: Les temperatures extremes amb les lents no van bé. No van bé. Igual que no va bé deixar l'ullera dintre del cotxe que agafarà temperatures molt altes, doncs no ens va bé ni aigua molt calenta ni molt freda, amb la qual cosa, doncs tèbia.
1: Aigua tèbia.
8: Sí.
1: Aixugar-les, perquè clar, un cop les esrentades, hi ha un tema d'aixugar-les. Com ho hem de fer? A veure, què esteu fent? Digueu un veu altre.
0: La samarreta clàssica, i després dius, és que no entenc per què tinc tan ratllada, tu, no ho entenc.
1: Això és un clàssic, a més, les senyores... que agafem la samarreta dels fills o dels marits, no? Perquè hi ha més superfície.
8: Amb l'alè, no?
1: Amb l'alè i la samarreta del veí, no?
8: No, sisplau. No, ni la pròpia ni de ningú. Amb una camusa. La donem sempre als centres òptics, amb les ulleres, i és un teixit molt suau.
1: Camusa i alè, bé o no?
8: Alè, no, mai. No. Aigua i sabó.
1: I líquid aquest que doneu a les òptiques?
8: Exacte, el netejador d'ulleres també, que és un producte que està preparat
2: aquests
8: per això.
2: Aquests dos productes es queden al calaix de les mardufles, sempre. De la cuina, del rabador o d'algun lloc
1: absolutament,
2: de casa.
1: I ho sabeu.
2: Igual que el netejador del teclat del mòbil o de l'ordinador. És així.
1: I et dic una cosa, les camuses, al final, allà hi ha una miqueta de tot, xoco crispis i fins i tot, eh?
2: Home, i tant.
1: Vull dir que les has d'anar rentant
2: tant, tant,
1: eh, també.
2: Jo fins i tot he vist òptiques que ens regaleu tipus clauer.
8: Sí,
2: però hi ha un dia que allò ja no és a la teva vida accessòriament de cada dia i vas de la samarreta. Jo ho he vist, això.
1: Tornant a la pregunta del Patrick, que l'hem perdut, que hi havia mala cobertura, ens deia, efectivament, sabó líquid, sí, si és neutre.
8: Correcte.
1: No? Per tant, el de mans neutre, Patrick, sí. I diu, sabó de rentaplats?
8: No.
1: No.
8: No.
1: Són molt agressius.
8: Sí.
1: I la segona pregunta que ens feia en Patrick, molt interessant, diu, tenir dermatitis pot ser una dificultat a l'hora de portar lents de contacte?
8: A priori...
1: T'has deixat morta, aquesta pregunta,
8: sí,
1: eh?
8: Sí, sí. Hauríem de valorar, per exemple, la llàgrima d'aquest pacient, perquè, com ha dit abans l'Anton, com és, al final és la continuïtat de la pell, hauríem de valorar-ho, però, bueno, faríem un biomicroscopia, miraríem la superfície de l'ull i a partir d'aquí es fa l'adaptació.
2: Perquè, escolta, aquí no els estan veient, però ni l'Anton ni la Guiomar porteu ulleres. No teniu... Tu tens lentilles?
1: Lents de contacte?
0: A mi m'ha parat el meu pare.
2: Què tenies?
0: Sí, sí, jo, home, clar.
1: Heu parat el teu propi pare.
0: No, però has de... Vull dir, l'exemple, no?
1: Però què tenies?
0: Jo tenia 3 dioptries i mitja de miopia als dos ulls.
2: Però, és el colmo, és un acudit, això.
3: No, però la pregunta és...
1: Anem a la publicitat.
3: Si això cobra el pare?
1: Ah, què? Anem a la publicitat. I de seguida valorem. Tothom és apte per fer-se una intervenció com la que s'ha fet ara bé l'Anton per treure la miopia, sí o no? Ja us dic que repetirem consultori, perquè ens estan quedant moltes preguntes i hi ha infinitat de trucades i de whatsapps. Pausa per la publicitat? Re, mira, us dic la veritat. Albert, posa'm la de 2 minuts 01. Podeu fer a casa? Comptar 2 minuts 01 i tornem a estar amb vosaltres.
9: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: És tard i vol ploure, o no plou, perquè sembla que les expectatives estaven molt altes
3: volia,
1: i al final no ha plogut tant.
3: Volia ploure.
1: Sí. Dic això perquè se'ns estan acumulant els temes, inclús ara quan estàvem a la publicitat, estàvem parlant amb el doctor Anton Barraquer sobre les operacions. Convé operar-se o no? A tots els ulls sí o no? A quina franja d'edat és el més convenient operar-se? En quin moment s'atura la miopia o el creixement de la miopia? Aleshores ens podem operar. Les persones que estan esperant una criatura s'han d'esperar a operar-se. Per què? Quins riscos hi ha? A veure, parlem d'operacions.
0: Sí.
1: Tu ara has dit, el meu pare em va operar.
0: Sí.
1: Home, també, si la caga el teu pare, tu t'hi enfades de tota la vida, no?
0: Sí, però jo, vull dir, crec en la meva Home. Professió i molta gent que diu, no, per què vostè no s'ha operat? Les persones que no s'han operat, quan va sortir aquesta tecnologia làser, ja tenien que portar ulleres de prop.
1: Ah.
0: Ja tenien 40 i tants i diuen, és que ja no em surt a compte.
1: Clar, vale. Vale,
0: aquesta és una de les coses perquè molta gent pregunta, i en canvi, si et fixes ara tots els companys més joves d'oftalmologia, ens estem operant tots.
1: Sí, els més joves ja no porten ulleres.
0: No.
1: Ara has dit una cosa bastant clau. A partir dels 40,
0: sí.
1: Posats a portar ulleres,
0: sí.
1: Tu recomanaries operar-te per la miopia, però en canvi seguir portant ulleres del cerca, que li diuen?
0: És una qüestió una mica de lo que... És opcional, clar. Al final, jo tinc pacients de 42, 45, inclús a prop de 50, que tenen molt bona visió, però no volen portar ulleres i sobretot centrat en l'esport i l'activitat de l'aire lliure. Mm. Això és una mica el tema. Mm. I accepten aquest petit, bueno, pues de prop, pues mira, utilitzo les ulleretes. D'acord. I si no, esperem a la cataracta.
1: I es poden operar les dues coses? La vista que hi vegis malament de prop, diguem, això és operable?
0: És operable. També és operable en làser, encara que, bueno, és una cosa... Bueno, considerem que és una mica controvertida, encara que hi ha companys que ho fan, eh? Uh-huh. Es pot fer, nosaltres no. Això és un melón, eh? Uh-huh. Per un altre moment. I després el que acostumem a fer per treure tot, presbícia, el que sigui miopia, astigmatisme, és esperar aquesta franja etària quan comença el desenvolupament de la cataracta, que seria al voltant dels 50 cap a dalt. Cada cop la gent aprofita i s'ho fa abans.
1: Tinc moltes preguntes, eh?
0: Vale.
1: En quin moment es fa amb làser i en quin moment fan allò de posar-te una... A veure si ho dic bé. Retina... Ai, la retina. Lent intraocular.
0: Lent intraocular, sí. La lent intraocular, entenent-ho com el procés de l'operació de la cataracta, típicament, franja així per dir-te un número, que no és exacte, seria a partir dels 49-50.
1: D'acord, vale? 49-50.
0: Làser per treure, anem a dir, tens miopia i astigmatisme, entre els 18, que bueno, més o menys, fins a quan comença la presbícia, 40 i algo.
1: Quan deixa de pujar la graduació, allò de dir, va, la tinc bastant estable i aleshores m'opero ara?
0: A nivell purament estadístic, el que se sap és que entre els 18 i els 24, no, distribució de campana de Gauss, la majoria ja no li creix tant. Mm-hmm. Però la miopia pot créixer al llarg de tota la vida.
1: Per tant, et pots llavors operar i després que torni a sortir miopia.
0: Efectivament, molta gent ho fa, però a veure, al final, quan tinguis... Quantes vegades tindràs 20 anys? Quantes vegades tindràs 30 anys?
2: Llavors, no
0: quan
2: diguis tens, això.
0: Quan, no, però no, i escolta, i una altra cosa també, quan arribes als 40, 45, 50, i imagina't, t'ha sortit mitja diutria, una diutria, el que t'he dit del superpoder. Te treus les ulleres i veus bé de prop.
1: Bé de prop.
0: Llavors, aquí hi ha un trade-off, no?
1: Home, jo tinc una amiga que es va operar perquè tenia 5 diòptries i ara li ha tornat a sortir, però diu, clar, no, però diu, clar, és de broma, 0,75 versus les 5 que tenia. I jo em tornaria a operar cada dia, si calgués. Doncs, Anna Peguera, una abraçada.
3: Doncs hi ha un oient, que es diu Oriol, també li envio una abraçada, que es va operar fa 19 anys i diu que va sense ulleres i pregunta si algun dia, ara té 44 anys, li tornaran a sortir aquestes diòptries. De moment queda clar que...
0: No té per què sortir la mateixa quantitat. Normalment és una petita quantitat. Si tens molt mala sort, pues, escolta, dues diòptries. Mm-hmm. Imagina't, típicament també està relacionat amb quina és la diòptria en la que parties. Si tenim més diòptries de partida, hi ha més probabilitat, no? L'estadística juga en la teva contra. Però al final és estadística, és si toca, t'ha tocat.
1: Mm. Ara seguirem amb les operacions i les embarassades, perquè hi ha molta gent que li diu no t'operis fins que no hagis parit, perquè hi ha més risc de despreniment de retina. Cert o fals? Ara ho investiguem amb el doctor. Abans, però, Antònia d'Igualada, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Pregunta concreta, estimada.
10: Sí, us vull fer una pregunta molt curiosa. A veure, jo m'estava fent tractament de parines, que és col·loquialment com es diu, i de cop i volta em desperto la nit amb els ulls enganxats, que no els podia obrir,
1: ui.
10: I a l'obrir-lo, doncs, un dels ulls vaig veure un forat negre, la part central. No tenia visió, només perifèrica. I, clar, em vaig espantar moltíssim.
1: Ostres.
10: I pregunto si pot provocar un desprendiment de retina, això.
1: El tractament amb heparina pot provocar o no un desprendiment de retina. Doncs t'ho resol que ara mateix... Bueno, jo no, el doctor Antoni.
10: Vale,
1: fins ara, bonica. Adéu, vale, adéu. Ah, perdó, espera, no pengis.
0: Sí, heparina injectada o en gotes o...?
10: No,
0: injectada. Vale. Okay.
1: Gràcies, Antònia. Fins ara,
10: de
1: bonica.
10: Adéu, adéu.
1: Què li diem a l'Antònia?
0: A veure, l'heparina al final és un medicament que el que fa és prevenir trombos, molt col·loquialment dit. Mm-hmm. Llavors, si ella ha tingut un fenomen que es podríem dir que és una hemorràgia, que és una pèrdua momentània de visió, una taca negra, em sembla bastant central per el que diu, podria ser degut no tant a l'heparina, sinó a aquest problema vascular.
1: D'acord.
0: Llavors, clar, que l'heparina generi això, ostres...
1: En principi, no.
0: No hauria de ser això.
1: Va, tornem al genèric. Estàvem parlant d'operacions. La gent, dones que es vulguin quedar embarassades, que a vegades reben el consell de no t'operis fins a haver parit. Què diem d'això?
0: Sí, és el típic tema, aquest. Ho responc moltes vegades a la consulta. En principi, clar, és veritat que tu hi ha un canvi hormonal, i el canvi hormonal afecta totes les estructures, i és veritat que pot generar una miopització. Si ets miop, pot pujar la miopia. Generalment no hi ha consens, perquè hi ha estudis que tornen a la miopia que tenien abans i d'altres que diuen, no, sí que augmenta. Però la causalitat, o sigui, la raó és l'embaràs o és perquè t'havia de pujar ja la miopia genèticament parlant? Doncs bueno, encara no ho sabem, eh? En general, jo acostumo a dir que no cal obsessionar-se amb això, eh? Que no.
1: Que no, en principi no, no sigui un factor que tingueu en compte. De seguida resolem amb el doctor el tema de les mosques, aquelles mosques que de vegades veiem, però ens ha quedat penjat. Guiomar, a veure, aixugar. Un cop hem rentat les ulleres, les hem d'aixugar. Ho hem de fer amb les camuses que dius tu, ho podem fer amb una tovallola, amb paper de vàter...
8: Tot el que em pregunti serà no.
1: Potser només. Oh, què les he de xugar, bufant?
8: Gamuses, ja està.
1: Ah, gamuses, ja està. Gamuses, només.
8: Sempre.
2: Jo crec que us hauríeu de comprar samarretes de gamuses.
1: Home, seria un tema, eh?
2: Ei, això...
1: Què? Seria un tema.
3: Home, és com allò que diuen, per què no fan els avions format allà de la caixa negra?
1: Sí, però,
3: no?
1: Clar.
3: Doncs això, samarretes de gamusa.
0: Sí, sí, fixa't que no transpira gaire. Si cau una bota, com que deu ser molt impermeable. Llavors,
1: amb aquestes calorades, sí, millor que no, eh?
0: Engega l'aire condicionat, sí.
1: Va, i més preguntes a les muntures, més enllà dels vidres. Quan netegem les ulleres, hem de netejar també la muntura. I què passa amb les plaquetes del nas, aquelles espècie de patilles que sembla s'hi posa la suor?
2: Es tornen groguetes.
1: Grogues i verdes, a vegades. Sí, és de tot sí, allà, eh? Sí, hi ha generacions de persones allà visquent.
3: Formatges, de vegades.
1: Ai, ai, ai, ai. Com ho podem evitar, que es tornin grogues?
8: Canviant-les.
3: És
8: que hi ha coses que no es poden... No es poden evitar.
3: Que això era així, Elisenda Carot.
8: El to groguent de les plaquetes al final és de l'ús. Sí. O sigui, és oxidació, és del sol, és de la suor. Aleshores, si la utilitzes, és normal que quedin groguenques. Venim a l'òptica, les canviem, posem dues noves i ja està.
1: Jo tinc una pregunta pels òptics. A veure, una cosa que ens angoixa molt, les persones que portem ulleres en aquesta taula, tu n'has portat, Anton.
0: Sí.
1: I tu també, Fran i jo, en portem.
3: Porto, sí.
1: Quan l'optometrista, a mi em posa molt nerviosa, quan et diu, i millor així o així. Hòstia, aquella dual, és com, estic decidint la meva vida ara mateix. Tan important és encertar en aquella pregunta?
8: Home, ens ajudeu molt, és que al final... Però us haig de dir que el canvi que us estem fent és mínim. O sigui, nosaltres també sabem, per la vostra resposta, què és la decisió. La decisió la prenc jo al final, eh?
3: Això és un art.
1: Val, decideixes tu.
8: Sí, sempre.
2: Relaxa.
3: És una pressió de veure si aquella N la veus més borrosa que l'anterior N que has vist.
1: Ah, així o així. I jo sempre dic, a veure, torni...
3: Perquè no la recordes, ja no recordes com és aquella
0: eina. Puteta del nou, una mica més definit, ara. Menys definit.
2: No. Això de mirar les lletres és equivalent a quan vas a provar colònies, que n'has ensumat quantes, a la tercera ja no saps.
3: Són iguals, són totes iguals.
2: Més.
3: Perquè, mira, això sí que tinc una pregunta que ens la fan també diversos oients, que és millor que t'equivoquis per passar-te o no arribar?
1: Ah, mira, gradues, si has de triar, de base et diuen, què veus millor, així o així? Hi ha una que et fa com mal als ulls, però veus millor, quin hem de triar?
8: No, heu de dir la veritat. Si veieu bé, és que al final hi ha una resposta correcta. O sigui, no, si jo us dic millor aquesta o aquesta, i amb cap de les dues veieu bé, doncs dieu, no noto diferència.
1: I o pots dir, en una hi veig millor, però em fa com incomoditat. O sigui, tot això ho podem expressar?
8: Sí, podeu.
1: Tu digues el que vulguem.
8: Sou lliures de dir-ho, i tant. Però en quant a la graduació que deies, sempre és millor quedar-nos... Això ja en quant a prescripció nostra, sí. Això ja és la decisió del professor. Sempre quedar-nos per sota, curts. No per sobre.
1: Sí. Per cert, la Guiomar és una persona en qui podeu confiar i ens està dient la veritat, que això de vegades és el que necessitem. A quin centre de Cotet et trobem?
8: A Rambla Catalunya número 8, al costat de Plaça Catalunya.
1: Rambla Catalunya número 8, a Plaça Catalunya, he de dir que jo em vaig fer les ulleres, no ho sabia, eh? Això no ho sap el nostre productor, en Nil. Ha entrat per aquí la Guiomar i em diu, però si jo et vaig fer les ulleres, i dic, ai, Anton, no ho sabia jo, eh? Em va fer els dos parells d'ulleres que faig servir ara, me'ls va fer la Guiomar. I em sap greu, jo ara no me'n recordava. Del centre sí, eh? Guiomar, no, ara no la tenia present. Mosques, que hem deixat pendents, les mosques. Aquestes mosques que de vegades veiem. Perdona, Esther.
2: No, que després feu-me pensar dues coses més que us vull preguntar.
1: És que hem de repetir consultar.
2: Mosques.
0: Sí, a dins de l'ull. Sí. No està buit, sinó que tenim
1: millor.
0: Una massa, imagina't, una massa gelatinosa que s'anomena vitri.
1: Sí.
0: El vitri té un comportament com la pell. La composició és similar, el que passa que les fibres estan organitzades d'una altra forma perquè pugui passar la llum.
1: D'acord.
0: Llavors, la qüestió del vitri és que amb el pas del temps fa com la pell, s'esgarrifa, canvia tonalitat, hi ha imperfeccions, inclús es fa més petitó, es desenganxa de la retina, a tothom li passa, abans o després, i tu el que veus, quan passa la llum, són aquestes imperfeccions que estan flotant.
1: Per tant, no s'hi pot fer res.
0: Si arribem al punt en el qual tenim tantes imperfeccions que a més just coincideix la telaranya que està just al centre de visió, avui dia es pot fer electivament una cirurgia que és una vitrectomia, que consisteix en buidar o reduir aquest volum, aquestes imperfeccions, perquè no estiguin al teu centre visual.
1: Oh, és un aplaudiment per la ciència, tu.
3: Sí, bravo.
0: Però com que és electiva, no?, i al final el respecte de l'ull, la gent li fa una mica de por. Sí. Però bueno, la tecnologia ha avançat moltíssim, les recuperacions de les operacions de retina són molt més ràpides i, bueno, si molesta molt, al final ho tens que parlar i decidir amb el pacient.
1: Estic al·lucinant, eh?
0: Sí, sí.
1: Tu tenies una pregunta sobre les ulleres vermelles, aquestes taronges.
2: Sí.
1: Fot-li.
2: A veure, no, perquè he llegit i mínimament m'he informat sobre això, que en teoria, jo sé que hi ha les ulleres per protegir-nos de les pantalles maleïdes, no? De la llum blava, que diguéssim, però les he vistes que no són transparents, diguéssim, aquests vidres, no?, que hi poseu. Però també hi ha tota una corrent que no només són aquestes ulleres, normalment les persones que les tenen també posen bombetes a casa seva de cara a la nit de color vermell. També moltes vegades els veiem fent esport davant de llums de color vermell. Llavors hi ha tota una tendència a... no ho sé, de biosalut, diguéssim, que ens diu que millor utilitzar aquestes ulleres i a vegades les duen tot el dia.
1: A veure, Guiomar, te'n demanen aquestes ulleres? I tens opinió al respecte?
8: Han vingut a demanar alguna, perquè sabeu que algun futbolista ja ha sortit per la pell amb ella. Ens venen a preguntar. Nosaltres no en tenim. I des del Col·legi d'Òptics, de moment...
2: No les recomaneu.
8: No. No hi ha gaire informació d'això. Sí que el filtre blau que comentaves abans és un tractament que es posa a la lent i ens filtra la llum blava dels dispositius electrònics. Això ja s'està comercialitzant de fa molts anys. Però ulleres vermelles, als centres òptics, de moment...
1: El futbolista, m'apunten, per cert, que és en Marcos Llorente, però també és el que no es posa crema solar, no?
2: Ah, val.
1: Va, doncs... no diré res més.
2: Va, no, però tot i que no ho recomaneu, per favor, entén, perquè ho fan.
0: No és no recomanar, és entendre...
2: Falten evidències.
0: Bueno, no, s'estudia. El filtre blau, la llum blava, el que és com si fos el sol. Tu estàs a... O sigui, no és que estàs mirant el sol, vull dir que la intensitat, la freqüència és la mateixa. Llavors, això què vol dir? Vol dir que el teu cervell pensa que és de dia.
2: Clar, això ho fan pels cicles circadians.
0: Llavors,
2: necessites entendre que és de nit,
0: exacte,
2: i que hi ha foscor.
0: Exacte, encara que nosaltres, clar, tenim consciència i sabem que és de nit, però el teu cervell interpreta, bueno, és de dia.
2: Sí.
0: Llavors, la fabricació de melatonina potser és una mica menor. Llavors et costa més dormir, i llavors el dia següent estàs una mica més cansat, i llavors, bueno... vista cansada, no? O sigui, típicament potser podries fer-ho orientat cap a aquesta persona que comença a tenir presbícia, però realment tenir que comprar ulleres crec que no cal. Per què? Perquè és que tens programes que poden simular aquest filtre a l'ordinador i és gratuït.
1: Te'l baixes
0: i tu dius, vull que simuli...
2: I el mòbil, sí.
0: Exacte, el mòbil igual, correcte. Ho teniu tots.
1: Que es posa groc.
0: Exacte, sí. Es posa groguenc. Sí. Per què? Perquè groguenc simula com si fos no una llum de LED, sinó com una llum d'una espelma.
2: D'acord.
1: De capvespre.
0: Vale? I l'espelma ja no és com la llum del sol, en aquest sentit. Llavors, no... És una mica... Anem per aquí, és això.
1: D'acord.
0: Vale? Però realment fa falta... és superior en aquest sentit a aquest tipus de...
1: Hi ha altres maneres d'aconseguir que no ens arribin els infra... la llum ultraviolada de les pantalles. El 677-38-77-19. Moltes preguntes. Mira, anirem a publicitat i et faig una pregunta directa. Em dius sí o no i després ho expliquem.
3: Ai, Dios.
1: La miopia, a part de l'operació, és reversible amb algun altre mètode?
0: Sí.
1: Ara tornem.
9: La solució... amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i seran les 2 del migdia. Promès, us he atracat, eh? Vull dir, repetirem consultori, eh? Us he atracat aquí en directe. Tranquils, audiència, que repetirem consultori perquè tenim moltes consultes. Entenc que el WhatsApp crema, oi?
3: Sí, mira, la Maria Carme diu que coneix un senyor que es netejava les ulleres amb la corbata.
1: Era de gamusa, la corbata.
3: No és un element que ha sortit, però és que us he de fer... he d'explicar-vos el testimoni del Josep, que l'any 1968 se li va clavar un ganivet a l'ull i el doctor Barraquer em va operar i... va sortir del perfecte, però és que 2 anys després...
1: es va clavar l'altre ull.
3: El Josep li van fer l'altra banqueta.
1: No.
3: Va caure damunt de la cantonada de la taula i el doctor Barraquer El va tornar a operar...
2: Perdona.
1: Això se'n diu que t'han fet un mal d'ull.
2: Nada menos.
1: Perdona, guardem el telèfon, si us plau, i el proper dia que tinguem els nostres especialistes parlarem amb aquesta persona. I, si us plau, Josep, mentrestant, posa't ulleres que et tapin els ulls. No, perquè les coses punxants van cap a tu.
3: Bravo per Josep.
1: Ens queden 3 minutets i havíem de resoldre. Tu has dit la miopia, hem marxat de publicitat. És reversible, sí o no? I jo em referia a aquelles ulleretes que tenen com foradets, que diuen, si mires a través d'aquestes ulleres amb foradets, reverteixes la miopia.
0: Clar, jo estava pensant no en el làser, sinó en la lent intraocular, que seria en el context de gent jove, entre cometes. Llavors, es posa, és com una lentilla, però es posa a dins de l'ull i corregeixes la miopia o la hipermetropia, en cas que hi hagi espai. Això de les ulleres, controvertit. Controvertit. Crec que pots enganyar una mica el sistema d'acomodació, però tampoc hi he entrat gaire. Però jo crec que hi ha un altre sistema que és molt interessant.
1: A nivell optomètric, quin tema tenim?
8: Hi ha unes lents de contacte que són les ortoca i es posen a la nit.
1: Ortoca.
8: Sí, és una lent de contacte rígida, o sigui, no és la tova habitual. Es posa durant la nit i després al matí te les treus i durant el dia veus fantàstic. El que t'està fent és corregir la forma de la còrnia, amb la qual el que deia abans, que hi ha ulls grans i petits, l'ull miop és més gran i o és més corbat, i aleshores amb aquella lent de contacte el que fa és aplanar, aixafar una miqueta l'ull i durant el dia veus fantàstic.
1: Això no vol dir que ara us hagueu d'apretar els ulls molt forts per corregir-vos la miopia, per favor. Això dels ulls allargats o aplanats ho explicarem el proper dia, perquè ho hem dit fora de micro, i explicarem aquesta morfologia que fa que hi veiem millor o pitjor. Llegim els últims whatsapps, us prometo, en breu, ara buscarem espai en breu, tindrem segona part d'aquest consultori perquè ens han quedat moltes coses, que si ens tremola l'ull, que si les criatures amb els ulls, que si hem de portar o no, hem de posar o no col·liri. Tenim moltes preguntes sobre ulls encara pendents. Al WhatsApp, però, comentaris que ens fan, Fran.
3: Mira, és que el Domènec pregunta si de la mateixa manera que fem exercicis musculars per tonificar els músculs o tenir-los en forma, si això es pot fer amb els ulls. Es poden fer exercicis per evitar de portar ulleres i recuperar una mica de la visió?
1: Epa! Es pot?
0: Crec que per la hipermetropia aquesta història dels exercicis pot, però és bastant momentani i en general requereix molt esforç per part teva per una ganància petitona.
2: Que no ens enganyin.
1: Doncs repetirem consultori. Disculpeu a tots els que us heu quedat fora i pendents amb les preguntes. Ja sabeu que la solució sempre estarà al vostre costat. Això vol dir que en un parell de setmanes màxim repetim avui aquest especial sobre salut ocular. N'hem parlat amb dos experts, amb l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Moltes gràcies, Anton.
0: A vosaltres.
1: I també ens ha acompanyat la Guiomar Pàrrega, optometrista del Centre Cotet de Rambla Catalunya. Gràcies, Guiomar.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Estel Soler, tornaràs, amb ulleres posades.
8: Evidentment.
1: Fran Domènech, fins aquí la solució. Tornem demà. Mira, amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la UB, ens explicarà des de quan mesurem el temps. Com es feia la prehistòria? Quan s'inventa el primer rellotge? Per què carai l'hora té 60 segons i un dia 24 hores? Doncs mireu, fins que se'ns acabin les respostes cada dia a la una, busquem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El comissari Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve, després de la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero. Interior assegura que Trapero marxa per motius personals i nega desavinences. La consellera Núria Parlon va explicar ahir que ell el va informar de la decisió a finals d'agost, però no va voler entrar en les raons que l'han portat a plegar.
2: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: El comissari Ferran López tornarà a assumir el càrrec de director general que ja va exercir durant l'aplicació del 155 a Catalunya. Junts i la CUP ho han criticat i demanen el cap de Parlon. En canvi, Esquerra Republicana dona un vot de confiança a López. Sentim la republicana Esther Capella, el juntaire Salvador Vergés i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
3: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
4: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
5: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
1: El Partit Popular veu en la divisió de Trapero un govern en descomposició i Vox un naufragi. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
6: Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat.
1: Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat davant la previsió de xàfecs localment intensos a Catalunya Central i al Ripollès. L'episodi de pluges que ha obligat a restringir la mobilitat, les classes i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i l'Alt Penedès no ha deixat incidències destacables i les autoritats defensen les mesures preventives.
6: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5% i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Maria del Mar Bonet tornarà al Teatre Olímpia de París per celebrar el 50è aniversari de la seva actuació dins del festival Cançons en Llibertat. La cantautora mallorquina ha reeditat el disc gravat durant aquell cèlebre recital compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, i l'11 d'octubre tornarà a cantar al Temple de la Cançó Protesta. Apple ha presentat el primer iPhone plegable, el Duo.
6: Arribarà a les botigues a finals d'octubre i la versió bàsica costarà 2.340 euros. La més cara s'enfilarà fins a gairebé 4.000 euros i serà l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport que es pot desplegar duplicant la mida de la pantalla. John Termos és el nou conseller delegat del gegant tecnològic.
7: The new iPhone Duo.
8: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
6: Apple entra així en el mercat dels mòbils amb pantalla plegable que els seus competidors ja fa temps que exploten.
1: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes, molt superiors, s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet dos gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
6: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG sobre el Bratislava amb tres gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí, Julián Álvarez, ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu col·lectiu.
1: A l'Open dels Estats Units de tennis, els nord-americans Ben Sheldon i Francis Tiafoe s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i el guanyador del partit que s'està disputant a aquesta hora entre l'alemany Alexander Zverev i el belga Botik van de Schansschulp. De moment, Zverev domina per 2-16-0 i en el tercer s'imposa per 3-1.
6: Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
0: Fins aquí les notícies.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Celebració que farem per commemorar els 20 anys d'Enigmàrius. 5 lletres. Ho farem aquest divendres a les 11 amb Màrius Serra i 4 dels seus més fidels concursants.
7: Aquest divendres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Podríem tenir son.
10: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
11: Mare, literalment.
12: Poques ganes de treballar.
11: És que tinc molta feina.
10: I jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
12: O quedar-nos al...

0: famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Són les 6 de la tarda. Juliana Canet, com estàs?
3: Molt bé, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Mira, et diré com estic. Estic molt contenta perquè estem estrenant careta nova. Després de 150 anys que la Marta és una altra en aquesta careta, jo estic horrible i sóc rossa, curvadíssima.
4: Hi ha gent que es pensa que estic embarassada en la careta original del Que no surti d'aquí. No.
3: Només portes el vestit del teu embaràs.
4: Del meu embaràs, però ja no estava embarassada. La Nina tenia un any, aleshores.
2: Perdona una cosa.
3: Feina de perdona, Marina Faneca i Joan Sorinyà, que estem molt contents de com
2: exacte, jo la careta, que és aquest vídeo d'entrada que es veu cada cop que...
4: Ments brillants.
3: Que arrenca el programa. Que ho agraïu. El Marc Andreu no la volia canviar, que ho sàpiga l'audiència.
2: Però si érem unes altres persones, ja no s'entenia.
4: Sí, a Marc Andreu li encanten els canvis. Com és que no volia canviar?
3: Perquè diu que per un any no val la pena, deia.
4: Això també és veritat. Amb això també té raó.
3: Per un any sí que val la pena, són moltíssims programes, un any.
4: Jo, amb aquesta excusa de per un any,
2: són
4: hi ha moltes
2: programes.
4: Coses que és veritat que jo penso que no val la pena destinar certs esforços a segons què.
2: Però clar, amb aquesta excusa ja no ens hi posaríem.
4: No ens hi posem, clar.
2: Com que queda un any...
4: Molt bé, doncs ja no treballem.
3: I tampoc és el que ha costat fer aquesta careta, saps? Tampoc és com ara fer una docu-sèrie, per exemple.
4: No és una docu-sèrie, no.
2: A veure, ara que comentaves, Marta, que no estàs embarassada, per si algú s'ho havia pensat, per la careta antiga...
4: M'ha vingut la regla avui.
3: Ah, jo també la tinc.
2: Així segur que no.
4: Germanes de sang.
3: Literal.
2: Literal.
3: Roger, no et sents una mica apartat? No et sap com greu ara? No,
2: ara m'agradaria tenir-la, a mi també. M'agradaria com tenir-la. A vegades ho he pensat, com seria tenir-la?
3: Horrible seria.
4: Ho passaries fatal.
2: Totalment.
3: Jo tinc un dolor ara. Si em veieu més baixa d'actitud és per això.
4: I empipa molt. És un pal.
3: És molt poc. I sempre s'ajunta tot. El dia que ha de ploure resulta que és també el dia que t'ha de venir la regla, saps? Però bé, tot fos això.
4: Exacte.
2: No, volia comentar això que ha penjat l'Elisabet Álvarez, que has compartit tu, Marta, pel grup com a última hora.
4: Increïble.
2: I que, bueno, que té tela la cosa, que és que Elisabet Álvarez, que és la propietària d'Inaut i l'ex d'Enrique Tomàs, per posar
4: el
2: context...
4: El dels pernils.
2: Exacte. Ha anunciat que, efectivament, està embarassada, ella.
4: Està embarassada i ho ha anunciat amb un reel a Instagram, amb el següent text. 10 anys després, tornem a començar. Clar, això vol dir que... Ella ja tenia un fill,
2: sí,
4: fruit del matrimoni amb Enrique Tomàs, i ara li donarà un germanet. Qui és el pare? A nosaltres ja fa dies que ens arriben missatges de les nostres perfectes oients.
3: Diuen que seria el pediatre del primer fill. A mi, si això fos real, que no ho sabem...
4: Que crec que ella fins i tot ja ho ha explicat. O sigui, que és possible que sigui una informació 100% real.
3: Doncs m'encantaria. O sigui, no em pot semblar més contifullar-te el pediatre del teu fill.
4: És una història d'aquestes que semblen gairebé de trama porno.
3: Una mica.
2: I que segurament s'han conegut a la consulta. L'altre és que s'hagin conegut a fora, o que ja fossin amics de fa anys.
4: Imagina't que va ella amb el seu exmarit a la consulta. Saps el típic pediatre que porta el fill des del naixement fins que es fa gran?
2: M'encanta.
4: I que allò s'hagi anat gestant a foc lent, o un dia.
2: Bueno, i és allà la consulta.
4: O un dia tonto.
2: Que fins i tot et descuides de visitar la criatura, perquè esteu lligant. No? Vull dir, la mare i el pediatre
4: i
2: el nen te'l tornes a emportar amb la grip cap a casa.
4: A veure, la corba de creixement, l'alçada...
2: No l'hem mirat. Aquest dia està buit.
3: Això a mi sí que em fa un fum horrible, les miradetes amb el pediatre.
2: Ai. Bé, anirem informant sobre aquesta relació a la que tinguem nous detalls.
4: Sí, perquè no sé de quan estan, eh?
3: És que anava a dir, o sigui, que ara n'estem parlant aquí amb total naturalitat, però fa molts pocs mesos estàvem especulant sobre la ruptura, o si encara estaven amb l'Enrique Tomàs, que no estava gens clar, m'entens?
4: 20 setmanes sembla que surt allà l'ecografia que ha penjat ella, eh? Per tant, estaríem a mig embaràs, ja.
3: Poder inclús estar una mica més embarassada, i són vídeos antics.
4: 4 mesos, per tant, el mes de maig. Recordeu quan ells van fer des d'Inaut també un documental sobre la seva figura i que nosaltres el vam posar aquí al programa?
3: Un documental que era un reel.
4: Realment era un reel.
2: Sí, i que el vam comentar moltíssim.
4: I el vam comentar com si fos una peça audiovisual.
2: El comentari que el documental en si.
4: Sí, que ella parlava de nosaltres, com que deia, no, han parlat de tu, el que no surti d'aquí, i que la paraula soltera és com que no l'acabava d'abraçar del tot. Per tant, i si, posa't a imaginar, ella ja estava sortint amb el pediatre del seu fill?
3: Uf.
4: O amb el pare del seu fill?
3: M'encanta.

0: m'encantaria. M'encantaria que hagués sigut així, perquè més per com ell explicava la ruptura o les poques coses que insinuava, semblava més aviat que ella estava en despit. No sé com explicar-ho, vull dir que no la veies tampoc il·lusionada amb un nou projecte, amb un nou amor.
1: De vegades poden passar les dues coses alhora.
0: De fet, així de vegades
1: així
0: passa.
1: El despit era... i la il·lusió per la nova relació.
0: I el... tant, el cel i l'infern.
2: Al mes de... a finals de desembre vam comentar el documental de l'Elisabet Álvarez.
0: Uau.
2: Bueno, per si ho vol fer els seus càlculs. Bé, dit això, anem al WhatsApp del programa, al 677 27 10 58. Perquè l'audiència ens ha col·lapsat literalment el WhatsApp amb molts missatges sobre el concert de l'Aitana d'ahir al Palau Sant Jordi. El d'ahir era l'últim dels quatre concerts que la catalana feia a la ciutat de Barcelona i per algun motiu que ara analitzarem va sorprendre tothom amb un discurs inicial parlant de la importància de la llengua catalana i també de la seva relació amb el català.
3: Jo soc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo, que és un dia que he nascut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada poder practicar-ho més. Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els vaig dir, mira, vull que em parleu català, perquè és veritat que elles amb mi no parlen català, perquè jo no acostumo a parlar-ho. I els vaig dir, sisplau, parlem català aquests dies, perquè m'encantaria l'últim dia a Barcelona, parlar tota l'estona en català.
2: Ha semblat que havíem de recuperar aquesta versió que va fer per la Marató del 2018 l'Aitana.
0: Mira que Jordi Cubino n'ha fet de grosses i totes positives, però és que aquesta és increïble.
1: Això és, sent la força.
2: La força de la llengua. Ahir l'Aitana, doncs, defensant això, que les amigues, sisplau, que li parlin català, i agraint a l'Escola Pública Catalana d'haver-li doncs, ensenyat la llengua d'aquest país quan a casa seva eren castellanoparlants.
0: Aquí hi ha clarament un canvi de... no un canvi de discurs, perquè tampoc és que mai hagués fet un discurs contrari a això, però diguéssim que tampoc era un tema que li hagués generat interès o que ell hagués manifestat una especial, no?, curiositat. Vull dir que fins ara era com que li era una mica igual la llengua catalana i que s'entenia també per aquest context seu tan castellanoparlant, saps?
1: A veure, havia fet algun tempteig amb anar dient sempre els quatre vents que la gent que estimo era la seva cançó preferida, també quan va penjar ja fa dos anys o tres el Coti per Coti dels Tiets, és a dir, ell havia anat fent passetes però semblava que era una cosa que realment no la movia gaire. I mira, a veure, realment... jo tinc contradiccions amb això. Perquè, per una banda, clar que me n'alegro moltíssim que l'Aitana s'atrevís amb el català, que ho fes d'aquesta manera, que demostri aquest respecte i aquest amor cap a la nostra llengua, perquè dir...
0: cap a la seva.
1: Cap a la seva, també. Perquè dir que el vols estudiar i vols que les teves amigues et parlin en aquesta llengua i canviar d'idioma, ja sabem que no és gens fàcil, quan t'has acostumat, no?, a relacionar-te amb algun una altra llengua, però, per altra banda, és que estem celebrant una victòria molt trista.
2: Ens ho deien molts oients, a veure si eren engrunes o no eren engrunes.
1: Ui, tant, que són engrunes.
2: Ah, sí, perquè és una artista catalana fent un concert a Catalunya.
1: I que s'ha escolaritzat en català. Vull dir, fins als 18 anys, a l'Institut de Viladecans.
2: Però és la realitat d'aquest país, que hi ha molta gent castellano parlant.
1: Sí, per això és una victòria trista, perquè és una radiografia de com està la situació.
2: Sí,
0: totalment. I després, més enllà de tot això, jo el que veig és una estratègia darrere d'aquestes paraules, que em sembla bé, perquè tot és una estratègia quan ets un personatge públic d'aquest nivell, no? I prefereixo una estratègia que en jugui a favor, com pot ser aquesta, que no una altra, però sí que hi veig molt... no que no vulgui netejar la seva imatge, però segurament es vol acostar, saps, al públic d'aquí, de Catalunya.
1: I que és una cosa que estan fent molts artistes, que és això d'abraçar els teus orígens.
0: La Rosalia, per exemple, també hi havia molta discussió de quan vingui al Palau Sant Jordi, més enllà de quina llengua faci servir, els subtítols de les cançons, perquè aquest disc Lux, que és l'últim que va treure, tenia 13 llengües, tenia aquests subtítols en el concert, en quin idioma seran? I finalment van ser en català, quan clarament si això hagués passat amb Motomami, haguessin sigut en castellà. Tots aquests petits camps jo crec que són positius, però també són estratègics, perquè volen abraçar aquesta part del que forma part també de la seva identitat. I estem en un moment també políticament molt més calmat, on això també és molt més fàcil de fer.
2: Bueno, per tant, doncs,
1: jo no entenc per què l'últim concert sí i els altres tres no.
2: Exacte, i també vull pensar que ella diu he demanat a les amigues que em parlin català per... entrenar-lo per aquest últim concert, vull pensar que no només l'haurà fet servir en aquest últim concert i que a partir d'ara ella en la seva vida...
1: Classe, esclar.
2: No? De fet, ella mateixa ha reconegut que en els últims anys ha anat notant com se li anava rovellant el català i que per això ha decidit posar-se les piles i que pretén millorar-lo.
3: Haig de millorar-lo, això és, bueno, segur, perquè faig moltes castellanades, jo ho sé, però bueno, és important a vegades... Quan hem crescut aquí a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin castellà, perdona, català, veure pel·lícules en català, com m'encanta Crims, en català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. Ella és una gran consumidora de crims, de TV3.
1: Carles Porta està molt content.
2: De fet, li ha fet un tuit que diu: nosaltres també som fans teus, admirada Aitana. I retuitejava la notícia, doncs, que l'Aitana havia explicat que ella consumia crims. I ara diu que també vol fer classes de català i que és molt important mantenir la llengua.
0: I té raó amb tot. Si puc posar només un però, el concepte del bilingüisme és molt perillós fet servir en el context en el que el fa servir ella, més que res perquè el seu és un cas claríssim de com la diglòsia acaba infiltrant-se tot arreu i com el bilingüisme no existeix, perquè si fossin bilingües ella no tindria cap dificultat en parlar català i ella mateixa confessa que la té, no? El que passa que sempre acabes tirant cap a la llengua de l'Estat i ja està.
2: Doncs bé...
1: Millor això que res, és evident.
2: No, i tant.
1: Que l'Aitana l'estimem i que el seu català també m'agrada.
0: I l'estimàvem de bac. Sí, és que vull dir-te, saps?
1: I tant, sempre l'hem
0: estimat. I això, evidentment, és una alegria. Sí.
2: Bé, molts dels oients que hi van ser al concert de l'Aitana també ens fan arribar a la llista de famosos que van veure per allà. Ens diuen: el Plex hi era, però no va sortir a ballar. Sorry, not sorry. Salutacions. També ens diuen que hi havia Martin Garrix, que va pujar a l'escenari a ballar Superestrella, que és un dels DJs.
1: No, el número 1.
2: És el número 1 del món.
1: Vaja, no? Diria que sí. Vaig a mirar-ho a una revista que es diu DJ Mag.
0: Vosaltres, clar, com a persones que veniu de la ràdio musical, això és com molt important.
1: Això era el gran esdeveniment cada any. Ah, no, mira, posa aquí David Guetta, ara.
2: Això és com la borsa,
1: Martin Garrix 2,
2: no?
1: Cada any canvia.
2: Com els tenistes que...
1: I suposo que aviat es publicarà el del 2026, perquè aquest és el del 2025. Quin tema, eh?
2: Sí, no? D'aquí
1: és el número 1. Tot de noms. Per mi és veure com noms d'exnòvios, ara, el rànquing aquest.
2: Un Martin Garrix que, a banda de sortir a l'escenari a ballar...
1: Ah, ell aquí! Perquè es diu que hi haurà una col·labo.
2: És que ho diuen, i ell també va penjar uns instastories del concert, i clar, tot això alimenta aquests rumors que diuen que fa temps que ells dos estan preparant una col·laboració. No sé, home, seria bèstia, un dels grans DJs internacionals, és una col·labo amb l'Aitana.
1: Sí.
2: També ens diuen que hi havia els tiets al concert de l'Aitana i ens adjunten una foto d'ells de públic, eh?
0: De fet, els tiets van tenir una tarda molt moguda perquè primer van ser, com nosaltres, a la presentació de 3CAT de la nova temporada.
1: Ah!
0: Com a concursants VIP de La Travessa, no? Que, per cert, també hi havia la Raquel Sanz maquíssima, que em va fer mil bromes. No pot ser més natural, més fantàstica.
2: Es troba bé, ja, del genoll i tot.
0: Anava genial, anava guapíssima, superelegant, que li dic: però tu has rebut una convocatòria de vestimenta, en plan una mena de dress code? I em va dir: Juliana, no cal que rebis cap dress code per saber que has de venir arreglada en una inauguració.
2: Molt bé, és que ella...
0: I és que té tota la raó.
1: I tant que sí.
0: No es pot ser més genial que ella. I res, els tiets justament em van explicar que després se n'anaven al concert de l'Aitana,
1: perquè
0: els havien convidat. De fet, en aquesta inauguració de 3CAT passaven moltíssimes fans de l'Aitana, que també eren fans de l'univers 3CAT, i que s'atensaven per mirar, per saludar. La Laura i en Miqui es feien milers de fotos amb tot de fans de l'Aitana, i es van encreuar una mica tots els mons.
2: Bé, doncs també hi havia en Nil Moliner, i qui també hi havia eren els pares de l'Aitana, que tu, Marta, ja vas veure en Cosme en el primer concert, que es va fer fotos amb fans. Doncs hi va tornar. Ens diuen: hola, trio de perfectes, aquest vespre he anat a l'últim concert de l'Aitana. Diu un parell de coses. Entre cançons, avui tot en català, i un discurs previ de com el va perdent i el va recuperant. Diu, i un altre: abans de començar el concert, els seus pares anaven amunt i avall, i totes les nenes fent-se fotos amb els dos, com si fossin ells els cantants. Brutal, però ells esperaven amablement. Per cert, jo i la meva filla de 6 anys hem disfrutat molt del concert. Petonets. Per tant, els pares que ja es deuen saber el concert de memòria i que crec que gaudeixen sortint a fer-se fotos i a parlar amb els seguidors de la seva filla.
0: I que aquesta és realment la seva jornada laboral, no? Vull dir, anar als concerts de l'Aitana, aparentment.
1: I fer altres coses, no?
2: Formen entenc, part de l'equip de l'Aitana, però... no? Vull dir, deuen treballar... Això, però el pare segur.
1: Tenen sou, això ho havíem comentat sí, algun dia. Crec que havíem especulat, sobretot, perquè no teníem informació.
0: Perdona, en Pau Espar, que ens havia vingut amb informació
2: per empreses,
0: fresquíssima,
2: sí.
0: Perquè què sobretot deia? En Cosme, ella crec que la cosa està una mica més...
2: És a dir,
0: més a l'aire.
1: La mare, dius.
0: La mare,
2: la mare
0: Cosme,
2: no ho sabíem.
0: El pare compta com a administrador de diverses empreses de l'Aitana.
2: Això sí.
0: Vull dir que sí, que estan en nòmina, seguríssim. A mi em fa pensar una mica que ell sempre hem parlat molt de les relacions familiars dintre de, després dels negocis, i últimament la Tini, aquesta cantant argentina, està tenint moltíssims problemes
1: amb el, pare,
0: amb el seu pare, que resulta que l'ha estafada.
2: Li ha robat tot.
0: Però és que això també passa.
2: Bueno,
0: em sembla que confies la teva vida i els teus diners en una persona que és de màxima confiança, i poder, perquè és de màxima confiança, fa una mica de més i de menys.
1: Oh, però és que si no te'n pots fiar del teu pare, de qui te'n pots fiar?
0: És que jo, no ho sé,
2: però
0: és que jo crec que de vegades d'un pare te'n pots fiar menys.
2: Jo no sóc pare,
0: sí.
2: Però què pot portar un pare a una mare a agafar els diners de la seva filla
1: ja, no
2: i emportar-se'ls,
1: no sé
2: vull dir.
1: Ah, vale, dius sí, estafar-lo.
2: Estafar el teu propi fill i la teva pròpia filla.
1: No ho sé.
2: No ho sé. És molt bèstia. Bé, en tot cas, per altra banda, ens diuen els oients, també a través del WhatsApp, que hi ha molt neguit sobre la propietat de la casa nova de la Marta Riumbau, qui viu allà dins, i ens demanen, diu, bon dia, tinc dubtes respecte a la Marta Riumbau i la seva casa nova. Els vídeos que ensenya la casa hi surt pràcticament sempre l'Àlex de la Veu Greu, que ens encanta, i ell sempre parla constantment en plural de la casa. Sembla que directament hi aniran a viure els tres, però realment creieu que és a mitges? La meva teoria és que la casa és només de la Marta, però han comprat i dissenyat i decorat tot entre els dos. Necessito saber què en penseu perquè aquesta intriga em té enganxada.
1: Tanta especulació, també, tanta intuïció en aquest WhatsApp, però jo crec que, com que la carpeta Riumbau té teranyines ja, de tants dies que fa que no la toquem ni la fullegem, jo començaria pel més important, que són les bones maneres. Marta, per molts anys, amb 3 dies de retard. Quin greu.
0: No, ara de sobte la Marta forma part de la família Jovany, que sabeu que sempre els felicitem
2: tant. Sempre anem molt tard, en Gil Jovany, tota la Morena...
0: Sempre els felicitem com 3
2: anem
0: o 4 dies.
2: Una setmana tard.
0: Doncs la Marta passa immediatament a ser cosina Jovany.
2: Exacte, de la família. És que ella va fer 39 anys i va ser aquest diumenge, en va fer 39, això és que és del 87.
1: Com tu.
2: Com en jo, com en Piqué,
1: com en Messi.
2: Vull dir...
1: Estres, bona fornada, eh?
2: Una fornadeta que... Sí, fa
0: il·lusió.
2: Fa goig.
1: Els 30 tots,
0: estan picant a la porta amb força.
2: No, l'any que ve ens trobarem tots.
1: Clar, feu
2: una
1: un aniversari grupal.
2: Sí, no sé si pintaria alguna cosa, tots aquests.
0: Què farem pels teus 40, Roger?
2: Jo cada dia tinc més clar que vull fer molt poca cosa, Juli. Llavors, jo muntaré una coseta petita on hi sereu, ja us ho dic ara.
0: Que bé, gràcies.
2: Si us ve de gust.
0: A on?
2: Molt petitona.
0: A casa teu, poder.
2: A casa meva. Res, una taula, calculat, som uns 15. Màxim.
1: Ostres, és molt, venim de gent.
2: Jo em pensava que no tenia amics i me n'han sortit 15. I fa com il·lusió.
1: L'Ernest i qui més?
2: Bueno, l'Ernest, un alt càrrec del clínic, les meves amigues de Girona, que les vaig presentar quan
1: vam anar...
0: Sí, han de ser.
1: Molt mones, són genials.
2: A Girona.
1: Guapíssimes.
2: I això. Molt bé, doncs...
1: Sí, 39
2: anys.
1: Que en va fer la Riumbau, sí. I ella aquell dia, el diumenge, va llevar-se amb la casa nova, aquella que és victoriana i colorida, perquè recordem que hem dit adéu a Villa Ciment, que ara és dels seus pares,
2: sí.
1: Doncs es va llevar amb aquesta casa victoriana plena de globus.
0: Que ella, en veia, deu tenir la casa tota decorada de Halloween, perquè la Marta Riumbau també és molt així.
2: Va molt d'hora, no? Sempre.
0: Va molt d'hora i va molt de temporades. Llavors, i radicals.
2: Vull perquè dir, està il·lusionada, ella.
0: Ella és il·lusió, i també viu de fer aquest contingut, no? Doncs especial
1: fa bromes,
0: Halloween,
1: sí.
0: Especial...
1: Com que ja està buscant coses per Nadal, fins
0: exacte.
1: I tot.
2: Ja.
1: Doncs bé, ella es va llevar en aquesta casa nova, tota plena de globus, i amb la companyia de les dues persones més importants ara mateix de la seva vida, que són la seva filla Julieta, que aviat ens farà 2 anys, i també del seu nòvio.
0: Com passa el temps.
1: L'Àlex del rellotge, que li dèiem aquí,
2: sí.
1: Que és aquell noi anònim misteriós que la Marta ens va començar a ensenyar cap a la primavera, de manera subtil, perquè, si ho recordeu, només li veiem les cuixes, aquells braços forts amb un rellotge sempre al canell.
2: I que vam dir, no l'ensenyarà
1: fins que pam. Al final, i també per pressió de paparazzis que l'havien mig assetjat a un aeroport.
0: Sí. Però, perdó, al final, 15 dies després
1: sí,
0: dels primers senyals que vam tenir d'aquest
1: senyor
0: a la seva vida.
1: Sí.
0: Vull dir-te que tot va ser rapidíssim, poc a poc van ensenyant, i un dia ja li vam sentir la veu.
1: Doncs ens va plantar l'Àlex del rellotge al davant, i també la seva veu, que aquí el programa va cridar força l'atenció.
4: Bueno, ¿qué hicimos? Lo primero, sacar las puertas.
5: Lo primero, sacar las puertas.
4: Que solo había que levantar hacia arriba.
5: Eso es. Luego con el cepillito este, quitando madera.
4: Es un cepillo de lija.
5: Aquí con la mano, que fue fácil.
4: Bueno, fácil.
1: Vosaltres teníeu el dubte de si li portava un filtre perquè no l'identifiquéssim la seva veu real, i molt em temo, ara ja que han passat uns quants mesos, que sí que és la seva veu,
2: tal qual.
1: I ja veiem que el que unia aquest parell, més que una química desbordant o una passió corporal molt evident, no?, aquella física incontrolable, el que els unia era l'obsessió per les reformes. L'amor per l'interiorisme i restaurar mobles junts. De fet, la nova casa de la Marta Rimbau l'havia construït l'Àlex en un primer lloc. I així és com es van conèixer, ara desfent-la i tornant-la a fer. I el cas és que aquest noi el tenim molt ben integrat a la família Rimbau, perquè diumenge, en aquesta festa familiar de l'aniversari de la Marta, també se celebrava una altra gran efemèride. I era que els seus pares feien 40 anys de casats. I ho van celebrar junts. Que quan porta relativament poc amb el nòvio, convidar-lo a una festa així... Clar, és veritat que si s'ajunta el teu aniversari...
2: Bueno, potser és una bona excusa per ajuntar-ho.
0: Però... Jo crec que també amb la nena de pel mig i tot això, segurament les coses s'han hagut d'accelerar, però jo d'entrada estic radicalment en contra d'aquest moviment. És que per què ha d'haver-hi tanta pressa per tot? O sigui, és que a la gent ja li agradaria la segona setmana estar coneixent la besàvia, també.
1: Perquè de vegades pot la il·lusió.
0: Ja, però...
6: Però que no em sembla dolent, eh?
0: No, però jo penso que el que més il·lusió t'ha de fer és que això es pugui allargar el màxim possible, saps? Llavors, com més trigui el testiu millor, com més trigueu a ser nòvios millor, com més triguis a conèixer la gent millor, no? Estem bojos o què passa?
2: Jo crec que s'està imposant la rapidesa, últimament, en general.
0: Sí.
2: En general.
0: Molt!
1: Sí, sí. La gent va a 300, eh?
2: Sí.
1: A 300 per l'autopista de l'amor.
2: M'està avançant tothom amb unes velocitats.
1: Bueno, tu a quina velocitat vas a l'autopista de l'amor? Tu no circules. Tens
0: intermitents posats.
2: Tinc la balissa posada i el peto, esperant la grua.
1: Molt bé. Tens intenció per això que et rescati, no? Ja t'està bé quedar-te aquí.
2: No estic malament, però, bueno, si un dia avancem i arribem al peatge, doncs endavant.
1: A uns 90 ja aniràs bé, no, tu?
2: Sí.
1: Vale.
0: Tranquil·lament, és que no hi ha cap
2: sense pressa.
1: No, ja arribarem.
2: El camí també es gaudeix.
0: És que és dita que això, t'ho dic de veritat, i es gaudeix molt més llavors del procés. Saps, aquesta màgia, aquest enigma. Per què voldries ja conèixer la sogra? O sigui, per què? No? Bueno, no sé.
1: La Marta no opina igual que tu, Juliana, perquè en aquesta festa familiar us heu d'imaginar l'Àlex del rellotge i l'Àlex de la veu greu assegut a taula amb els sogres mentre en una llibreta va apuntant quins són els consells perquè una relació duri molts anys.
7: Tres? La mayoría de ocasiones es decir siempre. Sí a todo.
8: Ellas tienen la razón.
9: Siempre tenemos nosotros
7: siempre.
9: La razón.
7: Marta tiene razón. ¿Y cuatro? Decís siempre sí, ¿verdad?
9: Normalmente sí.
7: Y aquí voy a poner, salvo excepciones. Sí. Hay excepciones.
9: Sí.
7: Ojo.
9: Que Juan primero dice no.
7: Vale.
9: Pero al ratito sí.
1: Mare meva.
2: L'escena és dantesca des del meu punt de vista.
1: Perquè crec que... És que això val la pena recordar-ho, també. Que la família Rimbau no només és famosa, la Marta. La mare és famosa perquè el germà és molt famós.
2: Exacte.
1: Que és l'Héctor Rimbau, que fa aquests vídeos d'humor.
2: De fer mal.
1: D'humor per alguns, perquè per mi són de mal gust.
2: Que el pega la seva mare, la majoria de vídeos.
0: Són vídeos plens de violència.
1: I, bueno, i ell li estripa els pantalons a la mare, que es queda amb calces.
2: I li tira...
1: Jo estic escandalitzada.
2: I empotra la cara de la mare contra un plat d'espaguetis.
1: O un pastís, o un Nutella, o jo què sé, eh?
0: Són aquestes bromes que molta gent sí que li funcionen i a nosaltres no, perquè és que realment contenen agressió física.
2: Són molt físics, són bromes molt físiques.
1: I sabeu com ens passa, no?, amb la família Farello, que hi ha gent que coneix la Batguial per ser la filla de l'Eduard, o l'Eduard per ser el pare de Batguial, doncs amb el Rimbau, igual. Jo conec la Marta com a influencer de lifestyle tranquil·leta, i tu coneixes l'Héctor.
2: Jo vaig entrar més via Héctor.
1: Més via Héctor, que és la via agressiva. Exacte. Sí. Doncs és normal, m'encaixa, que estiguin fent aquest tipus de bromes de sempre has de dir que sí al que et digui la teva nòvia, perquè les nòvies, si no, s'enfaden. Saps com aquesta cosa masclista, en el fons? Mm-hmm. En fi, el més fort del tema no és que per això l'Àlex conegui els sogres, que això podria arribar a ser bonic, perquè si una persona és important per tu i te l'estimes, també és normal que vulguis que la resta de gent que estima la conegui. El més gros no és això, sinó que el més fort és que la Marta Rimbau i l'Àlex del rellotge, efectivament, com sospitava la nostra oient via WhatsApp, ja viuen junts. greu encara.
0: No, és tot, és que per mi és gravíssim. Però saps què passa? Que sí que ho poso molt en el context. Penso en l'edat, penso en la criatura, penso que tot és molt diferent, evidentment, i que no puc jutjar. Per començar, no podria tampoc jutjar-ho des del meu punt de vista, perquè cadascú té la seva història, les seves necessitats, però més en aquest cas, saps? Perquè si tens una nena petita, jo ja entenc que tot es complica, t'acabes... Jo què sé, és una altra història. Ells sabran, però vaja, no sé.
1: El que és encara més fort és que ens neguem assabentat oficialment per una publi d'Instagram de la Marta.
10: Como tenemos gente nueva, me voy a presentar. Me llamo Marta, tengo 38 años y hace 2 años fui madre soltera por elección de una preciosa niña que se llama Julieta. Ahora tengo pareja y vivimos juntos.
1: Això és una publi on la Marta diu que farà un curs d'interiorisme amb Gemini i Google.
2: Ah, molt interessant.
0: M'apunto.
1: Perquè diu que aprendre, no?, s'ha de fer tota la vida.
2: Sí, sí.
1: Has de tenir el cervell en constant
2: treballament
1: i entrenament.
0: De moment això és el més
1: sensat
0: que està passant. Que sigui...
1: I el que encara és més greu és que no tingui micro per gravar els vídeos.
0: Això sí que és.
1: Sempre se sent tot fatal.
0: I com farà el curs d'interiorisme? No s'entendrà res?
2: No, però és molt visual.
1: És molt visual.
2: Ja el quadre, tu ja veus que anem allà al quadre.
0: Només hi haurà música de fons.
1: Doncs, en els primers 15 segons d'aquesta publi, la Marta ens explica que, efectivament, sí que viu amb el xicot, però el que no concreta és en quina fórmula de convivència estan optant. Si l'Àlex li ha comprat mitja part de la casa i ara està tot el 50-50. Si l'Àlex decideix contribuir d'altres maneres, com pagant les factures, llum, aigua, etc., la compra del súper, o pagant mobles, etc., o si no paga res de res. Perquè recordem que la Marta ja va conviure amb un senyor que li ocupava la casa sense fotre ni brot, és que ni tan sols netejava ni posava rentadores. En un model de convivència que encara a dia d'avui no entenem gens. I això era amb en Diego Matamoros, que era el seu exnòvio.
0: I per mi tenia més sentit això, que no depèn de quines velocitats que s'agafen avui dia quan comences amb algú.
1: Tenia més sentit, recordem, que és que estan vivint junts com a exnòvios, que no és allò que diguis, no, tinc un nòvio que no fot l'ou. No, no, és que ho van deixar i ell va seguir allà
0: i tenint
1: un poder adquisitiu altíssim.
0: Exacte, tenint els recursos econòmics, no?, per poder realment cadascú fer la seva vida.
1: Perquè hi ha gent que sí que per necessitat ha de seguir convivint amb l'ex i moltes vegades això és un procés traumàtic que fa molt més difícil poder fer el dol.
2: I tant.
1: Però és que no era el cas d'aquesta gent. I tenia els gossos, la nena, ja nascut.
0: Els gossos per context són llops.
1: Quina època aquella, que comparàvem els marbres i dèiem a veure si en Diego encara segueix allà mentre grava la publi de Nintendo, no?
2: Marxava el tio.
1: Doncs bé, a veure si algun dia la Marta ara ens explica com s'ho faran amb l'Àlex, que segur, jo si pogués apostar diners ho faria. Crec que aniran junts al casament de la Dulceida i l'Alba Paul d'aquest divendres.
0: 100% i aniran junts, home, però si està assegut tota pràcticament pinta. A la falda de la sogra.
1: Tota sí,
0: sense bromes, com no d'anar al casament d'una amiga.
1: Potser és el primer gran esdeveniment on van junts, així públic.
2: Doncs sí, sí que ho serà.
1: Perquè a Catifes no l'hem vist, aquest noi.
2: No, no, jo fora de la casa és no l'he vista, aquest noi, pràcticament.
0: Catifes tampoc és un lloc on la Marta se senti especialment còmoda. Va no. Algunes, però molt poques, mai dona declaracions a la premsa.
1: I crec que aquí també acompanyarà la seva parella en aquest casament, o podria ser que passés, us ho he dit abans per WhatsApp, Mario Casas, com acompanyant de Melissa Pinto. Podria passar. Està convidat, segur.
0: Però també podria passar...
2: Que la portés i la deixés a la
0: porta.
2: Que ella caigués per terra i ella arrenqués el cotxe i la deixés...
1: I ella amb la samarreta de la selecció del Brasil,
0: perquè,
1: cap allà.
0: A més, perdona, però et recordo que l'excusa que ell donava per no haver anat a aquest casament era que no li agradaven els casaments.
1: És veritat.
0: No de dir, estem començant, és molt d'hora, no m'hi veig en cor.
1: Doncs a veure
0: no,
1: què passa.
0: No li agraden els casaments.
2: Jo, equip de la Marta, que crec que hi haurà aquí un canvi i que s'hi presentaran els dos,
1: Jo crec que sí.
0: Perquè... Jo, com que no dono ni una amb aquesta parella, però és que ni una, no dic res.
2: Que les velocitats van com van, té molta pinta.
0: No, però ells ja n'han anat fet,
2: ells ja n'han anat bé.
0: Xino, xano, poc a poc.
2: Segons el teu criteri, han anat amb...
0: No.
2: En el tempo adequat.
0: És que si no, no ho entenc, perquè no coneixes de res l'altre. No? Com pots arribar a aquest nivell de compromís tan extrem amb algú si anant bé no saps a quin col·le va anar? És que no m'entra al cap.
2: Bé, demà farem un especial i comentarem aquesta reboda que faran la Dulceida i l'Alba Paul el dia 11 de setembre. Ara fem una pausa i de seguida Marc Andreu i Jaume Miranda.
11: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
12: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
11: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: no, el que acaba de passar.
0: Vaya tela!
2: A veure, Marta, si pots escriure tu que tens en Marc Andreu al costat. Marc Andreu, bona tarda.
13: És que en Marc Andreu encara no ha parlat, només ha rigut.
2: Jaume, bona tarda. No, no, el que ha passat aquí és... Bueno, puja't els pantalons, sisplau.
1: Saps el ritual d'aparellament dels ocells? On veus que el mascle comença a ensenyar tot el plomall
2: obert?
1: I dius, caram, quina demostració de colors. Doncs això ho heu vist en directe amb un humà i és en Marc Andreu.
0: Per què m'ho he perdut? Quina merda!
1: En Marc Andreu s'estava fent un selfie, ara, en aquesta pausa publicitària.
13: En horari laboral.
1: Fent una cara de sexting. Que jo, de veritat, és que l'hem ben enxampat.
0: I et diré una cosa, no és la primera persona a qui enxampem i a qui hem de cridar l'atenció per estar fent sexting en horari laboral.
2: En aquest programa?
0: Jo demanaria,
2: en aquest programa
0: si
2: ho fa tothom, eh?
0: No.
13: En aquest programa
0: no.
13: Ho ha fet tothom.
2: Ara, diré una cosa, costaria trobar algú que no ho faci en aquest programa. A l'època que estic. Costaria trobar algú...
0: Jo no ho he fet mai. Sexting no ho he fet mai mentre faig programa.
2: Potent, mitja jornada de sexting.
0: Ho així, però...
13: Home, està prou bé, estan esquins,
1: no? No crec que sigui algú...
0: Per qui era Marc? És que en Marc ara té un nou nòvio, això és molt important que ho sapigueu.
1: Era per fer un close friends a Instagram i a veure què pesques, o era per algú?
14: Era per algú d'aquestes fotos bomba.
1: Per qui?
14: Unes persones que parlo per Instagram.
1: Ah, per plural?
14: No.
15: La tiraràs a més d'una persona.
14: No, a una persona.
1: Jo amb això estic en contra, eh?
14: Només
1: cada persona,
14: persona
1: es mereix una foto única.
15: Una obra
14: sí,
15: única.
14: Sí, 100%, però cada... estic fent la meva gran cita personal i estic parlant amb varia gent.
1: És veritat,
14: gent.
1: Que recordem que aquest noi està en dol, eh?
0: I està buscant l'amor aferrissadament. No ha de ser fàcil. Marc, cuidado, perquè a vegades quan tens massa ganes de trobar l'amor, passa també que et fots a 400.
14: Em passa que estic xerrant molt, però no quedem mai. I això sí que em frustra una mica, perquè és veritat que xerrem, però necessito fer la cita ja.
1: Oi tant, és
14: que
1: per què?
14: I no sé com fer el moviment aquest de...
0: Mira, ahir tenien una cita amb aquest pobre nano que fa un mes que xategen i no han pogut quedar perquè no ho han pogut quadrar i jo el vaig obligar a anar a treballar, me'l vaig endur a currar.
2: Bueno, a vegades distreure's, va bé.
14: Ja ho trobarem.
2: A veure, Marc Andreu, ahir ens vas fer una mica d'avançament, però ens vam quedar molt curts de les novetats de la nova temporada televisiva de 3CAT i de...
14: Ahir va ser la presentació de la nova temporada allà a l'Ideal de Montjuïc. Va ser una festassa, perquè després de la presentació i veure... He vist fotos i vídeos, jo no hi vaig poder ser, però sí que és veritat que va ser una festassa perquè hi havia menjar gratis, que això sempre entra bé, i música amb gitra pella,
2: però
14: i era tothom.
2: Dir, gent de 3CAT que va perdre els papers a la festa.
14: Me'n va veure força, eh?
0: Sí, jo no vull dir noms,
14: no, de veritat,
0: diré, de
14: veritat.
0: Respecto. I sobretot perquè era gent d'informatius que jo mai de la vida m'atreviria a ventilar-ho públicament amb noms i cognoms.
2: Però perdent els papers.
0: No perdent-los, però hi ha molt d'hora dient-me, porto X copes, no he menjat res.
2: Ja.
0: Estic tan i tan alegre, m'entens? Que jo vaig pensar, sort que marxem, perquè aquí la cosa es pot complicar de mala manera.
14: Una de les persones que estava molt contenta perquè té nou programa és Arnau París. Recordem que serà el presentador de Joc de Cartes a partir d'aquesta temporada. De fet, ell ha explicat que no començarà la temporada ell sol, sinó que hi haurà com un relleu amb el Marc Ribas.
13: Ah, això està bé, no?
14: I tindrem com ells dos en pantalla.
2: Ah, la vegada, ens veurem.
14: Això és el que ha estat
13: si
14: explicant.
13: Si intercanviaran s'entorxa, no? M'agrada.
14: I també a mi em va sorprendre, per exemple, que Marc Ribas no hi era ahir a la presentació. Hi van haver com uns noms molt clau, com per exemple en Peyu tampoc hi va ser, perquè es veu que tenia un bolo, que ho he explicat avui al matí de Catalunya Ràdio, o l'Alba tampoc hi era.
2: L'Alba
14: Riera. Tampoc la vam veure per allà. I
0: l'Alba Riera segueix sent tot un misteri.
1: Però si surt el dossier, no? La
2: però
1: Turra?
2: Què diu? Hi ha Turra o no hi ha Turra? Aviam.
1: Jo no tinc aquest catàleg que vosaltres
14: en el catàleg vau comentar
0: ahir. No ho saben ni ells.
1: Però he llegit la notícia, perdó, del Nacional, que deia que estava confirmada la nova temporada de la Turra amb l'Alba Riera. Això no ho entenc jo.
14: I, de fet, el catàleg deia que s'estrenava cap a l'octubre.
2: Val, doncs ja està.
13: Home, té pinta de que sí.
2: Torna a la Turra a l'octubre, si... No? Ho diu el catàleg oficial
14: el catàleg
2: de 3CAT, que hi repartien. Doncs, molt bé, la nova Turra que deia l'Alba Riera.
14: Marc Ribas segueix sent un dels cuiners de cuines, i jo pensava que també el veurien per allà, i no el van veure. Pensàvem que la Melero tampoc hi era, i sí que hi va anar al final la Melero.
0: Ah, mira.
14: Veus? Vull dir que hi eren com totes les cares.
13: En Marc Ribas he de dir que té negocis de restauració,
14: que
13: potser l'impedien ahir estar allà, no?
1: Mira, potser sí.
14: I és la pregunta que ens hem fet. Què ha passat amb Marc Ribas? Què està fent ell? Doncs el diari de Terrassa fa poc ha parlat amb ell i ha dit que deixar el joc de cartes no és per deixar la televisió, és per deixar el joc de cartes i continuar fent el projecte que és Cuines. D'acord? El que vol és centrar-se a cuinar i estar el temps que calgui en el Siri, que és el restaurant que té, i allà és on diu que està, és feliç i que està molt bé. Llavors, fa uns dies, en Rocco va anunciar que hi havia productores treballant en un format setmanal per Mar Ribas a TV3. Ell, el diari de Terrassa, el que ha dit és que està obert a escoltar propostes, idees i coses que puguin encaixar en la seva vida amb el restaurant i que puguin ser com estimulants i innovadores, però que també s'adaptin a aquests ritmes de vida que ara ell vol tenir amb el tema de cuina, que no només sigui amb fer un programa de tele. Llavors, veurem què passa i si realment el senyor Trescat o no vol deixar anar aquesta cara, perquè crec que no, perquè el Marc Ribas, vull dir...
1: És un bon comunicador.
16: Fa molts anys que funciona molt bé. Si fa un programa nou, estic segur que funcionarà.
1: És una cara amiga pel públic català.
14: Doncs veurem què passa amb Marc Ribas i si en aquesta temporada hi haurà un forat per ell, perquè és veritat que ara s'estrenarà aquesta, que és de tardor, però després, a partir de primavera, potser tenim altres coses. Una altra de les novetats que es presentaven ahir va ser la gran aposta que fan a partir d'aquest setembre a la Travessa VIP, que tenim la Laura molt emocionada. De fet, l'altre dia penjava una història a Instagram anunciant que ja havia tancat el projecte, ja ho havia gravat tot. Van estar fins l'últim moment gravant aquestes veus en off, i va fer una història on deia: ara sí, hem acabat, la Travessa és el programa de la meva vida, la primera vegada presentant el programa que m'ha vist créixer com a persona i com a professional, i us prometo que aquesta última temporada és màgica. Espero que no s'hagi acomiat, espero que hi hagi una segona edició si funciona aquesta Travessa VIP.
16: Una però... VIP 2.
14: Sí, perquè ja no es pot estirar més la d'anònims, realment.
0: Jo crec que tornaran els anònims.
14: Sí, una altra vegada.
13: Jo tinc sensació que acabarà aquí. És que això de VIP també m'ha donat un presagi com a de finalització cap a lo alt i adéu, no? No ho sé.
14: Doncs ahir es va fer pública la data d'estrena.
17: El moment ha arribat. 8 parelles de famosos s'enfronten a l'aventura més extrema.
18: Tramuntana!
17: El 29 de setembre s'estrena la Travessa Expedició Tramuntana. No us ho perdeu.
14: Us ho heu apuntat ja al calendar, suposo, 29 de setembre, dimarts, estrenarà la Travessa VIP. Suposo que, com sempre, faran aquella estratègia de 2 episodis a plataforma i després ho aniran traient com els hi sembli. I entenc que el dilluns, el dia abans, hi haurà la preestrena. Hem d'estar atents d'aquesta preestrena de Travessa VIP, perquè és veritat que vaig estar parlant amb el senyor Trescat.
16: On ho faran? Els cinemes Arribau ho fan normalment?
14: Ahir em van dir...
16: Que potser
14: el senyor Trescat em va dir que és de les millors preestrenes que s'han muntat mai a Trescat.
1: La primera no va ser al Victòria, i va ser pel final, per la final.
16: Ah, sí, que van venir tots els
14: concursants. I l'última, que era com ambientat com amb neu i tot això, va ser allà al Paral·lel 62, crec que també es va muntar un gran acte.
1: I què va dir el senyor Trescat?
14: Que seria...
16: Que em va dir... Molt grossa.
14: Molt grossa, però que mai havíem vist una preestrena igual. Em va dir això el senyor Trescat.
16: Bueno, doncs, escolta'm, hi serem, que ens avisin.
14: Hi serem i a veure
0: si... Que no serà una jornada fàcil.
14: Per què?
0: Home, què vol dir per què?
1: Perquè hi haurà la Goico, no?
14: Ah, ostres.
0: Sense anar més... I moltes altres coses, vull dir que serà una jornada molt estimulant, tremendament estimulant.
14: Ahir també vam poder parlar amb en Miki en el directe del Que no surti d'aquí sobre la Travessa VIP i sobre una cançó, i ell ens deia això.
0: Dins del concurs el que sí que va passar és que vau escriure una cançó plegats, em consta, no?, de la Travessa.
19: No sé ben bé...
0: L'altre dia què
19: fotíeu? Si la cançó era
0: gravant.
19: De la Travessa o... Ah, estàvem gravant, és veritat.
0: Ho va penjar la Laura Escanés però... en públic.
19: No, però perquè vam anar a fer una cançó per mi, pel meu proper disc de l'any que ve.
0: D'acord, doncs ho ens apuntem ganes del proper disc d'en Miki.
19: Sí, exacte.
14: Jo no entenc per què amaguen la informació.
16: Menteix fatal, en Miki. Yeah. Crec que pateix molt pel que pot explicar i el que no, perquè la Juliana és molt bona traient informació.
14: Però una cosa,
13: clar, ell... Se li ha oblidat que la Laura Escanés per Instagram ha explicat més del que ell volia explicar i no.
14: Fa una setmana ell penjava una story on es veien tots els concursants, o gran majoria dels concursants, cantant amb una story que sonava la Macarena de fons, un vídeo que ja ho hem explicat aquí, fent com un cor amb una cançó. I a més hem vist com el Miki i els tiets han estat amb el Pep Saura, que és un productor molt... que va estar tot arreu cantant una cançó. I a sobre, a més, a principis d'estiu, ells mateixos van penjar a les seves pròpies xarxes un trosset de la cançó que fa així.
20: Em van dir les penes, pensava que eres tu, sempre qui les deia. Hem crescut tots amb la teva...
21: Però sort que eres tu, sempre qui les deia.
16: Bueno, suposo que l'han anat treballant una mica
21: hem
16: més, no?
21: Hem crescut tots amb...
14: Escolta, que quan pues sona així...
16: No,
14: no t'ha convençut,
16: no?
14: Eh?
16: No.
1: I jo sospito que no tots els concursants van prestar-se a cantar, no?
14: No, clar, però em vaig preguntar com és que hi havia concursants que no estaven fent els cors com la resta. I em van dir, tots estaven convidats, però per agendes potser no podien anar el dia aquella...
1: Sí, els Germans Cases, no? Per exemple, la Goico i la Natàlia tampoc, la Carlota Bruna i la Gador Montaner tampoc.
13: És dia lliure, no hi hagués anat, no? No la veig molt cantant amb vestits, una rumba.
14: La Laura, que vam mencionar aquí que seria una de les cantants, i la Laura no és cantant, fa també els cors com la resta de...
1: Perdona, amb la Laura té un perfil a Spotify.
14: Ja, però en aquesta cançó, Marta, no cantarà la cançó. Ja ho sé, però en aquesta cançó no cantarà, només t'estic dient que no tindrà tanta lletra.
0: La Laura ahir se sentia cançons de fons que posava la DJ Trapella.
16: No em diguis que les anava cantant.
0: Evidentment que sí, i les cantava genial.
16: Algú li ha de dir.
0: I molt fort, oi? Molt fort, molt fort. I jo estava al seu costat i només li podia seguir el rotllo. Perquè que no es puc estar tenint a favor d'aquest deliri.
16: Algú li haurà de dir un dia que no canta malament, però que no canta tan bé com es pensa ella. Se li ha de dir a la gent. No, això se li ha de dir a la gent. No passa res, no cantes malament. Però tampoc tan bé, carinyo.
13: No recorda...
16: Carinyo, tio!
0: Ara la truquem i li dius a la cara.
16: No, jo li dic
0: ara
16: a la cara.
0: Ara la trucada, l'Aura Escanis, li dius a la cara. No, diré més, ara fem un reel
16: perquè
0: ella ho vegi i tu contesti.
16: Però si us ho he dit sempre, això. No canta malament,
0: però... Tu dius que li has de dir amb ella.
16: Que se li ha de dir...
0: I amb aquest... carinyo.
13: És que...
0: Que per mi és el més faltant.
16: Però no li deia amb ella, ho deia en general. És com quan algú té com una brossa a la cara, que se li ha de dir.
0: No és el mateix.
13: És,
0: és la regla dels 3 segons.
14: Exacte.
0: És molt diferent. El de la brossa a l'ull ho pots canviar en 3 segons. La Laura és la que...
16: Sí, sí que ho pots canviar en 3 segons.
0: Jo estic d'acord amb tu que s'ha de dir. No, sí, jo estic d'acord que s'ha de dir, però li pots dir tu.
16: Jo el dia que ens veiem, si el context acompanya, li diré, Laura, jo et vull comentar un tema.
0: Ah, però jo crec que ja li hem dit.
1: Sí, és que ja li hem dit.
16: Ja li arribarà això, ja li arribarà. Ja està. Acabem, Marc Andreu.
14: No, dic que ahir no vam veure tots els concursos de la Travessa VIP. De fet, només vam poder veure els tiets i en Miqui i la Raquel Sans, que per fi aquest divendres tornarà al Telenotícies després d'estar de baixa arrel de la Travessa VIP i les vacances. I la podrem veure per fi aquest divendres una altra vegada al Telenotícies Vespre. I res, només si vols...
1: Ànims. Què, un altre foto, Marc Andreu?
14: No.
1: Més sexy?
14: Anava a dir que hi havia moltes més coses interessants a comentar, com que s'ha vist a xarxes, com el retorn de Cracòvia o les tres bessones, que també crec que és...
1: Però les tres bessones són així, ara, com m'estàs ensenyant aquí el guió, que són uns dibuixos diferents?
14: Crec que sí.
1: Seran però aquestes
14: així...
1: no són les tres bessones, no?
13: No, de fet, no les recordo.
14: Un nou redisseny.
1: L'únic que han mantingut és el color. Són la com... una, l'Helena nom... de verd i la Teresa de rosa.
13: Sí, no són com bolets de Mario Bros. És com són estranyes, no?
1: Són, i els dibuixos això són boníssims, són... però no són les tres bessones.
13: Sí, no, a mi m'agraden, però no és el que coneixem.
14: Hi ha un redisseny, crec, darrere aquest projecte.
1: I Roser Capdevila hi està al darrere? O la seva... porta el seu segell o vistiplau?
14: Diria que sí.
16: Home, espero que sí. Si ella hi ha donat el vistiplau, jo a favor. Però és veritat que són molt diferents aquestes nenes que com eren quan jo era petit.
0: Jo estic en la meva època zen, que veig que en Marc Andreu em va mirant i jo no diré res.
14: No, perquè la gent... Però després de que tornés a Eufòria, que anunciessin no, que tornava a Eufòria...
0: Jo hi vaig estar, vaig plorar. Jo hi vaig tenir diversos moments, a més a més, en els que vaig plorar.
16: A la gala de Trescat.
0: A la gala de Trescat, de frustració, de neguit, de preocupació pel meu país, de no veure la llum al final del túnel. I tot i així... ben callada. Estic zen, ja està, l'over era.
1: És que... I el pitjor és que vas plorar i era un plor sentit. Vull dir que era un plor real.
0: Sí, perquè m'estan posant el puto Carlos Tamayo. Va. Això me va de merda, va. Que jo al·lucino.
1: Però vols dir que en Carlos Tamayo hauria d'estar... En Carlos Tamayo...
0: A
1: TV3. Que se li hauria de treure molt més suc perquè és un tio talentosíssim.
0: Això hauria d'estar?
16: Marc Andreu, ja has aconseguit el que volies, no?
1: He sigut jo, per ser justos.
16: Heu encès l'entorxa olímpica una altra vegada, 20 anys després.
0: Les classes de ioga que jo ara m'he de fer.
1: On hi ha més poc? En Juliana Canet o l'Instagram de Marc Andreu?
16: Jaume Miranda, a veure, acabarem parlant de Mario Casas i la Melissa Pinto, que se n'han anat d'escapada romàntica per Cantàbria.
13: Sí, després de que ell hagi gaudit d'uns dies de platja per República Dominicana amb sa família i després que ella hagi desconnectat per sa Costa Brava i per els Alps francesos, ara en Melissa Pinto i en Mario Casas han descansat de descansar, aquesta vegada a Cantàbria. que sóc de graciosa.
0: Com t'ho riem tot, també, que tenim ton mimat.
13: Marc Andreu, pots seguir-te fent-te fotos, jo seguiré parlant, no te preocupis. Ho han fet a sa casa que té sector a Noja, que és un poble coster cantabro de 260 habitants, aproximadament, una zona que des de fa uns anys és un refugi per tota sa família Casas, però que aquesta vegada en Mario ja ha compartit s'experiència amb na Melissa. De fet, vos he dit que no és la primera vegada que viatgen plegats a Noja, ja que s'estiu passat ja hi varen anar plegats, i de fet aquest juliol també, que he mirat l'Instagram d'Anna Melissa i també té fotos per aquella zona. Aquesta nova escapada la coneixem gràcies a una exclusiva de la revista 10 Minutos, que publica un ampli reportatge fotogràfic on la podem veure en una jornada de platja ben romàntica. La parella va arribar a la platja en qüestió amb el tot terreny d'en Mario Casas. M'encanta que tingui un tot terreny, li pot encaixar més. Impossible, no?
1: Era això o no un descapotable.
13: O una moto.
1: O una
13: tirant
1: moto.
13: De cinematografia, no?
0: Però un descapotable per mi és massa confinet per ell, perquè ell és així com més bruto, no? Llavors ha d'anar com amb un 4.
1: Però un cotxe esportiu, també.
3: Aquest Mercedes quadradíssim, sí. Amb rodes grossíssimes.
0: Saps aquests cotxes americans tan grossos, amb aquells morros que són impossibles de
1: passar? Com es deien, que començaven per la lletra H?
14: Hammer?
1: Sí. Oi?
0: No tinc...
3: Sí, sí, el Hammer és...
14: El Hammer és aquest estil de cotxe.
3: O Wrangler, també, no?
1: Sí.
14: Hammer, no?
1: Hammer, Hammer.
3: Bueno, doncs fins aquí l'especial.
1: Sí, no és el nostre camp. No sé si algú ha notat. El nostre camp d'expertesa.
0: Saps qui és, en canvi, experta en cotxes de luxe, que no t'ho esperaves i ho ha dit avui mateix pel seu Instagram? Maria Vallespí. I justament per aquest motiu se'n va al Marroc el dissabte de viatge amb uns amics a practicar una mena de Dakar.
1: I no es trobarem en Miqui Núñez i la Sara Roy?
0: O et dic més,
3: sí.
0: No seran que els amics són el Miqui Núñez i la Sara Roy?
1: Ah!
0: Pregunto, perquè bueno, és una coincidència, perquè és que el Miqui ahir ens va dir que feia aquest mateix plan dissabte.
3: Sí, ens posem a treballar i tots els detalls del Marroc.
0: Se't gira feina, eh?
3: Crec que agafo un Quantum, que és un aparell per fer programes a distància, i me'n vaig a donar voltes pel Marroc fins que me'ls trobi.
1: Per menys la Juliana ha viatjat, pel programa. Sí, sí, o sigui, crec que hauries d'anar a Marroc.
0: Bueno, ja diré, hi ha una altra influencer catalana que també se'n va al Marroc literalment demà, el que passa que sí que va fer una cosa radicalment diferent, i jo m'estic cansant ja de regalar el llibre d'Aurora Bertrana del Marroc, Sensual i Fanàtic, ja no sé què més fer. Te'l regalaré també tu, si te'n vas a
1: Qui és que se'n va allà?
0: Marta, és un tema personal que veuràs al seu Instagram en breus. Pots seguir @bertaroca i ho descobriràs.
3: Jaume, arriben amb el descapotable a la
13: descapotable,
3: platja.
13: No, un tot terreny.
3: Ai, amb el tot terreny.
13: Sí. Tant de Hammer mos hem despistat. Arriben amb el tot terreny a la platja de Cantàbria i a ses imatges poca sorpresa aparent, ja que Mario Casas no porta cap camiseta, cap fotografia, vos he de dir, zero sorpreses, no? I només va engalanat, això m'ha sorprès bastant, amb un banyador de ratlles blaves i un estampat de neguets de goma grocs.
0: No m'ho puc creure.
13: No és un estil que...
0: Em recorda molt,
1: res pitjor des que Roger Carandell... És que, Juliana, avui estem en aquell dia que pensem el mateix tota l'estona.
0: Oh, és que és impossible veure això i no pensar-ho.
3: Gràcies
0: no
3: a Déu, jo he passat
0: igual,
3: ja aquesta època.
1: Des que Roger Carandell, en un viatge a Menorca, va lluir un banyador molt semblant al de Mario Casas dels aneguets, però en comptes de aneguets, uns plàtans.
3: Plàtans, sí.
0: I de dir que és un banyador que vam comprar en Roger i jo
3: junts. A l'H&M per 7 euros.
0: Exacte, allà, al Passeig de Gràcia, jo li vaig donar tot el suport en aquesta etapa, però perquè vaig veure un senyor de 35 anys esvalgut i vaig pensar...
3: Perdut.
0: Què ha de fer, saps?
3: Però ell es deu agradar amb aquest pantalonet, bueno, amb aquest banyador, que és com molt estret i petit, no, també?
0: És que si t'hi
13: fos, com ha d'anar... reduïda. Ell sempre tira... Bé, tota sa família tiren de XS. No, sí. I que apreti bé és mugró.
1: Exacte.
13: Sí, en aquest cas, és cool. Bé, vos he dit que na Melissa, per la seva part, no pot desconnectar ni un moment, és addicta a sa feina, perquè ses fotos dels paparazzi se la pot veure ballant a serena mentre Mario queda reduït a operador de càmera d'un influencer. I, de fet, sa 10 minutos diu Mario se ha convertit en el mejor càmera de su chica. Però si mos fixem bé... M'agrada, no?
1: A mi també, perquè a part, ell és director i segur que moltes vegades li fa suggeriments a la Melissa de dir crec que això quedarà millor així, si ho edites d'aquesta manera.
0: Escolta, a tot això ella va amb el perro xivato tot arreu. Ah.
13: Sí, és que de fet, ara vos anava a dir que si mos hi fixam bé, s'escapada no és tan romàntica com pareix perquè no van sols. Efectivament, en aparença, en Mario i en Melissa estan a una platja deserta, però no acaben d'estar aïllats de tot en cap moment. Hi ha dos ulls que tota l'estona observa els seus moviments, que els vigila.
0: Els paparazzis, que també hi són.
13: Clar, hi ha els paparazzi, però és que també hi ha el petit Romeo.
16: Bueno, amb la broma, allò estava parada. La gossa...
13: L'haja col·lapsada.
0: Sí.
13: Bé, en Romeo, per qui no el conegui, és el pomeranian blanc de na Melissa Pinto i els ha acompanyat en aquesta escapada a Càntabra de forma omnipresent i demandant. De fet, na Melissa l'ha hagut de portar a bracet perquè en Romeo no vol caminar per Serena, per la vist.
1: Ja es veu que és un príncep, aquest gos, eh?
0: Totalment. No crec que genèticament pugui fer-ho. Vull dir-te que depèn de quina sorra, que tu com a ésser humà tampoc te n'ensurts del tot, saps? I que el peu se t'enfonsa i caus i no pots caminar normal.
16: Clavat i és mort.
0: Aquest gosset té unes potetes que no t'ho pots imaginar.
13: Genèticament pot s'hauria d'estar mort. Així, o sigui, se raça.
1: Després hi ha platges que són per gossos i n'hi ha molts que s'ho passen la mar de bé.
0: No, si bé s'ho deu passar, el que jo no crec que pugui arribar fins al punt d'ubicació.
1: Crec que seu
0: caminant. Marta, aquest gos fa...
13: És molt poc autosuficient.
1: Estic infravalorant aquest gos.
0: Aquest gos, Marta, és molt petit.
16: Marta, aquest gos fa molt poc.
1: No és tan petit, escolta'm, però si ocupa tot el tors de la Melissa, no és tan petit.
0: És tot pèl, Marta, aquest gos amb mulles. És una rateta, eh? Aquest gos és molt petit.
16: És com el teu mòbil, aquest gos.
0: Què dius, ara?
16: Sí, Marta.
0: Marta. Tu tens bolsos, però molt més.
1: A veure, us diré una cosa, en aquest programa no som experts en cotxes, però tampoc en gossos, vale?
0: Llavors, em considero...
1: Jo posaria tot amb asterisc. Tot el que es digués a partir d'ara en aquest programa.
0: Perdona, però aquest gos és exactament el mateix model que la Mumu, que els hi devien fer...
1: Model.
0: Però és que és un model. És un gos que els fan expressament i que et gasta 5.000 euros.
16: Que van amb la llengua fora.
1: Vaig a mirar-ho. Un pomeranian pot caminar per la platja, doncs, a veure.
16: No, clar que no, Marta.
0: La sorra, si d'aquesta sorra fina, com la de la Costa Daurada, doncs allà... Que tu com a ésser humà, jo faig 1,60 m i no puc caminar per allà, com ha de poder ell? Que no fot ni un pam. Que no fa ni 20 centímetres d'alt, aquest gos.
1: Clar que sí que pot caminar, em diu.
0: Bueno, clar, Marta.
1: Has de prendre precaucions perquè són petits i són molt sensibles a la calor. Ojo, amb això, també,
16: És que no t'aguanten dos minuts.
0: Aquest gos es pot perdre per dintre de la sorra.
1: Clar que no, i que si la sorra... Una altra cosa, que si la sorra crema, nosaltres ens posem xancletes, però els pobres animals, què? Clar que es cremen les potes.
16: I tota la panxa, tot. Bueno, gràcies a Déu, el portava en braços la...
13: Sí.
16: Perquè estaríem explicant ara una altra història.
13: I vos he donat una altra anècdota d'aquest gos, perquè a mi m'ha agradat moltíssim. Estàs brillant avui, Roger.
0: No, t'ha semblat. Estic cansat.
13: Bé, a una fotografia d'aquest reportatge se pot veure com na Melissa i en Mario s'amorratgen de valent i en Romeo vigila que estan fent a 10 centímetres de les seves boques.
0: És que, ja ho he dit moltes vegades, ja es posen molt calents aquests gossets tan petits.
1: Ja es veu que, que haurien amiga... de tancar la porta, o potser no ho fan, eh?
0: És que jo tinc una amiga que va haver de dur, tenia un gos, té un gosset d'aquests així molt petits i el va haver de dur com en una que el domestiquessin perquè és que es posava tan i tan calent que ella no podia mantenir relacions sexuals.
16: No, i alguns va explicar, crec, que li van haver d'explicar al gos que havia d'anar amb altres gossos perquè es posava calent amb els humans.
0: El gos de la Goico.
16: Ah, la Goico, ens ho va explicar.
13: I com li va explicar, Anna Mumu?
16: Estirava, diguéssim,
1: cosa,
16: les cames.
1: Però com li expliques, això? A veure,
16: bueno, la no Goico ens va dir que va intentar explicar-li la Mumu.
13: Sí, jo ara m'he d'imaginar el Mago Pop amb la Mumu una se cuixa.
0: Sí, t'has d'imaginar tal qual, això.
16: En fi.
13: Bé, vos recordem que en Romeo, que pomeranian blanc, és una figura essencial de relat d'aquesta parella, ja que aquest pomeranian va ser el delator de la relació entre en Mario i na Melissa, perquè els paparazzi coneixien el pomeranian de na Melissa, que el traia a passejar cada dia per el seu barri, i quan varen captar en Mario Casas fent bous a un balcó de sa zona... balcó on hi havia el pomeranian blanc, les peces varen encaixar i així varen saber d'aquesta relació de forma pública. Per tant, aquest Romeo l'hem d'estimar petiquipeti perquè ha fet molt per la cultura pop i la premsa rosa d'aquest país.
16: Doncs meravellós. Un mes de l'equip. Ho deixem aquí, família. Tornem demà a partir de les 6 de la tarda. Que vagi molt bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta per avui i defensa les restriccions i l'alerta als mòbils d'ahir perquè la previsió era de ruixats molt intensos. Avui encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i al Ripollès. Ahir els aiguats van ser localment forts al Berguedà, Osona, la Garrotxa, el Baix Llobregat o el Garraf, però bona part de l'aigua prevista va caure sobre el mar i, per tant, les restriccions en la mobilitat o en l'activitat educativa es van poder aixecar a la tarda. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensa igualment les mesures que es van prendre.
2: Ha caigut força, però no en quantitat com podíem esperar. Diu, doncs, ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta. Quan aquesta baixa, doncs, també podem retirar aquestes mesures.
1: El Meteocat també veu justificada la predicció feta, tot i que admet que en la previsió meteorològica sempre hi ha un punt d'incertesa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial que es celebra avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets. Un any més, el president espanyol no serà a l'acte.
1: Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre el Partit Popular ho qualifica de mentida d'estat.
3: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri a les Filipines. Les autoritats del país diuen que l'embarcació. Hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents. Els metges anuncien una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre.
3: L'han convocat el sindicat majoritari Metges de Catalunya, que ja va advertir que tornarien a mobilitzar-se després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, remarca que l'aturada coincidirà amb la que es farà també a nivell estatal.
4: Per mirar de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
1: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes molt superiors s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet 2 gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
3: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG davant el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu equip.
1: A l'Open dels Estats Units de tennis, els nord-americans Ben Shelton i Francesc Tiafoe s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
3: I a Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barça a 9:00.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5 del matí, 5 minuts. Marta Viana, hi tenies un desig, que era sortir de casa amb Rebequeta. S'ha complert aquest desig o avui encara no ens l'hem posat?
6: No, no ens l'hem posat, però he estat molt feliç quan he sortit de casa.
5: Quina fresqueta.
6: I escolta'm, que bé que s'està en aquest estudi.
5: Avui fa calor.
6: Jo estic perfecta.
5: Avui fa calor.
6: Perquè mira, ja vinc amb mocs.
7: Avui s'està bé.
5: Avui s'està bé. Lara García...
8: Què tal? Molt bon dia. Avui s'està perfecte.
5: Maiol?
9: Molt bon dia.
5: Una miqueta... Tu t'agrada l'aire a l'estudi?
9: Jo tinc un palet de calor, però escolta, amb l'alegria que s'està veient amb els de jazz a l'estudi a TV3, que estan molt contents, ja fem per despertar-nos.
5: Doncs vinga, anem a escalfar l'estudi. Comencem.
10: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 10 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui torna l'estabilitat, amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Premià de Mar el sol sortirà a les 7:26 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 43 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Demà, 11 de setembre, és la dia de Catalunya. Nosaltres no fem programa i, per tant, avui us porto una cita de Catalunya. És de Joan Miró i diu així. Quan un artista parla des d'un país com el nostre, cal que faci sentir la seva veu pel món per afirmar contra totes les ignoràncies, tots els malentesos i totes les males fes que Catalunya existeix, que és original i que és viva.

0: Es titula Encara som aquí, i amb aquesta cançó els Amics de les Arts han convertit una història real del món casteller en un himne amb un objectiu claríssim: tornar-se a aixecar. Els Amics de les Arts aquest matí també passen pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova, que estem molt contents, que és una cançó que està basada en fets reals d'una història que vam viure el 2025, i es diu Encara som aquí.
0: Doncs comencem tranquils amb el nou èxit dels Amics de les Arts. Nosaltres no fem cançons, però, igual que els Amics de les Arts, us convidem a aixecar-vos cada matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia, matiners.
0: Portem una estona dormint, però el món que segueix girant, per tant, què ha passat mentre dormíem?
3: Sabeu allò que hi ha gent que veu les esteles dels avions al cel?
0: Sí.
3: I diuen, ens fumiguen.
0: Sí, n'hi ha uns quants amb aquestes teories conspiranoiques.
3: Doncs mira, si esteu a Colòmbia i algú diu, potser no és un conspiranoic.
0: No m'ho diguis,
3: potser
0: que ha passat.
3: M'explico, eh? Segons hem sabut aquesta matinada, el govern colombià ha autoritzat una prova pilot per lluitar contra el narcotràfic.
0: Ai, ai, ai.
3: Fumigarà des de l'aire els cultius il·lícits, sobretot els de coca. I ho farà amb un herbicida que es diu, ara s'ho dic bé, glufosinat d'amoni.
0: Que això deu matar, perquè aquest nom ja fa por.
3: Hi haurà polèmica, perquè l'Organització Mundial de la Salut, clar, com bé sospitaves, considera que aquest producte és moderadament perillós.
0: És perillós. Ja, quan et diuen moderadament perillós,
4: moderadament.
0: No deixa de ser perillós. Clar, ho suavitzen per si de cas.
3: Perquè
0: per no,
3: facis una
0: per
3: idea,
0: no,
3: la Unió Europea el té completament prohibit.
0: I ja hi som, doncs.
3: Però l'executiu colombià imposa la llei de mort al gos, mort a la ràbia. Així, això sí, de moment la prova serà molt limitada, com a màxim 1.000 hectàrees, i durant uns 7 dies. L'objectiu és comprovar si el producte és eficaç i, sobretot, quins efectes pot tenir sobre la salut de la gent.
0: Res.
4: Molt bé.
0: Si es comencen a trobar cadàvers pels camps de coca,
3: que potser no que deixaran de fumigar, eh?
0: Casca.
3: Les fumigacions aèries amb glufosinat estan suspeses a Colòmbia des del 2017, després de diversos anys de polèmica pels seus possibles efectes. Ara, doncs, recuperen l'avió, però amb producte diferent, i de moment, només per fer-ne un experiment.
0: Aquest experiment, molt em temo que tal i com ens està quedant el 2026, no arribarà a bon
3: port. No anirà bé.
0: Encara ens queden alguns mesos per poder-ho comentar. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. El món està una mica fotut, però, com molt bé sabeu, els matiners també ens agrada rascar aquelles bones notícies que ens fan pensar que no tot està perdut. Avui el món serà un lloc una mica millor per iniciatives com la del Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior. Andreu Merino.
5: El centre consolida el seu grup de prevenció de la conducta suïcida i també el d'acompanyament al dol de persones que han perdut algú per mort per suïcidi. Avui, que és el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi, volen reivindicar la necessitat que existeixin grups com aquests, amb l'objectiu d'oferir suport i acompanyament emocional a les persones que ho necessiten. En les sessions que es fan cada 15 dies, els participants poden compartir experiències i emocions tant amb persones que estan en una situació similar a la seva, com també amb professionals que els acompanyen. Tot plegat es complementa amb formacions als professionals d'atenció primària de la zona, que són la primera porta d'entrada dels usuaris al sistema sanitari.

0: Vinga, va, 5 del matí, 13 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. Els allotjaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida preveuen una molt bona ocupació durant el pont de la Diada.
1: El turisme rural i els bungalows preveuen que s'arribi al 80% entre divendres i diumenge i els hotels que arribin fins al 90%. El que sí que es veu que cauria una mica més és l'ocupació en zones d'acampada. Ja comença a fer fred i, per tant, la gent potser ja no hi va i podria fregar el 30% des del sector. Però estan satisfets, especialment després d'un mes inusual que van fer a l'agost, coincidint amb l'eclipsi.
0: Neixen les primeres cries de tortuga a l'Estartit. Ot Serra.
2: Aquest estiu es va trobar l'únic niu de tortuga careta de tot Catalunya i aquests dies han nascut ja 27 exemplars. Es van recollir 71 ous i s'espera que vagin naixent en els pròxims dies. Segons hem llegit a la CN, les cries han nascut de manera natural després de prop de 2 mesos d'incubació i sota la supervisió dels equips tècnics encarregats del seguiment del niu.
0: I a motiu de la Diada de l'11 de setembre, demà hi haurà museus i edificis històrics de Barcelona que obriran portes per visitar-los gratuïtament. La meva rellera preferida, Lara García, ens ho explica.
1: Podrem entrar de franc al Palau Güell, també al Palau de la Generalitat, també al MNAC, al Parlament de Catalunya, al Palau Robert i a Santa Maria del Mar. Per visitar la catedral sí que s'haurà de pagar, però hi haurà una entrada reduïda de 15 a 8 euros.
0: Veus que veus?
3: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Ai, tal dia com avui, ABBA tornava a aconseguir entrar al top 10 de les llistes.
1: Després de 40 anys, per primera vegada, ABBA tornava a estar al top 10 amb aquest tema que sentim. L'últim senzill que, amb el que el grup va arribar al top 10 de les llistes del Regne Unit havia estat One of Us, que va aconseguir el número 3 al desembre, però de l'any 1981. Aquest tema que estem sentint ara, Don't Shoot Me Down, es va gravar el 2017, però no va ser fins al 2021, que recordem que va ser quan es va anunciar el retrobament, que es va acabar publicant el tema.

0: Passen pràcticament ja 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que, com sempre, ja esteu connectats amb la pública i nacional del país. És Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I és moment de fer una repassada a la tele per engegar el matí. Alerta, perquè l'actor Rodolfo Sancho ha passat per Antena 3.
1: Sancho ha visitat el plató de Llaura Son Soles i ha parlat de la detenció del seu fill, Daniel Sancho, després del crim.
2: Si el tiempo lo cura todo.
3: No, la mentalidad que tengas lo cura todo, no el tiempo. Yo creo que en todo este proceso reaccionó. Primero es un shock brutal. Eso me lleva a un estado de disociación porque la situación es muy fuerte.
2: Porque tú alguna vez has dicho que llevabas toda la vida preparándote para esto.
3: Sí, me refería a estas cosas.
2: ¿Pero por qué?
3: El por qué a mí es parte de quejarse. Me sentiría un hipócrita quejándome. Porque a pesar de todo yo sigo creyendo que tengo una vida privilegiada. Cualquiera que hayamos nacido en Occidente tenemos una vida privilegiada. Esto no quita que ocurren cosas en la vida. Yo intento siempre ser positivo, porque si no caes en algo que, en lo que no quiero caer, ¿no? Cuando la vida te pone a prueba, solo si la vida te pone a prueba, eres capaz de ver de qué estás hecho.
0: Home, ocorren coses.
1: Clar.
0: Hi han coses i coses.
1: No és un accident, eh?
0: Va tirar una mica de pilotes fora abans d'ahir Rodolfo Sánchez amb Son Soles Onega. No, la vida te pone a prueba.
1: Passant coses.
0: Home, saps que el que ha passat no és... Se m'escapa l'avió. Això és que passin coses a la vida. I aquí no et poses a prova, però clar.
1: Ho ven com una història de superació personal, gairebé, no?
0: El teu fill a la presó per... pel que el tens. Bé, en tot cas, anem a posar-li alegria perquè la trapa amb Si Pots de TV3 sempre amaga alguna sorpresa.
1: I és que molt pocs concursants serien capaços de farmejar tanta aura amb la vaca cega de Joan Maragall.
4: Quin poema de Joan Maragall està protagonitzat per un animal que queda lesionat per la pedrada d'un nen?
5: La vaca cega.
4: Sí, senyor, la vaca cega.
5: Estiga, dona,
4: I tant.
5: Jo a la ESO, casualment, sí, amb uns companys, ja vam fer una cançó sobre el poema La vaca cega, la vam haver de versionar. La vaca cega, perquè el bailet un ull li va buidar, a l'altre un tel se li ha posat topar de morro en l'esmolada pica, però segueix sent la més bonica.
4: És de collonat, bravo! Poeta! Ara mateix Joan Maragall està sortint de la tomba dient bravo, Catalunya no està perduda. La vaca cega, Jogi Flow.
0: M'encanta, m'encanta. Cada dia passen més coses a la trapa amb Si Pots. Si sona aquesta musiqueta, és moment d'obrir la revista del cor dels matiners. Una mala notícia, perquè Tom Jones no continuarà com a coach al programa de The Voice, al Regne Unit. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to. Marta, què ha passat?
1: Una decisió de la cadena i que ell es veu que ha conegut amb molt poca antelació. Feia 13 temporades que participava al programa, però segons li ha comunicat la BBC hi ha hagut problemes amb l'assegurança. Ell mateix ho ha explicat en un post a Instagram i ha afegit que es veu que la cadena volia renovar tots els coachs i que no hi havia lloc per a ell. Diu que li havien ofert un paper molt més petit, amb menys participació, i finalment doncs, ell ha acabat decidint apartant-se'n. A The Voice, per cert, ens va regalar moments i actuacions tan mítiques com aquesta.

0: El que està claríssim és que The Voice perd un dels grans coach que
1: i
0: tenia.
1: I tant.
0: El món de la televisió, el pa de cada dia, vaja. I avui hem de parlar també de l'exparella d'Elon Musk i mare d'un dels seus fills. Us estem parlant d'Ashley Sinclair.
2: Sinclair participa en un documental que pretén desenmascarar i criticar Elon Musk. Al Festival de Venècia, durant la roda de premsa de presentació d'aquest documental, ha explicat que l'empresari va intentar comprar el seu silenci. Li va oferir una enorme quantitat de diners perquè no participés en aquest documental.
3: On my end, I was offered the opportunity not to speak for $40 million.
2: Em va oferir 40 milions de dòlars a canvi de que no parlés, que no digués res. Quan t'ofereixen una cosa així, tens un debat intern i et planteges tot el que el teu discurs significa.
0: Déu-n'hi-do també les paraules de l'exparella, que, escolta'm, fotre també Elon Musk o dir alguna cosa.
1: Tala.
0: Bo, ja t'ho dic ara. 9 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores, com sempre, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
4: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar la dimissió de Josep Lluís Trapero com a cap de la policia catalana. Fermín Gallart, portaveu del sindicat USPAC, admet que la decisió els va sorprendre.
5: Més que res perquè després del moviment dels últims anys de canvis de tant a la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs torna a trontollar, no?
4: El País Valencià ahir va començar el curs amb els mestres de literatura advertits que només poden ensenyar autors valencians. Sentim la Sònia Caparrós, que és mestra d'institut, i la Juliana Canet, que pilota el podcast sobre literatura Club Tàndem.
6: Jo penso que això el que provocarà, almenys en el professorat de català, és un rebuig a aquesta escola. Però sí que és cert que pot haver-hi un sector que s'autocensure.
7: Jo crec que és molt important que t'ensenyin de tot a l'escola i que també que t'ensenyin la literatura que ha estat escrita en la teva pròpia llengua. No ensenyar això a l'escola és negar una part de la nostra identitat als nostres nens.
4: A la tarda, Francesc Garriga va aconseguir una reacció molt especial al fet que Aitana parlés en català en el seu últim concert a Barcelona.
8: Carles Porta contesta a la tarda de Catalunya Ràdio a la cantant Aitana, i ho fa així.
9: És molt bonic que l'Aitana miri crims, però encara és més bonic que ho digui en públic, en un concert, i encara és més bonic que hagi fet aquesta declaració d'amor cap al català. Clar, aquesta noia, a part de cantar molt bé i de ser molt guapa, se la veu llesta, molt llesta. I que una persona intel·ligent faci aquest tipus de declaracions enmig d'un concert i que parli de crims amb lo carinyo amb què en va parlar, és molt bonic. Més que sorprenent, és molt bonic.
4: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, també va parlar d'educació per criticar els mestres arran de les proves PISA.
10: Esto nace de ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias, son una plaga, literalmente, los psicopedagogos, que han creado un parque de gandules. No se exige, no se premia el mérito, no, ¿qué les voy a contar a ustedes? Tanto no querer frustrar a los muchachos, los hemos hecho unos ignorantes. Lo siento si usted es pedagogo y me está escuchando, pero usted es corresponsable de que tengamos la burricia general instalada en unos niños muy felices, eso sí.
0: M'encanta aquest pont, Carlos Herrera, sí. Música esotèrica, perquè ens dona per conversar d'una manera molt més tranquil·la.
1: T'ho anava
0: no?
1: a dir, eh? Crec que està molt bé el canvi.
0: Està bé, escolta'm, quina meravella que l'Herrera ho tingui tot tan clar.
1: Fort d'ell.
0: I que saps? Sí.
1: Que bé que parla.
0: És un guru. Vaja, m'encanta, perquè jo crec que això anirà més al llarg de la temporada. És a dir,
1: acaba de començar, això.
0: Enfilant una mica més. Vinga, va, anem a connectar-nos, sisplau, amb els astres i saber també quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens explica des d'astrocat.cat en Sergi Tou. Sergi, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui, dijous 10 de setembre, el cel ve carregadet. Venus entra a Escorpí, Mercuri a Balança i Urà comença el seu camí retrògrad. A les portes de la Diada, potser no és mala idea preguntar-nos com ens relacionem amb allò que compartim. Mercuri a Balança ens convida a escoltar altres punts de vista. Venus a Escorpí ens demana anar una mica més al fons del que sentim i Urà retrògrad ens farà revisar idees que potser donen anaven perfectes. Avui, més que tenir raó, potser toca entendre millor què ens uneix, què ens separa i què volem construir a partir d'aquí.
0: Estic per passar-li a Carlos Herrera els astrocats cada dia. Sí. Li enviaré.
2: Li aniran bé.
0: A qui li diem anys i anys per molts anys avui?
2: Avui, 10 de setembre, fa anys el director, productor, guionista i superex de Madonna, Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Josep Pedrerol, que no sabem si hi haurà algun becari que l'acabi felicitant. Sigui com sigui, avui bufa 61 espelmes. I acabem felicitant el dia l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 47.
0: Deixem-me que avui també des de la ràdio feliciti la meva fillola, que avui fa 18 anys.
2: Ma!
0: Per tant, un aplaudiment per la mare. Benvinguda a la majoria de dades.
2: Rosa, eh?
0: Quina persona més estupenda, que avui fa 18 anys, per tant, un petonet aquí des de la ràdio, que ara comença el bo i millor. Comencem el cap de setmana. Ja sabeu que demà no farem matiners. Per tant, diguem que estem una mica de divendres. I per això ens va molt bé la nota de veu que avui ens ha enviat una persona que ens estimem molt i que ens convida a començar el matí amb bona música.
12: Bon dia, matiners.
13: Marta Romagosa, periodista, va a dormir molt tard perquè presenta i dirigeix La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
12: La cançó que em fa començar el dia a dalt de tot, la que em fa animar quan no és el millor dia, o fins i tot ballar quan sona en qualsevol lloc, és It's Raining Men, de les The Weather Girls. De fet, passen els anys i sempre em motiva i em fa moure tot el cos. Que tingueu un bon dia. A mi, si em deixeu, encara trigaré una estoneta a llevar-me, eh?
13: Els més matiners.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 10 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: Que se celebra avui al Tribunal Suprem i un cop més el gran absent serà Pedro Sánchez. Els casos judicials que envolten el president espanyol o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'hi afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets.
1: Desclassificats els documents policials sobre la crisi de Ceuta.
2: Revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat.
1: El comissari Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: El nomenaran dimarts que ve al Consell de Govern després de la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero. Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinences. La consellera Núria Parlon va explicar ahir que Trapero la va informar de la decisió a finals d'agost, però no va voler entrar en les raons que l'han portat a plegar.
3: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: I l'oposició carrega contra el relleu de Trapero.
2: I recorden que el comissari Ferran López va ser director general dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya. Junts i la CUP creuen que això l'hauria de descartar i demanen la dimissió de Parlon. En canvi, Esquerra Republicana dona un vot de confiança a López. Sentim la republicana Esther Capella, el juntaire Salvador Vergés i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
4: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
5: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
6: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
2: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5% i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. Ja sabeu que una pujada de tipus s'acaba reflectint a les quotes hipotecàries i també encareix els préstecs al consum.
1: Tragèdia a les Filipines.
2: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents.
1: Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia.
2: Sí, es tracta d'un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduint gairebé un 90% la cataplèxia, que són aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que poden fer caure la persona a terra. Els resultats dels assajos clínics s'han publicat al New England Journal of Medicine.
1: I Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo.
2: Que arribarà a les botigues a finals d'octubre. La versió bàsica costarà 2.340 euros i la més cara s'enfila fins als gairebé 4.000. Serà l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar perquè la pantalla sigui el doble de gran. John Termo és el nou conseller delegat del gegant tecnològic.
7: The new iPhone Duo.
8: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
1: Déu-n'hi-do. Haurem de... Que qui vulgui haurà de preparar la cartera.
2: 4.000 euros, eh?
1: Espero que et faci un massatget, l'iPhone, també t'ho dic.
2: Doncs sí.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
1: Vinga, va, 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui amb la desclassificació, ja ho diré bé, dels documents sobre la sala Ceuta.
9: Ho has dit molt bé. El periòdico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu i La Razón també hi sucapa explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt.
7: També en portada al relleu al capdavant dels Mossos a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, nous director general de la policia i cap dels Mossos, respectivament. I tant El Periódico com La Vanguardia hi afegeixen context i titulen que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon.
9: El Barça també treu el cap a les portades, un Barça espectacular, diu La Vanguardia, un Barça que balla sota la pluja, titula El Periódico, golejada, llegim a l'ara.
7: Un 5-1 que també s'expliquen fotografies. Els jugadors celebrant-ho plegats a l'ara, Lamine llançant un petó a La Vanguardia i Adeyemi fent un salt enrere al Periódico.
1: I els articles d'opinió, reflexions sobre el paper del govern espanyol en la crisi migratòria a Ceuta i sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
7: L'editorial de l'ara exposa que els documents dels serveis d'intel·ligència demostren que el CNI va emetre avisos i diu que això retrata el govern espanyol.
9: El Mundo remarca que el govern espanyol sí que va ser advertit de l'entrada massiva de migrants i coincideix amb l'ara que els líders de l'executiu queden retratats. Assegura que han fet un exercici d'ocultació i mentida.
7: La directora del Periódico, Gemma Martínez, coincideix que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària que no va existir.
9: L'editorial de La Vanguardia considera que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en conjunt, però que hi havia indicis eloqüents.
7: L'editorial del País és el més tebi i exposa que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern havia rebut l'avís d'una crisi imminent.
9: Un altre tema destacat dels articles d'opinió és la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, parla de dimissió inoportuna, que coincideix amb la d'altres als càrrecs que han deixat el càrrec darrerament. També assegura que les opinions de Trapero no sempre han coincidit amb les de la consellera Parlon.
9: I El Periódico recorda l'editorial que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat de primer nivell a la policia catalana perquè no comparteix el model policial del conseller de Torn, primer amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra, i ara del PSC.
1: Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Repàs a la premsa digital. Què tindrà accent andalús?
10: Doncs mira, la intel·ligència artificial que tindran a l'Institut Català de Finances. Serà una empresa de Sevilla que ha guanyat el concurs per desplegar la IA en aquest organisme. S'hi van presentar 32 ofertes i ha guanyat Guadaltel, que haurà de dissenyar, implementar i posar en marxa solucions basades en la intel·ligència artificial. Per què? Doncs per optimitzar la gestió de dades, millorar l'anàlisi de riscos i agilitzar la presa de decisions financeres. Ho recull el Nacional.
1: Qui ha anat a Madrid de visita inspirat?
10: El ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'ha entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada a serveis bàsics als hospitals, diu, on és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per onada de calor. Una de les mesures que li agraden és la jornada intensiva.
1: I per què competeixen Barcelona i Salou amb Madrid i Dubai?
10: Doncs per ser el destí més innovador, el Smart Travel News Awards.
1: Caramba.
10: Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà en votació popular el desembre, ho explica el diari Més.
1: La frase que segur que heu sentit més d'una vegada: paguen justos per pecadors.
10: Doncs sí, mira, ara mateix hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balcòning entre els seus alumnes de sisè. Es tracta del SEIP Aina Moll i Marquès, i no només afecta els alumnes de sisè que acaben etapa, sinó que també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat en mans d'Inspecció Educativa ara i els alumnes han fet samarretes on es llegeix: volem viatges d'estudi, no és culpa nostra. Ho veiem al diari de Mallorca.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 6:15 del matí des de, evidentment, els matiners de Catalunya Ràdio. També saludem els oients d'ICAT, que a aquestes hores ja us esteu despertant amb nosaltres. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
1: I amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs amb un rumor, que és un rumor... Però que jo crec que t'encantarà.

0: Fa molt temps ja que arrosseguem això. Que doncs passin el favor de tornar. I Spice Girls, i no sé per què no tornen.
1: Espera't.
0: A veure.
1: A veure.
0: Sempre vull saber abans d'hora.
1: Les Spice Girls es veu que acaben de publicar un vídeo.
0: Un altre vídeo.
1: Un vídeo que és molt, molt curtet. Ho han publicat a les xarxes socials. Aquest vídeo està acompanyat d'un missatge en què anticipen que avui a les 2 del migdia hi haurà un anunci.
0: Val, però un moment, el vídeo l'han publicat totes, les ex-Spice Girls?
1: Totes, i després també el Twitter de les Spice Girls, i hi ha un compte oficial de les Spice Girls, també ho han penjat allà.
0: Val.
1: Què passa amb aquest vídeo? Doncs que està gravat, es veu en les mateixes escales, on en el seu moment es va gravar el videoclip del Wannabe que sentim ara, i hi apareix un diari al terra, que és The Stage, que és l'any 1994, on es va publicar l'anunci en què buscaven precisament una nova girl band per formar les Spice Girls. Al diari també s'hi pot llegir que avui faran aquest anunci, que per aquest anunci no es necessita cap tipus de partitura, però diuen que sí que es necessita o bé un vinil o un reproductor de vinil.
0: Oh.
1: I clar, les xarxes, això ja està, s'ha disparat.
0: Però clar, deuen treure una edició del Wannabe en format vinil.
1: Aquest any em sembla que fa, doncs clar,
0: celebren l'aniversari. No hi ha gira.
1: Potser sí.
0: No hi ha gira, Marta.
1: T'imagines?
0: Dic que avui...
1: Somies gratis.
0: Avui, 10 de setembre, quan falten 5 minuts per 5:45, dic que no hi ha gira i que és una edició especial del Wannabe. Veurem, veurem, veurem. Tant de bo hi hagi un retorn de les noies picants, però molt em temo que...
1: ja no ho acabes de veure, eh?
0: Ja tenen els dinerets fets i em sembla que els hi fa molta mandra,
1: bueno,
0: això de tornar a pujar a l'escenari. És una opinió personal, no ho sé. Amb què seguim?
1: Mireu, amb un festival que arrenca avui, que és una de les cites més esperades, i és Fira Targa. Fins diumenge hi haurà 57 espectacles, i si sou per allà o hi voleu passar, doncs us recomano un espectacle de la companyia Festuc Teatre, que es diu Inuit, una expedició a l'Àrtic, que segur que val molt i molt la pena, i precisament l'estrenen, doncs, a Fira Targa.
0: I avui també arrenca el festival Talarn Experience.

0: És un festival que es fa a Talarn, al Pallars Jussà, i podreu sentir doncs, aquests Lacs en Busto, Burning, també La Frontera, Manel Fuentes, And Springsteen Band i Santero i los Muchachos. Des d'avui i fins el dia 12 de setembre, a concerts a tocar del Pantà de Sant Antoni, que realment és un lloc idíl·lic i val molt i molt la pena. I acabem amb una previsió per avui mateix, en aquest cas, a Barcelona. Tatuaje en el cuello, el pelo negro, de silicona, se vieron la noche. I és el concert d'aquests que sentim, el duet argentí més estimat del món, que és Catriel i Paco Moroso, un concert que avui fan al Palau Sant Jordi.
1: Molt bé, doncs vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, tot preparat com sempre, aquestes hores per la Dada Maria. Avui amb l'Ana Garcia, arribant a l'estudi, força puntual.
0: Home.
1: Espera, que no et sento, Maria. Ara, digue'm.
2: Ha tornat a marxar la Lara, em sents ara?
1: Sí. Lara. Sí?
2: Lara.
1: Hola.
2: Home, puntual, puntual. No,
1: no. No, feia bé, ja. Hola. Vinga, va, anem-hi, que avui és com una espècie de divendres del programa. Què ens has preparat, Maria?
2: Mira, saps que hi va ser un dia fatídic per l'altra part de la ciutat entre Barcelona i Madrid, perquè hi va haver un llamp que va malmetre a la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això va fer que durant dues hores estigués interromput el servei. Per tant, els trens van arribar no tard, no.
1: Tardíssim.
2: Hòstia, exagerat. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai. Quins nervis. Tu porta una setmana amb la Dada Maria.
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat de Renfe, és a dir, els AVE i els ABLO, aquí no incloc els WeGo i els IDIO, eh? Només els de Renfe, sí? Van arribar 15 minuts tard o més en el primer semestre d'aquest any, de gener a juny.
1: Ah, mira, que fem de majolies.
2: Us he posat més de 15 minuts perquè llavors ja és un retard exagerat, eh, diguéssim.
0: Quin percentatge... Tornen els diners.
2: A partir de 60 minuts t'has tornat.
1: Quin percentatge, una mica... Tornem a la pregunta, a veure...
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat operats per Renfe, és a dir, AVE i ABLO, van arribar 15 minuts tard o més entre gener i juny d'aquest any?
1: Jo dic un 43.
2: Canalies, 43. Vale.
0: Buah. Jo un 17. Jo un 40 clavat.
1: Espera't un moment. Marta, què has dit?
0: 17.
1: Lara, és que per què?
0: És que
1: per
0: jo anava a dir un 40. Si em dius 43, pues...
1: Jo crec que potser m'he passat una mica, però és que,
0: sí,
1: clar, coneixent Renfe...
0: Però mai se sap, eh?
1: Mai se sap. I qui guanya la Dada Maria d'avui dijous 10 de setembre és...
2: Marta Viana!
1: És que era molt fàcil avui, Marta, te l'hem regalat.
0: És que jo he agafat molts aves guapos.
2: Però no tant com la Renfe dels Reialdies i tot això. Clar, no és tan catastròfic.
0: Clar, per això clar, jo clar. Sempre arribo puntual.
2: Clar, clar, clar, clar.
1: Quan és? Quin percentatge és?
2: És un 25%.
1: Ah, Nosaltres som una mica haters, eh? Lara,
0: una miqueta,
2: us he de dir que si mirem els que van arribar 5 minuts tard o més, sí que és un 45%. No estava tan malament.
1: No, anàvem bé.
2: No anàvem tan malament.
1: Doncs vinga, avui, escolta'm que repeteixes dada. Molt bé, Marta, tranquil·leta, eh?
2: No, em portes dues, eh?
0: A mi se'm puja ràpid.
2: Mira,
1: com
2: està
0: inflada.
2: Estem
1: empatats, Canalies
2: i Marta, dos.
1: I la Lara,
0: quants?
1: Quatre. Cinc. Sí.
0: Si no,
1: hem fet
0: tants programes.
1: Discutible per ara. Gràcies, Maria.
2: Va, fins ara.
1: Just quan arribem, mira, a 3:45 del matí, bon moment per recordar alguns dels sons que ens ha deixat Catalunya Ràdio al llarg de tots aquests anys. Per exemple, l'any 2000, Adelina Castillejo va presentar el programa La Lluna i les Estrelles, que començava a la mitjanit, i no sabeu la quantitat de vies de contacte que hi havia al programa.
3: Posaríeu la lluna en un cove o les estrelles a una amanida? Enganxaríeu la lluna i les estrelles en una samarreta? Ajuda'ns a buscar el sopar ideal i la samarreta més bonica.
4: Per participar, podeu trucar al contestador automàtic 93 202 01 68. Podeu escriure a La Lluna i les Estrelles, Diagonal 614 08 021, Barcelona. Podeu enviar un correu electrònic a lluna@catradio.com o enviar un fax al 93 306 9201. A mitjanit, a Catalunya Ràdio.
5: La Lluna i les Estrelles, amb Adelina Castillejo.
1: Bon M'encanta, m'encanta com començaven els programes i el so, com ha anat canviant el so de la ràdio amb el pas dels anys i sobretot la quantitat de vies de, contacte. Podries enviar cartes, podries enviar un fax. Ara, WhatsApp, telèfon de directe i el correu.
6: Cartes també se'n reben.
1: Cartes també. S'haurien de recuperar les cartes manuscrites, a mi m'encanten.
0: Sí.
1: Mentrestant, què passarà a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, al matí de Catalunya Ràdio?
6: Doncs parlarem també d'una carta, de la carta de dimissió de Josep Lluís Trapero. No sé si hi va haver carta o hi va haver comunicació verbal. En tot cas, tindrem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per preguntar-li tots els detalls. També per preguntar-li si ahir va fallar alguna cosa o no en el sistema de previsió, en l'avís és alert i en les restriccions del govern pel temporal, que finalment no va ser tan greu com es preveia, i això ha generat malestar, sobretot, per exemple, en famílies que no van poder portar els nens a l'escola. Després anirem al Fossar de les Moreres. Demà és la diada. Aquesta nit, de fet, aquesta tarda, hi ha dues manifestacions previstes. Hi haurà Sílvia Oriol d'Aliança Catalana, hi haurà entitats, veïns i partits d'esquerra que han convocat en contra de la seva presència i, per tant, serà un dels punts calents. Parlarem de la Fórmula 1 Madrid, que té molta polèmica aquest circuit, que es diu Madrid, i no té polèmica només pel naming, que això s'ha de portar. Després obrirem la taverna i farem àgora esportiva, que el Barça va guanyar 5-1 en una hora boníssima per jugar a futbol,
1: boníssima,
6: que crec europea, fantàstica.
1: Ens
6: rebem
1: molt a favor aquesta hora.
6: Sí, molt, molt, molt, molt. Per desgràcia, la majoria de partits seguiran jugant-se a les 9, però escolta, mai vam xalar de valent i hi ha una hora que ens va permetre anar a dormir quan toca.
1: Una mica d'alegria, que també fa falta. A partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostell. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix, com sempre, moltíssimes ganes de saber, de conèixer, de parlar amb els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. Per tant, ens podeu trucar al 9-3-2-0-7-4-7-4.
7: Garriga, què fots?
8: Estic esperant els primers visitants del tour.
7: Quin tour? Què dius?
8: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
7: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Where can I find it?
8: Participen del nostre programa Svetlana. Amb Antoni Bassas.
9: Antoni Bassas.
7: Veus com ho sap?
8: En Lídia Heredia.
10: Woo! La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
11: La millor.
12: La millor.
11: La millor.
12: Hora del dia.
11: On la magia.
12: La millor hora del dia.
10: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la diada.
13: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
14: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
15: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
16: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
17: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la diada a Les dones i els dies.
10: També us oferirem continguts especials amb motiu de la diada, els programes Mans,
18: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
10: Guàrdia.
19: A 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant.
10: La Finestra Indiscreta.
20: Reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona.
10: I L'altre bar.
21: Trobem tot un mite del Club
10: Super. La diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, saludo l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. Eloi, bon dia. El tinc per aquí, l'Eloi? No ho sabem. Eloi?
0: Eloi!
1: Eloi, que t'has adormit.
0: Eloi, bon dia.
1: No ho sabem. No hi és? No ho tenim. Doncs anem per la
8: tornada. Ara sí, ara sí.
1: Ara sí, ara, Eloi, Eloi. Ara.
8: És que estava escoltant Catalunya Informació.
1: Molt bé.
8: M'hem connectat amb Catalunya.
1: No passa res.
8: Tot
1: fos això, estimat, tot fos això. Que no has dormit gaire avui, Eloi?
8: Sí que he dormit.
1: Ah,
8: sí,
1: potser és per això, doncs, potser és per això. Que hi ha vegades que si dorms molt malament i si dorms poc, encara també més malament.
8: Doncs que no sigui perquè he dormit molt. Perquè aquesta nit ha estat de son d'aquest profund.
1: Home, perquè amb aquesta fresqueta que ha fet Déu, he dormit com un angelet.
8: Clar, oh, tela, eh? Què? No. Com heu vist això?
1: Jo he tingut calor, aquesta nit també t'ho dic. Jo encara he tingut una mica de calor, eh?
8: No fotis, sí, sí. Perquè potser tenies les expectatives molt altes, sí, de la baixada de la temperatura.
1: Tancar la finestra, però jo de cop i volta l'he tornat a obrir aquesta nit.
8: A veure, és veritat
2: que a la costa, en general, la temperatura s'ha quedat entre al voltant dels 15.
1: Ah, i això...
2: 15, 19 graus a la ciutat de Barcelona, encara
1: una mica alta. Jo necessito aquesta calorassa per ser feliç, si no... Vinga, anem, Eloi, quin dia ens espera per avui, va?
2: Va, avui un dia de sol, i esplèndid, o sigui, s'acaba ja tot el temporal, les pluges, les tempestes, etc. L'únic que quedarà és una mica de tramuntana avui al nord del Cap de Creus, especialment, que es mantindrà durant tot el dia, potser una mica més fluixet a la tarda, i llavors la temperatura d'avui al migdia pot arribar fins als 28-30 graus a Ponent i al sud, potser en algun lloc del Camp de Tarragona, la resta quedarà entre 25 i 27, per tant, còmode, molt còmode, i així es mantindrà durant tot el cap de setmana. La diada, dissabte, diumenge, temps assolellat, temps esplèndid, alguns núvols prims, i la temperatura que lentament va pujant, cada dia una miqueta més, però una pujada molt suau.
1: Sembla que anem cap a la primavera, doncs.
2: Sí, anem cap a una tardor suau. Com una tardor suau.
1: Clar, que cada vegada les tardors seran més suaus, els hiverns cada vegada més menys freds i els estius cada vegada més calorosos. Aquesta és una mica la línia que ens tocarà viure.
2: Doncs vinga, del resum del canvi climàtic, va, Xavi Canalies.
1: Escolta, rient, no, però... Anem rient.
0: Quan et posis malalt, Eloi, ja et substituirà el Canalies.
1: M'encantaria fer el temps de TV3, jo. Cookies, que teniu fred. Ho hauríem de fer una miqueta més així. A veure si m'ho deixa fer Tomàs Molina algun dia.
2: Poseu-vos el jerseiet. Avui, per cert, poseu-vos el jerseiet.
1: No. Oh,
2: que sí. No, escolta'm, a l'interior hi ha llocs que no passen dels 10-12 graus. El pla Lleida, la Catalunya Central i el Pirineu,
1: clar,
2: ara mateix 5 o 6 graus, eh? Vull dir que fa fred.
1: Clar,
2: fa
1: que
2: fred.
1: No siguem centralistes, Lara, hivern, perquè hi ha llocs de Catalunya que fa... A Prades deu fotre fred.
2: Vull dir, que el Canalies tingui fogots...
1: Sí.
2: No vol dir que la resta de Catalunya no faci fred.
1: Ja veuràs, tot i que peti, pum, ja veuràs els fogots. Gràcies, Eloi, una abraçada forta, estimat.
2: Fins ara, adéu.
1: Que vagi bé, adéu.
11: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: La Marta Viana ha començat dient en aquest estudi s'està molt bé i ara s'està ventant, perquè no, fa calor.
0: Ara fa una mica de calor. És que també és veritat que això de pujar, baixar escales...
1: No. Pugem un pis, per favor.
0: Ja, però bueno, en pugem moltes vegades.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí. Vull saludar en Gori. Gori, molt bon dia.
22: Molt bon dia.
1: Home, un aplaudiment pel Gori, que ja fa veu optimista. M'encanta. Gori, què fas despert aquestes hores del matí?
22: Doncs mira, m'estic preparant per anar-me'n al gimnàs a activar una miqueta el dia.
1: Ets dels que te'n vas al gimnàs a aquestes hores, eh?
22: Sí, toca fer-ho aquesta hora, perquè és que si no es pot.
1: Cada dia anem al gimnàs, Gori?
22: Cada dia no, i també s'ha de tenir en compte una miqueta el recuperar i donar-hi 3 dies a la setmana.
1: Molt bé, eh?
22: Perquè és això, anar-hi aquesta hora, sobretot tots els que ens aixequem aviat,
1: sí,
22: sabem que necessitem també dormir una miqueta. A part, clar, jo vaig a aquesta hora perquè, si no, no tinc temps al llarg del dia.
1: Perquè després del gimnàs comences a treballar?
22: Correcte. Després d'aquí me'n vaig a treballar i després de treballar a fer el plaer de ser pare i cuidar de la família... I després d'això, clar, després tinc que assaig de Castells.
1: Ets casteller, més a més?
22: Soc casteller.
1: A quins castellers?
22: Bueno, uns que ahir van tenir una repercussió nacional bastant important, soc dels Marrecs de Sal.
1: Home, ara s'entén tot. Tinc aquí a la Lara i a la Marta buscant ràpid el mòbil. Per aquelles persones que no ho sàpiguen, per què són importants els Marrecs de Sal?
22: Bueno, ahir Amics de les Arts va presentar una cançó dedicada...
1: Que ha sonat aquest matí, perdona, ha sonat aquest matí als matiners, eh?
0: I parla de vosaltres, la cançó.
22: I parla de nosaltres,
1: Ara s'entén tot. Sí. Escolta'm, però que ben lligat al programa. Avui presenten cançó als Amics de les Arts i parlem amb el Gori, que és dels Marrecs de Sal.
0: Meravellós.
1: Això és una meravella. Gori, també una abraçada... Casualitat. Però escolta'm, les casualitats són meravelloses en aquesta vida, ens encanta. També una abraçada ben forta, Gori, a disfrutar. Disfrutar del dia del gimnàs, del fill i dels castellers, que, escolta'm, tens l'agenda ben feta per aquest dijous.
22: Moltíssimes gràcies.
1: També una abraçada. Que vagi bé, Gori. Marta Viana, Lara Garcia, moltes gràcies, també.
0: Adeu, fins dilluns.
1: Fins dilluns.
0: Opa.
1: I abans una mica de música, abans de saludar a Ricard Ostrell.

0: música i el so de Another amb 54 Ultra, una de les cançons del moment que posa ritme i converteix els matiners d'aquest final de setmana en una festa amb Talk to You. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, què tal?
0: T'he animat amb aquesta cançó, no?
1: Molt, m'agrada molt.
0: Que sí, una miqueta de ritme, perquè celebrem que hem arribat el dijous, que és el nostre divendres.
1: El final. Demà no treballes?
0: Demà no treballo.
1: Bueno.
0: Què vols dir?
1: No, ara buscarem alguna cosa per fer, no?
0: Ah,
1: perquè
0: sí.
1: Fem un programa especial de la Diada demà, programació
0: Exacte.
1: Especial, des de les 8 del matí ens hi posarem, i per això dic que buscarem alguna coseta per fer, no?
0: Ah, per treballar, dius?
1: Sí.
0: Sí, home, i tant, el que necessitis. Ja saps Perfecte. Que jo sempre remo a favor, eh?
1: Doncs ara ho parlem. Perfecte.
0: Alguna cosa que em vulguis avançar d'aquest matí?
1: No, és un matí animat. Avui tindrem la consellera Núria Parlon.
0: I
1: parlarem
0: tant.
1: També del que pot passar aquesta nit al Fossar de les Moreres i parlarem amb entitats antiracistes que també volen protestar per evitar la presència de Cilla Oriols i gent d'extrema dreta doncs, al Fossar de les Moreres.
0: L'actualitat començarà mateix al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon programa, Ricard, Fins que ara. Vagi bé. Adéu. Nosaltres hi tornem dilluns. Que vagi molt bé la Diada de demà i que tingueu un bon dijous. Adéu, matiners.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui, per començar, una frase que feia molts mesos que no dèiem. Pels que sortiu de casa d'hora avui, toca màniga llarga. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, toca abrigar-se, i tant. Avui la temperatura ha baixat d'entre 5 i 12 graus a gairebé tot arreu. Tenim xifres al Pirineu que no passen dels 5 graus i a la costa ara mateix no passen dels 18-19 graus. Així que dia de sol, però dia fresc. Avui les temperatures al migdia arribaran entre els 25 i 27, potser 30 graus a les zones més càlides de Ponent i del Sud.
0: I avui comencem també el matí de Catalunya Ràdio Tensió amb una notícia que us avança aquest programa. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Més detalls, Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, la sentència ja s'està treballant i es dictaran les pròximes setmanes. Segons ha pogut saber aquest programa, el tribunal admet que no té més remei que aplicar l'amnistia després del pronunciament de Luxemburg del juliol passat. No hi ha interessos financers de la Unió Europea afectats i, per tant, assumeix que la llei no xoca amb el dret europeu.
0: Doncs aquesta és una notícia que s'avancem avui també per començar aquest programa i que de seguida detallarem amb l'Ot Serra. I el govern espanyol, mentrestant, l'oposició també i la cúpula de la justícia coincideixen avui en aquest acte d'obertura de l'any judicial presidit pel rei Felip VI, i això després d'aquesta desclassificació dels documents sobre Ceuta, que només ha servit per encara fer més gran aquesta fractura entre la Moncloa i el CNI. Sí que hi va haver avisos, però per WhatsApp.
3: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
0: Això deia el delegat del govern espanyol a Ceuta. Per cert, que avui al matí de Catalunya Ràdio també us avancem que en 10 anys Espanya només ha retornat 37 menors estrangers als països d'origen. Això és un 0,1% de tots els que han acabat arribant. El Barroc en tot aquest temps no n'ha acceptat cap. Un 0,1% dels que han arribat han tornat al seu país d'origen i el Marroc no n'ha acceptat cap. Avui en aquest programa també en parlarem a partir de 3:15 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre també els relleus a la cúpula dels Mossos, i a veure si tenim més detalls de per què ha plegat Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè ahir no va quedar gaire clar.
4: No crec que siguin les causes, aquestes discrepances de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: I avui que comencen els actes de la Diada, també parlarem de Ripoll i d'Aliança. L'associació Teixim Ripoll ha demanat als partits de l'oposició que no pactin ni amb el partit de Silvio Riols ni amb Vox. També els reclamen que facin marxa enrere en algunes polítiques del govern municipal, i avui en parlarem amb una portaveu de Teixim Ripoll en temps d'àgora. També als Estats Units, atenció, perquè l'anunci de Donald Trump durant aquesta convenció del Partit Republicà que es celebra a Dallas ha dit que ha promès $5,000 per ciutadà si guanya les eleccions. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs sí, així d'entrada això sona a suborn en tota regla. Efectivament, Donald Trump ha promès aquests $5,000 a cada ciutadà nord-americà si el seu partit guanya eleccions. Trump diu que el curs de l'economia nord-americana li ho permet.
0: Ara ho ampliarem amb l'Oriol Serra, corresponsal als Estats Units. I en temps d'agora també parlarem amb Josep Lluís Merlos sobre la polèmica pel circuit de Fórmula 1 que s'ha construït a Madrid pel gran premi d'aquesta setmana i que tantes queixes ha despertat entre els veïns. I a partir de les 11, àgora esportiva, perquè el Barça continua golejant, també en aquest cas a la Champions.
6: Lamine Yamal penja la pilota, la rematada de Gabriel Jesús! Gol!
0: 5-1 contra el Feyenoord, amb l'estrena fins i tot del nou davanter blaugrana Gabriel Jesús. Ho analitzarem amb Ramon Besa, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Carles Planchar i Carme Barceló.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: De seguida parlarem de molts temes, entre altres també el que pot passar avui al Fossar de les Moreres, on la prèvia de la Diada estarà marcada per la presència de Sílvia Orriols i la protesta també de veïns, entitats i partits d'esquerra contra l'assistència d'Aliança Catalana. Ho farem a partir d'un quart de deu amb l'anàlisi de Joan Puigcercós, Alícia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Són les 6 i 6 i us avança aquest programa. Atenció, perquè el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia de Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Pot serra.
3: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea. I les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes. A tot estirà a principis d'octubre. Pot ser pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Recordem que els tribunals de comptes no van arribar a condemnar els implicats.
4: Un cop es va aprovar l'amnistia al Congrés, va suspendre el dictat de la sentència i va elevar una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Luxemburg, com dèiem, va avalar l'amnistia. De tota manera, aquest procediment ha estat un mal de cap perquè els afectats van haver de dipositar preventivament la fiança que se'ls reclamava. Inicialment van ser 9 milions i al final del procés la Fiscalia va reduir l'acusació a 3,2. Societat Civil Catalana, que exerceix l'acusació popular, reclama 5 milions.
1: Aquesta és una pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. El Tribunal de Comptes, com dèiem, avalarà l'amnistia a Puigdemont, a Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. L'altra pota és la que afecta el Tribunal Suprem.
5: El Suprem està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data encerclada al calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà

0: La suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això deia ahir Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
1: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
0: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijóo va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta. Des de Madrid, Dani Sainz viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció també a aquesta dada que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més dels 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys.
3: S'han retornat al 0,1% i cap al Marroc. Són dades de la Fiscalia i demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, cosa que reclamen el PP i Vox.
4: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia Espanyola. Ara mateix, 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins i retornar-los serà missió impossible, adverteix en declaracions a Catalunya Ràdio el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez.
5: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
4: I les dades de la Fiscalia revelen que el Partit Popular tampoc retornava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van repatriar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 10 minuts de les 6 del matí i els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difosa en grups amb 180.000 seguidors.
6: És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi, però a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. Tot i les informacions compilades, fonts de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal mal que fes presagiar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Això encaixa amb la versió que havia donat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
7: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
6: En canvi, deixa en evidència aquestes paraules del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
8: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
6: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
2: I els informes policials de la crisi de Ceuta empitjoren la situació de Pedro Sánchez.
3: Els informes són munició per al PP i Vox, que asseguren que Sánchez ha mentit i no va fer res per evitar l'entrada. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
9: És evident que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
3: En canvi, els socis del president espanyol, com Esquerra i Sumar, posen en dubte la feina del CNI i apunten que actua contra Sánchez seguint les ordres d'Aznar.
2: I Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve, després de la dimissió, per sorpresa ahir, de Josep Lluís Trapero.
6: Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinències.
10: Tot i que ahir el major Trapero no va comparèixer per explicar la seva sortida, sí que ho va fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va agrair la feina feta a Trapero durant els 2 anys que ha exercit el càrrec.
11: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem a especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
10: El comissari Ferran López torna a substituir Trapero després que ja ho fes quan el govern central va aplicar l'article 155 per l'1 d'octubre. Els Mossos també tindran per primera vegada una dona, Sílvia Catà, com a comissària en cap. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: L'oposició i els socis del govern de Salvador Illa interpreten la dimissió de Trapero com una mostra més de debilitat i descontrol, diuen de l'executiu de Salvador Illa.
3: Veuen bé que Trapero plegui després de la polèmica infiltració de Mossos a les aules. Malgrat això, alguns partits, com Junts i la CUP, critiquen que el substitueixi Ferran López, que és qui va agafar les regnes dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya.
2: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. L'associació Teixim Ripoll trasllada als partits que es presentin a les eleccions municipals la demanda de no pactar amb Aliança Catalana ni amb Vox. A més, també proposen revertir diverses polítiques impulsades durant aquest mandat.
6: L'entitat ripollesa, una plataforma ciutadana que promou la convivència,

0: ha treballat un decàleg en què planteja no arribar a acords amb partits que, segons consideren, fomenten l'odi i la discriminació. A banda, plantegen recuperar recursos de serveis socials i impulsar polítiques d'atenció a les famílies i els infants vulnerables. Teixim Ripoll demana als partits que es presentin a les municipals que vetllin per la no discriminació per motius econòmics o d'origen i que garanteixin la igualtat de tracte a totes les entitats. A les darreres municipals, Aliança Catalana va guanyar mentre que Vox no va presentar candidatura.
1: A partir de les 9 en parlarem a partir de les 9, com dèiem, en aquesta proposta a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I picabaralla a Alemanya entre el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria de l'extrema dreta a les eleccions de Saxònia Anhalt.
2: Aquest dimecres Merz ha qualificat les polítiques antiimmigració d'Alternativa per Alemanya de neteja ètnica.
3: Picabaralla agra al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta a Saxònia Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
4: Wähler in Sachsen-Anhalt.
5: Els votants de Saxònia Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
3: Friedrich Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
6: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
3: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a l'última trempada. Als Estats Units, el partit republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlida amb Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada, el president nord-americà ha anunciat un xec de $5,000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Anem cap a Dallas, Oriol Serra.
7: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla. And here is my promise.
8: If the Republicans... Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
7: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous. Des de Dallas, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès amb l'objectiu de frenar una inflació disparada per culpa dels carburants. Rafael de Ribot.
6: El pronòstic dels analistes és que el BCE incrementarà els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. Serà la segona pujada des de l'inici de la guerra de l'Orient Mitjà. La majoria d'experts, però, ja preveuen que caldrà una altra pujada del preu del diner abans que s'acabi l'any. Montserrat Guillén és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
9: Es preveu que sí que ens anem acostant al 3% als tipus d'interès, a poc, en funció de com vagin venint les dades, sense espantar gaire ni a les empreses, ni a les consumidors, ni als ciutadans.
6: Aquest dimecres, l'Euribor, l'índex que revisa les hipoteques variables, ja superava el 3%. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Molt bon dia.
1: La primera...

0: Boys Girls disparen els rumors a les xarxes d'un possible retorn després de publicar un vídeo a les xarxes. Si veuen les escales, on l'any 1994 van gravar el videoclip d'aquesta cançó que sentim. També s'hi veu un diari al terra i un anunci que faran avui a les 2 del migdia.
1: La segona.

0: El duet argentí Catriel i Paco Amoroso tornen a la capital catalana, actuen avui al Palau Sant Jordi, on presentaran el seu segon àlbum Free Spirits. El concert és a 2:15 del vespre.
1: I la tercera?

avui arrenca la versió de setembre del Talarn Experience, el festival de música que es fa a Talarn, al Pallars Jussà. Entre els artistes, aquests que sentim, Lax en Busto, també Burning o La Frontera, tot plegat en un lloc idíl·lic com és el Pantà de Sant Antoni.

0: té futur també és el Barça. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia, debut amb golejada a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. I Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Liverpool per 2-1.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Tot això avui que és dijous, 10 de setembre del 2026. I a les últimes hores, a Catalunya ha nascut l'Enzo, amb 3 kg 330 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i l'Índia, amb 2 kg 920 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, avui, abans de sortir de casa, agafeu una mica d'abric perquè la baixada de temperatures ha estat brusca. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, molt contundent. Ara mateix al Pirineu tenim xifres de 4 graus a Camprodon, 4 graus a Puigcerdà, 2 a Esterri d'Àneu, a Vic, al centre de Catalunya, 10 graus, al Farràs, al Segrià, 10 graus també. A Barcelona en tenen 19, a Tarragona 18 graus. Ara mateix no hi ha cap lloc de Catalunya que passin dels 20 graus. Amb un dia de sol, un dia esplèndid, marxen les tempestes i sí que queda una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus, que es mantindrà tot el dia, si bé la tarda fluixa una mica, arribaran algunes capes de núvols prims i aquests pròxims dies mantenim aquesta línia de temps. Demà per la diada, les temperatures poden arribar entre els 25 i 30, per tant, molt còmodes, potser una mica més de 30 en alguns llocs del sud del país o de les comarques de Ponent, i el cap de setmana puja suaument una mica més el termòmetre.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
4: A 3:15 entrevista la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
5: Després anirem fins al Fossar de les Moreres, on la prèvia de la diada estarà marcada per la presència de Sílvia Orriols i una protesta contra Aliança Catalana. També parlarem amb Carme Brugarola, de Teixit Ripoll, que demana als partits no arribar a acords amb Aliança ni amb Vox.
4: A 10:15 obrirem la taverna per parlar de restaurants a Sabadell, Besalú, Barcelona i el Delta de l'Ebre, amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carla Xuriguera.
5: I a les 11, tertúlia esportiva de Champions després de la victòria del Barça contra el Feyenoord. L'analitzarem amb Ramon Besa, Carles Planchart, Joel Díaz, Laia Tudel i Carme Barceló.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Són les 6 i 21. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals, dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Jerusalem, Jordi Brascó, Bokertov.
6: Bokertov, Ricard.
0: A Moscou, Cristina Solías, Priviet.
7: Priviet.
0: I a Berlín saludem Jordi Regàs, Guten Morgen.
8: Guten Morgen, Ricard.
0: També a Madrid, Tavis Arteaga. Bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
0: Comencem per Israel, on falta un mes i mig per les eleccions generals. Ja tenim la llista dels partits que s'hi presentaran. I com perquè són un fotimer, Jordi.
6: Doncs sí, Ricard, ni més ni menys que 38 partits en un país, recordem, d'una mica més de 10 milions d'habitants. Destaca l'absència d'un partit que es va crear fa uns mesos expressament de cara a aquests comicis, un que es va anomenar Un lloc per a tothom i que reuneix àrabs i jueus i que oferia una mirada nova i alternativa basada sobretot en la convivència. Doncs bé, finalment han decidit no participar per textualment no malgastar vots, que igualment aniran el bloc opositor de Benjamin Netanyahu.
0: A Alemanya, la setmana passada parlàvem de tot un seguit de sabotatges a línies elèctriques per tot el país. Doncs sembla que n'han enxampat l'autor. Jordi, què se'n sap?
8: Sí, l'han enxampat i, pel que sembla, no era cap agent rus. Era un home sol que anava recorrent a Alemanya en una tenda de campanya, suposadament un activista climàtic, que lligava un filferro a un coet pirotècnic i el llançava per sobre les línies d'alta tensió. Sembla que aquesta persona tindria problemes de salut mental. De fet, l'han enxampat perquè havia reivindicat els atacs amb dues notes on havia posat el seu nom real. Es desinfla així la teoria manifestada per alguns ministres de l'Interior que veien la mà de Rússia al darrere.
0: I el sabotejador alemany, doncs, que no era cap agent rus, doncs saltem cap a Rússia precisament, però us expliquem que les autoritats del país volen acabar amb la picaresca que permet als cinemes projectar clandestinament pel·lícules de Hollywood. Ara, Cristina, com ho fan?
10: Doncs el cinema ven una entrada per una pel·lícula russa que té certificat de distribució, però abans d'emetre-la es projecta una estrena estrangera que no en té, com ha passat aquestes últimes setmanes amb Spider-Man i l'Odissea. És a dir, oficialment l'espectador rus no ha pagat per veure la pel·lícula de Hollywood, sinó que l'ha vist com a part d'una mena de servei previ a la sessió. Això les sales ho fan perquè quan va començar la guerra, les grans distribuïdores nord-americanes van abandonar Rússia i ara l'Associació de Propietaris de Cinemes vol erradicar aquesta pràctica pirata abans que acabi l'any.
0: I per últim, a Madrid les vagues, com Catalunya, també marquen l'inici del curs escolar. Els primers a sortir al carrer, Dani, són les educadores infantils.
7: A sortir al carrer i a no tornar a casa, literalment. Fa tres nits ja que campen davant la Puerta del Sol, però la vaga s'allarga més de 150 dies. Les educadores de 0 a 3 anys reclamen condicions de treball dignes.
9: Para reivindicar esa bajada de ratio, una mejora salarial, una mejora en todas las condiciones de la educación en infantil y que se nos oiga.
7: Això pel que fa al cicle infantil, els sindicats de professors de primària i secundària han seguit l'exemple de Catalunya i també convoquen vaga indefinida a partir del 14 d'octubre.
0: Així tenim el món. Falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I demà farà 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre i avui repassem amb el professor Vincent com aquells fets van canviar els viatges en avió. Freddy, bon dia.
1: Bon dia. Hi ha condicions que tenim molt interioritzades però que tenen l'origen en aquells atemptats. Per exemple, abans de l'11S, a l'equipatge de mà, tu hi podies portar ganivets o tisores. Però els terroristes, quan van atacar la tripulació per fer-se amb el control dels avions, van utilitzar cúters i ganivets que havien pogut passar pel control de seguretat. És per això que després es van prohibir tots els objectes que tallessin. Ara mateix no els pots portar dalt de l'avió. També es va millorar la formació als controls de seguretat i allò va engegar un neguit que va provocar canvis cada vegada que hi havia un intent d'atemptat. Per exemple, tot just 3 mesos després de l'11 de setembre...
11: Good evening. The man accused of trying to blow up an American airliner has appeared in court in Boston. After the FBI confirmed the man had managed to conceal a working explosive device in his shoes.
1: Es detenia un home que en un vol París-Miami volia fer esclatar una bomba que duia a les sabates. Des de llavors, alguns aeroports et fan treure les sabates per passar el control. O les botes, per exemple. I no es va quedar aquí. L'any 2006 es va detectar un complot amb explosius líquids i allò fa activar el famós límit de 100 mil·lilitres per pujar líquids a l'avió. I encara un altre canvi. Alguns dels segrestadors de l'11 de setembre havien pogut embarcar sense identificar-se. És el cas de Mohamed Atta, qui adreçant-se als passatgers quan va segrestar l'avió que es va estavellar contra la primera de les Torres Bessones. Després dels atemptats, es va autoritzar els aeroports a comprovar la identificació en qualsevol moment. De fet, a la Unió Europea, el 2002, es va aprovar una regulació que exigia a les aerolínies que confirmessin que el passatger que embarcava en l'avió era la mateixa persona que havia facturat les maletes. I encara un altre canvi que, paradoxalment, va estar l'origen d'una altra tragèdia aèria.
12: S'ha estavellat als Alps francesos un avió que feia la ruta entre Barcelona i Düsseldorf, Alemanya, segons informen diversos mitjans francesos.
1: En certa manera, la tragèdia de Germanwings té l'origen en els canvis posteriors a l'11 de setembre. Els terroristes de l'11S van entrar a les cabines i es van fer amb el control dels avions amb una relativa facilitat. Arran d'allò, es va canviar el disseny de les portes per fer-les inexpugnables i es va canviar el protocol. Les portes de la cabina sempre estarien tancades amb clau i només s'hi pot entrar si el pilot ho autoritza. Aquest canvi és el que va facilitar que anys després, a Germanwings, el copilot es pogués tancar sol a la cabina fins que va estavellar-se els Alps.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Ja hi tornem a ser.
14: 11a temporada del Tot Costa.
15: ¿Por qué? ¿Por qué?
13: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
14: Nova temporada amb els vells clàssics.
15: No sé si són muy simpáticos. No sé.
2: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. I was looking back to see if she was looking back to see if
0: I was looking back at her. I a 2 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí anem als esports amb Robert Prat. El Barça s'estrena amb golejada a la Champions, 5-1 davant del Feyenoord, amb Rafinha i Lamine com a líders d'aquest equip.
1: Els dos van fer un partidàs. El Barça va mostrar la superioritat davant el conjunt dels Països Baixos. 2 gols de Rafinha, un de Deiemi, un de Lamine i un de Gabriel Jesús. Dani Olmo, jugador blaugrana.
16: Somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones. Y al final tenemos la calidad necesaria arriba para, pues, para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones.
0: I Ferran Torres fa un hat-trick en el seu debut a la Champions amb el PSG.
1: Gols a cabassos de Ferran Torres, contribueix amb els seus 3 gols a la victòria de l'equip francès 6-1 davant l'Slovan de Bratislava.
17: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
0: Simeone fa jugar Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota de l'Atlètic de Madrid.
1: Els matalassers es van avançar al marcador, però el Liverpool va remuntar i va acabar guanyant 2-1 l'Atlètic de Madrid. Simeone, tècnic matalasser.
18: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
1: L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòries de l'Ilerna, Lleida i del Manresa davant el Joventut i l'Andorra. Avui Girona, Lleida, a quarts de 7. Barça-Andorra a partir de les 9. Debut amb victòria del Barça a la Champions en vol, 39-28 davant l'Horus. A 3 quarts de 9, Espanya-Austràlia al Mundial Femení de Bàsquet. I semifinals definides a l'Open de Tenis dels Estats Units, amb l'eliminació del Caraz, Shelton, Tiafoe, Kachanov, Zverev, Andona, Sabalenka, Pegula i Goff, Rybakina.
0: En punt 2:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Capellades a les 7:28.
3: I es pondrà a les 8:11 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
19: Artés 10 graus, al Masroig 14 i a Barcelona 17.
0: I pel que fa al temps després de les tempestes, avui arriba la refrescada. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, la refrescada ha baixat, la temperatura ha baixat de 5 a 10 graus a tot arreu, una miqueta més en algunes valls del Pirineu. Avui serà un dia de sol, amb una temperatura al migdia molt agradable, que en general arribarà entre els 25 i 27 graus, podrien fregar els 30 a Ponent i al sud.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia, pel que fa a les carreteres, ja comencem a veure aquesta hora les retencions habituals a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, hi ha hagut un nou robatori de cable de coure, aquest cop a l'R3. Sí. La circulació entre la Garriga i Puigcerdà ha quedat interrompuda i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. I mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Barcelona-Vallès, el funicular de Vallvidrera, està aturat a causa d'una avaria i també hi ha servei alternatiu.
0: Tot això avui, que és dijous, 10 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Tribunal de Comptes.
3: Segons us pot avançar al matí, el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot i que no havia arribat a condemnar-los a l'espera de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va arribar a l'estiu. La sentència s'espera per aquest mes.
0: Menors estrangers.
19: Espanya repatria 37 dels més de 32.000 menors estrangers que hi ha arribat sols en els últims 10 anys. El Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades que us avança aquest programa i que demostren l'extrema dificultat de portar a terme la repatriació de menors arribats a Ceuta que reclamen PP i Vox.
0: També és una impossibilitat perquè ho diu el dret internacional i perquè és una llei que va aprovar el govern de Mariano Rajoy en el seu moment per protegir aquests menors estrangers no acompanyats. Ferran López.
3: Dimarts que ve assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Trapero. Avui al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon, la consellera d'Interior, analitzarà els canvis a la cúpula de la policia a partir de 3:15.
0: Teixim Ripoll.
19: La plataforma ciutadana a favor de la convivència demana als partits que es presentin a les municipals que no pactin amb Aliança Catalana ni Vox. També proposen recuperar recursos de serveis socials i impulsar polítiques d'atenció a les famílies i als infants vulnerables.
0: Tipus d'interès.
3: El Banc Central Europeu tornarà a pujar-los avui. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar així l'escalada de la inflació.
0: I què més ens deixa la matinada? Brussel·les, Frederic, bon dia.
20: Una proposta de la Comissió per aplicar noves normes a les licitacions públiques. La idea és crear una plataforma per millorar l'accés i reduir la càrrega administrativa de les empreses. Bàsicament es tracta de l'última mesura de les iniciatives de Brussel·les per intentar millorar i afinar el mercat únic.
0: I amb què se'n va a dormir Estats Units?
20: Amb la polèmica encara pel dineral que Donald Trump ha pagat com a plus. Alguns dels seus assessors o assessores, com la polèmica Natalie Harp, coneguda perquè l'acompanya tot arreu i per les seves cartes on diu que només vol fer-lo feliç. Harp, que ja té un salari de $150,000 l'any, rebrà un plus de $45,000 que la Casa Blanca ha justificat com regal en efectiu per les festes de Nadal.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
20: Amb un judici als Estats Units justament contra Huawei. En l'inici d'aquest procés per pràctiques anticompetitives, el fiscal ha descrit l'empresa xinesa com una organització criminal que, segons diu, robava a companyies nord-americanes per construir el seu imperi de telecomunicacions.
0: Repassem també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Centrades en aquesta desclassificació dels documents sobre la sala Ceuta.
5: El periódico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu, i La Razón també hi sucapa explicant que el govern va rebre 18 avisos abans de l'assalt. També en portada, el relleu al capdavant dels Mossos, a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada banda i banda per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos, respectivament. I tant El Periódico com La Vanguardia hi afegeixen context i titulant que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon. I el Barça, que també treu el cap a les portades, un Barça espectacular, diu La Vanguardia, un Barça que balla sota la pluja, titula El Periódico. 1-5, que també s'explica en fotografies, els jugadors celebrant-ho plegats a l'ara, Lamine llançant un petó a La Vanguardia i Adeyemi fent un salt enrere al Periódico.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Lara García?
21: El Segre destaca que l'ocupació turística durant el pont de la Diada superarà el 80% a l'Alt Pirineu i l'Aran i a les comarques de Ponent. El Patronat de Turisme de Lleida preveu que el pic d'ocupació sigui de divendres a diumenge. A les cases de turisme rural i els bungalows s'espera arribar al 80% d'ocupació i als hotels al 90% en el cas del Pirineu. El Diari de Girona diu que la ciutat es convertirà durant 3 dies en la capital mundial de la ayahuasca. Acollirà de l'11 al 13 de setembre el Fòrum Mundial de la Ayahuasca. Serà, segons el diari, un punt de trobada entre pobles indígenes, científics, metges, investigadors i experts en la matèria d'arreu del món. I cap al sud, circula sense casc per la vorera o carregar una altra persona són les conductes en patinet elèctric més multades a Tarragona. La Guàrdia Urbana ha registrat 643 denúncies des del 2023, de les quals 505 corresponen a aquests tres comportaments. Així ho destaca el Diari de Tarragona.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
20: El Barça debuta amb golejada a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, va perdre el camp del Liverpool per 2-1.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm. Les eleccions de mig mandat dels Estats Units queden 54 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre especialista, Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
22: Good morning, Catalunya. Dimarts passat, el president Donald Trump va demanar al Tribunal Suprem que certifiqués el seu pla per limitar el vot per correu. A principis d'any, Trump ja havia signat una ordre executiva per convertir el servei de correu nord-americà, un òrgan tradicionalment neutral, en un àrbitre per dirimir qui pot o no votar. De fa temps, el president va desenvolupar un sistema de paperetes més estricte i difícil, i al seu torn va exigir al sistema de correus que guardés una llista del padró electoral. Aquesta és una decisió inaudita en un moment transcendental, perquè fins a un 30% dels americans van votar per correu l'any 2024 i fins a 8 estats del país voten quasi exclusivament d'aquesta forma. De fet, si ens posem estrictes, l'executiu de Washington no controla el sistema, ho fan els estats. El problema és que el Suprem pot trigar molt temps en dictaminar sentència, amb la qual cosa podem arribar a viure unes eleccions formalment perfectes, però amb molta gent a qui es deixarà sense veu ni vot.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
24: 6:45 del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
24: Catalunya es desperta amb una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Ibassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat.
25: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que aporta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea, i les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons han pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mateix mes. A tot estira a principis d'octubre.
24: I avui, obertura de l'any judicial amb el rerefons del xoc entre el govern espanyol i els jutges.
25: Sí, se celebra avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard de l'aplicació de l'amnistia, aquest any s'afegeix la crisi de Ceuta o la recent suspensió de la llei de nets.
24: I ara una dada que també us avança aquest programa. En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor.
25: Són dades de la Fiscalia i demostren l'extrema extrema dificultat per repatriar els menors arribats de Ceuta, cosa que reclamen el PP i Vox. I això coincideix amb una altra dada. 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins. Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
6: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
25: En 10 anys, Espanya repatria 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys, però com dèiem, cap al Marroc. Les dades de la Fiscalia també revelen que el PP tampoc tornava menors quan governava entre el 2015 i el 17 i només en va retornar 11 dels més de 3.000 que havien arribat.
24: Justament els documents sobre Ceuta que ha fet públics el govern de Sánchez constaten que els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de manera informal d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difusa en grups amb 180.000 seguidors.
25: Tot i aquestes informacions, des de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria. De fet, critica que es quedés en un WhatsApp i no es calés a instàncies superiors. El delegat del govern espanyol a Ceuta, que és dels pocs que va rebre el WhatsApp del CNI, carrega contra els serveis d'intel·ligència.
7: Quan el CNI té una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
25: El PP i Vox asseguren que Sánchez ha mentit i no va fer res per evitar aquesta entrada, mentre que Esquerra i Sumar sí que posen en dubte la feina del CNI i apunten que actua contra Sánchez i seguint les ordres d'Aznar.
24: I avui al Matí de Catalunya, ràdio, a partir de 3:15, parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero.
25: Ferran López serà qui assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve. Interior assegura que marxa Trapero per motius personals i nega desavinences. Ahir, a la compareixença posterior a la notícia, Parlon deia això.
8: No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
25: L'oposició i els socis de govern d'Illa interpreten la dimissió com una mostra més de debilitat i descontrol de l'executiu de Salvador Illa. Tot i això, ho veuen bé que Trapero plegui després de la polèmica infiltració dels Mossos.
24: Txell Vallespí.
9: Junts i Esquerra volen que la consellera d'Interior doni explicacions al Parlament sobre la dimissió de Trapero, però discrepen sobre el nomenament de Ferran López com a director general de la policia. Sentim les crítiques del juntaire Salvador Vergés i el vot de confiança que li dona la republicana Esther Capella.
10: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
11: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
9: La majoria de partits recelen que un mosso torni a ostentar la direcció política del cos i aplaudeixen en canvi que per primera vegada a la història hi hagi una comissària en cap. Txell Vallespí pel Matí de Catalunya Ràdio.
24: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'Estat reconeix com a víctima de la transició Gustau Muñoz, el jove que la policia espanyola va matar a fa 48 anys durant la manifestació de la Diada del 1978 a Barcelona.
25: Gairebé 50 anys després de l'assassinat, l'Estat atorga a Muñoz el reconeixement de víctima en defensa i reivindicació de les llibertats i els drets democràtics, la nomenclatura oficial que reben les víctimes del període de la transició. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el seu germà, Marc Muñoz, valora així el reconeixement.
26: El mínim és processar els autors materials de l'assassinat, no? Això seria el primer pas per dir, bueno, es comencen a fer les coses en un cert sentit. Per nosaltres és un crim de lesa humanitat, però no pot prescriure perquè es va fer per acabar contra una dissidència política.
25: Com és habitual per la Diada, demà l'Esquerra independentista homenatjarà Muñoz al carrer Ferran de Barcelona, lloc on el van matar. A més, l'Ajuntament ja ha comunicat a la família que els propers dies hi instal·larà una placa en record seu.
24: 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys.
25: Segons el Departament de Salut, però la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022.
24: Mònica Mas.
27: Bon dia. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i a fer seguiment d'aquestes persones amb risc de suïcidi.
28: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de Salut i les persones consulten als hospitals.
27: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I dimiteix un enginyer britànic d'Anthropic que alerta literalment que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada.
25: En un fil publicat a X, Jacob Coxon alerta que ni aquesta startup ni OpenAI estan actuant de manera responsable perquè no inverteixen prou, diu, en seguretat i demana no subestimar el poder de la intel·ligència artificial. El seu cap li dona la raó i xifra la probabilitat que la IA pugui matar l'espècie humana la pròxima dècada en més d'un 10%.
24: Cultura, Fira Tàrrega aixeca el taló avui de l'edició número 46, que convertirà la ciutat de l'Urgell en un gran mercat de les arts escèniques amb 57 espectacles.
1: Un espectacle inaugural que es diu Incontinua, de la companyia Kamchatka, un muntatge teatral que vol fer reflexionar sobre el fenomen de la migració.
24: Marta Vives.
4: Fira Tàrrega reuneix artistes consolidats i talents emergents i el seu mercat de les arts escèniques acollirà fins a 1.300 professionals d'arreu del món. 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% d'estrenes i fins a 11 companyies internacionals procedents de països com Alemanya, Bèlgica, Corea del Sud, Irlanda o Tunísia. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà l'edició amb Incontinuo aquest vespre a l'Hort del Barceloní. Anna Giribet és la directora artística de la Fira.
12: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
4: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa i el fet de compartir un espai amb desconeguts que viuen les mateixes experiències. El que farem a partir d'avui i fins diumenge a Tàrrega. Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I ara cap a Osona per parlar del mercat de música viva de Vic.
1: Concert en què vol reflexionar sobre la música en directe a partir de l'últim disc de l'italià Andrea Laszlo Di Simone a una longuíssima ombra.
24: Marc Ruiz.
13: La dramaturga Lucia del Greco ha creat una posada en escena a partir de la música d'Andrea Laszlo Di Simone, un compositor italià que mai fa concerts. La intenció és que el públic es pregunti quin espai té la música en concerts en què l'artista sembla que sigui el centre, si la música acaba sent superflua, si al contrari no hi pot haver res gravat, o si la música gravada és una eina que ajuda a transmetre emoció. Ni tan sols han revelat si Di Simone hi serà o no. Lucia del Greco.
14: Ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. També a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és el lloc que queda per la música en tot això.
24: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. Ara, París. Aigú, vos demanam. Perquè l'11 d'octubre Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat.
1: D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Solent, va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat, però no només hi cantarà cançó de protesta, sinó també temes del seu últim disc. N'ha parlat en aquesta emissora.
15: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són. Totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles, no.
1: L'11 d'octubre tindrà Borja Penalba de teloner.
24: Té una previsió per avui. El Ministeri de Cultura es reuneix amb les comunitats autònomes i la policia per abordar la seguretat als museus després dels últims robatoris.
1: Els últims han sigut el Museu Arqueològic de Badajoz, el Museu d'Albacete i el Museu de Villena, a Alacant. Un informe d'Europol havia advertit de l'aparició de delinqüents menys especialitzats i més violents que busquen or, pedres precioses i antiguitats per després col·locar-ho al mercat il·legal. Al llarg del mes d'agost, Cultura havia demanat informació de les dues comunitats autònomes sobre els museus més susceptibles a patir aquest tipus de robatoris.
24: Passen 2:45 del matí. Pel que fa al temps, aquest matí toca abrigar-se. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, la baixada de la temperatura ha estat molt brusca. Ara mateix al Pirineu hi ha xifres, hi ha valors de 2 a 7 graus de temperatura. A l'interior entre els 10 i 16 graus i a la costa entre els 17 i 19 graus. Avui, però, serà un dia de sol. Un dia, però, que en aquests moments encara bufa tramuntana, bona part de la Costa Brava. A mesura que vagi passant el dia anirà quedant restringida al nord del Cap de Creus. I un dia amb 4 núvols prims poc importants. La temperatura pot arribar entre els 28 i 30, els llocs més càlids de Ponent, del Sud, potser la Costa Daurada. La resta entre 25 i 27 graus. Demà puja una mica la temperatura, potser hi haurà més llocs que puguin arribar als 30 graus. I de cara al cap de setmana, la pujada també de la temperatura serà suau, un temps que serà assolellat.
24: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
0: Doncs pel que fa a les carreteres i a les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, en especial a la ronda litoral, i pel que fa al transport públic, a l'R3 la circulació està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un nou robatori de cable de coure. Renfe ha establert un servei d'autobusos entre aquestes dues estacions. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria i hi ha també servei alternatiu per carretera.
2: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la Merche, de Castelldefels. Ha assistit a dos concerts d'Aitana al Palau Sant Jordi i es queixa per la presència de gent fumant amb vapejadors i també pel que considera una calor excessiva dins del recinte.
16: Si us plau, si algú pot revisar el sistema d'aire condicionat del Sant Jordi, estaria genial. He anat a diversos concerts a l'estiu i mai havíem passat tanta calor com la que van passar als concerts d'Aitana.
5: Des del Palau Sant Jordi responen que el personal actua sempre que detecta l'ús de vapejadors, però que en esdeveniments de gran afluència, no sempre es pot intervenir immediatament. Pel que fa a la calor, expliquen que el sistema de climatització va funcionar amb normalitat, però que la temperatura extraordinàriament elevada a l'exterior va provocar la sensació que explica la Merche.
2: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui, que el Banc Central Europeu apujarà els tipus d'interès, les borses del continent es despertaran tenyides de vermell. Ahir van patir caigudes pronunciades per l'augment del preu del petroli. El Brent, el barril de Brent, ja supera els $100. L'IBEX 35 ha perdut gairebé un 2% i s'allunya dels 20.000 punts. Els resultats de l'IBEX també han contribuït a les pèrdues de la borsa espanyola. Han sigut pitjors del que s'esperaven els inversors. Davant la previsió que aquesta setmana la Reserva Federal dels Estats Units també apugi els tipus d'interès, els principals índexs de Wall Street ahir van perdre al voltant d'un 0,70%. Els parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, també s'estimben. La borsa de Hong Kong cau un 1,40% i la de Tòquio un 1%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
17: Garriga, què fots?
18: Que esperen els primers visitants del tour.
17: Quin tour? Què dius?
18: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
17: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
19: Where can I find it?
18: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
19: Antoni Bassas.
17: Veus com ho sap? En Lídia Heredia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: La millor.
21: La millor.
20: La millor.
21: Hora del dia.
20: Hola, Matia.
21: La millor hora del dia.
24: Deu minuts i les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurada, bon dia.
22: Bon dia.
24: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
29: Hola, bon dia.
24: A Girona, Núria Paraire, bon dia.
30: Bon dia.
24: I des de les comarques de Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
31: Hola, bon dia.
24: A Barcelona, Marc, pendents avui dels actes centrals de la Diada.
22: Sí, entre altres, al Fossar de les Moreres, a les 5 de la tarda hi ha la mobilització de l'esquerra independentista i a la mateixa hora està previst que hi sigui la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Explicarem totes les ofrenes aquí a Catalunya Ràdio, això un parell d'hores abans de l'acte institucional del Parlament de Catalunya, motiu de la Diada, tot plegat l'endemà. Canviem de tema. Per cert, que Manresa ha tornat a sortir al carrer per exigir més seguretat i reformes per evitar la multireincidència. Els dos últims detinguts han quedat en llibertat vigilada. Els dos primers continuen en un centre d'internament.
24: Saltem a les comarques del sud del país. El Priorat celebra la inversió de 300.000 euros que ha fet Endesa per millorar el servei de 13 municipis de la comarca, Ricard.
29: Sí, aquesta era una reivindicació dels ajuntaments davant dels reiterats talls de llum, sobretot associats als temporals de vent. Mireu, només cal pensar que el mal estat de la línia de mitja tensió, que ara s'ha renovat, va causar dos incendis forestals a Porrera i que va ser l'any 2024. Què ha fet Endesa? Doncs substituir una setantena de suports de fusta de la línia aèria per uns de fibra. La companyia diu que beneficiarà prop de 2.500 clients de la comarca.
24: A Lleida parlem del 40è aniversari de la denominació d'origen Costers del Segre, Pere Joan.
31: Una DO que celebra els seus primers 40 anys en un acte que es farà aquest vespre
6: per a la Llotja de Lleida. Hi participaran, sens dubte, els representants de la trentena de cellers que agrupa l'ADO, que representen més de 300 viticultors. Costers del Segre té prop de 4.000 hectàrees de vinya distribuïdes en una setantena de municipis de 8 comarques. Una ADO que afronta reptes com el canvi climàtic, l'accés a l'aigua o posicionar millor els seus vins en un mercat molt competitiu.
24: I acabem a les comarques gironines. Platja d'Aro, a poc es consolida com a escenari per a rodatges, Núria?
7: Doncs sí, en 10 anys s'hi han fet un centenar de rodatges d'anuncis publicitaris, sèries o pel·lícules. L'any 2016, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró va posar en marxa la Film Office, l'oficina que s'encarrega de promocionar el municipi, i n'estan satisfets. S'hi han rodat escenes de films o sèries com H, Todos Mienten, o Marlowe, No sé decir adiós i Calladita, i fins i tot un anunci de Tinder. I et comento, novetats als aiguamolls de l'Empordà. Han assolit una xifra rècord de gros roig, un ocell amb força similituds amb el Bernat Pescaire. És un ocell gros, de llarg bec i coll alt i prim. Per primera vegada, el parc arriba a les 80 parelles reproductores.
24: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
8: Debut del Barça a la Champions amb golejada, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha, que va ser un dels líders de l'equip. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, però no va poder evitar la derrota al camp del Liverpool per 2-1. Avui a 9:15, Espanya-Austràlia al Mundial Femení de Bàsquet, a la Lliga Catalana, victòries de l'Ilerna, Lleida i del Manresa davant el Joventut i l'Andorra. Avui Girona, Lleida, 7:15, Barça, Andorra, a partir de les 9.
24: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
10: Pizzi, che, que bueno que viniste!
11: Anys de futbol en català, des de 1976.
23: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
11: On va començar tot.
23: A Catalunya Ràdio.
11: On tot continua.
23: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
11: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
23: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
11: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
23: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
11: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
23: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
27: Ho decidirà el Pau. Petonets, Pau.
28: Petonets?
26: No. És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
23: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
24: Quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre les declaracions de Nacho Abad al programa En Boca de Todos.
30: Ahir, al programa En Boca de Todos, de Nacho Abad, en 4, el presentador va lamentar els mals resultats en l'informe PISA i va dir que Espanya està tan cap a baix que ocupa el lloc 487 a nivell mundial. Tenint en compte que al món hi ha 195 països, l'afirmació és una bona prova dels problemes de comprensió lectora i matemàtiques que l'informe denuncia.
24: I avui que parlem dels avisos del CNI per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Sicario.
31: Denis Villeneuve, el genial director canadenc de les noves adaptacions de Dune, va estrenar el 2015 aquesta pel·lícula sobre com opera la frontera entre els Estats Units i Mèxic, concretament el paper que juguen els agents d'intel·ligència i les forces de policia especials, totes dues amb operacions grises, pressions polítiques i manipulacions que deriven en una situació caòtica sobre el terreny. És una cinta molt realista, crua, rodada amb estil i alhora amb múscul, un thriller trepidant, incòmode i finalment terrorífic. Sicario, la protagonitzen Emily Blunt i Benicio del Toro, i la podeu trobar de lloguer a Prime Video i Apple TV.
24: I què deien els altres ahir, Jovany?
0: Ahir al matí vam sentir com Carlos Herrera assenyalava els que considera els principals culpables dels mals resultats de l'informe PISA.
1: Ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias son una plaga, literalmente, los psicopedagogos. Que han creat...
0: Aquí parlàvem del relleu a la cúpula de la policia catalana i va venir de poc que no canviem també el president.
3: La Generalitat a Palau amb el president Salvador Illa.
0: I també vam sentir com un tal Francesc Soler, escriptor i periodista al matí de Catalunya Ràdio, feia una aparició estel·lar en un programa d'aquests del cor de Telecinco.
4: Francesc, muy buenas tardes, encantado de saludarte.
5: Buenas tardes.
4: ¿Nos cuesta pensar que alguien atractivo pueda ser malo? ¿Por qué?
5: Sí, absolutamente, porque el cerebro nos engaña. Hay una cosa que se llama efecto halo, que es lo que permite que cuando veamos a alguien...
0: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
24: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, Francesc. Des que estàs a Telecinco tens una altra cara.
2: Quina cançó ens despertes avui?
1: Vinga, va, una d'aquestes que t'agrada. Un dels grans èxits de Nirvana. Kurt Cobain al capdavant de Nirvana amb Smells Like Teen Spirit. I és que tal dia com avui, un 10 de setembre, però de l'any 1991, es publicava mundialment aquesta cançó. Es va convertir en tot un himne del grunge. El nom, de fet, va sortir de la vocalista de Bikini Kill, Kathleen Hanna, que va escriure en una paret Kurt Cobain fa olor de Teen Spirit, referint-se a un desodorant, tot i que Kurt Cobain ho va interpretar com un eslògan revolucionari. Una cançó que segueix sonant amb la mateixa potència 35 anys després d'haver-se publicat.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui Protecció Civil manté el pla per inundacions en fase d'alerta perquè encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i també al Ripollès. No consten grans incidents i, de fet, avui continuarem també debatent l'efectivitat de les alertes, com les que ahir també teníem. De moment, notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Ot Serra.
1: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea. I les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes. A tot estirar a principis d'octubre. Pot ser pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que el Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els implicats. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. Un cop es va aprovar l'amnistia al Congrés, el Tribunal va suspendre el dictat de la sentència i va elevar una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llavors va arribar l'aval de l'amnistia de Luxemburg. De tota manera, aquest procediment ha estat bastant complicat perquè els afectats van haver de dipositar de manera preventiva la fiança que se'ls reclamava. Inicialment es van dir 9 milions d'euros. Al final del procés, la Fiscalia ho va reduir a 3,2. Societat Civil Catalana, que fa l'acusació particular, reclama 8 milions.
0: Aquesta és una
2: 5 milions, perdó.
0: Aquesta és una pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. N'hi ha dues més. Una és la que afecta el Tribunal Suprem.
2: Sí, perquè està pendent que el Constitucional es pronunciï. La primera data en ser clar del calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on hi ha el retorn de Carles Puigdemont.
0: I la segona, l'Audiència Nacional.
2: El Tribunal de Luxemburg va resoldre, també el juliol, que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme, vam explicar aquí en directe. Aquí, com deies, és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica pels 12 membres del CDR que estan encausats.
0: I aquesta és, doncs, la notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio i que arriba també el dia en què a Madrid es fa l'acte d'obertura de l'any judicial. I a banda dels conflictes entre el govern espanyol i alguns jutjats per l'aplicació precisament de la llei d'amnistia, ara la tibantor ha augmentat per la crisi de Ceuta o per la suspensió de la llei de nets. Madrid, Dani Sateaja.
3: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això de ahí Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
4: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
3: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijóo va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta. Des de Madrid, Dani Sainz viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre la publicació dels informes policials i d'intel·ligència sobre l'entrada de persones a Ceuta no han calmat els ànims, al contrari. Amb els mateixos textos, l'oposició acusa el govern espanyol d'inacció mentre que l'executiu espanyol ho minimitza.
2: Sí, repassem els fets. Un missatge de WhatsApp. Això és el que hem tingut a les últimes hores. Un missatge de WhatsApp que sabem que s'envia una mica abans de les dues del 29 de juliol, per tant, el dia abans de l'entrada massiva a Ceuta. És un missatge que envia el CNI, els Serveis Secrets Espanyols, el cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Aquí es pot llegir. A les xarxes socials hi ha una crida per un assalt per tanca i mar demà a les 8. Amb la festa del tron, les seves forces de seguretat estaran atrafegades, és el que diu aquest missatge, que afegeix. Hi ha dos grups amb 180.000 seguidors perquè te'n facis una idea de l'abast.
0: I amb això el govern espanyol diu que queda avalada la seva tesi, que sí que va haver avisos d'un augment de l'atenció a la frontera, però que no hi havia cap indici que parlés d'entrada massiva. El Partit Popular, en canvi, carrega.
5: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
0: Això ho deia la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz. En les últimes setmanes, els populars, i també Vox, han insistit en demanar que retornin de cop totes les persones que van entrar a Ceuta, incloent els menors. I com hem anat explicant, això no es pot fer.
2: El Conveni Europeu de Drets Humans prohibeix explícitament les expulsions col·lectives de persones estrangeres. S'ha de fer cas per cas, molt especialment en el cas de les persones vulnerables i en el cas dels menors. Recordem que el 2021 no es va fer així, es va fer una expulsió per la via ràpida i això va costar una condemna del Suprem que va inhabilitar dos als càrrecs. Cal, en qualsevol cas, segons la llei, garanties que el menor que es vulgui traslladar al seu país d'origen anirà amb els seus pares o amb els seus tutors. Això es va reforçar amb una llei del 2015, quan governava el Partit Popular, Mariano Rajoy, que per complir-la cal la cooperació dels governs dels països d'origen, com és el cas en aquesta situació del Marroc.
0: I el que avui expliquem també al matí de Catalunya Ràdio és que això no sempre passa. Les dades de la Fiscalia demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta. En els últims 10 anys, a Espanya han entrat 32.000 menors estrangers i d'aquests se n'ha repatriat un 0,1%. Al Marroc, ni un. Paula Brujats, bon dia.
6: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia Espanyola. Ara mateix, 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins i retornar-los serà missió impossible, adverteix en declaracions a Catalunya Ràdio el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez.
7: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
6: I les dades de la Fiscalia revelen que el Partit Popular tampoc retornava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van repatriar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà Joan Puigcercós, Alícia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, amb qui comentarem aquesta actualitat i altres coses que de seguida expliquem. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dijous 10 de setembre, ens despertem amb una bona refrescada. La temperatura ha baixat de 8 a 10 graus en moltes comarques, fins i tot en alguns llocs una mica més. Ara mateix tenen 4 graus a Guardiola de Berguedà, 5 a Viella, 10 a Olot o 16 graus al Vendrell. Avui farà sol amb 4 núvols prims, amb tramuntant aquest matí encara a la Costa Brava, després quedarà restringida al nord del Cap de Creus, i una temperatura suau que en general quedarà entre els 25 i 27 graus a gairebé tot arreu, potser una mica més al sud i a les comarques de Ponent. Aquests pròxims dies, també per la diada, continuarà fent sol, temps tranquil i les temperatures de cara a diumenge ja s'enfilaran fins als 28 o 32 graus a les zones més càlides.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pata Nord, a Santa Coloma de Gramenet, i a les dues rondes en sentit Llobregat, a la del litoral a Sant Adrià i a la de dalt de Roquetes a Vall d'Hebron.
0: Ara són les 7 i 7. I repassem el que cal saber d'aquest dijous 10 de setembre amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, Lara García i Pau Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: A banda del que parlàvem de la crisi amb Ceuta, que seguirem ampliant, també hi ha discrepàncies.
12: Quan faltin pocs minuts per les 9, parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber més detalls sobre els relleus de la cúpula dels Mossos. El mateix dia que s'anunciava que Sílvia Catà substituirà Miquel Esquius a la direcció policial, el major Trapero anunciava la dimissió com a cap polític del cos.
13: No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
14: La consellera va admetre que amb Trapero ha tingut

0: demanat que Trapero plegués, però critiquen que assumeixi la Direcció General de la Policia qui dirigia els Mossos durant l'aplicació del 155. Sentim els portaveus d'Esquerra, Junts i la CUP.
1: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
2: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
3: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
4: Amb aquests relleus, en només 10 dies han plegat 5 alts càrrecs de la Generalitat.
5: La de Trapero és l'última sortida fins ara d'una sèrie de canvis a la segona fila del govern des que s'ha reprès el curs polític. I l'altre relleu sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. La consellera Niubó va destituir la seva número 2 per intentar reconduir la crisi al departament. A Interior ha plegat el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que és l'alt càrrec que hi havia entre Parlon i Trapero. En els últims dies també ha renunciat el director general de Justícia Juvenil, l'home que gestionava les mesures de control als menors que delinqueixen. Ha sigut després de l'assassinat a Manresa, però el govern assegura que la seva sortida ja estava pactada de fa temps. I el Departament d'Empresa, el conseller ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. També aleguen per motius personals. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Cordó sanitari.
7: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'associació Teixim Ripoll demana als partits que es presentin a les properes municipals que no pactin amb Aliança ni amb Vox. També proposen revertir diverses polítiques impulsades durant aquest mandat pel govern de Sílvia Orriols.
8: Teixim Ripoll, plataforma ciutadana que promou la convivència, ha fet un decàleg en què planteja no arribar a acords amb partits que, segons consideren, fomenten l'odi i la discriminació.
6: A partir de les 9 en parlarem d'aquesta proposta amb la portaveu de l'entitat Carme Brugarola. I la Diada escalfa motors al Fossar de les Moreres.
0: Avui serem aquest espai emblemàtic de l'independentisme i dels actes de la vigília de l'11 de setembre. Com ha passat els últims anys, Aliança Catalana ha anunciat que participarà als actes d'aquesta tarda. No coincidirà amb la resta de partits, però entitats i veïns ja han anunciat protestes contra la presència dels ultres.
4: Per cert que Sílvia Orriols ha difamat en les últimes hores contra l'expresident de l'ANC, Lluís Llach. Ha escrit Orriols a les xarxes. El que hauria de fer és donar explicacions del que feia al Senegal, perquè potser, diu Orriols, el blanquet racista que s'aprofita dels vulnerables és ell.
6: I encara sobre l'extrema dreta, Alemanya puja la tensió política després de la victòria d'Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Neteja ètnica.
7: Així és com ha qualificat el canceller Friedrich Merz les polítiques antiimmigració del partit ultra.
6: Berlín, Jordi Regàs.
9: Picabaralla agra al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: Wähler in Sachsen-Anhalt.
11: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
9: Friedrich Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
12: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
9: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: $5.000.
8: Sorprenent anunci el que ha fet aquesta matinada el president dels Estats Units, Donald Trump, durant l'inici de la convenció del Partit Republicà. Sense donar detalls de com ho farà, ha promès $5.000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions.
6: Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
13: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha partit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant, perquè és un suborn democràtic en tota regla.
14: And here is my promise.
15: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5.000.
13: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous. Des de Dallas, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Encén les alarmes.
0: Ha dimitit un enginyer britànic d'Anthropic que alerta literalment que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada. En diversos missatges a X, Jacob Coxon alerta que ni aquesta startup ni OpenAI estan invertint prou en seguretat i demanen no subestimar el poder de la intel·ligència artificial.
4: Avisa que les decisions clau estan en molt poques mans, que hi ha gent Anthropic que és conscient conscient dels perills, però que diu estan atrapats en una cursa per anar més ràpid i arribar més lluny. El seu cap li ha donat la raó i xifra la probabilitat que la IA pugui matar l'espècie humana la pròxima dècada en més d'un 10%.
6: I en esport, Robert Prat, llançats.
10: El Barça goleja 5-1 al Feyenoord en la seva estrena a la Champions. Gols de Lamine Adeyemi i Gabriel Jesús i dos de Rafinha. Dani Olmo.
14: No, sempre van estar arriba les

0: expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas, lo seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada, aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
1: Ferran Torres marca 3 gols amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, Julián Álvarez és titular amb l'Atlètic de Madrid, però no evita la derrota, 2-1 al camp del Liverpool. Simeone.
2: Y el partido de Julián fue muy bueno, se hizo cargo todo el tiempo de la pelota, todo el tiempo, del minuto 1 al minuto 90, y eso la verdad que me pone contento.
3: És un quart de 8.
4: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix molta fresqueta, 17 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades en la desclassificació dels documents sobre l'entrada a Ceuta. El periòdic i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre les crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora apreta una mica més el govern espanyol. Per exemple, l'ABC titula que els documents proven que el govern i Marroc van ser avisats de la invasió, diuen. Els altres dos temes de portada d'avui, la dimissió de Trapero i la victòria del Barça. A l'ara, fotografia de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos. I el Barça, com dèiem, també treu el cap en les portades. Ens quedem, però, amb la del periòdico, que titula Un Barça que balla sota la pluja i l'acompanya d'una fotografia del jugador Adeyemi fent una voltereta enrere per celebrar el gol.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Corredor per les comarques de Barcelona. Tenim 13 graus a Castellgalí, 14 a Cardedeu i 17 a Esplugues. Carreteres, Mireia Sala.
7: Retencions a la C32 a Alella, en sentit Barcelona, per un vehicle avariat que talla un carril. Problemes també a la C32 a Sant Boi del Llobregat, a la B23 a Sant Feliu i a les dues rondes en sentit Llobregat.
6: Manresa torna a sortir al carrer per exigir més seguretat i reformes per evitar la multireincidència, Nàtia Dell.
8: Demanen un pla de seguretat concret i efectiu.
9: No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
8: Crits demanant justícia després de la intervenció de la germana de la víctima dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
10: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Volem justícia.
8: Davant la situació que viu Manresa, l'alcalde Marc Eloi ha demanat això.
11: Que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
8: Des de Manresa, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I precisament llibertat vigilada pels dos menors detinguts aquesta setmana en relació al crim de Manresa.
12: Concretament, llibertat vigilada amb tractament terapèutic. El magistrat ha valorat que aquests dos detinguts haurien tingut un paper secundari.
13: La policia, però, atribueix als dos primers arrestats una intervenció més activa i determinant. És per això que són en un centre d'internament en règim tancat.
6: Més notícies. El Vallès Oriental, Gualba, renova la potabilitzadora.
12: Ho fa per evitar més problemes d'aigua.
13: Les obres per la creació de la nova planta es faran aquest any i costaran més de 500.000 d'euros.
6: I més obres al Berguedà, satisfacció a Olvan amb la nova licitació del polígon.
12: Destacant que es van fent passos perquè tirin davant, segons explica el Regió 7.
13: L'alcalde, Sebastià Prat, confia que la contractació avanci favorablement per tal que les obres puguin posar-se en marxa entre final d'any i inici del vinent.
6: I parlem del mercat de música viva de Vic, que arrencarà amb un concert que vol reflexionar sobre la música en directe, Marc Ruiz.
14: La intenció és que el públic es pregunti quin espai té la música en concerts en què l'artista sembla que sigui el centre, si la música acaba sent superflua, si al contrari no hi pot haver res gravat, o si la música gravada és una eina que ajuda a transmetre emoció. Ni tan sols han revelat si De Simone hi serà o no. Lucia El Greco.
15: Ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. També a mi em semblava interessant preguntar-nos quina és lloc que queda per la música en tot això.
6: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. I una previsió per avui a Barcelona. Tatuaje en el cuello, el pelo negro. Concert del duo argentí Catriel i Paco Moroso, avui al Palau Sant Jordi. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
17: el 65.545, 65545, de la sèrie 31031.
16: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
19: La veritat és que va sobre rodes.
18: Tan content estàs?
19: Això també.
18: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën Punès.
20: Professionals, sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
3: És un quart i mig de vuit i avui és dijous 10 de setembre del 2026, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, un dia que sona així.
16: Els sons del matí.
3: Pels que sortiu de casa d'hora avui, toca màniga llarga.
21: Avui la temperatura ha baixat d'entre 5 i 12 graus a gairebé tot arreu.
3: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont.
22: Segons ha pogut saber aquest programa, el Tribunal admet que no té més remei que aplicar l'amnistia després del pronunciament de Luxemburg del juliol passat.
23: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta ir a informes manuscritos.
24: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta.
25: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat.
3: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Document.
21: Escrit original o oficial que serveix de base, de prova o de suport d'alguna cosa. La paradoxa és que els documents policials que hi va desclassificar el govern espanyol sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta sembla que el contradiguin quan assegura que no sabia que es preparava un assalt a la tanca de Ceuta, nom que, per cert, portava un dels grups de WhatsApp identificats prèviament pel CNI.
3: Any judicial.
21: Període durant el qual els òrgans jurisdiccionals duen a terme les seves activitats jurisdiccionals. L'any judicial comença l'1 de setembre i acaba el 31 de juliol, tot i que avui s'obre amb tota la pompa. Després d'anys amb la política profundament judicialitzada, començant pels líders del procés i acabant per la mateixa dona de Pedro Sánchez, l'obertura de l'any judicial sol convertir-se en una estira i arronsa amb l'executiu, que té bastant poc d'institucional.
3: Neteja ètnica.
21: Eliminació planificada i sistemàtica d'una ètnia per mitjà de la deportació o l'extermini, que es du a terme amb l'objectiu d'homogeneïtzar la composició ètnica de la població d'un territori. El canceller Merz acusa Alternativa per Alemanya de promoure-la quan anuncia que vol deportar 1 milió de refugiats. I això quan Sèrbia acaba d'acomiadar amb honors d'estat el criminal de guerra Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bòsnia i no precisament per despatxar salsitxes. Europa 2026.
3: Posem-hi tres xifres, Lara García. 556.
26: Són les persones que van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022.
3: 2,5%.
26: Avui està prevista una nova pujada dels tipus d'interès. Els analistes preveuen que el Banc Central Europeu els incrementarà un quart de punt, fins al 2,5%, en un nou intent de controlar la inflació que s'ha disparat per culpa de l'energia i de les tensions a l'Orient Mitjà.
3: 160%.
26: És l'augment que han tingut les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada respecte als anys 90, n'alerta un estudi de Lancet Countdown Europe amb participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
3: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un jugador del Barça, concretament Adeyemi, fent una tombarella a l'aire. És a l'Spotify Camp Nou. En segon pla hi veig també somrient un Lamine Yamal.
12: Sí, és la imatge que ha triat el periòdico per il·lustrar la golejada d'ahir del Barça a la Champions davant el Feyenoord 5-1. La forta pluja al principi del partit no va aturar els blaugranes. Rafinha va marcar 2 gols. Lamine va celebrar com a capità el primer gol de falta de la seva carrera i van completar la golejada Adeyemi i Gabriel Jesús.
3: A la segona hi veig els Reis de Noruega, vestits de negre, saludant des d'un balcó, i estan en un costat acompanyats en 3 persones més, també vestits de negre i saludant.
12: Aquestes 3 persones són la reina vídua Sònia, la princesa hereva Ingrid Alexandra i el príncep Sverre Magnus. És la primera sortida al balcó del Palau Reial de la família reial noruega després del funeral ahir de Harald V. Van ser uns funerals d'estat comparables amb els d'Elisabet II d'Anglaterra. Al comiat també van assistir els reis Felip i Letícia. És una imatge que veiem a diaris i xarxes.
3: I a la tercera imatge, en aquest cas, ens l'envien des de Lleida, on veiem camps de pomeres i també una nova eina per mesurar la mida dels fruits. Però, Joan Álvarez, de què estem parlant?
0: A veure, fins ara, per mesurar el que els pagesos anomenen calibre dels fruits, es feien servir peus de rei o anelles amb mides diferents. Doncs bé, això passa a la història, perquè a partir d'ara el que veiem és el pagès amb el mòbil i un element annex al telèfon d'uns 25 centímetres de longitud que prèviament s'ha imprès en 3D. L'app ja està disponible i de moment dic que veiem pomeres perquè s'ha desenvolupat en pomes, però ben aviat de ben segur que també ho veurem amb altres fruits.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I avui a la cara ve del temps ens fixem en una gran tempesta que vam tenir a sobre del Mediterrani. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, ahir tots esperàvem una gran tempesta que deixés aiguats, potser alguna torrentada que fes baixar algun cotxe, algun contenidor. Per sort això no va passar, però sí que vam tenir aquí a Catalunya més de 50 litres per metre quadrat en alguns barris de Barcelona, de Badalona i de Sitges, i fins a 90 litres per metre quadrat a Ripoll, Alpens, a la comarca del Lluçanès. Ara bé, la gran tempesta d'ahir va passar desapercebuda per molts catalans. Va ser una tempesta que va néixer sobre el mar a tan sols 20 quilòmetres de Tarragona i es va fent grossa, es van fent grossa i grossa, fins que va arribar a les Illes Balears. Allà va produir aiguats que van deixar 69 litres per metre quadrat a Manacor, 66 a Llucmajor, i malauradament una persona va morir a Felanitx en ser arrossegada per l'aigua. Una mostra de la violència d'aquesta tempesta va ser que, en arribar a les Illes Balears, va deixar ràfegues de fins a 150 km per hora a Banyalbufar i més de 100 a Capdepera. Però la tempesta va continuar creixent i al vespre tenia una dimensió descomunal que anava des de les Illes Balears fins a la costa oest de Sardenya, més de 400 km de diàmetre d'un gran sistema convectiu que, per sort, va perdre força just abans d'arribar a terra ferma a Sardenya.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap. I la resposta era magnetita. La magnetita és un mineral que atreu perquè és magnètic. I a les figures de Príap destaca el seu membre descomunal, el que en podríem dir una magnetita. Avui dijous un Enigmàrius d'altíssima dificultat. Ens hipotequem per por a l'altíssim, de 8 lletres. Ens hipotequem per por a l'altíssim, 8 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. Donald Trump diu a la seva xarxa social que la Lluna és territori nord-americà. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. Ja sabem tots l'afició que té el president nord-americà de canviar els noms a llacs i golfs per apropiar-se'ls i rebatejar-los amb el nom d'Amèrica, o també de difondre imatges de Groenlàndia o del Canadà, on semblen formar part dels Estats Units. La notícia també la recorda. Diu ara que Trump ha publicat un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, on reclama la territorialitat de la Lluna per als Estats Units. La Lluna és nostra, diu Trump en una fotografia on es veu la Lluna amb la Terra de fons convertida en mem amb aquest text i al seu costat la bandera nord-americana. De fet, segons la notícia, en el missatge Trump no hi diu res més, simplement difon la imatge amb aquest text inclòs.
3: I això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
7: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Donald Trump diu a la seva xarxa social que la Lluna és territori nord-americà és una notícia real. El president nord-americà va publicar aquest missatge el 6 de setembre. Ara bé, per molt que ho anunciï Trump, la Lluna ni cap altra cosa celeste no pot ser propietat de cap país. Ho diu el Tractat de les Nacions Unides.
3: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
3: I per arribar al punt de dos quarts de vuit, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la periodista Sandra Sabatés.
8: Avui és un bon dia per parlar d'un dels principals problemes de salut pública al món, el suïcidi. A Espanya es tracta de la segona mort per causes externes. Darrere aquestes dades s'amaguen autèntics drames personals, que si alguna cosa tenen en comú és un patiment emocional extrem que afecta tant els que pateixen aquesta conducta tan complexa com el seu entorn. Ara fa mig any es va aprovar la creació de l'Observatori per la Prevenció del Suïcidi per abordar aquest repte tan sanitari com social i està en marxa la línia 024 d'atenció a la conducta suïcida, un servei confidencial i gratuït. Avui, Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, és un bon moment per prendre consciència, també a través de la música.

0: Són 8:15. I avui és dijous, 10 de setembre. Ens despertem amb temperatures clarament més baixes. 3 graus a Puigcerdà, 12 a la Bisbal d'Empordà i 14 a Ascó. El dia en què entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon, quan falti un quart d'hora per les 9 del matí. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Cide Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que tal com ha avançat el matí de Catalunya Ràdio, el Tribunal de Comptes amnistiarà Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre.
1: Després de la sentència de la Justícia Europea, fons del Tribunal expliquen en aquest programa que la decisió no pot ser una altra i que la sentència estarà a punt en poques setmanes.
2: Aquest programa també ha tingut accés a unes dades de la Fiscalia que demostren que les exigències de PP i Vox amb els immigrants a Ceuta no són viables. En 10 anys el Marroc no ha acceptat el retorn de cap menor que havia arribat a Espanya.
1: De fet, durant aquest temps, Espanya només ha retornat 37 menors no acompanyats, un 0,1% del total.
2: Donald Trump promet, sense concretar com ho farà, $5.000 per a cada ciutadà dels Estats Units si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Segons els experts, ho farà un quart de punt, fins al 2,5%, per intentar frenar la inflació.
2: Per cert, que el barril de Brent ha tornat a superar els $100. Era un llistó que no solia des de mitjans del mes de maig.
1: Avui el Ministeri de Cultura reuneix amb la policia i les comunitats autònomes per abordar la seguretat als museus després dels últims robatoris. L'Europol avisa que sobretot busquen or, pedres precioses i antiguitats.
3: En esports, el Barça debuta amb golejada a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Liverpool 2-1.
0: I pel que fa al temps, aquest matí cal abrigar-se bé. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tenim temperatures d'entre 1 i 5 graus al Pirineu, de 10 a 15 a l'interior i en cap cas superen els 20 graus a la costa. Amb un dia de sol, encara amb tramuntana a la Costa Brava, després quedarà restringida al nord del Cap de Creus, i al migdia, temperatures més còmodes, de 25 a 27 graus, potser arriben als 30 a Ponent i al sud. El temps serà tranquil encara aquests pròxims dies i lleugerament més càlid.
0: I mobilitat també a aquesta hora. No hi ha servei de tren entre la Garriga i Puigcerdà. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a l'R3 la circulació està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un nou robatori de cable de coure. Renfe ha establert un servei d'autobusos entre totes dues estacions. I tampoc circulen a aquesta hora els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. També els ferrocarrils, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria i hi ha servei alternatiu per carretera.
0: I a les carreteres, un vehicle avariat complica el trànsit a l'entrada de Barcelona des del Maresme. Mireia Sala.
6: Sí, el cotxe avariat talla un carril a l'Ella i provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha retencions als accessos a Barcelona per la C-58 venint del Vallès i a la C-32 a Sant Boi, la B-23 a Sant Feliu i la 2 a Sant Vicenç dels Horts. Lentitud també a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Sí, centrades, Ricard, en la desclassificació dels documents sobre la sala Ceuta. El Periódico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, esclar, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu i La Razón també s'ho capa, explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt. També en portada el relleu al capdavant dels Mossos, a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos, i el Barça amb el 5-1 també treu el cap a les portades. Un Barça espectacular, diu La Vanguardia. Ens quedem amb la foto del Periódico amb Adeyemi fent un salt enrere en l'aire.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Joan Puigcercós, Alicia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart. Però abans són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui reflexions sobre el paper del govern espanyol a Ceuta, però també sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
8: L'editorial de l'Ara creu que els avisos del CNI retraten el govern espanyol. El Mundo coincideix que els líders de l'executiu espanyol queden retratats i assegura que van fer un exercici d'ocultació i de mentida. La directora del Periódico, la Gemma Martínez, també considera que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta resposta extraordinària. Més tevis són, d'una banda, La Vanguardia, que creu que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en el seu conjunt, però que sí, hi havia indicis eloqüents, i sobretot més tevis El País, que creu a l'editorial que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern espanyol havia rebut l'avís d'una crisi imminent. I sobre la dimissió de Trapero, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, explica que les seves opinions no sempre han coincidit amb les de la consellera Núria Parlon, mentre que El Periódico recorda que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat perquè no comparteix el model policial del conseller de torn. Primer va ser amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra, i ara del PSC.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Val la pena seguir els detalls de la investigació de l'Ajuntament de París, els gestors de la Torre Eiffel, ho trobareu als diaris, per haver amagat les dones que hi treballen a petició d'una secta religiosa que visitava la torre. Es veu que segueixen un codi que els imposa una separació estricta i absoluta de gèneres. El pitjor no és la petició, sinó l'acceptació dels gestors, que deuen trobar normals aquestes demandes. No era França una república laica i democràtica? No serveixen ni les excuses ni el no tornarà a passar, perquè, com veieu, sempre torna a passar.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
11: 45.712.
12: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
14: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
15: 205 cavalls i només 4,3 litres?
16: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
17: Al Com Viatge sabem que un gran viatger és qui diu és una oportunitat única, encara que sigui el cinquè viatge de l'any. Si tens més de 55 anys, ja pots reservar el teu viatge nacional o internacional i continuar sumant noves destinacions a la teva llista. A més, àpats, begudes i visites en guia oficial incloses. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
18: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
19: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
20: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
21: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
22: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Barcelona perd una estrella Michelin.
2: Tanca el restaurant Slow and Low de Frank Beltri, ubicat a tocar del Mercat de Sant Antoni amb estrella Michelin des del 2022. Abaixarà definitivament la persiana el 17 d'octubre. És una notícia inesperada que Beltri va anunciar ahir a Instagram.
23: Después de un largo periodo de reflexión, hemos decidido que Slow and Low cerrará sus puertas como restaurante gastronómico. Lo que me llevo de este proyecto es el haber sido capaces de construir un estilo propio.
2: En una entrevista deia que no el sortia rendible.
0: Avui ho comentarem també a la taverna, a partir de 11:15. I per què és notícia Xavier García Albiol avui?
1: Doncs perquè ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, joia del gòtic català inaugurat el 1416, perquè passi a formar part del patrimoni públic de la ciutat i convertir-lo en un recinte temàtic dedicat al descobriment d'Amèrica. Directament vol fer-hi el Museu del Descobriment per explicar el vincle entre Colom i la ciutat, Badalona. Ho recull el Periódico i el Diari de Girona.
0: I per què competeixen Barcelona i Salou a Madrid i Dubai?
2: Doncs per ser el destí més innovació dels Smart Travel News Awards. Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà per votació popular al desembre i ho llegim al diari Més.
0: I qui ha anat a Madrid de visita a inspirar-se?
1: Doncs el ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'han entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada als serveis bàsics com els hospitals, on diu és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per una onada de calor. Una de les mesures que li han agradat és la jornada intensiva.
0: I paguen justos per pecadors.
2: Hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balcòning entre els seus alumnes. Es tracta del CI Paina Moll i Marquès. No només afecta els alumnes de 6è que acaben etapa, sinó també eliminant les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat a mans de l'inspecció educativa i els alumnes han fet samarretes on es llegeix: volem viatges d'estudis, no és culpa nostra, ho veiem al diari de Mallorca.
0: I què es comença a recuperar?
1: Doncs els ponts de la vall de la Riera de Merlès, malmesos després de la gran i inèdita riuada que hi va haver el 4 de juny. Llegim a la Rella que els ponts de la Cortada i de la Fàbrica ja són transitables i que s'ha pogut actuar el pont medieval de Sant Martí, símbol del municipi.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Pau Foradada.
3: A Israel, el Haaretz es fa ressò de la querella que ha anunciat Benjamin Netanyahu contra el diari per haver explicat que sí estava el cas d'un avís d'un atac imminent de Hamas abans de la matança del 7 d'octubre. Netanyahu, evidentment, ho nega. El diari, que és molt crític amb el primer ministre, també recull que els partits han tancat les llistes de cara a les eleccions israelianes del mes que ve i que les enquestes mostren un empat ara mateix entre el bloc pro Netanyahu i l'oposició. El diari The Guardian explica en portada que els rabins del Regne Unit donen suport a la iniciativa del govern de prohibir el comerç entre el país i els assentaments israelians a Cisjordània. I l'avís que la intel·ligència artificial ens pot matar a tots abans del 2030 apareix en moltes portades. El Washington Post explica que Anthropic, que és d'on és l'enginyer que ha fet aquest avís, s'ha forjat la reputació de ser l'empresa d'intel·ligència artificial que prioritza la seguretat, però que ara hi ha empleats que temen que s'hagi afegit a la mateixa cursa dels altres. L'alemany Die Welt parla també en portada de l'Armageddon de la intel·ligència artificial i a França Liberation posa l'accent en la falta de regulació i destaca l'estratègia del caos, així en parla, l'estratègia del caos dels gegants del sector.
8: Un dels grans protagonistes avui a la premsa econòmica és Apple. L'Expansión apunta que el nou conseller delegat de la companyia, John Ternus, s'estrena amb la proposta trencadora d'un iPhone plegable que es vendrà a partir dels 2.339 euros. El diari recorda que els iPhone 18 Pro també pujaran de preu. De fet, l'Economista titula que el nou iPhone plegable arribarà a Espanya el 23 d'octubre. L'altre protagonista d'avui a la premsa econòmica al Banc Central Europeu. Cinco Días escriu textualment que el BCE ha preparat el seu vestit d'ortodòxia per a la primera decisió sobre els tipus d'interès després de l'estiu. Assegura que els apujarà un quart de punt, però sense un rumb clar. L'organisme té dubtes sobre què fer en un futur, assegura el diari. I l'ON Economia destaca que el cost de les hipoteques tocarà màxims abans d'aquesta pujada de tipus, cosa que farà que el crèdit sigui encara més car.
0: I 42, i que destaquem avui a la premsa esportiva. Robert Prats.
4: Que el Barça ha debutat en mode campió en aquesta Champions. Aquest any pot ser el bo a Europa.

Espectacular, titula el Mundo Deportivo. El Flick Team espanta la Champions i confirma el seu estat de gràcia. Devastadors al terreny de joc, una màquina de fer gols amb ratxes brutals. Un altre bany de joc, remarca el diari Esport, una nova maneta ara a la Champions. Rafinha i Lamine fan oblidar Lewandowski, Ferran i Julián Álvarez. Aquest Barça és una tempesta. L'Esportiu juga amb el temps, diu que ja pot ploure, que aquest Barça autoritari ple de recursos resol el debut a la Champions amb una nova maneta, la quarta en 5 partits. Un Barça que balla sota la pluja, explica La Vanguardia. Joan Josep Pallàs diu que aquest Barça és felicitat i que no hi ha un minut avorrit o especulatiu.

0: Periódico afegeix que aquest Barça il·lumina Europa amb un flick que demostra que qualsevol jugador li serveix, perquè tothom té el joc molt assumit. Albert Blay escriu que aquest Barça és l'embriaguesa de qui és conscient dels seus poders. I El País, Ramon Besa, afegeix que el Feyenoord va fer d'espectador de Rafinha, que és la bandera del Barça. L'equip ataca, defensa, corre, acaba i remata les jugades com ho fa ell.
1: Hòstia, no l'he dit, que han acollonut, eh?
2: Són les 7:44. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Atenció, rep l'alta mèdica i mentre espera la porta de l'hospital, l'atropella un cotxe de policia. Haurà de tornar al quiròfan.
4: Ha passat a l'Hospital Culen de la ciutat de Santa Fe, a l'Argentina. Hem llegit a les províncies que l'Alexis, de 21 anys, va rebre l'alta mèdica després d'operar-se d'una fractura de fèmur. Quan estava esperant que el recollissin a les portes de l'hospital, assegut en una cadira de rodes, un cotxe de la policia va perdre el control i el van pastir. Alexis no ha tingut danys greus, això sí, haurà de tornar a entrar al quiròfan perquè el clau que li havien col·locat es va trencar. Ai,
5: i just a la sortida, eh?
2: Toro 2, el nou videojoc taurí que et permet escollir entre ser torero o toro.
6: Es tracta d'un simulador 3D per a PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch i Xbox One. Toro 2 comença des de la Devesa i permet a l'usuari avançar progressivament fins a arribar a algunes de les places més prestigioses del món. El joc incorpora una modalitat pensada per competir contra altres jugadors i decidir qui controla el torero i qui el toro. Ho hem vist a ABC Sevilla.
2: Sí, si vols que t'envesteixin o si vols envestir.
6: Vaja, un clàssic de la vida. Pel que fa al toro, hi ha dos actors...
2: El toro s'agafa per les banyes, eh?
6: Depèn. Hi ha toreros que, més que agafar-les, es porten.
2: L'ésser humà ja hauria fet servir drogues fa 25.000 anys en forma de nous de Betel?
4: Sí, un estudi encapçalat per la Universitat de Griffith ha estudiat les restes de dos caçadors recol·lectors del Pleistocè tardà i l'Holocè mitjà. I han descobert que l'ésser humà ja hauria fet servir drogues fa uns 25.000 anys. Concretament, haurien ingerit nous de Betel, un estimulant vegetal molt estès a l'Àsia i al Pacífic Sud, que s'acostuma a mastegar. Precisament, els investigadors s'han centrat en les dents, que presentaven un desgast inusual. Ho explica el 20 minutos.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
6: El director, productor i guionista Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Guy. Josep Pedrerol, el periodista esportiu, en fa 61. I acabem felicitant a l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui som un any més i arriba als 47.
2: I el santoral?
6: Avui és Sant Agustí, Sant Salvi i Sant Nicolau.
2: Sant Nicolau és que diuen, no?
6: No, però descobreix.
2: La merda els hi cau, la tita els hi penja i el gat se la menja.
6: No,
2: anem al quios vintage amb Albert Tom.
7: Onda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 10 de setembre de 1986. Falten només 38 dies perquè el Comitè Olímpic Internacional proclami la ciutat que organitzarà els Jocs de 1992. La revista Newsweek publica un reportatge en què diu que la favorita és Barcelona. A Catalunya ja s'han inscrit 61.547 persones per ser voluntaris olímpics, en el cas que Barcelona sigui finalment l'escollida. I ara fa 40 anys va ser un impacte que ETA assassinés una exdirigent seva per haver trencat amb la banda i haver-se acollit a les mesures de reinserció. A la Lloyes la tenien en el punt de mira i li van disparar 3 trets al cap mentre jugava amb el seu fill de 4 anys a Ordícia, al seu poble. Acabo amb els preparatius de l'11 de setembre de 1986. El president Pujol havia de visitar els municipis afectats pels focs de l'estiu a l'Alt Empordà i al Bages. I el PSC va celebrar un acte en solitari a Sant Boi per celebrar els 10 anys de la Diada de 1976.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: D'aquí 12 minuts seran les 8 del matí. Repassem els bàsics, els titulars bàsics, en dos minuts, amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Segons us avança aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia de Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i una trentena exalts càrrecs de la Generalitat.
3: Tot i que no havia arribat a condemnar-los, a l'espera de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va arribar a l'estiu, la sentència s'espera ara per aquest mes.
2: I també us avança aquest programa. El Marroc no ha acceptat el retorn de cap menor en els últims 10 anys.
5: Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat de portar a terme la repatriació de menors arribats a Ceuta que reclamen el PP i Vox. Espanya només ha repatriat 37 dels més de 32.000 menors estrangers que han arribat sols en una última dècada. Cap al Marroc. Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
13: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
2: I els documents sobre Ceuta constaten que els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de manera informal d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat autònoma.
3: La Moncloa critica que es quedés en un WhatsApp el delegat del govern espanyol a Ceuta, que és dels pocs que el va rebre, carrega contra els serveis d'intel·ligència.
14: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
3: El PP i Vox asseguren que Sánchez no va fer res per evitar l'entrada.
2: Avui a partir de 3:15, la consellera d'Interior, Núria Parlon, serà al matí de Catalunya Ràdio després de la dimissió de Josep Lluís Trapero.
5: Dimarts que ve, Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: I el Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
3: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5, pretén frenar així l'escalada de la inflació.
2: I els esports, el Barça goleja 5-1 al Feyenoord en la seva estrena a la Champions.
5: Amb gols de Lamin, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem per les comarques de Barcelona. Marc Corada, bon dia.
15: Bon dia.
2: A Lleida també, Estela Bussoms, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Manel Sastre, bon
17: dia. Què tal, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
18: Hola, bon dia també.
2: Arrenquem avui a Manresa, Marc.
19: Sí, pendents de si els Mossos fan més detencions pel crim de la setmana passada a la capital del Bages, perquè la investigació continua oberta. Ahir, de fet, hi va haver manifestació al vespre per demanar més seguretat. Els darrers dos menors detinguts estan en llibertat vigilada amb tractament terapèutic. Els dos primers segueixen en un centre d'internament de menors en règim tancat. Això en un dia en el qual a Barcelona estarem molt pendents dels actes de la diada al Fossar de les Moreres i les concentracions de signe contrari previstes.
2: I a Lleida avui destaquem també un aniversari relacionat amb el vi, els 40 anys de la denominació d'origen Costers del Segre. Estela.
16: I ho celebren aquest vespre a la Llotja de Lleida amb representants de la trentena de cellers que agrupa la DO, que representen més de 300 viticultors. Costers del Segre té prop de 4.000 hectàrees de vinya distribuïdes en una setantena de municipis, des del Pallars fins a les Garrigues, i afronta reptes com el canvi climàtic, l'accés a l'aigua o posicionar millor els seus vins en un mercat molt competitiu. D'altra banda, una cita que els amants del teatre no es poden perdre. Fira Tàrrega, la 46a edició, arrenca aquest vespre amb Incontinuo, de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió de gran format sobre el fet migratori. Fins diumenge a Tàrrega s'hi presentaran 57 espectacles.
2: I més coses, perquè inversió d'Endesa al Priorat per millorar el servei en 13 poblacions que tenien talls constants d'electricitat, Manel.
20: Sí, s'ha renovat una línia de mitjana tensió que, al marge dels problemes de subministrament energètic, va arribar a causar dos incendis forestals. Els treballs s'han fet amb helicòpter per accedir a les zones més escarpades. Ara la comarca també reclama millores a les telecomunicacions, que és una altra demanda històrica. Avui també és notícia que l'Agència Catalana de l'Aigua licita per 2,8 milions d'euros les obres de construcció de la planta per regenerar l'aigua procedent de la depuradora de Valls, i que l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 18 anys de presó l'home declarat culpable d'assassinar-ne un altre el 2024 a Tortosa i el va acabar llançant al riu Ebre amb una pedra lligada als peus.
2: I des de Girona parlem primer de cinema. Platja d'Aro es consolida com a centre de gravacions cinematogràfiques, Fèlix.
21: Doncs sí, en 10 anys s'hi han fet un centenar de rodatges d'anuncis publicitaris, sèries o pel·lícules. El 2016 l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró va posar en marxa la Film Office, que és l'oficina que s'encarrega de promocionar el municipi, i n'estan molt satisfets. S'hi han rodat films o sèries com Hachet o Dos Mientes o Marlow, o un anunci de Tinder, precisament aquesta nit. I roden també part d'un capítol d'una nova sèrie que estan produint els Javis. I en un àmbit ben diferent, hi ha novetats. Els Aiguamolls de l'Empordà han assolit una xifra rècord, diuen, d'una espècie poc habitual a la zona. Es diu agró roig. És un ocell gros, de bec llarg i coll prim. Per primera vegada en aquest parc hi han censat 80 parelles d'aquest ocell.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dia.
17: Bon dia.
16: Adéu, bon dia.
17: Bon dia.
16: Adéu.
15: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ja fa estona que estem avisant d'aquesta refrescada que ha fet avui. Quines temperatures tenim ara mateix, Eloi?
17: Bon dia, doncs mira, ara mateix 5 graus a Ribes de Freser, 0 graus, gairebé 0 graus a Das, a la Cerdanya, 10 graus a Vic, 12 a Falset, a Tarragona 17, 19 a Barcelona. Avui fresca ara mateix, però al migdia temperatura suau, de 25 a 27 graus. Avui farà un dia de sol. Sí que pot pujar una mica més la temperatura en alguns llocs de les comarques de l'oest o del sud, fins i tot a la Costa Daurada, i amb tramuntana, que encara bufa la Costa Brava, però anirà perdent força. I aquests pròxims dies encara mantenim aquesta línia de temps. Temps assolellat, temps molt tranquil, i una progressiva pujada de la temperatura que farà que sobre el diumenge ja tinguem més valors de 28 a 32 graus al migdia.
2: I pel que fa al trànsit, problemes per un vehicle avariat al nus del Llobregat a la Ronda de Dalt. Mireia Sala.
18: En aquest punt hi ha un carril tallat i això alenteja el trànsit. Una avaria també complica la circulació a la C32 a Alella i retencions també a la C16 abans d'entrar als túnels de Vallvidrera a causa d'unes obres i els accessos a Barcelona per la C58 venint del Vallès, a la C32 a Sant Boi, la B23 a Sant Feliu i la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
2: I a 5 minuts per les 8 del matí, ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui parlem d'activitats esportives extraescolars. Pol.
4: Sí, comença el curs, comencen les extraescolars. El cost depèn de cada disciplina, evidentment. Comencem pel bàsquet, per exemple. Hem parlat amb la mare, que el seu fill de 14 anys juga a la S de l'Hospitalet de Llobregat.
23: Pago 50 euros de quota de soci, només un cop l'any, 65 euros cada mes durant 9 mesos i 60 euros més de la llicència federativa.
4: Una família que porta el seu fill al club de vòlei Cabrils, al Maresme, paga 44 euros al mes.
24: El que passa que en això se li ha d'afegir l'equipació, que són uns 60 euros més, la federació i l'assegurança mèdica que els hi fan, que serien uns 60 més. Són dinerets.
4: Més esports. La Meritxell té dues filles que fan taekwondo al Club Wons, al barri de Sants, a Barcelona.
25: En fan dos dies a la setmana i la quota de les dues em costa 112 euros i mig al mes.
4: I quan costa, per exemple, patinatge artístic, ens ho explica una família que el seu fill fa aquesta extraescolar a Vilanova i la Geltrú, pagant 70 euros al mes, però en aquest cas el cost de l'equipació també és més elevat.
26: Els patins, que són bàsics, oscil·len entre 300 i 400 euros. Si vol competir, necessita el mallot, que és entre 100 i 150 euros, el que ha de fer una modista.
4: I acabem amb un dels clàssics de les extraescolars, el futbol. La Cristina porta el seu fill al Club Unió Barcelonista Catalònia.
27: El cost anual és de 690 euros, més mortalitat i afiliació.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa, atenció, un semàfor? Ot Serra, bon dia.
28: Bon dia. Esparreguera s'ha adjudicat recentment la instal·lació d'un semàfor a l'avinguda Rafel Casanova. L'import sense IVA és de 3.800 euros. Inclou el bàcul de ser de 6 metres d'alçada, dos baixants i quatre unitats òptiques amb tecnologia LED. En general, els municipis es fan càrrec d'aquestes obres, però en aquest cas s'ha de reemplaçar el semàfor a conseqüència d'un accident, així que l'Ajuntament reclamarà els diners a l'assegurança.
29: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui? Elisenda Pineda, bon dia.
30: Bon dia, Ricard. Doncs mira, la xarxa bull amb un vídeo de la cantant Aitana, que aquests dies ha fet més hores que un parellams oferint quatre concerts al Palau Sant Jordi. S'ha fet un fart de cantar superestrella, aquesta noia, saps? Bé, doncs tots sabem que Aitana no és sospitosa de manifestar-se davant el monument a Rafel Casanova aquesta diada, però s'ha fet viral amb aquest discurs perpetrat a l'escenari. Escoltem-lo.
31: Però és veritat que jo, que he nascut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agradaria poder practicar-ho més. M'agradaria mantenir la llengua perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
30: Déu-n'hi-do, no hauria de ser notícia que una catalana defensi l'ús del català, però tenint la llengua com la tenim, ens menjarem les engrunes i proclamo Aitana patrona substituta de la Moreneta pels dies que aquesta no pugui assumir les seves responsabilitats, per exemple, la segona quinzena de juliol.
2: Sí, és la típica, agafes vacances, sí.
30: Aquí està. Ara només queda esperonar l'Aitana Ricard a mantenir la llengua també quan fas entrevistes a Catalunya. Només li queda un esforç més i creu de Sant Jordi.
2: Apuntem. Gràcies, Elisenda.
30: A tu.

I per arribar al punt de les 8 del matí, una cançó dedicada a tota la gent que davant d'una injustícia decideix no mirar cap a una altra banda. Perquè també hi ha una manera de fer país, que és aquesta, no conformar-se. Bon dia, Catalunya!

0: Demà és la Diada Nacional de Catalunya, una jornada que, de fet, ja va començar ahir amb la celebració del 50è aniversari del primer 11 de setembre celebrat després de la dictadura a Sant Boi de Llobregat. La Diada tindrà molts escenaris, tant institucionals com també de la societat civil. I també molts accents, com pertoca en una societat plural com també la catalana. Aquesta tarda, per exemple, el protagonisme serà per la tradicional vigília al Fossar de les Moreres. Una trobada que ha servit en dècades recents de plec de l'independentisme i de part també del catalanisme. L'epicentre del record del setge a Barcelona durant la Guerra de Successió i dels que hi van perdre la vida defensant-la. Hi ha moltes maneres de celebrar, en aquest cas, la Diada. Ahir mateix, per exemple, a l'acte de Sant Boi, el president destacava la fragilitat de la democràcia i la seva importància. La Diada també pot ser un espai de reflexió al voltant d'una llengua amenaçada, o de l'estat del país, dels seus reptes, de les seves aspiracions nacionals. Però el que ha agafat protagonisme en les darreres hores no té res a veure amb tot això. És un nom, el de Sílvia Orriols i un partit que és Aliança Catalana. I és que l'alcaldessa de Ripoll ha convocat un acte propi al Fossar per aquesta tarda a les 5. No és el primer cop que hi va, però aquest any no ha volgut coincidir amb la resta d'actes que s'hi faran després. La concentració sembla dissenyada per seguir insistint en el victimisme i en el protagonisme, però el que ha encès totes les alertes és qui serà la seva companyia. Perquè, atenció, un dirigent històric dels Boixos Nois ha fet crides públiques i el seu grup de confiança per acompanyar avui a Sílvia Orriols. En les seves pròpies paraules, per protegir-la. Si cal, de manera violenta. Parlem d'ultres disposats a fer de guàrdia pretoriana d'Orriols. Parlem d'amenaces. Amenaces d'aldarulls tan evidents que el Departament d'Interior ha dissenyat ja un dispositiu policial de màxima alerta. Els Mossos d'Esquadra blindaran l'entorn per evitar qualsevol cara a cara, però he de dir que la preocupació té sentit, perquè qui busca baralla acostuma a trobar-la, per molts cordons policials que es montin. I l'escenari previst és d'un risc seriós de confrontació. I obre també un dilema de fons, perquè el carrer és de tots, sí? Tothom té dret a manifestar-se. Però buscar el cos a cos i la topada al carrer a través de la provocació, això és una altra cosa. Hi ha un fet que encara resulta més trist. Constatar que l'11 de setembre pot tenir un pròleg que embruti la festa de tots. No pot ser que una vigília segrestada marqui el to de la Diada Nacional de Catalunya. I per això és feina de tots evitar que els ultres marquin l'agenda política de tot un país. Perquè els símbols són de tots i no de qui aspira a segrestar-los per uns quants.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:03. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, just el dia que es fa l'obertura d'un any judicial, justament marcat per la resolució dels recursos de l'amnistia al Tribunal Constitucional.
0: La segona.
2: Aquest programa també ha tingut accés a unes dades de la Fiscalia que demostren que les exigències del PP i Vox amb els migrants a Ceuta no són viables. En 10 anys, el Marroc no ha acceptat el retorn de cap menor que havia arribat a Espanya. De fet, durant aquest temps, Espanya només ha retornat 37 menors no acompanyats, és un 0,1% del total. Això gràcies a una llei que els protegeix, aprovada, per cert, per Mariano Rajoy.
0: La tercera.
2: Dimarts que ve, Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra, després de la dimissió de Trapero. Avui al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon, la consellera d'Interior, analitzarà els canvis a la cúpula de la policia a partir de 9:45.
0: La quarta.
2: Que la Diada s'escalfa avui al Fossar de les Moreres de Barcelona, com ha passat els darrers anys. Aliança Catalana ha anunciat que participarà als actes que es fan a la tarda en aquest símbol històric i espai de pelegrinatge independentista. No coincidirà amb la resta de partits, però entitats i veïns ja han anunciat protestes contra la presència de l'extrema dreta.
0: La cinquena.
2: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'1/4 de punt fins a situar-los al 2,5%. Enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia. Avui, per cert, el barril de Brent supera ja els $100 per primer cop des del maig. L'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any.
0: I els esports, Robert Prat?
3: El Barça debuta amb golejada de la Champions, 5-1 davant del Feyenoord, gols de Lamin, Adeyemi, Gabriel Jesús, 2 de Rafinha, Ferran Torres fa 3 gols amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, però l'equip va perdre el camp del Liverpool per 2-1.
0: I pel que fa al temps, després de la tempesta, torna la calma, però amb fred. Eloi Cordoví, bon dia.
4: Bon dia, sí, avui dia de sol, encara amb tramuntana a la Costa Brava, que anirà perdent força. Avui el més important és aquesta refrescada que deies. Hem tingut a aquesta hora temperatures al voltant dels 5 graus a les valls del Pirineu, una mica per sota, i que s'acosten als 10 graus a la Catalunya interior. Al migdia només s'arribarà als 30 a Ponent i al sud.
0: Retencions també per un vehicle avariat, el Nus de la Llobregat i un altre a la C32 a l'Ella. Mireia Sala.
5: Aturades també a la C16 abans d'entrar als túnels de Vallvidrera per unes obres i els accessos a Barcelona per la C58 i la C33 si vens del Vallès, a la C32 a Sant Boi i Cornellà, la B23 a Sant Feliu i la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
8: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
9: T'ha anat bé de gust la rutina?
8: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
9: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Com que vull professionalitzar la gestió a Catalunya, el director general de la policia, si soc president, serà el major Josep Bistrament.
0: Era el 8 de maig del 2024. Salvador Illa anunciava el debat electoral de TV3 al fitxatge de Josep Lluís Trapero. Avui, 855 dies després, tots els diaris destaquen el que explicàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio.
13: El director general de la policia em va comunicar la seva voluntat, voluntat seva, pròpia, nosaltres volíem que continués, insisteixo, a finals del mes d'agost. Òbviament, doncs, hem d'acceptar les decisions personals, faltaria més.
0: Així anunciava la consellera Parlon la dimissió de Trapero. Avui parlarem amb la titular d'Interior per mirar d'aclarir també els interrogants que ha deixat aquesta decisió, sobretot un, que és per què. Quin és el motiu que hi ha darrere d'aquesta decisió del major? La consellera admetia algunes discrepàncies, però ho atribuïa a motius personals. Oriol Pujador.
14: Tot i que ahir el major Trapero no va comparèixer per explicar la seva sortida, sí que ho va fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va agrair la feina feta a Trapero durant els 2 anys que ha exercit el càrrec.
13: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
14: El comissari Ferran López torna a substituir Trapero després que ja ho fes quan el govern central va aplicar l'article 155 per l'1 d'octubre. Els Mossos també tindran per primera vegada una dona.

0: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és important recordar què ens deia dilluns el president Salvador Illa. A l'entrevista institucional del matí de Catalunya Ràdio descartava fer una gran remodelació del govern ara que ha superat l'equador del seu mandat.
2: En aquests dos anys que venen, president, vostè contempla fer canvis al seu govern?
3: No, jo crec que el govern el que ha de fer és treballar i vegem bo canvis i canvi. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps. Necessiten estabilitat als òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques. És el que intento, generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
1: Per tant, en teoria s'esperen pocs canvis de consellers, però el relleu als Mossos fa que en només 10 dies hagin plegat 5 alts càrrecs de la Generalitat. Albert Prat.
4: La de Trapero és l'última sortida fins ara d'una sèrie de canvis a la segona fila del govern des que s'ha reprès el curs polític. I l'altre relleu sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. La consellera Niubó va destituir la seva número 2 per intentar reconduir la crisi al departament. A Interior ha plegat el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que és l'alt càrrec que hi havia entre Parlon i Trapero. En els últims dies també ha renunciat el director general de Justícia Juvenil, l'home que gestionava les mesures de control als menors que delinqueixen. Ha sigut després de l'assassinat a Manresa, però el govern assegura que la seva sortida ja estava pactada de fa temps. I al Departament d'Empresa, el conseller ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. També al·leguen per motius personals. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I des dels sindicats de Mossos alerten que tants canvis perjudiquen el cos. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia, i admeten que no s'ho esperaven. Ens ho deia al matí de Catalunya Ràdio Fermín Gallar, portaveu del sindicat USPAC.
6: Després del moviment dels últims anys de canvis de tant a la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Era com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs torna a trontollar, no?
5: Des del sindicat majoritari FEPOL, Toni Castejón explicava a 3CAT Info que demanaran explicacions a la conselleria.
7: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura el cos de Mossos es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin, com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
5: I el sindicat USTEC, el majoritari dels mestres, també ha parlat de la dimissió de Trapero. Ha fet un comunicat on diu que la marxa del major no aturarà la via judicial sobre aquella infiltració policial en una assemblea del sindicat.
1: Sobretot plegat, afegim-hi un comentari de la directora de BTV, Georgina Ferri.
8: El tàndem Parlon-Trapero no ha funcionat. El major no ha tingut una bona relació amb els diferents polítics i els canvis als Mossos sempre generen soroll. Però dimitir també és una opció legítima quan qui té la responsabilitat considera que no pot continuar en les millors condicions. Hem de celebrar que Sílvia Catà serà la primera dona al capdavant dels Mossos, no perquè sigui dona, sinó per la seva llarga trajectòria. És una imatge de normalitat i de progrés. Després de les diferents crisis a la policia catalana, ara és important l'estabilitat i que els ciutadans hi tinguin confiança.
1: D'aquí a menys de mitja hora, la consellera d'Interior, Núria Parlon, al matí de Catalunya Ràdio. 2 minuts serà 8:45 del matí. Després també tenim la notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio, que té a veure amb l'aval que la justícia europea va donar a la llei d'amnistia aquest estiu. Avui us podem explicar que el Tribunal de Comptes finalment concedirà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat que també estaven acusats. Més detalls, Ot Serra.
9: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea. I les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes. A tot estirar a principis d'octubre. Pot ser rep al matí de Catalunya Ràdio.
1: Així s'acabaria aquesta causa, la del Tribunal de Comptes, en què no es va arribar a condemnar ningú, però sí que es demanaven fiances milionàries, Silvia Solanes.
10: Sí, un cop es va aprovar l'amnistia al Congrés, el Tribunal de Comptes va suspendre el dictat de la sentència i va elevar la consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Els afectats van haver de dipositar preventivament la fiança que se'l reclamava. Inicialment van ser 9 milions i al final del procés la Fiscalia va reduir l'acusació a 3,2. Societat Civil Catalana, que exerceix l'acusació popular, reclama 5 milions.
1: Aquesta és una pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. Les altres són les que afecten el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional.
10: La del Suprem està pendent que el Constitucional es pronunciï. El 22 de setembre, de fet, abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. Aquí es podria abordar el retorn de Carles Puigdemont. Luxemburg va resoldre també el juliol que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. I en aquest cas és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres

0: Els CDRs encausats, en aquest cas el tribunal, encara no s'ha mogut.
1: I aquesta és, doncs, la notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio i que arriba també el dia en què a Madrid es fa l'acte de l'obertura de l'any judicial. A banda dels conflictes entre el govern espanyol i alguns jutjats, precisament per l'aplicació de la llei d'amnistia, ara hi ha encara més tensió per la crisi de Ceuta o la suspensió de la llei de nets. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: Pedro Sánchez, que tornarà a absentar-se a l'acte d'avui.
2: Sí, és habitual que l'acte hi vagi el ministre de Justícia i no el president, i serà també el rei que farà el primer discurs després dels fets de Ceuta. I sobrevolaran també els informes desclassificats fa poques hores per la Moncloa. L'acte arriba enmig de les crítiques d'alguns ministres de la jutgessa que investiga l'entrada massiva, és Maria Tardón, que va ser regidora a Madrid amb el PP. Sánchez ahir intentava posar pau.
3: Ese es un hecho objetivo, ¿no? Pero evidentemente no está reñida el compromiso político coyuntural de una persona con las labores de jueza en este caso.
2: I enmig també de la petició del president perquè es faci justícia, demana amb la seva dona i el seu germà, Pedro Sánchez, també ha manat la pressa al Suprem perquè resolgui abans de les properes eleccions si els fills o nets d'exiliats podran votar. De moment, el tribunal ha suspès temporalment la seva inscripció al cens, ho fa a petició de Vox.
1: I com dèiem, l'acte d'avui es veu encara més enterbolit per la publicació dels informes policials i d'intel·ligència sobre l'entrada de les persones que van entrar a Ceuta. L'oposició ho aprofita per tornar a acusar el govern espanyol d'inacció, mentre que l'executiu central, Tània, ho minimitza.
2: Sí, el PP escala perquè carrega directament la responsabilitat dels morts al govern espanyol, que ha decidit desclassificar per demostrar, diu, que no tenien cap avís sobre la magnitud del que havia de passar. Però entre els informes hi ha diferents avisos que porten cua. Un, per exemple, whatsapps i trucades d'un membre del CNI el dia abans de l'entrada massiva a un càrrec intermig de la delegació del govern a Ceuta. Avisava que hi havia convocatòries per xarxes per assaltar la tanca l'endemà en grups on hi havia 180.000 persones. L'avís es va quedar aquí, el delegat del govern ho valorava així.
4: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
2: El CNI també va avisar les autoritats marroquines aquell 29 de juliol. Fons d'intel·ligència s'excusen que cap dels avisos feia anticipar la magnitud i la naturalesa dels fets. És la mateixa tesi que sosté la Moncloa.
1: Gràcies, Tània. Sobre això, el perit judicial especialitzada en ciberinvestigació, Selva Orejón, deia al Catalunya Nit que no és tan important saber quins informes es van enviar com aclarir quina credibilitat se'ls van donar.
5: La pregunta, més enllà de si el CNI va avisar o no, és qui ho va rebre, com ho va valorar i fins on van escalar aquesta informació i qui tenia la capacitat de decidir en aquell moment. Jo crec que el risc estava clar, la probabilitat també.
1: I en tot cas, a banda d'acusar el govern espanyol de no fer res per frenar l'entrada massiva a Ceuta, tant el Partit Popular com Vox també han insistit a demanar que retornin de cop totes les persones que segueixen a la ciutat, incloent els menors. Com hem explicat també al llarg d'aquest programa, això no es pot fer, Frederic.
6: El Conveni Europeu de Drets Humans prohibeix explícitament les expulsions col·lectives d'estrangers. S'ha de fer cas per cas, especialment en el cas de les persones vulnerables com els menors d'edat. Recordem, de fet, que el 2021 no es va fer així, es va fer una devolució en calent d'un grup de menors i això va costar una condemna del Suprem i dues inhabilitacions. Calen garanties, en definitiva, que el menor que es vulgui traslladar al seu país d'origen anirà amb els seus pares o amb els seus tutors. Això es va reforçar amb una llei del 2015, quan governava el PP, Mariano Rajoy, i per complir-la cal la cooperació dels governs dels països d'origen, en aquest cas seria el del Marroc.
1: I el que vull explicar també al matí de Catalunya Ràdio és que això no sempre passa. Ho demostren les dades de la Fiscalia, a les quals ha tingut accés a aquest programa. En els últims 10 anys, a Espanya han entrat 32.000 menors estrangers. D'aquests, se n'han repatriat el 0,1%. El Marroc, per cert, ni un. Paula Brujats.
7: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia Espanyola. Ara mateix, 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins i retornar-los serà missió impossible, adverteix en declaracions a Catalunya Ràdio el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez.
8: Y por lo tanto, vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
7: I les dades de la Fiscalia revelen que el Partit Popular tampoc retornava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van repatriar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I per cert, que avui també el Congrés votarà i segurament aprovarà la proposició de llei de Sumar perquè els nascuts al Sàhara Occidental, abans del 77 i els seus descendents, puguin ser espanyols. Sobretot plegat, comentari de l'advocat i professor d'ESADE, Ignacio Rigau.
9: La desclassificació dels informes del CNI no ens ha de portar a conrear debats estèrils. Ho sabia el govern? No ho sabia el govern? La resposta és indiferent perquè el resultat hagués estat el mateix. Un fracàs polític, diplomàtic, humanitari, social i migratori. El que ens ha d'importar dels informes és una ISO molt greu que neix de la investigació de la Unitat d'Intel·ligència de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional, que apunta que la gendarmeria marroquina va estar directament involucrada en l'entrada massiva de ciutadans marroquins a Ceuta, amb l'objectiu de suprimir la nostra capacitat de gestió. Per què el nostre govern tan valent amb Trump i Netanyahu, conspiradors en aquest episodi, encara guarda formes tan toves amb Mohamed VI?
1: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí. Són les 8 i 20, un dia en què també us hem d'explicar que demà, a partir de les 8 del matí, farem una programació especial a Catalunya Ràdio des d'aquí, per seguir la Diada Nacional de Catalunya.
10: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
1: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
11: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
12: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
13: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
14: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la Diada a Les dones i els dies.
10: També us oferirem continguts especials amb motiu de la Diada, els programes Mans,
15: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
10: en Guàrdia,
16: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
10: La finestra indiscreta,
17: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
10: i L'altre bar.
18: Trobem tot un mite del club
10: La
18: Super...
10: Diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
19: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
1: I avui també en parlarem àmpliament a l'Àgora a partir de les 9 d'aquesta prèvia de la Diada. Fem un cop d'ull ara al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
20: Pel que fa al temps, avui ha baixat uns 10 graus la temperatura a l'interior. Al Pirineu tenim xifres de 0 a 5 graus i a la Catalunya central entre 10 i 12. Dia de sol amb tramuntana a la Costa Brava, que anirà perdent força. El temps continuarà sent assolellat per la Diada i també pel cap de setmana, amb temperatures que lentament aniran pujant, i diumenge ja es tornarà a arribar als 30 graus a moltes comarques.
21: Pel que fa al trànsit, aquesta hora hi ha aturades per accedir a Barcelona per la C58 i la C33 de Montcada al Nus de la Trinitat. En retencions també d'entrada a Barcelona a la C32 a l'Ella per un vehicle variat, i a Sant Boi i Cornellà. La situació també és complicada a la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona amb lentitud, sobretot en sentit Llobregat.
22: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
24: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
25: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
26: 20 anys després de l'últim ball, ara munto una festa que t'hi cague. Yeah! Despelote!
27: Hòstia, literal, m'encanten les festes. T'estimo, Carte.
28: Especial Lo Cartellà 20 anys després. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
29: Si em tornes a dir Carte, t'arranco els ous.
30: Aura. Bro.
31: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
32: Carglass canvia, Carglass repara.
23: Catalunya Ràdio.
1: Pels que sortiu de casa d'hora, avui toca màniga llarga.
20: Avui la temperatura ha baixat d'entre 5 i 12 graus.
1: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont.
33: Los servicios de inteligencia operan de muchas maneras. No hace falta ir a informes manuscritos.
34: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta.
0: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 8:25, aquests són els sons del dia d'avui, 10 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Marc Jurado i Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia.
1: Us avança aquest programa. L'Estat reconeix com a víctima de la transició Gustau Muñoz. És el jove que la policia espanyola va matar ara fa 48 anys durant una manifestació, la manifestació de la Diada de 1978 a Barcelona.
3: Gairebé 50 anys després de l'assassinat, l'Estat atorga a Muñoz el reconeixement de víctima en defensa i reivindicació de les llibertats i drets democràtics, la nomenclatura oficial que reben les víctimes del període de la transició. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el seu germà, Marc Muñoz, valora així el reconeixement.
4: El mínim és processar els autors materials de l'assassinat, no? Això seria el primer pas per dir, bueno, es comencen a fer les coses en un cert sentit. Per nosaltres és un crim de lesa humanitat, però no pot prescriure perquè es va fer per acabar contra una dissidència política.
3: Com és habitual per Radiada, demà l'esquerra independentista homenatjarà Muñoz al carrer Ferran de Barcelona, lloc on el van matar. A més, l'Ajuntament ja ha comunicat a la família que els propers dies instal·larà una placa en record seu.
1: I sobre això, avui ja comencen els actes de la Diada.
5: Per exemple, el Parlament, que celebra l'acte d'issada de la Senyera amb motiu de l'11 de setembre. També avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronuncia el tradicional discurs institucional.
1: I avui l'atenció estarà al Fossar de les Moreres.
5: Com ha passat els últims anys, Aliança Catalana ha anunciat que participarà als actes d'aquesta tarda, no coincidirà amb la resta de partits, però entitats i veïns ja han anunciat protestes contra la presència dels ultres. Ara fa uns dies, un històric membre dels Bojos Nois va fer una crida a protegir la delegació de Sílvia Oriols.
1: De seguida anirem en directe al Fossar de les Voreres hores abans que comenci aquesta concentració. També anirem fins a Ripoll per comentar una altra notícia que us avança aquest programa al matí de Catalunya Ràdio. L'associació Teixim Ripoll demana als partits que no pactin ni amb Aliança ni amb Vox.
5: Teixim Ripoll és una plataforma ciutadana que promou la convivència i ha treballat un decàleg adreçat als partits que es presenten a les properes municipals del mes de maig. Plantegen no arribar a acords amb aquells partits que, segons consideren, fomenten l'odi o la discriminació. A banda, també reclamen recuperar recursos de serveis socials o impulsar polítiques d'atenció a les famílies i als infants vulnerables.
1: A partir de les 9 parlarem amb ells i demà, com dèiem, a partir de les 8 del matí, especial programació Catalunya Ràdio per seguir la Diada Nacional de Catalunya. I encara sobre l'extrema dreta, la victòria d'Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia, Anhalt, han fet saltar el canceller Friedrich Merz, que acusa els ultres de voler fer una neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs.
6: Picabaralla agra al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
7: Wähler in Sachsen-Anhalt.
8: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
6: Friedrich Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
9: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
6: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui farem també Àgora Esportiva per comentar el partit de Champions del Barça. Serà a partir de les 11 del matí. El Club Blaugrana també ha estat notícia perquè el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient per falta greu als policies que van agredir un aficionat del Barça que portava una estelada Elx.
11: Ja s'ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave. Por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
1: Així ho deia, en aquest cas, el ministre. I a les últimes hores, Manresa ha tornat a sortir al carrer per exigir més seguretat. Els últims dos menors detinguts en relació amb la mort d'un home la setmana passada han quedat ja en llibertat vigilada, mentre que els altres dos continuen en un centre d'internament. Nàtia Dell.
12: Demanen un pla de seguretat concret i efectiu.
13: No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions. Que n'estem cansats.
12: Crits demanant justícia després de la intervenció de la germana de la víctima dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
14: Tothom hi ha Estem venguts. Volem justícia.
12: Davant la situació que viu Manresa, l'alcalde Marc Eloi ha demanat això.
15: Que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
12: Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també és notícia quan arribem al punt de 8:45 del matí que el Partit Republicà d'Estats Units ha començat la convenció amb Donald Trump prometent, atenció, un xec individual de $5,000 si el seu partit guanya les eleccions legislatives del novembre. Dallas, Oriol Serra.
2: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla. And here is my promise.
7: If the Republicans win, aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
2: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous. Des de Dallas, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara als Estats Units, monumental rebombori per l'enginyer de l'empresa Anthropic, que ha plegat alertant literalment que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada.
16: En diversos missatges a X, Jacob Coxon alerta que ni aquesta startup ni OpenAI estan invertint prou en seguretat i demana no subestimar el poder de la intel·ligència artificial. Avisa que les decisions clau estan a molt poques mans i que hi ha gent Anthropic que és conscient dels perills, però que estan atrapats en una cursa per anar més ràpid i arribar més lluny.
1: I més noves tecnologies. Apple ha presentat el primer iPhone plegable.
16: El Duo arribarà a les botigues a finals d'octubre i la versió bàsica costarà 2.340 euros. La més cara s'enfilarà fins a gairebé 4.000 euros i serà l'iPhone més car de la història.
1: I parlant d'euros, avui el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès amb l'objectiu de frenar una inflació disparada per culpa dels carburants. Una previsió per avui. El Ministeri de Cultura es reuneix amb les comunitats autònomes i la policia per abordar la seguretat als museus després dels últims robatoris.
17: Tothom té present el robatori del Louvre a França, però en els últims mesos hi ha hagut una onada de robatoris en museus d'Espanya per part de lladres que són ara molt més ràpids i molt més violents. Tot plegat coincideix que ara també els Mossos i el Departament de Cultura han fet una auditoria sobre la seguretat de tots els museus catalans, tant públics com privats, i han fet un document amb 150 espais.
1: I una altra trobada. També avui hi ha prevista una reunió entre el govern i els sindicats del sector primari per abordar una de les qüestions que ha centrat bona part de les queixes i també mobilitzacions de la pagesia, l'accés de burocràcia.
18: La Conselleria d'Agricultura ha citat a representants de la pagesia catalana que expliquen que no aborden aquesta qüestió amb el govern des del 2024. Un dels sindicats que hi assistirà és Unió de Pagesos. Raquel Serrat n'és la coordinadora general i resumeix així les demandes que traslladaran al departament.
19: Que no hi hagi duplicat d'informació. Moltes vegades hem de presentar la mateixa informació per diferents canals. Les aplicacions que posa a disposició l'administració doncs haurien de ser molt més intuïtives i més fàcils. Hi ha una bretxa digital evident que això s'ha de donar doncs solució per aquesta gent.
1: I Protecció Civil manté el pla per inundacions en fase d'alerta per avui i defensa també les restriccions i l'alerta als telèfons mòbils per ahir, perquè la previsió diu que era de ruixats molt intensos.
18: Ahir els aiguats van ser localment forts al Berguedà, Osona, la Garrotxa, el Baix Llobregat o el Garraf, però bona part de l'aigua prevista va caure sobre el mar i, per tant, les restriccions en la mobilitat o en l'activitat educativa es van poder aixecar a la tarda. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensa igualment les mesures que es van prendre.
21: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar. Diu, doncs, ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs, també podem retirar aquestes mesures.
18: El Meteocat també veu justificada la predicció que es va fer i argumenta que en la previsió meteorològica sempre hi ha un punt d'incertesa.
1: I l'altra cara de la moneda. Les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada han augmentat un 160% respecte als anys 90. N'alerta un estudi amb participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona. I també us expliquem que 556 persones van morir per suïcidi l'any passat. En valors absoluts és una mica més que un any abans, però la taxa de suïcidis baixa un 17% des del 2002. Mònica Mas.
22: Bon dia. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i a fer seguiment d'aquestes persones amb risc risc de suïcidi.
0: Els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida, i abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
22: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una altra previsió del dia, 8:35, arrenca la Fira Targa.
17: L'espectacle inaugural serà In Continuo, de la companyia Kamchatka, un muntatge teatral que vol fer reflexionar sobre el fenomen de la migració.
22: Fira Targa reuneix artistes consolidats i talents emergents, i el seu mercat de les arts escèniques acollirà fins a 1.300 professionals d'arreu del món. 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% d'estrenes i fins a 11 companyies internacionals procedents de països com Alemanya, Bèlgica, Corea del Sud, Irlanda o Tunísia. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà l'edició amb In Continuo aquest vespre a l'Hort del Barceloní. Anna Giribet és la directora artística de la Fira.
10: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
22: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa i el fet de compartir un espai amb desconeguts que viuen les mateixes experiències, el que farem a partir d'avui i fins diumenge a Tàrrega. Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Festival de Venècia...
20: In 2009, over 400 people left their everyday.
1: S'hi ha presentat la pel·lícula russa Dau, Òscar Callau.
23: Aquesta pel·lícula de més de 3 hores del director rus Ilya Krasanovsky és la peça central que culmina el projecte gegantí Dau. El llargmetratge estrenat al Lido és l'últim lliurament d'una quinzena de cintes experimentals que van començar a estrenar-se el 2019, com ara Dau Regeneration, Dau Natasha o Dau Conformist. Ens ho explica el creador del projecte, Ilya Krasanovsky.
24: Primer de tot, és important diferenciar el projecte Dau del que és la pel·lícula Dau. Fa 20 anys em vaig concentrar sobretot en el projecte artístic Dau, amb pel·lícules experimentals, instal·lacions, llibres i altres formats. I vaig necessitar un temps fins a fer la pel·lícula que podeu veure ara.
23: Des de Venècia, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I per cert, que BTV també estrena temporada.
17: Entre les novetats hi ha la creació de Dam, un canal per les xarxes, la retransmissió dels partits de primera ref que permetran seguir el Sant Andreu i l'Europa, i la sèrie documental Els artesans de Gaudí, que vol explicar l'obra de l'arquitecte amb artesans i experts.
1: I hem de parlar també de música.
17: Perquè avui arrenca l'edició de setembre del Talarn Experience, el festival de música que es fa al Pantà de Sant Antoni, a Talarn, al Pallars Jussà, entre els artistes, aquests que sentim, l'Axambusto, Burning o La Frontera.

0: qui ja sabem que tornarà a actuar a París és, atenció, Maria del Mar Bonet. Aigo, vos demanam,
1: L'11 d'octubre tornarà a la Sala Olímpia, on ja va actuar ara fa 50 anys d'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Ara no només hi cantarà cançó de protesta, sinó altres temes del seu últim disc. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són. Totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles, no?
0: I encara alguna cosa més, perquè els Amics de les Arts estrenen nova cançó.

0: encara som aquí, neix després que el grup va veure caure i després aixecar el pilar de 4 dels Marrecs de Sal a les fires de Sant Narcís de Girona.
1: I acabem, atenció, amb un rumor. Som el que no surti d'aquí, ara. Un rumor, m'has dit.
0: Un rumor. A veure, les xarxes especulen sobre un possible retorn de les Spice Girls.
1: Què dius, ara?
0: Un possible retorn, sí. Aquest migdia, a les dues, tothom atent, perquè han de fer un anunci, segons han explicat, en un vídeo que han penjat molt curt a les xarxes socials.
1: Doncs estarem pendents i ho seguirem, com deia, a la tarda, el que no surti d'aquí. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala...
2: Doncs ara mateix hi ha lentitud a la P7 de Mollet a Barberà en sentit sud. Retencions també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu a Esplugues, per l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i la C32 a Sant Boi de Llobregat. Entrant a Barcelona des del Maresme hi ha problemes encara a la C32 a Lella per un vehicle variat i destaquem també les dues rondes que van molt carregades, sobretot el primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 10 de setembre que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
1: El relleu d'un comandament policial sempre té una dimensió política, però si la seguretat és una qüestió de país, què diu de la política catalana que els canvis en la cúpula dels Mossos es converteixin sovint en una batalla partidista abans que en un debat sobre quin model de seguretat volem?
3: Segona.
1: Després de les últimes paraules de Sílvia Orriols contra Lluís Llach, a les portes del que pot passar avui també al Fossar de les Moreres, fins a quin punt els símbols de l'independentisme encara uneixen i fins a quin punt alguns divideixen?
3: Tercera.
1: Cal seguir alimentant la intel·ligència artificial si, com diu un investigador d'Antròpic, podria matar-nos a tots?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: M'expliques un conte, papa?
5: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
6: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: De seguida obrim l'àgora i comentem l'actualitat del matí avui amb Joan Puigcercós, Alicia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart. Però abans... El Barça s'estrena amb golejada a la Champions 5-1 davant del Feyenoord amb Rafinha i Lamine com a líders de l'equip.
8: Els dos van fer un gran partit. El Barça va mostrar la superioritat davant el conjunt dels Països Baixos. Dos gols de Rafinha, un de Dejemi, un de Lamine i un de Gabriel Jesús. Hansi Flick.
9: Bé, jo estic molt content de poder parlar només de divertir-nos, perquè jo sóc l'entrenador del Barça i estic molt content de ser aquí. I crec que en els 5 primers partits ho hem fet molt bé, hem marcat molts gols i el que és més important per mi és que estem jugant a més com un equip, com una unitat.
8: Dani Olmo.
10: Somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones y al final tenemos la calidad necesaria arriba para, pues para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones.
1: I Ferran Torres fa un hat-trick en el seu debut a la Champions amb el PSG.
8: I contribueix amb els seus 3 gols a la victòria de l'equip francès 6-1 davant l'Slovan de Bratislava.
11: Buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
1: Simeone fa jugar en aquest cas Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota a l'Atlètic de Madrid.
8: A la roda de premsa va dir que no el veia preparat, després el va fer jugar de titular, els matalassers es van avançar al marcador, el Liverpool va remuntar, va acabar guanyant 2-1 l'Atlètic de Madrid. Simeone, tècnic matalasser.
12: El partit de Julián fue un duelo, se hizo cargo todo el tiempo de la pelota, todo el tiempo, el minuto 1 al minuto 90, y eso la verdad que me pone contento.
8: L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols, a la Lliga Catalana de Bàsquet victòries de Lerna, Lleida i del Manresa davant el Joventut i l'Andorra. Avui Girona, Lleida, 2:15, Barça-Andorra a les 9. Debut en victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus. 8:15, Espanya-Austràlia, el Mundial Femení de Bàsquet i semifinals definides a l'Open de Tenis dels Estats Units, amb l'eliminació d'Alcaraz Shelton, Tiafoe, Kachanov, Zverev, Andona, Sabalenka, Pegula i Goff, Rybakina.
1: De seguida entrem a l'Àgora, però abans, ara destacar per l'informatiu una cançó nova dels Amics de les Arts.

cançó basada en aquests fets reals, com deien, que van passar l'1 de novembre del 2025 a Girona durant la tradicional pujada del Pilar a la catedral de Girona per part dels Marrecs de Salt. Doncs bé, el programa Som Únics de 3CAT, que va fer en directe la pujada dels Pilars del Marrec de Salt l'any passat per Tots Sants, s'ha convertit en aquesta cançó dels Amics de les Arts. Que no està tot dit. I que és el segon avançament del nou disc dels Amics de les Arts, que es publicarà el 2027.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: L'obra que representarem enguany és L'amor venia amb taxi.
3: L'amor venia amb taxi, de La Cubana. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
6: Doncs jo només sento la carretera.
5: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
0: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'expresident d'Esquerra i director d'Adelphi, Joan Puigcercós, amb l'experta en polítiques urbanes, Alicia Puig, amb el periodista Jofre Llombart i amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
10: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
9: Ja sabem qui ha portat el fred a Catalunya.
10: A veure.
9: Ha estat el Pere. El Pere aterrat fa 3 hores venint de l'hivern austral d'Argentina.
10: Això és veritat.
9: Sí, sí. I no es creu que fa 40 hores aquí estàvem a 40 graus.
10: Costa molt de creure, la veritat. Doncs creu tu, Pere, creu tu. Benvingut al canvi climàtic.
9: Gràcies.
10: Bé, tenim molts temes sobre la taula. Ara parlem també de la Diada, que arriba amb aquest enfrontament que està provocant Aliança Catalana, forçant aquest enfrontament també amb els veïns de la zona de Ciutat Vella. Però abans vull saludar la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Hola, bon dia, gràcies, Ricard.
10: Perquè ahir parlàvem dels diferents canvis i reptes nous que afrontarà la Conselleria Interior i, per tant, també hem de parlar i aprofundir una mica sobre aquests canvis. D'entrada, consellera, expliqui'ns què ha passat. Per què ha plegat Trapero?
11: Bueno, a veure, ahir vaig intentar explicar a la roda de premsa, sense poder exercir de portaveu del director general de la policia, major del cos, el José Luis Trapero, pues, què havia pogut passar aquests dies perquè ell prengués aquesta decisió, que ell em va comunicar a finals d'agost, com que ho tenia molt decidit, i per tant, doncs, jo aquí el balanç que puc fer, i crec que és el que em toca fer, és que durant aquests 2 anys jo faig un balanç positiu tant de la seva feina com de la prefectura, del comissari Esquius, que com bé sap, doncs es jubilava i de manera natural havíem de fer el relleu, per, en aquest cas per la nova comissaria en cap, la comissaria Sílvia Catà. Jo crec que hem posat l'organització de Mossos d'Esquadra en un bon moment. El president, des del minut zero, va expressar amb el seu primer acte institucional el principi de confiança en el cos, que això era important, dotar-lo dels mitjans necessaris per poder treballar millor els reptes que tenim des del punt de vista de la multireincidència, de totes les activitats vinculades amb el crim organitzat, armes blanques, armes de foc, el que ja saben. Això s'ha fet i crec que s'ha fet bé. Ara que ens queda la feina de les percepcions, treballar en la línia adequada, i per tant doncs és una decisió que el director Trapero ha pres. Jo, si em pregunten, han tingut desavinences, no? Els hi ha passat alguna cosa? Jo no tinc la sensació que ens hagi passat res. Hem estat treballant molt bé.
10: Més que preguntar-li això, conseller, sí que volia preguntar-li, perquè han sortit diferents articles, no?, assenyalant desavinences. Però, clar, els equips sempre hi ha, entenc, doncs, criteris diferents. No sé si en aquest sentit li sorprèn també que hi hagi tant de focus a insistir en que vostès, doncs, podien haver tingut alguna desavinença o un criteri diferent a l'hora d'aplicar segons quines polítiques.
11: Jo crec que, per part meva, a mi ningú m'ha escoltat mai dir res dolent del director general de la policia, mai. I mai no he fet comentaris amb ningú perquè no he tingut aquesta sensació ni tampoc ho faria mai. Per tant, jo crec que això pues, a vegades també s'alimenta, no? En certa forma, algú plegues perquè té discrepances, perquè tenen desavinences, òbviament, en tot no podem coincidir, que és el que ahir vaig explicar a la roda de premsa i també, doncs, és allò de dir, si dius que en tot no pots coincidir, és que tens desavinences, no? Sembla una mica que el titular ja està fet. Jo crec que aprofundir en això és algo que tampoc no aporta gaire. Jo crec que sincerament, i per això insisteixo en la meva posició, és jo m'haig de quedar amb lo bo d'aquesta etapa, que és molt. El comissari és qui us ha deixat un gestor molt alt, perquè és una persona conciliadora, que s'ha pogut cohesionar l'organització. Això és molt important en un cos que ha patit, malauradament, al llarg dels darrers anys, moments de molta dificultat. El director Trapero ha fet molt bona feina, la continuarà fent, perquè és un excel·lent professional, i la continuarà fent. I jo crec que amb això ens hem de quedar. Òbviament, doncs, tensions en la presa de decisions a vegades, n'hi ha, sí, en tots els equips, però tensions que són raonables. Si no existissin, també no seria normal, no? I, òbviament, doncs, ja sap vostè perfectament que en l'àmbit d'interior quines són les problemàtiques que habitualment tensionen, no?, i que ens porten a haver de comparèixer al Parlament. Pues, qüestions d'ordre públic, proporcionalitat, quan ens ho hem trobat, el tema de les mosses a les assemblees de mestres ens ho hem trobat, però en tot moment, doncs jo crec que aquí s'ha enfocat de la manera adequada i en tot moment doncs, jo he fet una defensa de la feina que s'ha fet i, òbviament, també autocrítica d'aquelles coses que crec que es poden millorar. I jo crec que estàvem amb això.
10: Però hi ha hagut alguna actuació, consellera, del cos que hagi contribuït o hagi facilitat també aquesta dimissió? Parlava vostè d'aquesta infiltració policial, per exemple, a l'Assemblea.
11: És que són, com que ens posem en el terreny de valorar si... És com allò, no? Com tu en una relació de parella es trenca, no? I comences a dir què ha provocat el trencament. A veure, i fas la llista perquè tothom... Pues bueno, pues, és l'explicació de dir, escolta, pues, què ha pogut passar? Pues bueno, ens hem tensionat en segons quins moments, sí. Òbviament, pues un conseller té una visió, en aquest cas, després de 2 anys, que pues, et fa dir, pues, mira, jo considero que això s'ha de fer d'aquesta forma, és normal, és que és lògic, és que si no, no seria, que seria no? Un conseller, doncs, això és normal. Per tant, entrar en les qüestions internes de què ha provocat la dimissió del Trapero, del director Trapero, jo no, és que és esgotador també mentalment, perquè és entrar en el que seria amb el dit, un safareig, que jo no vull entrar. Són especulacions que no vull entrar. I a mi, quan toques fer una valoració de la seva feina al capdavant de la Direcció General de la Policia, per mi ha estat bona, la relació per mi ha estat la correcta, l'adequada. Jo m'atreviria a dir que si hagués de posar-li nota aquesta relació és alta, és a dir, nosaltres hem treballat bé. Comissari Esquius, malgrat que a vegades queda eclipsat, no?, per la figura més mediàtica també que ha tingut Trapero al llarg dels anys per moltes raons, ha fet una gran feina. Sí. Ahir el dia important era això, és a dir, poder explicar un relleu natural al capdavant de la prefectura. Comissari Esquius es jubila, entra la primera comissària a comandar el cos, una dona que no se l'ha triat per ser dona, ni acaba d'aparèixer a Mossos d'Esquadra. És una dona amb una trajectòria reconeguda, sí, amb un model policial que jo comparteixo, de proximitat, de treballar de manera col·laborativa amb el món local, de centrar-nos en les prioritats i també amb un cert optimisme que es necessita en un departament tan dur com aquest, és a dir, enfrontar els problemes amb optimisme, que no vol dir de manera naïf. Quan estem aquí i, òbviament, doncs, a mi em queda acceptar la decisió, ja ho vaig dir ahir, jo volia que continués el director Trapero, jo ho vaig dir ahir, i per tant, el que no entrarem és ni, jo no entraré ni en converses privades, ni a qüestions d'aquest tipus, però crec que és un flac favor que faria tant a la meva posició com a consellera i a la pròpia del director.
10: Volia preguntar-li per Ferran López. L'última destinació de Ferran López havia sigut a la delegació de Madrid. Ja va dirigir també els Mossos durant l'aplicació del 155. No sé si també vostè considera que aquest nom pot facilitar també més bones relacions amb la policia espanyola, la Guàrdia Civil.
11: No ha estat el detonant del nomenament. Jo crec que en aquest cas els factors que han fet que apostem tant el president com jo pel Ferran López, pel comissari Ferran López, tenen a veure amb la seva trajectòria dintre del cos de Mossos d'Esquadra, la seva capacitat d'entesa, de conciliació, de bon treball, de bona feina, al igual que el major Trapero. I aquí vull que quedi clar, és a dir, dos grans policies i persones amb unes habilitats i moments difícils que ha viscut el cos, ells han estat a l'altura. Crec que a Catalunya encara no li ha agraït prou al comissari Ferran López que assumís la direcció del cos en el moment del 155, perquè nosaltres vam mantenir un comissari del cos de Mossos d'Esquadra al capdavant de la direcció del cos. No se li ha agraït prou, però això no és el que determina que s'hagi fet l'aposta. Nosaltres considerem que pot fer una molt bona feina, és una persona conciliadora, que pot entomar i donar continuïtat, posant-li també la seva empremta pròpia al que ja estem fent ara, amb els grans reptes que tenim, els grans desafiaments, i té bona relació, òbviament, amb la judicatura, té bona relació amb les forces i cossos de l'Estat, i això, doncs, també la tenia el major Trapero. O sigui, jo aquí no vull fer aquest tipus d'associacions, és a dir, hem buscat una persona que creiem que pot estar a l'altura dels reptes que tenim com a organització, que té un tarannà conciliador, dialogant, que pot fer donar continuïtat amb empremta pròpia a la feina que tenim projectada per aquests dos anys, que passa principalment, com moltes vegades hem dit, per reduir la delinqüència patrimonial, que ja tenim bons indicadors, millorar les percepcions, reforçar l'estratègia de proximitat en el territori, treballar braç a braç amb les policies locals, atendre des de aportar des de la mirada policial, des de la intel·ligència policial, des de la informació policial, aquelles banderes vermelles que hem de posar a situacions que requereixen d'una major atenció, per exemple, doncs, la violència juvenil. Em remeto als greus fets de Manresa recentment, és a dir, què hem de fer, com podem ajudar, com podem aportar per activar abans els recursos que han d'ajudar-nos a evitar situacions tan greus i tan difícils de poder encaixar des del punt de vista de les persones, de dir com pot passar això, no? Pues com ho podem fer? Són reptes que tenim i que han de centrar els esforços i les energies tant de la direcció política com de la direcció operativa, no? I en aquesta línia estem treballant amb més capacitat de prevenció, de fer més prevenció, amb les noves promocions, un segon desplegament que hem d'entomar de cara al futur i molts reptes que tirarem endavant.
10: Ja que la té aquí, consellera, com sap, ahir va ser un dia en què hi havia cinc comarques que van rebre diferents avisos de l'ES Alert de restriccions per pluges que al final no van ser tan intenses com es pensava. Vam parlar en aquest programa amb diferents experts, ens explicaven que, evidentment, efectivament, quan estem davant d'un canvi climàtic que cada vegada és més imprevisible, doncs la probabilitat, tot i ser molt alta, doncs pot fallar. Què és el que hem de fer i què és el que faran des de govern davant d'un moment en què cal prudència, però que cal també ser conscients que si no passa, doncs cal apel·lar una certa responsabilitat de la gent. No sé si en aquest sentit cal revisar algunes de les coses que van passar ahir.
11: És extremadament complexa, com bé dius, quan estàs davant de fenòmens que tenen un comportament derivat de l'activitat climàtica extrema que ens estem trobant i del canvi climàtic, com bé dius, és molt difícil que, per bones que siguin les prediccions, aquests fenòmens no puguin actuar d'una manera canviant durant el moment en què s'estan produint, que és el que ens va passar ahir. Quan nosaltres vam explicar la nova campanya d'inundacions, ja vam insistir molt en això, que i sembla que a vegades, quan dius la meteorologia no és una ciència exacta, no és com que molesta, dius, home, exacta, què vol dir que no és una ciència exacta? Doncs vol dir que encara que les prediccions siguin bones i estiguin ben calibrades i estiguin ben fetes, a vegades els fenòmens doncs, tenen un comportament diferent el que s'espera, o es produeixen una hora més tard, dues hores més tard, o es mouen amb més rapidesa de l'esperada, que és el que va passar ahir. Però, clar, les decisions tu les has de prendre sota el principi de precaució. Sempre són decisions tècniques en el comitè tècnic del CECAT, on es pren la decisió en aquestes cinc comarques amb un avís d'alt perill de 5 de 6, es prenen perquè...
12: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

0: Molt bon dia, són les 9 i un minut. Encetem l'informatiu tot fent el repàs dels titulars. Els allotjaments de la Pineu i Aran preveuen una ocupació superior al 80% pel pont de la Diada. El patronat turisme remarca que l'alt nombre de reserves permet allargar els bons resultats de l'agost. El rescat dels Minairons busca nous participants per a les funcions de Nadal. L'espectacle de teatre comunitari de la Seu d'Urgell farà audicions els dies 13 i 14 de setembre i tornarà als escenaris el 19, 20, 26 i 27 de desembre en el marc del Mont Màgic de les Muntanyes. Jordi Pau Caballero presenta a la Seu l'audiovisual Nordic Walking Dreams, una aventura d'Empúries a Fisterra. El guia de muntanya Cerdà, referent d'aquest esport a Catalunya, explicarà el documental que recorda la gesta que va dur a terme l'any 2008 fent marxa nòrdica de Catalunya a Galícia. L'acte, el 17 de setembre, forma part del cicle Ateneu Muntanya. Anna Bonet i Laura Pinto presenten a l'Alt Urgell el conte S'ha apagat el foc. El llibre, ambientat a la prehistòria, inclou una versió en llengua de signes catalana. Aquest diumenge es donarà a conèixer dins el Festimariu, després d'haver estat present a la Fira del Llibre del Pirineu. L'Alt Urgell acollirà dues formacions per fomentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria. Els cursos promoguts per la Diputació de Lleida es faran a Sorribes i Organyà durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Puigcerdà preveu que les barques de l'Estany puguin navegar tot l'any després de recuperar-les aquest estiu amb èxit. L'Ajuntament ja prepara una nova licitació conjunta amb el bar del Parc Schierberg. Andorra enceta el curs escolar amb prop de 11.000 alumnes. La majoria, 4.334, formen part del sistema educatiu andorrà, mentre que la resta reparteixen entre els sistemes francès i espanyol. El govern avança la implantació d'un ús responsable i raonable de la tecnologia. JARC reclama a Agricultura que avanci la bestreta de la PAC aprofitant la flexibilització per part de la Unió Europea. El sindicat agrari ha recordat que la Comissió Europea permet ara als estats abonar el 75% dels ajuts directes abans del 16 d'octubre. L'organització ho veu necessari per garantir la viabilitat de les explotacions catalanes en un moment d'augment de costos. Els olis i vins de l'Empordà, protagonistes del mercat d'olis i vins a Martinet de Cerdanya. El govern d'Andorra rep Mònica Doria i Nayara Linyan com a reconeixement a les seves fites esportives internacionals. La palista del Cadí Canoe Kayak va aconseguir una medalla de plata en cano slalom al Mundial d'Oklahoma, mentre que la taekwondista andorrana es va penjar un bronze als Jocs del Mediterrani.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: L'ocupació turística als allotjaments Sender al Pirineu i Aran serà superior al 80% pel pont de la Diada, segons les estimacions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. En concret, les xifres seran més altes de divendres a diumenge, quan les cases de turisme rural i bungalows assoliran un 80% de places cobertes. Pel que fa als hotels, les reserves a la zona del Pirineu arribaran al 90%. Al seu torn, l'acampada tindrà uns registres inferiors i preveu comptar amb un 30% d'ocupació. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha explicat que el bon nivell de reserves permet allargar els bons resultats assolits durant el mes d'agost. L'escoltem a continuació.
1: Bones previsions per aquest pont de la Diada a la demarcació de Lleida, tant al Pirineu com a la Plana. S'espera una ocupació mitjana, sobretot les nits de divendres i dissabte, al voltant del 80%.
0: Així mateix, Serrano manifesta que també demostren l'atractiu de la nostra destinació i de la importància del turisme per l'economia de la demarcació.
1: Això refrenda una mica més el bon estiu que hem tingut, la línia que se va creixent el turisme a la nostra demarcació, sobretot a la Plana, i demostra una vegada més que el turisme cada vegada té una importància més important a la indústria i a l'economia lleidatana.
0: A més de les reserves d'allotjament, Serrano també ha destacat el volum elevat de reserves que registren les empreses de turisme actiu que es troben a la recta final de la temporada, que acabarà a mitjans d'octubre. El projecte El rescat dels mineirons ja prepara una nova edició a la Seu d'Urgell i ha obert la convocatòria per incorporar participants al muntatge. Les audicions es duran a terme el 13 i 14 de setembre a la tarda amb l'objectiu de configurar el repartiment i les diferents tasques de participació en l'espectacle. L'organització a càrrec de l'Escola Teatre de la Seu assenyala que les proves que es faran, obertes a totes les edats, no tindran el format d'un càsting convencional. La intenció és conèixer els voluntaris que s'hi presentin i trobar l'espai en què tothom pugui participar-hi segons les seves característiques i possibilitats. Per prendre part en l'obra no s'exigeix experiència prèvia en l'àmbit teatral. Ens explica en aquest cas Cristina Pericas, membre de l'organització.
2: Exacte, ja sabem que estem amb màniga curta i amb sandàlies i que parlar de cop del fred i del Nadal doncs ens queda molt lluny. Però és veritat doncs que el rescat dels mineirons, el seu una obra comunitària amb tanta participació, que normalment estem al voltant de 150 persones darrere i davant de l'escenari, doncs per dur a terme tota aquesta organització comencem a fer crida ara, no? Al setembre, de que comencem, de que ja hem obert les audicions i que, de que ens podem començar a apuntar a veure qui està interessat.
0: Danae Playan, també de l'organització del Rescat, explica que l'audició és un moment de trobada.
3: Nosaltres, bueno, comencem a assajar ara ja a l'octubre. Són molts assajos, són molta gent i pues, volem fer una crida perquè la gent s'inscrigui i vingui amb nosaltres i audicioni. Audicioni és un càsting, però ben bé no és un càsting. És més veure'ns les cares, jugar una mica i veure on estem còmodes per fer el repartiment d'aquest espectacle.
0: Les persones interessades a col·laborar en l'edició poden inscriure's emplenant un formulari disponible a internet. Les funcions de la nova edició del rescat dels mineirons tindran lloc el 19, 20, 26 i 27 de desembre, coincidint amb la programació nadalenca de la Seu d'Urgell. L'espectacle comunitari El rescat dels mineirons parteix del conte El tio de la freita, d'Albert Galindo, adaptat al teatre per Agustí Franc. La història té com a protagonistes Lot i l'Urgell, que han d'emprendre la recerca dels mineirons després que el Peirot els hagi segrestat. Aquests petits éssers formen part de la mitologia tradicional pirinenca i són l'element central de l'argument. El muntatge, en què hi participen més de 150 persones, combina diferents disciplines escèniques, entre les quals hi ha teatre, titelles, màscares, música, cant coral, ombres i dansa. L'Ateneu a l'Urgell enceta una nova cita del cicle Ateneu Muntanya i ho farà amb la presentació de l'audiovisual Nordic Walking Dreams, una aventura d'Empúries a Fisterra, que recorda la gesta que va dur a terme l'any 2008 el guia de muntanya cerdà Jordi Pau Caballero, un dels principals experts catalans en marxa nòrdica. L'acte tindrà lloc dijous vinent, dia 17 de setembre, a les 8 del vespre, i Caballero també presentarà el seu llibre Modern Nordic Walking, ejercicio físico al aire libre para todos. Jordi Pau Caballero, nascut a Londres, Anglaterra, Anglaterra l'any 1960, és un guia de muntanya resident a Cerdanya, practicant de marxa nòrdica i plusmarquista mundial en rutes de diversos dies. Ara fa 18 anys, Jordi Pau Caballero va emprendre la que ha estat la seva marxa més famosa. Va recórrer 1.461 quilòmetres des d'Empúries a Catalunya fins a Fisterra, Galícia, en 57 dies. I gràcies a aquella pionera travessa en solitari, va batre els rècords mundials de marxa nòrdica a través de la península Ibèrica i d'Espanya, com també el rècord a peu de Catalunya-Galícia. Fins avui, cap marxador nòrdic ha arribat tan lluny. Jordi Pau Caballero ha explicat que amb la tècnica de marxa nòrdica actualment ha après a beure entre 3 i 4,5 litres de líquid al dia per a hidratar el cos.

0: Aquests dies, les autores han programat dues presentacions a l'Alt Urgell. El cap de setmana passat ja el van donar a conèixer a la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà. I el cap de setmana vinent prendran part al Festimariu, el Festival d'Arts i Cultura d'Estamariu, que arriba a la quarta edició. En un dels últims actes programats, diumenge 13 a la tarda, a 4:45, Anna Bonet oferirà un contacontes adreçat a les famílies i basat en els llibres de la col·lecció Passats Diversos, de Pagès Editors. Aquesta sèrie de llibres proposa un viatge arqueològic per descobrir el passat amb una mirada crítica, inclusiva i diversa. La Diputació de Lleida, a través de l'Oficina de Repte Demogràfic, ha obert les inscripcions a un programa pilot de formació orientat a reduir les desigualtats territorials i de gènere, fomentar la igualtat d'oportunitats i l'empoderament femení, i contribuir així a l'arrelament al territori mitjançant la millora de l'ocupabilitat i el foment de l'emprenedoria. La iniciativa inclou un total de 8 cursos de 3 temàtiques diferents que es distribuiran entre 8 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. En el cas de l'Alt Urgell, s'han programat dues formacions que es desenvoluparan a la Vansa i Fórnols i a Organyà. La primera proposta és el curs Cures i Atenció a les Persones, amb una durada de 50 hores. Les sessions formatives proporcionaran coneixements i eines pràctiques per a l'atenció i la cura de persones amb necessitats de suport, així com estratègies d'autocura per a les persones cuidadores. Les classes es faran a l'Ajuntament de la Vansa i Fórnols a Sorribes els dimarts i dijous de 9 a 1, del 29 de setembre al 5 de novembre. Per a més informació i inscripcions, es pot escriure un correu a djimenez@societatempresa.com o bé trucar al telèfon 655 50 94 21. La segona formació porta per títol Emprenedoria per transformar idees en projectes de vida i iniciatives professionals i té una durada de 40 hores. El curs està orientat a convertir una idea, una afició o un projecte personal en una iniciativa professional viable i sostenible. Aquesta formació es farà a l'Ajuntament d'Organyà els dimarts i dijous de 9:45 a 14:45, de l'1 d'octubre al 3 de novembre. Per a més informació i inscripcions, es pot escriure al correu jlrios@grupomindjobs.com o bé trucar al telèfon 645 27 18 08. Les barques han tornat aquest estiu a l'estany de Puigcerdà. Després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament ja mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que ha de permetre, per primera vegada, navegar-hi també a l'hivern, si les condicions climatològiques ho permeten amb seguretat. Es tracta d'un dels reclams turístics més coneguts de la capital cerdana, que atrau tant públic francès com visitants de la resta de Catalunya i especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ha tornat a funcionar de dilluns a diumenge, d'11 a 2 i de 4 a 8 del vespre a càrrec de l'empresa cerdana Cercle d'Aventura. Hi ha un preu de 5 euros la mitja hora, 2 euros per als menors de 6 anys, almenys fins a mitjans de setembre. El primer concurs havia quedat desert perquè les empreses candidates no van completar correctament la documentació i el consistori va haver de repetir el procés. L'adjudicació actual, però, és provisional, ja que el contracte del bar del Parc Schierbeck, al costat del llac, també vens aquest mes de setembre i el consistori vol licitar conjuntament amb dos serveis perquè una mateixa empresa els gestioni. La primera tinenta d'alcalde, Mercè Carbó, defineix l'estany com l'emblema de Puigcerdà i explica a la CNE que dinamitzar-lo és un objectiu prioritari de l'Ajuntament de Puigcerdà. L'escoltem a continuació.
1: Estem molt contents perquè realment és un servei que o sigui, és una marca de Puigcerdà, és l'emblema, les barques del llac, i no, ens interessava moltíssim i a més ens feia moltíssima il·lusió que tornessin a estar les barques en funcionament. Llavors hem tingut sort al Cercle d'Aventura.
0: Òscar Nicolau, treballador del Cercle d'Aventura, assenyala que als matins rep sobretot públic francès, mentre que durant la resta del dia hi ha molta gent de Barcelona, especialment de Sant Cugat del Vallès.
2: La veritat és que els matins tenim molta gent francesa, tenim molts francesos que ens venen i una mica de tot, gent d'aquí, de Barcelona, sobretot de Sant Cugat, que aquí els agrada molt venir. Sí, jo et diria que el 50% és gent de Sant Cugat.
0: Miquel Molina, que ha visitat l'estany amb la seva filla Chloe des de Premià de Mar, valora l'experiència com una bona estona en família en un dia que el bon temps va acompanyar el passeig.
2: El tema de les barques l'hem pogut recuperar, però bueno, el tema...
3: Pues la primera vegada que venim i la veritat que ha sigut superbé. El temps, a més, ens ha acompanyat molt amb aquest fresquet. Hem pogut veure els animals de primer.

0: primera mà i ho ha sigut una bona estona en família i molt divertit.
1: L'estany d'origen medieval es va construir al segle XIII com a reserva d'aigua i es va anar convertint en espai d'oci a partir de finals del segle XIX, amb un paper clau del Parc Schierbeck, impulsat pel llegat del filàntrop danès George Schierbeck. Andorra ha començat el seu curs escolar aquest dimecres, dia 9 de setembre, el dia després de la Diada de Meritxell. El govern andorrà ha comunicat que enguany el Principat compta amb 10.940 alumnes, la majoria dels quals, 4.334, corresponen al sistema educatiu andorrà. La resta reparteixen entre els 3.161 que estan inscrits al sistema espanyol i gairebé, amb la mateixa quantitat, 3.149 al sistema francès. De la seva part, l'escola britànica existent al país enceta les classes amb 296 alumnes. Segons l'executiu, les xifres provisionals d'aquest inici del curs reflecteixen una estructura educativa estable i equilibrada, amb una presència consolidada dels tres sistemes educatius que conviuen al país. El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha destacat que aquest curs dona continuïtat a actuacions estratègiques per continuar millorant la qualitat educativa i adaptar el sistema educatiu als reptes pedagògics, tecnològics, socials i ambientals de la societat actual. Sobre les novetats d'aquest curs, el Ministeri ha explicat que continuarà desplegant el Pla Integral per al Bon Ús de la Tecnologia en l'àmbit educatiu, amb l'objectiu de promoure un ús responsable, equilibrat i pedagògicament adequat de les eines digitals. El pla situa la tecnologia al servei dels aprenentatges i del benestar de l'alumnat, vetllant perquè la seva incorporació als centres educatius respongui sempre a criteris educatius i de desenvolupament saludable. Entre les actuacions previstes destaca la implantació progressiva dels Chromebooks a la segona ensenyança, el desplegament dels plans digitals de centre i diferents accions per analitzar l'impacte de la tecnologia en l'educació. I també l'apartat de Pirineu. Joves agricultors i ramaders de Catalunya, la JARC, reclama al Departament d'Agricultura que aprofiti al màxim les mesures de flexibilització aprovades per la Comissió Europea per avançar el pagament dels ajuts de la Política Agrària Comuna, la PAC. I és que la Unió Europea ha autoritzat que els estats membres puguin abonar fins al 75% dels ajuts directes de la PAC abans del 16 d'octubre. Unes mesures excepcionals destinades a reforçar la situació financera dels agricultors i ramaders davant les dificultats que continua afrontant el sector. Davant aquesta possibilitat, JARC considera que la Generalitat ha de fer tots els esforços necessaris perquè els agricultors i ramaders catalans puguin rebre les bestretes en el primer moment de la normativa que ho permeti. L'organització recorda que la PAC mobilitza anualment prop de 270 milions d'euros a Catalunya, uns recursos que veuen fonamentals per afrontar despeses creixents, com els carburants, els fertilitzants, l'alimentació animal, les nòmines o els compromisos financers de les explotacions. La necessitat d'aquesta liquiditat és especialment important, remarquen, en un context de volatilitat dels mercats agraris i d'uns costos de producció que continuen condicionant la rendibilitat de les explotacions. Segons dades d'Eurostat, després de les fortes tensions dels anys 2021 i 2022, els preus dels fertilitzants van tornar a augmentar durant el 2025, registrant un increment mitjà del 8% a la Unió Europea en el quart trimestre de l'any respecte al mateix període de l'any 2024.

0: Martinet celebrarà dissabte vinent, dia 12 de setembre, una nova edició del Mercat d'Olis i Vins. L'esdeveniment anual s'ubicarà a l'aparcament del costat de l'Ajuntament i es podrà visitar durant el matí. En total hi haurà una dotzena de parades. Els comerciants oferiran oli de la passada collita de les varietats d'oliva arbequina, argudell, verdiell, negral i picual, a l'espera de com serà la collita d'aquesta tardor, que estarà marcada per la manca de pluges i les altes temperatures. Com a novetat, s'oferirà producte de la Fundació Terra i Ànima, que es dedica a recuperar oliveres centenàries a l'Empordà de la varietat argudell. Pel que val als vins, al mercat vendran de les denominacions d'origen Empordà i Costers del Segre, ja que d'altres celles de la Cerdanya i de Calonge encara no han acabat la verema. El mercat d'olis i vins de Martinet, que coincideix amb el pont de la Diada, es completarà amb la venda d'olis i olives grans i farcides, formatges del Moianès, juntament amb les parades de roba, espardenyes i fusta.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: I pel que fa a l'apartat d'agenda, entre d'altres destaquem els tallers de competències digitals que ofereix el Punt Òmnia de la Seu d'Urgell. Sessions sobre identificació digital, ciberseguretat, iniciació, eines d'intel·ligència artificial. Les inscripcions a partir del 14 de setembre. També donem a conèixer les activitats paral·leles a la Seu d'Urgell amb motiu de la celebració de les finals de la Copa del Món de Canó Slalom. Ahir dimecres es va inaugurar aquesta proposta, aquest esdeveniment esportiu, una cerimònia d'inauguració a la plaça dels Oms. Ja dijous i divendres, 10 i 11 de setembre, avui i demà, a partir de les 8, a Cinemes Guiu, a l'Avinguda Sobre 55, cicle Outdoor Stories, projecció de 3 documentals internacionals relacionats amb la natura, l'aventura i els esports outdoor. Les sessions seran d'entrada lliure. Divendres 11 de setembre, a les del matí, a la plaça Catalunya, ballada de sardanes. De l'11 al 13 de setembre, des de demà i fins al diumenge, al carrer de Lluís de Sabater, mercat d'artesania i food trucks, amb propostes gastronòmiques i artesanes. Una Copa del Món de Canó Slalom i Kayak Cross que acollirà el Parc Olímpic del Segre del 10 al 13 de setembre. També del 10 al 13 de setembre, Festa Major de Tuixén. Destaquem avui la inauguració, a partir de les 7, de l'exposició Brunzits i Anels, de Pablo Volumar, Iris Hum i León Vinetru. Serà a la sala La Cuina de la Seu d'Urgell, al complex Les Monges. Aquesta mostra restarà exposada fins al 10 d'octubre. També aquest dijous, dia 10, a partir de les 8, taller de reparació de bicicletes a l'Ateneu a l'Urgell.

0: Més enllà també pel que fa a l'agenda, destaquem demà divendres a la Seu la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. Divendres a partir de les 9:30, presentació i lectura del manifest oficial d'Òmnium Cultural a la plaça de Sant Josep de Calassanç. A 4:45 de 10, a les 9:40, recital de poesia a càrrec de l'escriptor i poeta Joan Graell. A les 10, ballada de sardanes, interpretada per la Copla Ciutat de Manresa, una proposta que organitza l'Ajuntament de la Seu amb la col·laboració directa d'Òmnium Cultural i l'Associació Amics de la Sardana. I un altre destacat aquest cap de setmana al Festimariu, de l'11 al 13 de setembre a Estamariu. En aquest cas, amb una trentena de propostes per tots els públics. La informació de nou a la nostra web, a l'apartat d'Agenda, www.radioseu.cat/agenda. I també en aquest cas el cap de setmana, dissabte, dia 12, a les 7 del vespre, entrega del 27è Premi Estel a les Falles d'Alà. Serà la Torre Solsona de Castellciutat. Tota la informació de l'agenda a www.radioseu.cat/agenda.
1: Els esports d'aquí.
0: El cap de govern Xavier Espot, el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, acompanyat de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha rebut aquest dimecres la palista Mònica Dòria per la seva medalla de plata en el canoe slalom C1 al Mundial d'Oklahoma. Seguidament, Espot també ha fet un reconeixement a l'esportista Nayara Linyan per la seva medalla bronze en la categoria de 49 quilos de taekwondo als Jocs del Mediterrani. Durant la recepció, el cap de govern ha felicitat les atletes pels èxits assolits, que ha dit que són motiu d'orgull per al govern i al país. Per la seva banda, la ministra Bonell ha reiterat el compromís de l'executiu amb l'esport d'alt rendiment i ha posat un especial èmfasi en la voluntat del Ministeri de potenciar l'esport femení.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: El cel romandrà serè o transitoriament poc ennuvolat per la presència d'alguns núvols alts. A la tarda hi haurà algun núvol d'evolució a punts del Pirineu Oriental, al massís del Port i al nord del litoral i prelitoral, en aquest cas central. No s'espera precipitació. La temperatura serà entre moderadament i acusadament més baixa, mentre que la màxima serà semblant o lleugerament més alta. La visibilitat serà excel·lent, excepte en alguna fondalada de la meitat est, on hi podran haver alguns bancs de boira o boirina durant aquestes primeres hores del matí.

0: Repassem a continuació el mapa d'estacions automàtiques. Temperatures força fresques a aquesta hora. Al llarg i ample del Pirineu, la temperatura a l'estació de Ballestàs de tot just 9,8 graus, 10,1 a Organyà, 10,4 a Oliana, 11,5 a Tremp, 11,6 a la Pobla de Segur, tot just 4,5 graus a aquesta hora al Pont de Suert, 7,9 a Sort o 7,8 a Viella. Temperatures ja força fresques també. Lògicament, als cims del Pirineu, la temperatura en aquesta hora es pot és de tot just 7 graus a 2.500 metres. 7,8 a Viella, concretament a l'heliport de Viella. 5 graus a Sasseua, 2.200 metres. La mateixa temperatura a Lac Redona, 2.200 metres. La temperatura més fresca a aquesta hora a la Bonaigua, a 2.200 metres, tot just 2,5 graus. Informació, la del temps, que ampliarem a partir de les 11 amb la connexió amb el meteoròleg Néstor Gómez. Són tot just 2:15 de 10, les 9:29. Fins aquí el primer informatiu del dia. Tota la informació, com sempre, a la nostra pàgina web, que és la vostra, radioseu.cat, també a les xarxes socials, als perfils de Ràdio Seu a X, Facebook i Instagram.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
2: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
3: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
2: Ah, sí?
3: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
2: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
3: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Molt bon dia, són les 11 del matí. La Seu d'Urgell commemorarà un any més la Diada Nacional de Catalunya amb un conjunt d'activitats culturals i institucionals programades per l'11 de setembre mateix, que enguany s'escau en divendres. El programa combina la reivindicació de la llengua i la cultura catalanes amb la tradició de la música de cobla i la dansa popular. La jornada començarà a 9:45 del matí a la plaça de Sant Josep de Calassanç amb la presentació i la lectura del manifest oficial d'Òmnium Cultural. Tot seguit, a 9:45 tindrà lloc un recital de poesia a càrrec de l'escriptor i poeta Joan Graell i Piqué. Per acabar, a partir de les 10 del matí, hi haurà una ballada de sardanes interpretada per la cobla Ciutat de Manresa. El programa relacionat amb la Diada també inclou una de les últimes audicions de sardanes d'aquesta temporada d'estiu, que tindrà lloc al cap de pocs dies, diumenge 13 de setembre, a les 5 de la tarda, a la plaça del Pati Palau. En aquesta ocasió serà a càrrec de la cobla jovenívola d'Agramunt. Aquests actes estan organitzats per l'Ajuntament de la Seu amb la col·laboració directa d'Òmnium Cultural i de l'Associació Amics de la Sardana de la Seu. L'ocupació turística als allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran serà superior al 80% pel pont de la Diada, segons les estimacions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. En concret, les xifres seran més altes de divendres a diumenge, quan les cases de turisme rural i bungalows assoliran un 80% de places cobertes. Pel que fa als hotels, les reserves a la zona del Pirineu arribaran al 90%. Al seu torn, l'acampada tindrà uns registres inferiors i preveu comptar amb un 30% d'ocupació. L'Ateneu a l'Urgell enceta una nova cita del seu cicle Ateneu Muntanya i ho farà amb la presentació de l'audiovisual Nordic Walking Dreams, una aventura d'Empúries a Fisterra, que recorda la gesta que du a terme l'any 2008 el guia de muntanya cerdà Jordi Pau Caballero, un dels principals experts catalans en marxa nòrdica. L'acte tindrà lloc dijous vinent, dia 17 de setembre, a les 8 del vespre, i Caballero també presentarà el seu llibre Modern Nordic Walking, ejercicio físico a l'aire libre para todos. La Diputació de Lleida, a través de l'Oficina de Repte Demogràfic, ha obert les inscripcions a un programa pilot de formació orientat a reduir les desigualtats territorials i de gènere, fomentar la igualtat d'oportunitats i l'empoderament femení, i contribuir així a l'arrelament al territori mitjançant la millora de l'ocupabilitat i el foment de l'emprenedoria. La iniciativa inclou un total de 8 cursos de 3 temàtiques diferents, que es distribuiran entre 8 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. En el cas de l'Alt Urgell, s'han programat 2 formacions que es desenvoluparan a la Vansa i Fórnols i a Organyà. La gestora patrimonial Anna Bonet i l'arqueòloga i educadora Laura Pinto presenten aquest setembre el llibre S'ha apagat el foc, un conte infantil ambientat a la prehistòria i que, com a novetat en aquest gènere, també està disponible en llengua de signes catalana mitjançant una guia didàctica que ha permès crear noves terminologies per a conceptes i mots relacionats amb la prehistòria que fins ara no tenien una adaptació en aquesta llengua. Aquests dies els autores han programat 2 presentacions a l'Alt Urgell. El cap de setmana passat ja el van donar a conèixer a la Fira del Llibre del Pirineu, a Organyà, i el cap de setmana vinent prendran part al Festimariu, el Festival d'Arts i Cultura d'Estamariu, que arriba a la 4ª edició. En un dels últims actes programats, diumenge 13 a la tarda, a 4:45, Anna Bonet oferirà un contacontes adreçat a les famílies i basat en els llibres de la col·lecció Passats Diversos, de Pagès Editors. Cabo acollirà el pròxim dissabte, dia 3 d'octubre, la segona caminada per la salut mental, una activitat organitzada amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental i amb la participació de diversos serveis i entitats de la xarxa sanitària, social i municipal del territori, entre els quals hi ha l'Àrea Bàsica de Salut de la Seu d'Urgell i l'Àrea Bàsica de Salut de l'Urgell Sud. La iniciativa té com a objectiu donar visibilitat a la salut mental, promoure hàbits de vida saludables, afavorir la participació comunitària i abordar els estigmes associats als problemes de salut mental. Les barques han tornat aquest estiu a l'estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament ja mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que ha de permetre per primera vegada navegar-hi també a l'hivern si les condicions climatològiques ho permeten amb seguretat. Es tracta d'un dels reclams turístics més coneguts de la capital cerdana, que atrau tant públic francès com visitants de la resta de Catalunya i especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ha tornat a funcionar de dilluns a diumenge, d'11 a 2 i de 4 a 8 del vespre, a càrrec de l'empresa cerdana Cercle d'Aventura. Hi ha un preu de 5 euros la mitja hora, 2 euros per als menors de 6 anys, almenys fins a mitjans de setembre. El primer concurs havia quedat desert perquè les empreses candidates no van completar correctament la documentació i el consistori va haver de repetir el procés. L'adjudicació actual, però, és provisional, ja que el contracte del bar del Parc Schielberg, al costat del llac, també vens aquest mes de setembre, i el consistori vol licitar conjuntament amb dos serveis perquè una mateixa empresa els gestioni.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: A continuació, com cada dia, avui a les 11:06 minuts, donem pas a la previsió del temps de la mà del meteoròleg Néstor Gómez.
2: Bon dia. Després de les precipitacions, en molts casos fallides aquí a casa nostra, perquè de precipitacions ahir van haver-hi poques, avui ja hem tingut una baixada important de les temperatures. D'ahir destaquem, per exemple, els 10 litres per metre quadrat registrats a Organyà, com a xifra de les més importants, o Alinyà, també de les més importants de la comarca. A la resta, poca precipitació, si bé cap a Salòria, si bé cap a l'àrea del Berguedà, alguns punts del Solsonès, les pluges van superar els 20 litres per metre quadrat. Tot això amb aquesta ombra pluviomètrica que fa que plogui a les muntanyes que ens envolten, però que, en canvi, aquí a tocar del Segre, la precipitació sigui minsa o pràcticament nul·la. Però el que ens ha dut aquesta entrada de vent de nord, a banda de les precipitacions d'ahir, el que ens ha dut és aquesta refrescada tan important que ja hem notat. Sobretot, ahir ho notaven amb les màximes. Fa dos dies a la Seu arribàvem a la xifra dels 35. Ahir, la més alta al voltant dels 22 graus, és a dir, un descens clar en 24 hores de 13 graus. I avui ho hem notat amb unes mínimes que clarament han baixat dels 10 graus a bona part de la comarca i que fins i tot a la veïna comarca de la Cerdanya, Ades, han tingut la primera temperatura negativa de la temporada. Unes temperatures que han baixat a un grau sota zero, o gairebé un grau sota zero, i com dèiem, no és estrany que aquestes temperatures es donin al mes de setembre. El que sí que és estrany és aquesta caiguda tan sobtada d'un dia per l'altre. I pel que fa a l'estat del cel, avui temps estable durant tot el dia. De fet, aquesta estabilitat no només avui, sinó que ens ha d'acompanyar durant pràcticament la totalitat de la setmana. També demà, dia de la Diada Nacional de Catalunya, el temps serà esplèndid, això sí, sense precipitacions durant tot el que resta de setmana, però demà ens haurem de tornar a abrigar, perquè si avui les màximes encara poden arribar a la xifra dels 24-25 graus aquí a la Seu, demà a primera hora del matí i sobretot de cara al vespre, l'ambient fresc o fred s'imposarà arreu. I en canvi al migdia serà ben agradable ser a les hores centrals del dia a ple sol, on les temperatures rondaran la xifra dels 25 o 26 graus. Unes temperatures que al llarg dels propers dies aniran pujant una miqueta, però en cap cas tendiran a disparar-se.
0: Les 11 i 9 minuts, fins aquí l'informatiu en aquesta franja horària, també la previsió del temps, més informació a partir de les 12.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia. Les arqueòlogues i educadores Anna Bonet i Laura Pinto presenten aquest setembre el llibre S'ha apagat el foc, un conte infantil ambientat a la prehistòria i que, com a novetat en aquest gènere, també està disponible en llengua de signes catalana mitjançant una guia didàctica que ha permès crear noves terminologies per a conceptes i mots relacionats amb la prehistòria que fins ara no tenien una adaptació en aquesta llengua. En parlem avui a l'entrevista del dia amb Anna Bonet. Benvinguda, Anna.
2: Hola, bones.
1: S'ha presentat aquest cap de setmana passat en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà i aquest cap de setmana es presenta al Festimariu. En aquest cas, a Estamariu, diumenge, dia 13, a la tarda, 4:45. Explica'ns el perquè tot plegat, l'origen d'aquesta obra, d'aquest treball.
2: Doncs mira, l'origen és d'un projecte que va començar fa 5 anys a la universitat, on treballàvem els jaciments del món rural amb escoles del món rural. El projecte es va acabar perquè a vegades el tema de finançament al món rural és una mica complicat, com molta gent sabrà, i llavors nosaltres vam dir, vale, què fem amb aquest, o sigui, amb tot aquest contingut i aquest coneixement que tenim, que es pot quedar a la universitat, però vam estar parlant de demanar una col·lecció de contes. Cada jaciment, pues, treballar diversos temes, treballar la inclusió. Vam anar a Edicions Pagès, ens van dir que sí, i llavors de seguida ens van ficar a treballar. Cada jaciment parla d'una època concreta, són jaciments doncs, de zones d'aquí, de l'Alt Pirineu i Aran i de Lleida, que treballen en una època concreta, i incluíem un personatge pues, que tenia alguna diversitat o alguna discapacitat. Però el gir de tot això el va donar quan a les jornades que vam fer aquí a la seu de Coeducació Patrimonial vam conèixer la Tània i l'Èric de Simbiosi Audiovisual, que havien treballat pel Parc Natural, i llavors, clar, amb ells vam fer bueno, com molt vincle, i els vam dir, ostres, hem de fer els contes amb llengua de signes, ells ens deien pues, de fer uns vídeos al final, però va passar una cosa, que quan li van passar a l'Èric els contes, ens va dir que no els podria explicar. Ara no sé si m'estic enrotllant molt, però
1: no.
2: Si vols, pregunta'm tu.
1: És entenedor, en tot cas. Bé, és el que explicaves, no? Una mica que tot plegat neix sí. D'aquesta suma de sinergies, de col·laboracions, i sí. Més concretament pel que fa al llibre, doncs, amb la també arqueòloga i educadora Laura Pinto. Pel que fa a l'obra, si et sembla, doncs ens centrem en el que és la sinopsis. S'ha apagat el foc, se situa en un entorn de muntanya i té com a protagonistes l'Ina i el Brun, dos infants que viuen a l'era dels neandertals i que tenen una gran responsabilitat, vigilar el foc del campament. Per tant, entenc que el conte, lògicament, vol convidar els nens a la lectura, a llegir, a imaginar, sí. Però tot plegat amb una base, amb un rigor, com pertoca a dues arqueòlogues.
2: Sí, nosaltres hem escollit jaciments que els tenim molt treballats i que estan molt ben investigats. En aquest cas és el jaciment de la Roca dels Bous, que és un jaciment neandertal que investiga el CEPAP de l'Autònoma, i per tant tot el que els nens i nenes veuran, potser amb la roba hi ha una mica de fantasia, perquè realment hi ha moltes coses que no sabem, però apareixen els fogars, on apareixen els fogars, el menjar que apareix al conte, les eines que apareixen, és tot coses que es troben als jaciments, que per això, a part del llibre de convidar a imaginar, també és un llibre que dona molta importància a la investigació científica i a la divulgació del coneixement científic i a la feina de la investigació i de fer-se preguntes. I llavors les històries són coses que et passarien al dia a dia, a tu o si fóssim infants, pues, què ens passarien al dia a dia, i llavors d'aquesta manera pues, connectem el passat amb el present i fem aquest vincle.
1: Preguntar-te com ha anat la presentació, en aquest cas a Organyà, aquesta setmana passada, cap de setmana passat, en el marc de la Fira del Llibre.
2: Doncs la veritat és que molt bé, estem molt contentes, va venir molta gent. Per nosaltres també és molt important poder fer aquesta presentació amb la Tània i l'Èric i que puguin com explicar o participar d'aquesta explicació del conte amb nosaltres. I justament en la presentació una cosa que s'explica és que quan en el moment que l'Èric ens va dir «Ostres, no puc explicar aquest conte», és perquè feien falta paraules que no estaven creades, i ell a la presentació va explicar doncs quin és el procés que va seguir ell per crear les paraules, com vam contactar amb assessores i assessors experts en llengua de signes catalana i com al final es van crear aquests signes nous del conte, però que ara estan disponibles per tots els nens i nenes que vulguin investigar arqueologia i siguin pues, persones sordes.
1: Sí, perquè són conceptes que en aquest cas s'inclouen en una guia i es donen a conèixer doncs, com que el com ja pot té més recorregut, que va més enllà del conte.
2: Sí, mira, el conte, quan l'acabes de llegir el conte en si, hi ha com diferents recursos. El primer és un codi QR que es troba al final del conte, on l'Èric explica el conte en llengua de signes catalana, teatralitzat una mica, amb les imatges del conte, i després hi ha un glossari, que és amb totes aquestes paraules arqueològiques, algunes que existeixen i algunes que són les que s'han creat. I a part d'això, com molt bé tu has dit, hi ha una guia didàctica per professorat i per famílies on doncs, nosaltres de cada imatge hem fet unes preguntes perquè les famílies ho puguin treballar a casa o el professorat ho pugui treballar a l'aula i després també amb cada llibre té un assessor o una assessora científic, hem treballat temes de continguts doncs, que són els neandertals, les cures a la prehistòria, apareix un personatge doncs, que té baixa visió en aquest primer conte, que és el Totocent, i llavors també parlem doncs, tot el tema de les discapacitats a la prehistòria i de la invisibilització de les persones doncs, que eren així i que han existit des de sempre. I llavors la guia didàctica és per reforçar això, com que el projecte ja sortia d'un projecte escolar, vam pensar, ostres, donem aquesta facilitat al professorat de que no hagi de buscar res, sinó que ho tingui tot al compte per treballar-ho des de zero.
1: Quin espero que sigui el recorregut de l'obra S'ha apagat el foc, més enllà de les presentacions i més enllà del que serà la setmana que ve, en el marc de també la Setmana Llibre en Català de Barcelona, aquesta nova doncs, posada en escena de l'obra?
2: Clar, nosaltres aquest conte també l'hem presentat com una col·lecció. Passats diversos és una mica com una declaració d'intencions de com creiem nosaltres que s'ha d'explicar el passat i la història, i si en el present hi ha diversitat, l'arqueologia demostra que en el passat també n'hi havia. I llavors preveiem a finals d'any treure el segon llibre, després el tercer, i el que ens agradaria molt és un llibre per ser compartit, perquè la gent descobreixi moltes coses i que arribi a moltes famílies i a moltes escoles, sobretot, i que els nens i nenes se sentin identificats amb aquells personatges doncs, dels nostres contes. Per exemple, en el segon hem co-creat un personatge sord conjuntament amb l'Èric, que apareixerà al segon conte, igual doncs, que s'ha creat aquest personatge del primer, no? I que els nens i nenes tinguin nous referents a partir de la prehistòria. Ens agradaria això.
1: Bé, doncs, sort i encerts pel que fa doncs, en aquest camí. La veritat és que, tal com ens expliques, doncs, és un conte que va més enllà doncs, d'una narració i unes il·lustracions. Per tant, doncs, hi ha molt més contingut paral·lel que val la pena donar a conèixer. Ho fem conversant amb la gestora patrimonial, educadora i arqueòloga Anna Bonet. Recordem que aquesta obra doncs, també permet donar a conèixer la Laura Pinto, també com a arqueòloga educadora. Parla'ns, si us plau, de la Laura, per qui no la conegui.
2: Mira, us parlaré de les dues Laures. He parlat molt de la Tània i l'Èric, que és la de Simbiosi, però la Laura Pinto és arqueòloga, companya meva de la universitat i de molts projectes que ha treballat molt a la Noguera, també. I llavors hi ha la Laura Fàbrega, que és la il·lustradora del conte, que és de Coll de Nargó, que treballa a la Dinosfera, i ens agrada molt que tot sigui gent vinculada al territori i que es coneix molt el territori, les escoles del territori i que es coneix molt els jaciments, i estem molt contentes que sigui un projecte com molt del Pirineu, diguéssim, saps? O de la zona de Lleida, que sigui tot molt local i que persones que no havíem fet mai un llibre o no havíem il·lustrat mai un llibre, doncs tinguem l'oportunitat de fer-ho juntes i d'aprendre juntes. I la veritat és que la Laura té molta expertesa, ella és professora, també la Laura Pinto, i té molta expertesa amb temes de didàctica des dels inicis que va començar a treballar. Ha treballat també per museus de Barcelona, i llavors la Laura Fàbrega, com a il·lustradora, sí que havia fet coses, però no havia fet cap llibre, i ens va cridar molt l'atenció el seu estil de dibuix, així tipus còmic, que també està inspirat en una mica amb les pel·lícules de Ghibli, que potser algú les coneix, i ens va cridar molt l'atenció, i igual li deien, vinga, va, fica pèls a les dones prehistòriques, o aquí diversitat corporal, i ella doncs, ens deia que sí, ens ho ha ficat molt fàcil, i ha sigut molt divertit fer aquest camí juntes.
1: Doncs Anna Bonet, Laura Pinto, Laura Fàbrega, entre d'altres, que permeten doncs, aquesta obra de la col·lecció Passats Diversos de Pagès Editors, que es presenta aquest cap de setmana, recordem, el Festi Mariu, en el marc d'aquest nou Festival de les Arts i la Cultura, 2:15. De fet, serà un contacontes adreçat a les famílies, per tant, doncs, totes famílies convidades, menuts i no tan menuts, doncs, per conèixer les vivències de l'Ina i el Brun, són els protagonistes, aquests dos infants que viuen a l'era dels Neandertals. forestals i que tenen una gran responsabilitat, vigilar el foc del campament. Fica'ns en context una mica, com a arqueòloga, doncs, què és el que es podien trobar, doncs, en aquest cas, l'Ina i el Brun, o en tot cas, si ens pots explicar una mica més enllà del que sabem d'aquests dos personatges.
2: Sí, a veure, que vivien fa 50.000 anys implica que és una època que feia una mica més de fred que ara. De fet, els neandertals eren una espècie, eren humans, nosaltres diem que són humans però diferents, i estaven adaptats a condicions de més fred, i llavors, clar, la vegetació era diferent, els animals que menjaven eren diferents, i el seu dia a dia doncs, consistia en cuidar-se entre ells i anar a recolectar i anar a caçar, però la caça no representava la major part de l'activitat que feien, perquè era bastant perillós, a vegades morien quan anaven a caçar, i llavors sobretot recolectaven i tenien un ampli coneixement del territori, dels animals, i inclús també s'ha demostrat que també de les herbes per curar-se o per curar ferides, que és alguna cosa que també apareix al conte. I llavors doncs s'alimentaven del que trobaven, com que ja feien servir el foc, pues tot el menjar, o la majoria de menjar, també era cuinat, així que també, bueno, no era tot cru, i bé, bàsicament això, i ens hem imaginat nosaltres doncs, que també jugaven com ho feien els nens i nenes, que també s'escoltaven els adults o no, com ho feien els nens i nenes actuals o els infants actuals, i llavors una mica el context seria aquest, una mica més hostil que ara, però era una, com es diu ara, una espècie molt adaptada a la natura i al fred, més que nosaltres.
1: Sens dubte. Bé, si em voleu saber més, doncs s'haurà de llegir aquest conte, S'ha apagat el foc, d'Anna Bonet i Laura Pinto, amb il·lustracions de Laura Fàbrega, i doncs amb el treball a través de també aquests companys, si ens els records, els noms, perquè permeten també doncs, sí, la creació d'aquesta guia didàctica disponible, doncs, com explicàvem, en llengua de signes catalana.
2: Doncs la Tània i l'Eric de Simbiosi Audiovisual.
1: Perfecte, doncs també aquí...
2: Són els companys.
1: A l'apunt. Recordem que es presenta aquest diumenge, dia 13, a la tarda, 4:45. Avui conversem amb Anna Bonet, ho fem a l'entrevista al dia. Anna, moltes gràcies per l'estona que ens dediques, gràcies per fer possible aquesta obra, doncs a l'espera de noves obres. Recordar també, avançàvem, que la setmana que ve es presenta a la Setmana del Llibre en català, també a Barcelona.
2: Sí, la setmana que ve ens va sortir la possibilitat de presentar-ho a la Fira del Llibre en català com a novetat d'aquest 2026-27, i nosaltres estem super, super contentes i super agraïdes de poder arribar a més gent, i a partir d'aquí ja ho anirem presentant a llibreries d'aquí de la comarca i del territori, que per nosaltres també és molt important, i també qui vulgui comprar el llibre el tindrà a les llibreries de proximitat de la comarca que l'estan fent arribar.
1: Perfecte, doncs Organyà, Estamariu, Barcelona són les primeres parades de l'Anna Bonet i la Laura Pinto en la presentació d'aquesta obra, S'ha apagat el foc. Anna, moltes gràcies, que vagi molt bé aquestes presentacions. Gràcies també doncs, per atendre'ns a Ràdio Seu. Una abraçada, fins aviat.
2: Moltes gràcies a vosaltres, merci.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 12 del migdia. Actes a Seu d'Urgell per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. El programa inclou la lectura d'un manifest per part d'Ònium, un recital de poesia a càrrec de Joan Graell i dues ballades de sardanes, la segona de les quals serà diumenge dia 13. Les Falles de l'As, Premi Estel 2026, l'acte de lliurament del guardó que atorga la JNC Junts per Catalunya de l'Alt Urgell, se celebrarà dissabte vinent dia 12 a la Torre Solsona. L'homenatge comptarà amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Els allotjaments de l'Alpineu i Aran preveu una ocupació superior al 80% pel pont de la Diada. El patronat de turisme remarca que l'alt nombre de reserves permet allargar els bons resultats de l'agost. Anna Bonet i Laura Pinto presenten a l'Alt Urgell el conte S'ha apagat el foc. El llibre ambientat en la prehistòria inclou una versió en llengua de signes catalana. Aquest diumenge es donarà a conèixer dins l'Estamariu, al Festimariu, després d'haver estat present a la Fira del Llibre del Pirineu. Jordi Pau Caballero presenta a la Seu l'audiovisual Nordic Walking Dreams, una aventura d'Empúries a Fisterra. El guia de muntanya Cerdà, referent d'aquest esport a Catalunya, explicarà el documental que recorda la gesta que va dur a terme l'any 2008 fent marxa nòrdica de Catalunya a Galícia. En l'acte, el 17 de setembre, forma part del cicle Ateneu Muntanya. L'Alt Urgell acollirà dues formacions per fomentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria. Els cursos promoguts per la Diputació de Lleida es faran a Sorribes i Organyà durant els mesos de setembre, octubre i novembre. L'Alt Urgell celebrarà el 3 d'octubre la segona caminada per la salut mental a Cabó. La jornada marcada en el Dia Mundial de la Salut Mental serà gratuïta i requerirà inscripció prèvia. La proposta inclou transport en autobús des de la Seu d'Urgell i Oliana. Puigcerdà preveu que les barques de l'Estany puguin navegar tot l'any després de recuperar-les aquest estiu amb èxit. L'Ajuntament ja prepara una nova licitació conjunta amb el bar del Parc Scherberg. Restablerta la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà. El servei ha quedat interromput aquest dimecres per un robatori de cable i la companyia ha hagut d'habilitar transport alternatiu per carretera fins a la capital de la Cerdanya. Els olis i vins de l'Empordà, protagonistes del mercat d'olis i vins a Martinet de Cerdanya. La Seu d'Urgell inaugura les finals de la Copa del Món de Canoes Slalom i Kayak Cross. El Parc Olímpic del Segre acull del 10 al 13 de setembre la cita decisiva del circuit internacional, que reuneix 220 palistes de 39 països. L'esdeveniment és clau en el cicle olímpic cap a Los Angeles 2028 i servirà de test organitzatiu de cara als campionats del món de 2027. La 13a travessa transfronterera anirà de la Seu d'Urgell a Sant Julià de Lòria i manté el vessant solidari. La prova inclosa al Cadí Circuit Fest disputarà diumenge 20 de setembre i col·labora amb un projecte de la Fundació Vicente Ferrer al Nepal. Les inscripcions romanen obertes fins dijous vinent. Les 12 i 4 minuts, fins aquí el repàs dels titulars. Més informació a partir de la 1.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp d'Alcolina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
5: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.

0: una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolimpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Art i Foc, som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Ai, no t'havia vist.
4: Què et passa? Fas mala cara.
3: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
4: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
3: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
4: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
3: Què dius?
4: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
3: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
5: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
6: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: ayer.
1: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
2: Molt bon dia, en aquests moments, la una del migdia. Encetem aquí el resum de les notícies més destacades de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Un dia en què recordarem que la Seu d'Urgell commemorarà demà la Diada Nacional de Catalunya amb diversos actes. El programa inclou la lectura d'un manifest per part d'Òmnium, un recital de poesia a càrrec de Joan Graell i dues ballades de sardanes, la segona de les quals serà diumenge dia 13. En el marc també de la celebració de la Diada, el Premi Estel guardona enguany les Falles d'Alàs. L'acte de lliurament del guardó que atorgue la JNC Junts per Catalunya se celebrarà dissabte a la Torre Solsona. Una Diada que enguany cau en pont. Els allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran preveuen una ocupació superior al 80% durant aquests 3 dies. El Patronat de Turisme remarca que l'alt nombre de reserves permet allargar els bons resultats de l'agost. Així obrirem l'informatiu, però hi ha més notícies.
1: Titulars.
2: Jordi Pau Caballero presenta a la Seu d'Urgell l'audiovisual Nordic Walking Dreams, una aventura d'Empúries a Fisterra. El guia de muntanya Cerdà, referent d'aquest esport a Catalunya, explicarà el documental la setmana vinent a l'Ateneu a l'Urgell. Diana Bonet i Laura Pinto, que presenten a l'Alt Urgell el conte S'ha apagat el foc. El llibre ambientat a la prehistòria inclou una versió en llengua de signes catalana. Aquest diumenge es dona a conèixer al Festimariu. La comarca que acull 2 formacions per fomentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria. Els cursos promoguts per la Diputació de Lleida es faran a Sorribes i Organyà durant els mesos de setembre, octubre i novembre. I Puigcerdà, que preveu que les barques de l'Estany puguin navegar tot l'any després de recuperar-les aquest estiu amb èxit. L'Ajuntament ja prepara una nova licitació conjunta amb el bar del Parc Esquiberg. Restablerta la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà. El servei ha quedat interromput aquest dimecres per un robatori de cable i la companyia ha hagut d'habilitar transport alternatiu per carretera fins a la capital de la Cerdanya. Els productes de l'Empordà, protagonistes del mercat d'olis i vins a Martinet. L'esdeveniment anual s'ubicarà a l'aparcament del costat de l'Ajuntament i es podrà visitar durant el matí. Hi haurà 12 de parades. I parlem del fet que la Seu inaugura ja les finals de la Copa del Món de Canoa Slalom i Kayak Cross. El Parc Olímpic del Segre acull des d'avui fins diumenge la cita decisiva del circuit internacional que reuneix 220 palistes de 39 països. Finalment parlarem de la 13a travessa transfronterera que anirà de la Seu d'Urgell a Sant Julià de Lòria. Manté el vessant solidari. La prova inclosa al Cadí Circuit Fe es disputarà diumenge 20 de setembre i col·labora amb un projecte de la Fundació Vicente Ferrer al Nepal. Les inscripcions romanen obertes fins dijous vinent.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: La Seu d'Urgell commemorarà un any més la Diada Nacional de Catalunya amb un conjunt d'activitats culturals i institucionals programades per demà mateix. Enguany aquesta diada s'escau en divendres. El programa combina la reivindicació de la llengua i la cultura catalanes amb la tradició de la música de cobla i la dansa popular. És un dia per celebrar, així ho ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera.
4: Com sempre, i evidentment l'11 de setembre és un dia a celebrar, fem els actes de commemoració de la nostra diada allà a la plaça Calassanç, amb, doncs, com sempre, amb la lectura del manifest de l'Òmnium, una lectura institucional que faré jo mateix, uns actes de, doncs, de, en aquest cas serà la lectura de poesia, i després, evidentment, la corresponent hissada de bandera i el ball de sardanes amb la cobla. Per tant, doncs, un dia maco, tradicional, que no pot faltar mai i que evidentment ens convidem a tothom a participar-hi, a sentir-se orgullós del nostre país i de també, no només això, sinó que és un dia per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre patrimoni i fer-lo valer. Per tant, doncs això, que tothom hi participi, l'acte és obert i al final doncs, celebrem la nostra dia també aquí a la Seu i després que tothom doncs, que faci el que li vingui de gust a Barcelona o en família, el que sigui, però que participi també als actes de la Seu.
2: Així doncs, una jornada la de demà, la Diada de Catalunya, que començarà a 9:45 del matí a la plaça de Sant Josep de Calassanç amb la presentació i la lectura del manifest oficial d'Òmnium Cultural. Tot seguit, a les 9:40, tindrà lloc un recital de poesia a càrrec de l'escriptor i poeta Joan Graell i Piqué. Per acabar, a partir de les 10 del matí, hi haurà una ballada de sardanes interpretada per la cobla Ciutat de Manresa. El programa relacionat amb la Diada també inclou una de les últimes audicions de sardanes d'aquesta temporada d'estiu, que tindrà lloc al cap de 2 dies, diumenge 13 de setembre, a les 5 de la tarda, a la plaça del Pati Palau. En aquesta ocasió serà càrrec de la cobla Jovenívola de Gramont. Uns actes organitzats per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell amb la col·laboració directa d'Òmnium Cultural a l'Urgell, l'Associació d'Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell.
4: Sí, sempre es coorganitza aquests actes amb Òmnium Cultural. Al final, l'Òmnium Cultural és també una entitat que lluita per la cultura i el patrimoni cultural i lingüístic del nostre país i sempre té aquesta centralitat amb la lectura del manifest que, evidentment, farà un any més, com no pot ser d'una altra manera. També, evidentment, l'Associació dels Amics de la Sardana han organitzat, juntament amb l'Ajuntament, aquesta ballada, que en principi havia de ser la darrera de la temporada, però no ho serà, perquè diumenge 13, aprofitar la vinentesa que ve el representant de l'empresa que ha d'avaluar la nostra catedral per a Patrimoni de Humanitat, doncs es farà l'última ballada, però evidentment l'11 de setembre no pot faltar la ballada de sardanes organitzada per aquesta associació que durant tot una bona temporada de l'any doncs, organitza aquestes ballades que enriqueixen sens dubte la nostra ciutat.
2: És una de les activitats previstes a la nostra ciutat, doncs, aquest conjunt d'actes al matí, en aquesta Diada Nacional de Catalunya, i amb motiu també de la Diada, sempre la Joventut Nacionalista de Catalunya i Junts per Catalunya lliuren el 27è Premi Estel, en aquest cas, enguany, a les Falles de l'As, en reconeixement a la recuperació i consolidació d'una tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i la identitat pirinenca. Un acte de lliurament que serà obert a tota la ciutadania. Se celebrarà dissabte 12 de setembre a les 7 de la tarda a la Torre Solsona de Castellciutat. El per què s'ha lliurat el premi a les Falles de l'As ho explica el diputat de Junts i regidor de Junts a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega.
0: Sí, doncs aquesta edició del Premi Estel, aquest any s'ha decidit otorgar-li als Fallaires de l'As, a l'Associació de Fallaires de l'As, que, com sabeu, doncs, han recuperat aquesta tradició ancestral del Pirineu, arrel doncs, d'aquest document que es va trobar a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, on ja doncs, quedava documentat que des de l'any 1543 doncs, es feien aquestes falles al municipi de l'As, des de l'Ermita de les Peces fins a baix al poble, no?
2: Amb aquest guardó, els impulsors del Premi Estel volen posar, doncs, especialment valor l'extraordinari procés de recuperació d'aquestes falles de l'As. Una filosofia del Premi que també explica Jordi Fàbrega.
0: Filosofia del Premi Estel sempre ha estat doncs, donar-li a alguna associació o a alguna persona que s'hagi significat per la promoció de la cultura, de la llengua del Pirineu i especialment, doncs, a catalana, òbviament, però també del Pirineu i de les nostres contrades i, per tant, estem molt contents doncs, que poder-ho donar doncs, als Fallaires de l'As, perquè recuperant aquesta tradició, no només han recuperat una tradició, sinó que s'ha creat una comunitat, és tot el poble que es volca amb aquest esdeveniment. Aquest any doncs, gairebé 200 de Fallaires doncs, han baixat les Falles de l'As i per tant per nosaltres, per Junts per l'Alt Urgell i per la JNC de l'Alt Urgell, que són els organitzadors, doncs, molt contents de poder donar doncs, aquest reconeixement amb aquesta iniciativa tan important, no?
2: Recordem, doncs, aquest Premi Estel Nobel, que es lliurarà dissabte vinent a les de la tarda a la Torre Solsona de Castell Ciutat. Comptarà enguany amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Una diada que, com dèiem, s'escau en divendres, i a pont festiu per a moltes persones, i l'ocupació turística se'n veu repercutida. Els allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran tindran una ocupació superior al 80% per aquest pont de la diada, segons les estimacions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. En concret, les xifres seran més altes de divendres a diumenge, quan les cases de turisme rural i bungalows assoliran un 80% de les places cobertes. Pel que fa als hotels, les reserves a la zona del Pirineu arribaran al 90%. Al seu torn, l'acampada tindrà uns registres inferiors, preveu comptar amb un 30% d'ocupació. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha explicat que el bon nivell de reserves permet allargar els bons resultats assolits durant el mes d'agost. També parla de les bones previsions.
5: Bones previsions per aquest pont de la Diada a la demarcació de Lleida, tant al Pirineu com a la Plana. S'espera una ocupació mitjana, sobretot les nits de divendres i dissabte, al voltant del 80%.
2: Així doncs aquesta previsió, i Juan Antonio Serrano, que destaca que les xifres demostren l'atractiu de la destinació i la importància del turisme per a l'economia de la demarcació.
5: Això refrenda una mica més el bon estiu que hem tingut, la línia que se va creixent el turisme a la nostra demarcació, sobretot a la Plana, i demostra una vegada més que el turisme cada vegada té una importància més important a la indústria i a l'economia lleidatana.
2: Serrano també ha destacat el volum elevat de reserves que registren les empreses de turisme actiu, que es troben a la recta final de la temporada, que acabarà a mitjan octubre.
1: Les notícies de la Seu.
2: L'Ateneu a l'Urgell enceta una nova cita del seu cicle Ateneu Muntanya. Ho farà amb la presentació de l'audiovisual Nordic Walking Dreams, una aventura d'Empúries a Fisterra, que recorda la gesta que va dur a terme l'any 2008 el guia de muntanya cerdà Jordi Pau Caballero, un dels principals experts catalans en marxa nòrdica. L'acte tindrà lloc dijous vinent, dia 17 de setembre, a les 8 del vespre, i Caballero també hi presentarà el seu llibre Modern Walking, Nordic Walking, Ejercicio Físico al Aire Libre para todos. Jordi Pau Caballero, nascut a Londres l'any 1960, és un guia de muntanya resident a la Cerdanya, practica la marxa nòrdica i és plusmarquista mundial en rutes de diversos dies. I la gestora patrimonial Anna Bonet i l'arqueòloga i educadora Laura Pintó presenten aquest setembre el llibre S'ha apagat el foc. És un conte

0: a treballar cada jaciment, parle d'una època concreta, són jaciments doncs, de zones d'aquí, de l'Alt Pirineu i Aran i de Lleida, que treballen en una època concreta, i incluíem un personatge doncs, que tenia alguna diversitat o alguna discapacitat. Però el gir de tot això el va donar quan a les jornades que vam fer aquí a la seu de Coeducació Patrimonial vam conèixer la Tània i l'Èric de Simbiosi Audiovisual, que havien treballat pel Parc Natural, i llavors, clar, amb ells vam fer bueno, com molt vincle i els vam dir, ostres, hem de fer els contes amb llengua de signes.
1: Bonet destaca el rigor històric de les obres.
0: Sí, nosaltres hem escollit jaciments que els tenim molt treballats i que estan molt ben investigats. En aquest cas és el jaciment de la Roca dels Bous, que és un jaciment neandertal que investiga el CEPAP de l'Autònoma, i per tant tot el que els nens i nenes veuran, potser amb la roba hi ha una mica de fantasia, perquè realment hi ha moltes coses que no sabem, però apareixen els fogars, on apareixen els fogars, el menjar que apareix al conte, les eines que apareixen, és tot coses que es troben als jaciments, que per això, a part del llibre de convidar a imaginar, també és un llibre que dona molta importància a la investigació científica i a la divulgació del coneixement científic i a la feina de la investigació i de fer-se preguntes. I llavors les històries són coses que et passarien al dia a dia, a tu o si fóssim infants, doncs, què ens passarien al dia a dia, i llavors d'aquesta manera doncs, connectem el passat amb el present i fem aquest vincle.
1: S'ha apagat el foc, se situa en un entorn de muntanya i té com a protagonistes l'Ina i el Brun. Són dos infants que viuen a l'era dels neandertals i que tenen una gran responsabilitat, vigilar el foc del campament. Però mentre juguen a la foguera se'ls apague i han d'aconseguir tornar a encendre-la abans no es pongui el sol, perquè en cas contrari potser no els tornaran a confiar a aquesta tasca. Una obra que ha publicat Edicions Pagès, Pagès Editors, i que compta també amb diferents recursos pedagògics.
0: Hi ha com diferents recursos. El primer és un codi QR que es troba al final del conte, on l'Èric explica el conte en llengua de signes catalana, teatralitzat una mica, amb les imatges del conte, i després hi ha un glossari, que és amb totes aquestes paraules arqueològiques, algunes que existeixen i algunes que són les que s'han creat. I a part d'això, com molt bé tu has dit, hi ha una guia didàctica per professorat i per famílies, on doncs, nosaltres de cada imatge hem fet unes preguntes perquè les famílies ho puguin treballar a casa o el professorat ho pugui treballar a l'aula, i després també amb cada llibre té un assessor o una assessora científic, hem treballat temes de continguts doncs, que són els neandertals, les cures a la prehistòria, apareix un personatge doncs, que té baixa visió en aquest primer conte, que és el Totocent, i llavors també parlem doncs, tot el tema de les discapacitats a la prehistòria i de la invisibilització de les persones doncs, que eren així i que han existit des de sempre. I llavors la guia didàctica és per reforçar això, com que el projecte ja sortia d'un projecte escolar, vam pensar, ostres, donem aquesta facilitat al professorat de que no hagi de buscar res, sinó que ho tingui tot el compte per treballar-ho des de zero.
1: Aquests dies les autores han programat dues presentacions a l'Alt Urgell. El cap de setmana passat ja el van donar a conèixer a la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, i el cap de setmana vinent prendran part al Festimariu, el Festival d'Arts i Cultura d'Estamariu, que arriba a la quarta edició. En un dels últims actes programats, diumenge 13 a la tarda, Anna Bonet oferirà un contacontes adreçat a les famílies i basat en els llibres de la col·lecció Passats Diversos de Pagès Editors, que proposa precisament un viatge arqueològic per descobrir el passat amb una mirada crítica. Les il·lustracions del llibre són obra de Laura Fàbrega. Després d'aquests actes a l'Alt Urgell, també es preveu presentar el conte a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. I 18 minuts passen de la una del migdia. Parlem ara de la Diputació de Lleida, que a través de l'Oficina de Repte Demogràfic ha obert les inscripcions a un programa pilot de formació orientat a reduir les desigualtats territorials i de gènere, fomentar oportunitats i l'empoderament també femení i contribuir a l'arrelament al territori mitjançant la millora de l'ocupabilitat i el foment de l'emprenedoria. Una iniciativa que inclou un total de 8 cursos de 3 temàtiques diferents que es distribuiran entre 8 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. En el cas de l'Alt Urgell s'han programat dues formacions que es desenvoluparan a l'Avança i Fórmols i a Organyà. La primera proposta és un curs sobre cures i atenció a les persones de 50 hores. Es farà en aquest cas a l'Avança i Fórmols. Les inscripcions es poden formalitzar a través del correu de jimenez@societatempresa.com. El curs es farà del 29 de setembre al 5 de novembre. La segona formació formació porta per títol Emprenedoria per transformar idees en projectes de vida i iniciatives professionals. Es farà a l'Ajuntament d'Organyà, té una durada de 40 hores i

0: i les dates de l'1 d'octubre al 3 de novembre. Les inscripcions al correu jlrios@grupomainjobs.com. Tota la informació a la nostra pàgina web, a la notícia publicada a la nostra pàgina web.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: Les barques han tornat aquest estiu a l'estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament ja mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que ha de permetre per primera vegada navegar-hi també a l'hivern si les condicions climatològiques ho permeten amb seguretat. Es tracta d'un dels reclams turístics més coneguts de la capital cerdana que atrau tant públic francès com visitants de la resta de Catalunya i especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ha tornat a funcionar de dilluns a diumenge, de les 11 a les 2 i de les 4 a les 8, a càrrec de l'empresa cerdana Cercle d'Aventura. Hi ha un preu de 5 euros la mitja hora, 2 euros per als menors de 6 anys, almenys fins a mitjan setembre. El primer concurs havia quedat desert perquè les empreses candidates no van completar correctament la documentació i el consistori va haver de repetir el procés. L'adjudicació actual, però, és provisional, ja que el contracte del bar del parc Esquiebec, al costat del llac, també vens aquest mes de setembre i el consistori vol licitar conjuntament amb dos serveis perquè una mateixa empresa el gestioni. La idea és que les barques deixin de limitar-se als mesos d'estiu. La primera tinent d'alcalde de Puigcerdà, Mercè Carbó, defineix l'estany com l'emblema de la població.
4: Doncs el llac al final és l'emblema de Puigcerdà, tothom el coneix, tothom té la fotografia típica aquí a la passarel·la amb les villes al voltant de l'estany i és un espai doncs, que la gent del territori el gaudeix moltíssim i la gent, els visitants també. Llavors és un objectiu nostre dinamitzar tot aquest espai. Tenim el servei de barques, tenim el servei de la Bibliollac, ara també es licitarà, que ara està actiu el servei del bar, de la cafeteria, i la idea és licitar-ho conjuntament amb les barques i que s'ampli la part de magatzem, ampliar la qualitat del servei i que hi hagi també uns banys que també ajudaran a complementaran tots els serveis que hi ha aquí a l'estany.
0: Carbó diu que el servei suposa una oportunitat econòmica per a tot l'any. Contenta de la represa del servei.
4: Estem molt contents perquè realment és un servei que és una marca de Puigcerdà, és l'emblema, les barques del llac, i no ens interessava moltíssim, i a més ens feia moltíssima il·lusió que tornessin a estar les barques en funcionament. Llavors hem tingut sort al Cercle d'Aventura.
0: Òscar Nicolau, treballador de Cercle d'Aventura, assenyala que als matins rep sobretot públic francès, mentre que durant la resta del dia hi ha molta gent de Barcelona, especialment de Sant Cugat del Vallès. Nicolau apunta que, a diferència de les barques, la represa dels burros que abans voltaven per allà, que és una mica més complicada i encara no té data.
5: El tema de les barques l'hem pogut recuperar, però bueno, el tema dels burros suposo és una mica més complicat, encara ja ho veurem pròximament. Però antigament sempre els burros aquests donaven la volteta al llac i bueno, els nens, sobretot, amb el tema de les barques i els burros, pues els encantava.
0: De moment, les barques utilitzades per molta gent.
5: La veritat és que els matins tenim molta gent francesa, tenim molts francesos que ens venen, i una mica de tot, gent d'aquí, de Barcelona, sobretot de Sant Cugat, que aquí els agrada molt venir. Sí, sí. Jo et diria que el 50% és gent de Sant Cugat.
0: Miquel Molina, que ha visitat l'estany amb la seva filla Chloe des de Premià de Mar, valora l'experiència com una molt bona estona en família.
6: Pues la primera vegada que venim i la veritat que ha sigut superbé. El temps a més ens ha acompanyat molt amb aquest fresquet. He pogut veure els animals de primera mà i ho ha sigut una bona estona en família i molt divertit.
0: L'estany de Puigcerdà, d'origen medieval, es va construir al segle XIII com a reserva d'aigua i es va anar convertint en espai d'oci a partir de finals del segle XIX amb un paper clau del parc Esquiebec, impulsat pel llegat del filàntrop danès George Esquiebec, amb el mateix nom. I la circulació de trens de l'R3 ja ha quedat restablerta avui entre la Garriga i Puigcerdà, després que ahir dimecres va quedar interrompuda per un robatori de cable. Fonts de Renfe i Adif han indicat que la incidència va afectar els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Les freqüències dels trens aniran recuperant progressivament. Durant el tall, la companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia podien fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet del Llobregat i Fabra i Puig i allà fer ús del servei de bus que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres de l'R3 i que connecta Barcelona amb Vic. A banda, la incidència ha obligat a habilitar un servei complementari de transport entre la Garriga i la capital de la Cerdanya. I encara a la comarca veïna, la Cerdanya, Martinet celebrarà aquest dissabte una nova edició del Mercat d'Olis i Vins. L'esdeveniment anual s'ubicarà a l'aparcament del costat de l'Ajuntament i es podrà visitar durant el matí. En total hi haurà una dotzena de parades. Els comerciants oferiran oli de la passada collita de les varietats d'oliva arbequina, argudell, verdiell, també negral i picual, a l'espera de com serà la collita d'aquesta tardor, que estarà marcada per la manca de pluges i les altes temperatures. Com a novetat, s'oferirà producte de la Fundació Terra i Ànima, que es dediqui a recuperar oliveres centenàries a l'Empordà de la varietat argudell. Pel que fa als vins, al mercat se'n vendran de les denominacions d'origen Empordà i Costers del Segre, ja que d'altres celles de la Cerdanya i de Calonge encara no han acabat la verema. El mercat d'olis i vins de Martinet, que coincideix amb el pont de la Diada, es completarà amb la venda d'olives grans i farcides, formatges també del Moianès, juntament amb les parades de roba espardenyes de fusta. També, aprofitant la passejada, els promotors del mercat conviden també els visitants a veure el Parc dels Búnkers de Martinet Montellà i a gaudir de la reconeguda gastronomia dels restaurants locals.
3: Els esports d'aquí.
0: La Seu ha donat aquest dimecres el tret de sortida a les finals de la Copa del Món de Canoa Slalom, que es disputen des d'avui fins diumenge al Parc Olímpic del Segre. La cerimònia d'inauguració oficial ha tingut lloc a la plaça de l'Ajuntament amb l'arribada dels equips esportistes i acompanyants. L'acte que va comptar ahir també amb els parlaments oficials de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, el president de la Real Federació Espanyola de Piragüismo, Javier Hernández, i el vicepresident de la Padel Worldwide, Lluís Rabaneda, que va declarar oficialment oberta la Copa del Món al so de l'himne de la Federació Internacional. Joan Barrera destaca el fet que la Seu acull des de fa molts anys proves internacionals.
7: Una vegada més, per 23ena vegada, que es diu aviat, però s'ha de posar de relleu. Organitzem un altre cop la Copa del Món. L'any que ve farem el quart mundial, 1999, 2009, 2019 i ara 2027. I, per tant, un orgull que la Seu torni a ser protagonista, centre d'aquest esport d'elit, aquest esport d'aigua, aquest esport que a la Seu ens ha donat tant i que ja forma part de tots nosaltres, com veiem en el dia a dia, no? Perquè, al final, el Parc Olímpic del Segre és un parc urbà, és un parc d'entrenament, és un parc d'esport d'elit, és un parc també de turisme, i això evidentment forma part de nosaltres ja des de fa tants anys, aprofitant aquella aigua. Per tant, el que vam dir és que esperem que tothom gaudeixi, els esportistes, els organitzadors, donar les gràcies, com no pot ser d'una altra manera, al nostre club, que és l'ànima d'aquesta instal·lació, d'aquest equipament.
0: Un Joan Barrera que convida tothom a participar-hi.
7: Ara mateix entraré a una reunió per acabar d'organitzar el Mundial de l'any que ve, perquè, bueno, al final volem que sigui un èxit, i volem, hi ha una frase que em va agradar molt, que va dir el Martí Batalla, que és el coordinador del Mundial de l'any que ve, que la Seu, les competicions de la Seu, sigui com el Mònaco de la Fórmula 1, que és aquest circuit que és molt antic i que és urbà i que tothom ja l'assumeix com una parada fixa a la temporada de competició. Per tant, la Seu, el que hem de fer és que continuï lluint aquest parc olímpic. Invertirem tot el que calgui per l'any que ve, pel Mundial. La Copa del Món lluirà com no pot ser d'una altra manera, i segur que, doncs, que tothom hi participarà com sempre ha fet.
0: El president de la Real Federació Espanyola de Piragüismo, Javier Hernández, també va destacar el paper de la Seu en la història del piragüisme.
8: La Seu d'Urgell és especial per su història, per su passió per el piragüisme i, sobretot,
3: todo por la forma en que recibe siempre a deportistas, técnicos y equipos. El piragüismo español no entiende el eslalon sin la SEU y creo que la SEU tampoco se entiende ya sin el piragüismo.
0: Pel que fa a Lluís Rabaneda, que hem dit que era el vicepresident de la Padel Worldwide, declarava oficialment oberta la Copa del Món i també animava tothom a ser-hi present.
8: Em voldria dirigir finalment al públic de la SEU, a la gent de la SEU. Que feu que riu, sigui viu, que cada any hi hagi una competició, que cada any esteu aquí animant. I jo el que us demanaria és que sigueu part d'això, que quan els palistes surtin a l'aigua els animeu, quan estiguin a l'última porta els crideu tant com pugueu perquè arribin a assolir els seus objectius. Jo crec que el públic sou una part molt important i us necessitem que vingueu al Parc del Segre i que animeu els nostres atletes. Com us deia, aquesta Copa del Món no és només dels que competeixen, és de tots. I els que viviu tot l'any a la SEU és el moment de gaudir d'una manera més viva. Això jo crec que és el que manté aquesta instal·lació viva 40 anys després, el fet que la SEU es cregui que el piragüisme és molt rellevant.
0: La cerimònia d'inauguració, impregnada de tradició local gràcies a l'entrada dels gegants vells de la Seu, l'Abderraman i la Constança, a través de la colla de geganters i grallers de la ciutat, acompanyats pel grup de percussió Tambuca. A més, la vellada va incloure ahir l'actuació musical del cor Encoratjades i un espectacle de pirotècnia a càrrec del grup de diables de l'Alt Urgell. Una inauguració que es va tancar amb recepció oficial a les autoritats, caps d'equip i àrbitres a la sala d'actes de l'Ajuntament urgellenc. Tret de sortida de la competició avui, amb la contrarrellotge de Kayak Cross, que compta amb podis propis i serveis per definir l'ordre de les eliminatòries que hi haurà diumenge. Demà serà el torn del kayak, el K1 amb eliminatòria, semifinal i final en un mateix dia. Dissabte se seguirà el mateix programa per a canoa. Per acabar diumenge arribarà l'espectacular competició eliminatòria de Kayak Cross. En cadascun dels dies s'anirà coneixent els nous campions de la Copa del Món en les diferents disciplines, tant en categoria masculina com en femenina.

0: I més esports. Parlem ara de la travessa transfronterera que es durà a terme diumenge 20 de setembre. Sortirà enguany des de la Seu d'Urgell i finalitzarà a Sant Julià de Lòria. Una prova inclosa al Cadí Circuit Fede Curses de Muntanya manté per tercer any el seu vessant solidari mitjançant la col·laboració amb la iniciativa Un Quilòmetre, Una Vida de la Fundació Vicente Ferrer. Cònsol Cerny Cairat, des de Sant Julià de Lòria, destaca el vincle entre la Seu i Andorra en l'organització d'aquesta prova esportiva.
1: És una cita que ja s'ha consolidat també en el calendari esportiu d'ambdós territoris i que un any més doncs, ens tornarà a unir doncs, en aquest cas a través de l'esport, del territori i també de la natura. Ho dèiem, hi pot haver alguns motius doncs, pels quals hi puguin haver tensions entre territoris transfronterers sovint, però també hi ha molts altres motius pel qual hi pot haver retrobaments i agermanament i aquest, amb caràcter solidari, n'és un d'ells, justament. I com dèiem, doncs, el primer diumenge 20 de setembre els participants doncs, sortiran de la Seu per arribar a Sant Julià de Lòria amb una prova que és un esdeveniment que va molt més enllà del propi caràcter esportiu i competitiu, perquè ho hem dit cada any, doncs, és un magnífic exemple d'una prova que permet col·laborar entre dos territoris veïns d'estats diferents.
0: El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerny Cairat, que feia aquestes declaracions. De la seva part, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de la Seu, Bàrbara Romeu, agraïa el patrocini també de Peusa, Duana Cerdà i Naturland i la col·laboració de tothom que suma esforços per a aquesta prova, per fer no només, diu, una proposta esportiva, sinó també una acció de sensibilització i compromís amb causes que mereixen la nostra atenció.
2: I posaré en valor que aquesta és la tercera edició que ens agafem de la mà amb la Fundació Vicente Ferrer, en el marc del projecte Un Quilòmetre, Una Vida, que és aquesta iniciativa, no?, que dona un significat especial a cada quilòmetre recorregut, perquè córrer, caminar i participar en aquesta activitat esportiva també és una manera de contribuir i transformar realitats i generar les oportunitats que generem amb aquest caire que tenim solidari. La transfronterera representa precisament aquests valors, no?, superació, esforç, cooperació i solidaritat.
0: La delegada a Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, Montse Ortiz, ha agraït la implicació d'administracions, empreses i voluntaris i ha avançat que la recaptació d'enguany es destinarà a un projecte de salut mental i suport a persones cuidadores al Nepal.
3: Per nosaltres el que sí que és molt important destacar és aquesta aliança, que és molt única. De fet, a la Fundació tenim impulsat moltíssimes iniciatives, però aquesta seria un exemple de treball en el que estan implicades dues administracions públiques, no?, sector social i tot el teixit empresarial del territori, de dos territoris a més, no? Per tant, sí que per nosaltres és molt, molt, molt important doncs, mantenir aquesta aliança, aquest vincle i aquesta proximitat, no?, a la gent dels dos territoris. Per tant, vull donar les gràcies tant a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, no?, a totes les àrees que estan implicades, no només l'àrea d'esport, sinó també cooperació, educació. També vull donar les gràcies al Comú de Sant Julià.
0: L'edició d'enguany de la travessa transfronterera, presentada aquest dimecres al Palau Municipal d'Esports de la Seu, a l'acte també hi va intervenir Núria Trenc, de la Fundació Peusa.
4: Per la Fundació Peusa és un orgull tornar a formar part de la travessa solidària transfronterera Un Quilòmetre, Una Vida, una iniciativa que encaixa plenament amb els valors que defensem, la cohesió social, la inclusió i el compromís amb les persones. La Fundació Peusa dona suport a projectes que transformen el territori, però també projectes que contribueixen a transformar vides. Aquesta travessa és un magnífic exemple de tot allò que ens agrada impulsar. Uneix dos territoris i moltes entitats al voltant d'un repte compartit.
0: També hi va ser present José Arquet, de Duanes Cerdà.
5: I per nosaltres és molt fàcil participar en aquesta iniciativa, perquè al final encaixa com un guant amb el que som nosaltres, una empresa que és liderada per dones i això és una activitat solidària que acaba redundant en dones, en aquest cas al Nepal, Després és una activitat que fa comunitat i fa territori. Nosaltres som una empresa petita, però que està molt arrelada aquí, fa molts anys que hi som, més de 60 anys, i el que volem és impactar també, més enllà dels beneficis que pugui treure l'empresa, que pugui tindre un paper dintre de la societat de la que forma part i del territori, que al final necessitem activitats de territori que ens donin aquest arrelament, no?
0: Un altre dels patrocinadors és Naturland. Pel que fa a l'edició de Transfronterera, manté el recorregut habitual en sentit nord, passant per les poblacions de Calbinyà, Arcavell, Juberri, Albinyà i Aixirivall, per finalitzar, com és habitual, a la plaça de la Germandat de Sant Julià. La cursa ofereix un recorregut llarg de 21 quilòmetres i un de curt de 9, tots dos puntuables per a les diferents categories del circuit fer. També hi ha l'opció de fer una caminada popular i familiar de 9 quilòmetres, apta per a tots els públics, i una caminada inclusiva de 3 quilòmetres pel nucli urbà Lauredià, que es va incorporar l'any passat. En l'edició d'enguany també, aquest dissabte 19 de setembre a les 6, caminada popular pel centre històric de la Seu i el Parc Olímpic del Segre, amb un recorregut d'uns 4 quilòmetres, una nova iniciativa solidària sota el que és l'exposició Quan les dones guanyem i guanya tothom. 7 minuts passen de 2:15 del migdia.
6: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: I parlem del temps amb Néstor Gómez. El saludem, molt bon dia.
7: Bon dia. Després de les precipitacions, en molts casos fallides aquí a casa nostra, perquè de precipitacions ahir van haver-hi poques, avui ja hem tingut una baixada important de les temperatures. D'ahir destaquem, per exemple, els 10 litres per metre quadrat registrats a Organyà, com a xifra de les més importants, o Alinyà, també de les més importants de la comarca. A la resta, poca precipitació, si bé cap a Salòria, si bé cap a l'àrea del Berguedà, alguns punts del Solsonès, les pluges van superar els 20 litres per metre quadrat. Tot això amb aquesta ombra pluviomètrica que fa que plogui a les muntanyes que ens envolten, però que, en canvi, aquí a tocar del Segre, la precipitació sigui minsa o pràcticament nul·la. Però el que ens ha dut aquesta entrada de vent de nord, a banda de les precipitacions d'ahir, el que ens ha dut és aquesta refrescada tan important que ja hem notat. Sobretot, ahir ho notaven amb les màximes. Fa dos dies a la Seu arribàvem a la xifra dels 35. Ahir, la més alta al voltant dels 22 graus, és a dir, un descens clar en 24 hores de 13 graus. I avui ho hem notat amb unes mínimes que clarament han baixat dels 10 graus a bona part de la comarca i que fins i tot a la veïna comarca de Cerdanya, Ades, han tingut la primera temperatura negativa de la temporada. Unes temperatures que han baixat a un grau sota zero, o gairebé un grau sota zero, i com dèiem, no és estrany que aquestes temperatures es donin al mes de setembre. El que sí que és estrany és aquesta caiguda tan sobtada d'un dia per l'altre. I pel que fa a l'estat del cel, avui temps estable durant tot el dia. De fet, aquesta estabilitat no només avui, sinó que ens ha d'acompanyar durant pràcticament la totalitat de la setmana. També demà, dia de la Diada Nacional de Catalunya, el temps serà esplèndid, això sí, sense precipitacions durant tot el que resta de setmana, però demà ens haurem de tornar a abrigar, perquè si avui les màximes encara poden arribar a la xifra dels 24-25 graus aquí a la Seu, demà, a primera hora del matí, i sobretot de cara al vespre, l'ambient fresc o fred s'imposarà arreu. I, en canvi, al migdia serà ben agradable ser a les hores centrals del dia a ple sol, on les temperatures rondaran la xifra dels 25 o 26 graus. Unes temperatures que, al llarg dels propers dies, aniran pujant una miqueta, però en cap cas tendiran a disparar-se.
0: Doncs notícia avui, aquesta davallada de les temperatures a la Seu d'Urgell, 5 graus. Canvi de temps generalitzat. Pel que fa a l'agenda, recordem que avui s'inaugura l'exposició Brunzits i anels de Pablo Volumar, Iris Hum i León Vinetrull a la Seu d'Urgell. És una activitat organitzada per Entorns, conjuntament amb el Departament de Cultura, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i d'APA i la Diputació de Lleida. Una exposició s'inaugura avui a les 7. Es podrà veure fins al 10 d'octubre a la Sala La Cuina, de dilluns a divendres, de les 6 a les 9, dissabtes, de les 10 a les 2. Amb aquest apunt acomiadem l'informatiu migdia de Radio Seu. Més informació a la nostra plana web radioseu.cat i a les xarxes socials en imatges, a Facebook, a Twitter i a Instagram. A les dues connectarem amb Catalunya Ràdio. Molt bon dia.
8: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Serveis funeraris ante Esteve, nota necrològica. Ens ha deixat Amparo Ruiz Vázquez. La missa funeral serà aquest divendres, dia 11, a les 11 del matí, a l'Església Catedral Basílica, sala de vella d'Anatori Sant Esteve. Avui, dimecres, avui dijous, de les 5 a les 8 de la tarda. Descansi en pau, Amparo Ruiz Vázquez.

0: a la Seu d'Urgell, restaurant L'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquella, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves L'Avellana. Restaurant L'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: aquest divendres 11 de setembre en Camp Vibra de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è Trofeu En Camp, al Complex Esportiu i Sociocultural d'En Camp. Compra ja la teva entrada a encamp.ad i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 En Camp. Us hi esperem.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Junqueras aplicarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Aquesta decisió del Tribunal de Comptes arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'aplicació de la llei en considerar-la conforme al dret de la Unió Europea i que, a més, no hi havia hagut desviació de diners de la Unió. Segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, la sentència ara s'està preparant i probablement estarà llesta a finals d'aquest mes o a principis d'octubre, Natàlia Ramon.
2: Quan el Tribunal de Comptes apliqui la llei, ja només quedaran per pronunciar-se el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, que de moment esperen la sentència del Constitucional, que veurà el cas en la sessió prevista el dia 22 i que podria desencallar definitivament tots els casos que queden pendents. Així ho esperen Junts i Esquerra.
3: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit.
4: En el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada s'havia de produir. I ja era hora.
0: Mentrestant, tot és a punt ja per la diada d'aquest any 2026. Els actes oficials comencen aquest vespre al Parlament amb la hissada de la bandera.
2: I també al Fossar de les Moreres, on la consellera d'Interior i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per separar dues convocatòries, la dels grups independentistes i antifeixistes i la d'Aliança Catalana.
5: No som ingenus i sabem tots que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
0: I avui, a Madrid, comença l'any judicial amb un acte al Tribunal Suprem on hi ha el rei i la plana major de la judicatura i també del govern. La presidenta del Consell General del Poder Judicial ha defensat la independència dels jutges espanyols. Madrid, Tània Tàpia.
6: Sí, la crisi de Ceuta ha aplanat l'acte que vam de saber de fet a fons de la Casa del Rei, que confirmen que ja treballen conjuntament amb un viatge a Ceuta amb Pedro Sánchez, un acte on la presidenta dels jutges, Isabel Perelló, ha criticat durament les desqualificacions que reben per decisions que no agraden al govern espanyol. Diu que acusar-los de fer política és extremadament greu i és acusar-los de delinquir.
7: No és admissible que la descalificació pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor.
0: I atenció també a aquesta dada que us hem donat a primera hora del matí a Catalunya Ràdio. Espanya només ha pogut repatriar 37 menors estrangers dels més de 32.000 que han arribat sols els últims 10 anys.
2: I cap d'ells no s'ha pogut repatriar cap al Marroc, que no col·labora en res per localitzar les famílies de les criatures o els seus tutors. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta aquest any. De moment s'ha acordat portar 5 nenes de Ceuta cap a la península.
0: Madrid, Paula Brujats.
8: Sí, són 5 nenes que arribaran avui mateix a Navarra, a Ceuta, a Cedir. Ha tancat un primer acord per als trasllats i a la pràctica això vol dir que el PP reconeix que retornar nens i nenes al Marroc serà missió impossible, com demostren aquestes dades que us estem explicant. El Marroc bloqueja totes les repatriacions per més que s'intenti, com diu el número 2 del Ministeri d'Infància.
9: Para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables, porque del lado de Marruecos no se colaboró ni siquiera para identificar las víctimas.
0: I a la informació internacional anirem als Estats Units. Allà, el Partit Republicà de Donald Trump ha començat una convenció insòlita a Dallas de cara a les eleccions legislatives de mig mandat, on el mateix president és el protagonista, tot i que no és candidat.
2: Trump sembla que no les té totes i davant la possibilitat de perdre la majoria al Congrés o al Senat, ha ofert un xec de $5.000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions.
0: Dallas, Oriol Serra.
10: La de l'anomenat suborn democràtic ha estat una de les ocurrències de Donald Trump durant l'hora i gairebé tres quarts de discurs que ha fet a Dallas. N'hi ha hagut d'altres, però, com per exemple insinuar que el vot pels demòcrates és fer un favor a l'Iran.
0: I a tot això, el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès segons tots els analistes.
2: Probablement quedaran al 2,5%, un quart de punt més que no pas ara, per tal de controlar la inflació que s'ha disparat per la guerra a l'Orient Mitjà i la pujada del preu de l'energia. Ho sabrem de seguida.
0: I en temps de cultura anirem fins a Tàrrega, on avui comença la 46a edició de la Fira de Teatre al Carrer. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
2: Bon dia.
0: El Barça goleja també en el seu debut a la Champions contra el Feyenoord.
2: Barça 5, Feyenoord 1. Repassarem la victòria amb gols de Rafinha, Lamine, Adeyemi i Gabriel Jesús. Nova denúncia dels veïns al Bernabéu pel partit que s'ha de jugar de l'NFL al novembre a l'estadi del Madrid. I Maica García denunciarà el Sabadell per no renovar automàticament el seu contracte després de ser mare, ho ha dit en la presentació com a jugadora del Sant Andreu.
0: De saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
11: Molt bon dia. Doncs les principals retencions les tenim ja a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt del Nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat i de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta. També comencem a veure, però, que comença ja a anar plena l'AP7 a l'altura de Barberà, en aquest cas en els dos sentits.
0: I diu la Txell, ja comencem a veure, i aquest ja és perquè per molta gent demà és festiu, per tant molta gent prepara sortida de 3 dies, molt pendent del temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia. Ui, no sé, tenim a punt el Francesc Mauri, l'hem perdut per alguna banda. En tot cas, la bonança que tenim ara mateix, aquest sol que hi ha, sense la calor de les últimes setmanes, doncs serà la nota predominant, no només avui, sinó, de fet, durant tot el cap de setmana, que això sí, cada dia hi haurà una mica més de temperatura, sense arribar, insisteixo, a les calorades dels últims dies. Però ara mateix no hi ha pluges a la vista.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El Tribunal de Comptes desencalla finalment l'amnistia i l'aplicarà les pròximes setmanes a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i Artur Mas, entre d'altres, per les despeses del procés, segons que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. No serà, però, l'amnistia definitiva per Puigdemont i Junqueras, que encara estan pendents del que diguin aquesta tardor el Constitucional i el Tribunal Suprem, Raül Flores.
13: La justícia europea va respondre aquest juliol als dubtes que li van plantejar l'Audiència Nacional i també el Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia. I els va respondre que s'havia d'aplicar en aquests casos perquè no afecten interessos de la Unió Europea. Estem parlant de l'Audiència Nacional, on hi ha els CDRs acusats de terrorisme i els del Tribunal de Comptes, amb una trentena d'exalts càrrecs per les despeses del procés. Aquí és on hi ha, com deies, Òscar, Puigdemont, Junqueras i Mas, entre d'altres, fins a una trentena d'exalts càrrecs. Dos mesos després, l'Audiència no ha mogut fitxa en els casos de terrorisme, però fons del Tribunal de Comptes sí. Han explicat al matí de Catalunya Ràdio que no tenen més opció que aplicar l'amnistia les properes setmanes a molt estirar a principis d'aquest octubre. I és un gir de guió en aquests casos perquè les defenses dels acusats van criticar que el tribunal intentava dilatar-los l'aplicació de la sentència tot i la de l'amnistia tot i la sentència europea. De fet, l'oblit judicial al Tribunal de Comptes pot coincidir amb el pas més esperat per Puigdemont i per Junqueras, la decisió del Constitucional sobre l'amnistia definitiva en els seus casos, la que afecta el delicte de malversació, que es començarà a tractar en dues setmanes i que podria resoldre's aquest octubre.
0: Junts i Esquerra Republicana han celebrat que el Tribunal de Comptes s'avingui finalment a aplicar-los l'amnistia. Què han dit exactament?
13: Doncs que ja era hora i que la justícia va tard a aplicar-los l'amnistia. Són tres a Jordà d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts en declaracions als matins de TV3.
14: Ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i en qualsevol cas a l'espera del que es pugui anar produint.
3: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que òbviament no tenia cap sentit fer-lo perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país.
13: Gerardo Pisarello dels Comuns també critica retards de la justícia.
15: Hi ha hagut una actitud deliberada per retrasar l'aplicació d'una llei aprovada majoritàriament.
13: I des del PSC, José Zaragoza confia que l'aplicació de l'amnistia allunya el debat sobre la independència.
16: És important per la convivència a Catalunya, però sobretot pel futur dels catalans. Els catalans volen recuperar la capacitat de no estar centrats en un debat estèril, que era el debat de la independència.
13: L'amnistia al Tribunal de Comptes és imminent, mentre que en altres organismes, com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es resisteixen a aplicar-la en els casos contra els exalts càrrecs d'Esquerra al govern, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
0: mentrestant, els Mossos d'Esquadra preparen un ampli dispositiu de seguretat per aquesta tarda al fossar de les Moreres, on la vigília de la Diada s'han convocat dues concentracions. D'una banda, la d'Aliança Catalana, i de l'altra, la d'organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixista, que volen evitar que els de Sílvia Orriols es puguin fer seva a aquesta plaça, símbol de la defensa dels drets i les llibertats dels catalans, Pilar García.
17: Sí, el Departament d'Interior és conscient que l'ambient serà molt tens i vol evitar qualsevol enfrontament. Per això planteja un dispositiu en la línia del de la setmana passada a la plaça Sant Jaume, on van coincidir dues manifestacions de símbol oposat. Hi havia efectius i furgons que separaven els dos grups. Ara bé, el fossar de les Moreres és un espai més petit i amb una estructura diferent. En qualsevol cas, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, els Mossos estaran preparats. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar reaccionant recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem tots que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
17: Els col·lectius de l'esquerra independentista i antifeixistes volen evitar que els seguidors d'Aliança Catalana trepitgin la plaça, com han explicat Daniela, de l'Organització Juvenil Socialista, i Patri Vallejo, de l'Organització Endavant.
19: El que no podem fer és normalitzar la presència de l'extrema dreta, i menys encara als nostres carrers hi ha un lloc tan significat històricament com és el fossar de les Moreres.
20: Ocuparem el fossar, no deixarem que ells entrin, i que defensarem el fossar, defensarem l'independentisme popular i defensarem els drets del conjunt d'aquest país.
17: Sílvia Orriols ha fet un vídeo a la xarxa X en què denuncia que els volen fer responsables de qualsevol aldarull.
21: Volen que hi hagi una batalla campal al fossar i poder-nos acusar d'aquests actes violents. Evidentment, això no passarà perquè nosaltres no som gent violenta. Per tant, si venen a agredir-nos, el que farem és amorrar-los a terra fins que els Mossos puguin identificar-los i puguin aixecar acte.
17: El fossar de les Moreres també serà escenari aquesta nit d'ofrenes florals de partits i entitats. Al vespre, al Parlament començaran els actes oficials de la Diada, amb la hissada de la Senyera, encapçalada pel president de la Cambra, Josep Rull, acompanyat de Salvador Illa.
0: Anem a Madrid, perquè l'endemà de saber que el Centre Nacional d'Intel·ligència va avisar per WhatsApp al govern espanyol sobre una possible entrada de migrants a Ceuta, la ministra de Defensa, de qui depèn directament el CNI, reconeix que es podria haver actuat millor.
22: És un acontecimiento que era, por su magnitud, difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa. Lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
0: Aquesta crisi a Ceuta ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula judicial ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig del xoc i les crítiques del govern espanyol a alguns jutges, com ara la jutge que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol per haver anat a les llistes electorals del Partit Popular. Anem a Madrid, com dèiem, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. És d'extraordinària gravetat que s'acusi els jutges de fer política de lawfare, ha dit Isabel Perelló. Això seria atribuir-los un delicte sentenciat, ho ha dit assegut a tocar del ministre de Justícia, Félix Bolaños, i també al costat del rei, Felip VI. Per cert, fons de la Zarzuela acaben de confirmar que treballen fa temps, abans de la crisi de Ceuta, amb un viatge conjunt a Ceuta dels reis, de Felip i de Letícia, amb Pedro Sánchez, encara però sense data. L'any judicial arrenca enmig de les crítiques de membres del govern espanyol per decisions que afecten el PSOE, l'entorn de Pedro Sánchez, però també per la crisi de Ceuta, i avui el Poder Judicial ha tancat files. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que s'assenyali des del govern els jutges que volen, diu, influir en política.
7: No és admissible que la descalificació pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
6: Crítica sí, diu, per allò un jutge es pot equivocar i per això estan els recursos, però no accepten, diu, desqualificacions sense fonament. En la mateixa línia, la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que s'estrenava en un acte com aquest, també feia una reflexió en el mateix sentit.
7: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos.
6: Pere Mató ha exigit més pressupost i autonomia per a la Fiscalia si volen reforçar, diu, la seva independència, i sobre Ceuta ha reclamat que torni la normalitat i la legalitat, però que es protegeixin els drets humans, especialment en el cas dels menors.
0: Doncs precisament sobre això, l'última hora, és que comencen els trasllats dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. Les primeres a sortir seran 5 nenes que acollirà Navarra després d'un acord amb Ceuta, del Partit Popular, que fins ara bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. Tornem a Madrid, ara amb Paula Brujats. Bon dia.
8: Sí, bon dia. Després de setmanes de disputa, Ceuta cedeix i tanca el primer cor per començar els trasllats. Avui mateix arribaran a Navarra 500 nenes de les 700 que hi ha en centres improvisats a Ceuta i en situació d'extrema vulnerabilitat. La presidenta navarresa, la socialista Maria Chivité, ha reclamat a les

0: 2 del Ministeri d'Infància.
1: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuo. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
0: I aquestes dades desmunten també les tesis de la dreta i l'extrema dreta del PP i Vox i evidencien que repatriar els menors és missió impossible.
2: Passa un minut d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses, per exemple, en una nova constatació dels efectes sobre la salut que té la calor.
3: Catalunya migdia.
4: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
5: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Aquí el tens.
6: Ja?
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
9: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
10: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
11: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Catalunya migdia. Passant 3 minuts d'un quart. De seguida anem amb aquests efectes de la calor a la salut, però anem ara primer amb una última hora, i és que el Banc Central Europeu acaba de pujar els tipus d'interès fins al 2,5% per mirar de contenir la inflació que s'està enfilant, sobretot per culpa d'uns preus de l'energia que estan desbocats. Avui, sense anar més lluny, el preu del petroli ja supera els 104 dòlars al barril de Brent. El BCE augmenta un quart de punt el preu del diner, però tant dirigents del mateix organisme com experts ja vaticinen que en caldrà un altre augment a la tardor si es manté el bloqueig a l'estret d'Hormuz i continua la guerra a l'Orient Mitjà. Anem a Brussel·les. Bruno Forter, Amires, bon dia.
12: Hola, bon dia. Després de donar una treva a l'estiu, el Banc Central Europeu torna avui a la càrrega amb un nou augment dels tipus d'interès. És el segon cop que els apuja des que va començar el conflicte a l'Orient Mitjà. I el que acostuma a passar quan s'alcen els tipus és que les hipoteques i els préstecs s'encareixen. Amb l'increment d'avui, el preu del diner assoleix el nivell més elevat des de fa un any i mig. Però molts experts encara veuen marge perquè els tipus pugin del 2,5% actual al 2,75%. És el que pensa la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, que desaconsella, això sí, anar més enllà.
13: Quan els tipus ja estan pujant per sobre del 3, estaria afectant ja masses actors, masses decisions, les famílies, les empreses, possiblement cauria el consum, aleshores, si vols mantenir marges, hauries de pujar preus, però si puges preus encara baixes més el consum, entres en una roda de desacceleració que és molt perillosa.
12: En tot cas, l'Euríbor, que és l'indicador que marca el preu de les hipoteques variables, porta tot el mes de setembre per sobre del 3%, i no seria descartable veure'l una mica més amunt si es confirma aquesta nova pujada de tipus abans que acabi l'any.
2: Com us dèiem, la mortalitat per calor a les ciutats del sud d'Europa ja és un 160% més alta que als anys 90, tot i les mesures que majoritàriament s'estan adoptant per atenuar els efectes de l'escalfament global. Són dades d'un informe publicat avui per Lancet Countdown Europe, en què participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IS Global. Montse Poblet.
0: L'informe constata que Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món i que les ciutats, especialment les del sud, són les que més ho pateixen.
3: Si ens fixem en les espanyoles, l'increment de morts associades a la calor ha estat del 136%, amb casos especialment greus, com el de Castelló de la Plana, on han pujat un 563%, o Barcelona, on han augmentat un 482%. José Chen és investigador de l'IES Global i un dels autors de l'estudi.
7: Les ciutats estan sofrent amb els efectes del canvi climàtic, de la exposició a les

0: de calor, a la polución del aire, y todo eso contribuye para empeorar los efectos del cambio climático. La tendència empeora i que els efectes també empeoren.
1: Tot això, malgrat que un 88% de les ciutats europees ja estan prenent mesures per mitigar els efectes de l'escalfament global en la salut. Bàsicament, augmentar la vegetació i canviar paviments perquè absorbeixin menys calor. Chen ens posa l'exemple de Girona per demostrar l'efectivitat d'aquestes mesures.
0: En Girona, la exposició al calor és gran, però la mortalitat és un poc inferior a la de Barcelona. Debido a medidas que han implementado, es la única ciudad en Cataluña que tiene un percentatge de superfície arbòria superior a 30%.
1: Ara bé, l'estudi també demostra que queda molt camí per recórrer. Amb les mesures preses fins ara per les ciutats, només s'ha aconseguit rebaixar la temperatura una mitjana de 0,7 graus.
2: Doncs ja que parlem de temperatures, avui s'ha sabut que el mes d'agost aquest any ha estat el més calorós registrat mai a escala global. Copernicus ha confirmat que la temperatura s'ha situat 1,65 graus per sobre de l'època preindustrial. Avui, per sort, no fa tanta calor com les últimes setmanes, però això no vol dir que ens haguem lliurat dels incendis. Els bombers treballen en un incendi de vegetació a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, Marriera.
3: El foc s'ha declarat aquest migdia i afecta una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just a sota del castell de Montjuïc. Per això, com a mesura preventiva, s'ha confinat la gent que hi ha al castell. 8 dotacions terrestres dels bombers de Barcelona i 3 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen en les feines d'extinció d'aquest foc que ha provocat una columna de fum molt visible des de diferents punts de la ciutat.
2: Cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidi. 556 persones en total durant tot l'any passat. Una xifra que repunta lleugerament en comparació amb l'any 2024. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022. Mònica Mas.
4: Sí, també es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 24, i pujant, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que el fet que hi hagi més persones que comuniquin la seva ideació suïcida els ajuda a detectar-ho i fer millor seguiment.
5: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida, i abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
4: I afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre 40 i 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, també els homes més grans de 85.
5: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, moltes casos amb dolor, etc. I que, bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
4: El 75% de les persones que es treuen la vida són homes. Avui és el Dia Mundial del Suïcidi.
2: I ja que parlem de salut, un estudi de la UPC conclou que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. L'ús de les pantalles és un factor de risc, mentre que més hores de son i activitats a l'aire lliure redueixen aquest risc. La recerca identifica com anticipar-nos al diagnòstic. Terrassa, Marta Vallès.
6: L'estudi segueix la salut visual de 2.500 escolars de 16 centres de la ciutat. A la primera revisió, a tercer de primària, hi ha una prevalença del 12%. A quart ja són el 17%. I a sisè, als 12 anys, prop del 29%. L'herència genètica és determinant, però també hi ha factors que podem modificar per aturar la progressió de la miopia. Laura Guissasola coordina la recerca.
7: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc, i per altra banda, el contrari, que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i, per tant, estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
6: Podem anticipar el diagnòstic abans de detectar que els infants no hi veuen bé.
7: Mesura de la longitud axial i dels radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
6: Les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid. El nivell socioeconòmic familiar també influeix, i els escolars magribins i llatinoamericans són més propensos a la miopia per la longitud més llarga dels ulls.
2: La policia ha desmantellat a Figueres un dels arsenals clandestins més grans intervinguts mai a tot l'estat, de més de 600 armes valorades en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim avui mateix a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats els últims mesos a Catalunya vinculats al crim organitzat. Tota la informació l'han explicada fa poca estona des de Girona, Fèlix Martín.
8: Exactament, han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar, i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Qui ho feia és un expert de l'Àsia, amb experiència militar, que havia estat a l'exèrcit rus. Inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però quan es van fer les primeres detencions, es va traslladar a Catalunya. El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i també el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
9: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
10: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas almas son para vender.
8: En el que portem d'any, la Policia Nacional a Catalunya ha desarticulat 38 grups de crim organitzat amb més de 500 detinguts.
2: Anem a la informació internacional. Donald Trump promet $5,000 a cada ciutadà major d'edat dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat que s'han de fer aquest mes de novembre. És la primera vegada que un president ofereix un pagament directe als ciutadans en plena campanya electoral per condicionar el seu vot, i no ha explicat d'on sortiran els diners. Ho ha anunciat a Dallas, a l'estat de Texas, durant una convenció republicana. Dallas, Oriol Serra, bon dia.
11: Bon dia. Donald Trump ha tingut el bany de masses que cercava envoltat dels seus, això sí, i sense acabar d'omplir el pavelló esportiu dels Dallas Mavericks. Un Trump que, com és habitual, s'ha autoensabonat i fins i tot ha arribat a dir als electors que votin a les eleccions de mig mandat al Congrés com si ell s'hi presentés. I per si això fos poc, ha verbalitzat el que es podria considerar un suborn democràtic, oferint $5,000 a tots els ciutadans nord-americans majors d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions. And here is my promise.
12: If the Republican... Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
11: El president dels Estats Units ha mirat de ridiculitzar permanentment els demòcrates i fins i tot de demonitzar-los.
12: Si no tenim la majoria, es poden perdre tantes coses. Aquesta gent és molt destructiva. No tenen cor. Ens hem d'assegurar que no tenen l'oportunitat de destruir el nostre país.
11: Donald Trump ha assegurat que si el Partit Republicà es fa amb la majoria al Congrés, la guerra contra l'Iran s'acabarà l'endemà mateix de les eleccions. Si pel contrari són els demòcrates qui guanyen, ha advertit que l'Iran es farà amb la bomba atòmica.
2: I dels Estats Units anem a França. Allà el president Emmanuel Macron ha reclamat que Europa faci front comú a la indústria espacial per retallar distàncies respecte als Estats Units i la Xina. La petició l'ha feta a la cimera sobre l'espai que reuneix a París una desena de caps d'estat. Brussel·les fa una crida perquè s'inverteixi a gran escala en aquest sector. París, Isabel Galí, bon dia.
13: Bon dia. La presidenta de la Comissió Europea ha proposat multiplicar per 5 el finançament actual per defensa, seguretat i espai. El que passa més enllà de 100 quilòmetres cel en l'aire serà el cor del Fons Europeu per la Competitivitat, ha dit Ursula von der Leyen. We need investment
14: at scale. We must... Necessitem inversió a gran escala. Hem de mantenir l'ambició i aconseguir tirar-ho endavant, perquè les tecnologies que financem avui determinaran la nostra competitivitat demà. Tomorrow.
13: La primera cimera espacial internacional ha quedat desdibuixada amb un veto ovalat de Donald Trump, que va suggerir als presidents de SpaceX i de tres companyies nord-americanes més que no viatgessin a París. Tampoc hi ha vingut Friedrich Merz, tot i que Alemanya copresideix l'esdeveniment. L'anfitrió Emmanuel Macron no ha pogut fer més que constatar la fragilitat europea.
15: Si Europa no actua de forma conjunta, no ho fa plegada per assegurar els seus volums, tenir aquesta visibilitat i assegurar els seus llançaments institucionals, no podrà construir la seva competitivitat.
13: Macron ha proposat imitar el model nord-americà, llançaments europeus a l'espai per objectius comuns i reforç financer a la indústria.
2: I potser recordareu que fa un mes vam explicar un nou nou mètode d'assetjament per part dels colons jueus a Cisjordània, que consistia a aïllar palestins dins de casa seva. Doncs bé, a la ciutat de Qusra, dues famílies continuen atrapades un mes després. El nostre corresponsal, el Jordi Brascó, ha pogut accedir a casa seva i parlar-hi. Qusra, Jordi Brascó, bon dia.
16: Bon dia. El primer que destaca de les cases assetjades és una enorme bandera nord-americana. La va portar el Luai des d'Ohio, on es va fartar de veure com els colons amenaçaven la seva família. Diu que és la seva manera d'enviar un missatge al món, que un ciutadà nord-americà està en perill. L'exèrcit israelià controla la zona, l'ha declarat àrea militar tancada i ha aconseguit mantenir els colons a una certa distància. Però a efectes pràctics, els veïns segueixen atrapats a casa.
17: They ask us we have to do coordination.
18: Ens exigeixen que ens coordinem amb ells, però rebre la seva aprovació tarda de 2 a 3 dies. Ni jo ni ningú hem pogut sortir de casa. Ni cap altre membre de la família ni amics ens ha pogut visitar o portar menjar.
16: Per fer arribar el menjar se les han d'empescar. L'última jugada, amagar-lo al camió de la brossa. També han hagut de tirar d'imaginació per entretenir-se. La solució l'han trobat en els veïns de les dues cases del costat, també assetjades. Cada nit es reuneixen, però el Youssef sap que no és suficient per les seves dues filles.
19: El més difícil són les nenes. Estan aïllades de tot i no poden veure altres nens com elles. Estan tot el dia plorant i patint. Intentem entrenar-les perquè s'acostumin a viure en una presó.
16: Fora de les cases encara hi ha els matalassos que utilitzaven els colons, que s'ho miren des d'unes caravanes a uns 200 metres, preparats per tornar a atacar en qualsevol moment.
2: I tornem a Catalunya abans de la publicitat per explicar que les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat el mes de febrer. Ho ha ratificat el Ministeri de Transports en una visita d'obres que s'ha fet a Granollers. Anem a l'estació de Granollers Canovelles, Joan García i Martí Cuní.
20: Una estació renovada amb ascensors que eviten haver de creuar les vies i andanes allargades per rebre trens dobles i una infraestructura ja preparada per col·locar-hi la doble via en direcció a Parets. Això és el que hem vist a Granollers Canovelles, una estació fora de servei des de fa gairebé un any perquè s'hi fa el desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga, que ha de donar més fiabilitat a la línia. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no han de revirar el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana.
21: La idea és que les obres finalicen estas de la doble, de la duplicació de via entre Parets i la Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Montcada bifurcació teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
20: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims 2 anys.
22: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
20: Unes obres, les de l'R3, que avancen tot i la xacra del robatori de coure. N'hi ha hagut 63 només en el que portem d'any. L'últim, avui mateix. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
2: Passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
23: Catalunya migdia.
24: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
25: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
26: Kia. Movement that inspires.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: Trescat.
2: Passant 5 minuts de dos quarts. Tàrrega es converteix un any més en l'epicentre del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge 57 espectacles aplegats sota la idea de celebració. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: Tot a punt per aquesta 46a edició de la Fira Tàrrega, que celebra el talent, la trobada i les arts escèniques. La programació d'enguany es conforma de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% estrenes i fins a 11 companyies internacionals de diferents països. Anna Giribet n'és la directora artística i explica a Catalunya Ràdio que estan preparats.
4: Tenim a moltes de les companyies i bona part dels 1.300 professionals acreditats ja a la ciutat. L'equip Veïns i Ciutats a ple rendiment al servei de les arts de carrer, al servei del país, per encarar el que prevíem una edició molt especial de 4 dies intensos.
3: La companyia catalana Camxat, que inaugurarà aquest vespre l'edició amb In Continuo, a l'Hort del Barceloní, amb una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet.
4: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
3: Que Fira Tàrrega és un referent internacional ho constata als 1.300 professionals acreditats d'arreu del món. La programació que es desplegarà a partir d'avui ja té un 64% d'entrades venudes amb 29 funcions exaurides de 8 espectacles diferents.
2: I ara anem a Venècia.
5: I was overwhelmed by the beauty of the film.
2: La figura de Bernardo Bertolucci, un dels cineastes italians més universals del segle XX, protagonitza dues de les cintes presentades a la Mostra de Venècia. La pel·lícula a concurs de Echo Chamber, que recupera l'últim guió del creador de Novecento abans de morir, i el macrodocumental de 7 hores Joie de Vivre, dirigit per Luca Guadagnino. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
6: El documental fora de competició que Guadagnino dedica a un dels seus grans mestres és monumental, exhaustiu i enciclopèdic, començant pel títol Joie de Vivre, una expressió oral típica de Berlusconi que continua així. Notes, pensaments, paraules, reflexions, cares, visions al voltant de Bernardo Bertolucci i la cinefília del segle XX que ja no existeix. La cinta dedica 435 minuts a retratar la figura del geni creador de L'últim tango a París o L'últim emperador amb entrevistes amb grans cineastes italians i de Hollywood i escenes de pel·lícules analitzades al detall i amb tota profunditat. Guadagnino n'ha parlat quan ha rebut el premi honorífic Cartier Filmmaker.
7: El premi no entra en quello que
8: El premi no té relació amb el que diré ara, però he tret un documental que es titula Joie de Vivre. És una pel·lícula que he fet literalment per amor a Bernardo Bertolucci i per amor a tot el que em va ensenyar. Gràcies per ser aquí i espero que tingueu paciència en les dues projeccions d'avui i demà, que són 7 hores.
6: Diego Camber és una pel·lícula del director Andrea Palaoro que adapta l'últim guió i projecte cinematogràfic que el creador estava escrivint abans de la seva mort l'any 2018.
2: I ara un llibre. Per què les dones han estat gairebé esborrades dels llibres d'història, tot i que des de la prehistòria i fins al segle XX han caçat, construït imperis, governat i liderat exèrcits? La novel·la gràfica Les grans oblidades, de la francesa Titoua Lecoq i Marie Dubois, vol respondre a aquesta pregunta i restituir la memòria de moltes dones oblidades. Montse Camps.
9: Des d'una visió actual i amb molt sentit de l'humor, el llibre arrenca a la prehistòria i qüestiona la representació de l'home de Cromanyó com a caçador mentre la dona es quedava a la cova cuidant els fills. Tot el contrari, apunta que també caçava i era artista. És el primer de molts exemples que analitza l'obra que vol demostrar que les dones han tingut un paper clau, però que han estat invisibilitzades de manera conscient per historiadors i poders polítics per una raó que explica en una entrevista a aquesta emissora la il·lustradora Marie Dubois.
10: Constatem que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no?, a una esfera diferent. Les treuen de la memòria, no?, de la història per poder mantenir la seva dominació.
9: Dubois confia que aquesta novel·la gràfica sigui útil pels més joves en un moment de regressió i d'una mirada més conservadora sobre les dones. Les grans oblidades el publica en català Garbuix Books.
2: I una última cosa. Perquè avui a Lleida és dia gros per la denominació d'origen Costers del Segre, que celebra que fa 40 anys que produeix vi. Aplega més d'una trentena de cellers des de la Plana fins al Pallars. Noelia Caselles, l'aniversari arriba juntament amb el repte d'adaptar-se a les noves tendències del mercat.
0: Sí, de vins més frescos, més joves. Uns deures que els cellers ja han començat a treballar juntament amb l'adaptació al canvi climàtic, l'ús eficient de l'aigua i la sostenibilitat. Isidre Ribalta és el president de l'ADO.
11: Sí que es va modificant, cada vegada s'està fent més blanc que negre. Continua sent la tendència dins de la denominació d'origen ja més negre que blanc, actualment.
0: Costers del Segre va néixer el 1986 en un moment complicat per al sector. Magí Reventós en va ser el primer president.
12: Era la necessitat de modernitzar la vinya d'aquell temps, que fins aquell moment doncs era una visió decadent de lo que era la vinya.
0: Des de llavors, la DEOC aplega territoris molt diversos i això es nota en les vinyes i el vi s'ha reivindicat com a producte de qualitat i s'ha consolidat. Avui ho celebra amb una gran festa a la Llotja de Lleida.
2: Catalunya migdia. Des de fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
13: Bona tarda.
2: Amb un Rafinha imparable.
13: Ahir, dos gols més de Rafinha en la nova golejada del Barça davant el Feyenoord.
14: Gol del 11, que és el 9. Gol de Rafinha, que no para de fer gols. S'empatxarà a fer gol Rafinha i ens deixarà fòrics si, a més de fer-ne tants, els fa tan bonics.
13: Quin gol! Debut del Barça i a la Champions, també amb golejada. 5-1 va guanyar el Feyenoord i l'equip que manté l'efectivitat golejadora d'aquest inici de temporada i amb un Rafinha que, com ara sentíem que deia el Bernat, segueix trobant-se d'allò més bé fent de nou, Ramon Salmurri.
15: És evident que, Laia, aquest Barça de moment funciona. Flick va introduir 5 canvis a l'11 inicial, Koundé, Christensen, Cancelo, Olmo i Adeyemi, i el Barça va fer altra vegada 5 gols per quarta temporada en els 5 partits d'aquesta temporada. Un de Lamine, un de Adeyemi, també Gabriel Jesús, de cap, en l'estrena al Camp Nou, i dos de Rafinha. El primer, als 3 minuts, sota una pluja apocalíptica al Camp Nou, compta amb Rafinha, perquè el seu rendiment és d'un fora de sèrie. Dades del laboratori de la TDT, 13 rematades aquesta temporada, 12 porteria, una al pal, i d'aquestes 13 rematades, 8 gols.
16: Una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos, y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza, y la idea es seguir así, intentar que los bajos sean mínimamente lo que podamos, y seguir haciendo buenos partidos, así es lo que queremos.
15: Primer missatge a Europa del Barça de Hansi Flick. Gio Van Bronckhorst, el tècnic del Feyenoord, diu que ara mateix el Barça és el millor equip del món i Flick subratlla els entrenaments. Fins al punt que fa una confessió a la sala de premsa un cop acabat el partit, perquè eleva aquest apartat dels entrenaments i l'equipara, o fins i tot el posa per sobre, del millor Bayern que va entrenar.
17: Després del partit de València, per exemple, el següent entrenament crec que ha estat el millor entrenament que he vist el dia després del partit, en els dos últims anys, fins i tot quan entrenava el Bayern de Múnich. És increïble, i això és el que necessitem. Aquesta actitud, aquesta mentalitat, la necessitem en tots els entrenaments i, com dic, en aquests moments la tenim. I això fa que estiguem orgullosos i contents.
18: Sí, hola.
13: I a banda dels gols de Rafinha, una altra de les imatges del partit d'ahir va ser veure Lamine Yamal, amb només 19 anys, amb el braçalet de capità i marcant, Salmo.
15: Sí, sense ser el millor partit de Lamine, és un partit que deixa moltes coses. La primera, aquesta imatge que dius tu, quan a la recta final del partit se'l veu jugant amb el braçal de capità, braçal que li cedeix a Rafinha. I després, el somriure d'orella a orella que fa després del gol, i un gol de falta, i va recorrent tot el camp, somrient, anant a buscar, anant a abraçar-se a Rafinha per celebrar amb ell aquest gol a la banqueta.
16: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando, bueno, se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol, para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él, y seguramente que él también lo necesitaba este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
13: Doncs bon debut del Barça a la Champions amb aquesta victòria 5-1 davant del Feyenoord. Després d'aquest partit, Rodri va demanar disculpes per haver dit que els jugadors del València eren molt dolents.
15: Sí, és la manera de tancar definitivament aquesta mini-polèmica, diguem-ho així, amb Rodri i el seu vídeo a la banqueta de Mestalla. Va sortir en zona mixta, ho va demanar ell, i abans de respondre als mitjans de comunicació va dir això.
18: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario.
13: I de la resta de partits de Champions que es van jugar ahir, destaquen la victòria del Liverpool amb Araujo de titular i el hat-trick de Ferran Torres a Udal Serra.
19: Per un costat, Ferran Torres, que en la seva estrena europea amb el PSG va aconseguir un hat-trick en la golejada dels francesos sobre l'Slovan de Bratislava per 6-1. El davanter valencià ha començat amb molt bon peu a l'equip parisenc.
20: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
19: A més dels tres gols de Ferran, Dembélé amb dos gols va ser un altre dels protagonistes destacats ahir al Parc dels Prínceps de París. Mentrestant, el Liverpool va superar l'Atlètic de Madrid per 2-1, capgirant un 0-1 en contra el primer quart d'hora. Ronald Araujo va ser titular amb els Reds, jugant de lateral dret i assistint d'esperó en la jugada de l'empat dels anglesos.
21: Vine un lindo club, un club important que és igual de grande que el Barça, mucha exigencia también, y nada, estoy disfrutando de estar dentro de la cancha, que lo más lindo, y después se ve el resultado del trabajo.
19: Un Araujo que segueix el Barça cada partit i que els veu candidats a la Champions, així com també al Liverpool. I a l'Atlètic de Madrid, mentrestant, Julián Álvarez va jugar els 90 minuts i va ser un dels més destacats de l'equip del Cholo Simeone.
22: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
19: D'ahir també destaca la victòria de l'actual subcampió de la competició, l'Arsenal, al camp del Nàpols per 0-1, amb un gol del noruec Ødegaard.
13: I avui es tanca la primera jornada d'aquesta Champions amb 6 partits més i un debut històric.
19: El del còmode Cesc Fàbregas, que després d'acabar quart la temporada passada a la Sèrie A, aquest any s'estrena per primer cop a la Champions jugant a casa davant el Leipzig. El tècnic català, però, vol treure-li transcendència a aquest fet.
23: Jo capisco...
24: Jo entenc molt bé que el tema és que aquest serà el primer partit de Champions de la història del Como, però per mi aquest serà un partit més on volem fer el millor per guanyar.
23: Volíem fer el millor per vincere la partita.
19: D'avui també destaca el partit Bayern de Múnich-Bodø Glimt de Noruega, una de les revelacions de la Champions de l'any passat, o el debut també històric del Sava Bakú de l'Azerbaiyán, que s'estrenarà al camp del Manchester United.
13: Seguim parlant de futbol. Després del Cornellà, Leo Messi treballa per comprar l'aldenc Marcos García.
25: Està en marxa un procés d'auditories de compra, el que se'n diu due diligence, que segons els experts es pot allargar un parell de setmanes. Messi ha triat l'aldenc, que és el club professional, per fer-lo créixer. A hores d'ara, l'equip del País Valencià és tercer per la cua segona i per això va destituir Claudio Barragán, el tècnic. L'Ajuntament d'Elda i el club demanen confidencialitat en aquestes negociacions, que farien que Messi fos el comprador en solitari del club esportiu aldenc. Per ara, només una veu oficial que n'hagi parlat públicament és l'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro.
26: Se brinda esa oportunidad con, bueno, pues con el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, que está cercano a cerrar esa operación de compra del club, donde nos sitúa a nuestra ciudad, a Elda, pues a nivel del panorama nacional e internacional del deporte, ¿no?
25: Alfaro insisteix que el consistori donarà suport a aquest projecte i, evidentment, pendents d'aquesta auditoria, Messi compraria el 100% de les accions de l'Aldenc i les compraria el grup inversor colombià TH.
13: Nova denúncia dels veïns del Bernabéu, en aquest cas pel partit que s'ha de jugar a l'estadi del Madrid, de l'NFL, Carles Vila.
1: L'associació veïnal de perjudicats pel Bernabéu ha tornat a buscar solucions als tribunals per les seves discrepàncies amb l'Ajuntament de Madrid, aquest cop per haver autoritzat la celebració l'any passat d'un partit de la NFL a l'estadi madridista. L'associació creu que aquesta activitat no estava prevista a la normativa de sorolls i que el consistori va afavorir novament només els interessos del club blanc. Els veïns, a la demanda presentada, qüestionen que aquest esdeveniment pugui entrar en algunes de les activitats excepcionals que contempla la llei del soroll i que, per tant, no tenia cap motivació legal al permís atorgat per l'Ajuntament. En aquest sentit, les excepcions contemplades a la llei s'enquadren en esdeveniments d'especial projecció oficial, actes religiosos o culturals. No figura, però, cap activitat esportiva privada amb interès comercial. Des de l'Ajuntament de Madrid es respecta els drets dels veïns a denunciar el que consideren necessari, però també asseguren que el partit de la NFL era una activitat esportiva.

0: Doncs més problemes amb estadis de primera divisió. Dimarts que ve l'Espanyol juga al camp del Rayo, però encara no saben quin camp ho haurà de fer, perquè Vallecas no es pot jugar, Sergi.
1: No, Vallecas no sembla que hagi de ser l'estadi d'aquest partit contra l'Espanyol. El Rayo, de fet, ha anunciat avui al seu web que el proper partit com a local el jugarà d'entrada a Butarque, és a dir, a Leganés, com ha passat en aquest tram inicial de temporada. Tot i que, compte, manté l'esperança que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid arribi a temps per poder canviar l'escenari del partit i així poder jugar a Vallecas. I, a més, tenint en compte que l'Ajuntament de Leganés ja li demana 50.000 euros per partit al Rayo per poder jugar al seu estadi. Això serà dimarts que ve, sisena jornada de Lliga. Abans, però, l'Espanyol jugarà dissabte, aquest dissabte, un quart de cinc, al camp de l'Osasuna, amb dos noms propis com a focus d'interès. El d'en Luis Miguel Ramis, el tècnic dels navarresos, que va ser l'entrenador de l'Espanyol tot just abans que arribés Manolo, entre el novembre del 23 i el març del 24, i a més un altre nom propi, el de Brian Zaragoza, que podria ser titular al Sadar, allà on va destacar fa un parell de temporades com a jugador de l'Osasuna.
0: Una mica més de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
2: Jo estic descontenta amb aquesta gestió. Crec que no em mereixo això.
0: Maica García denunciarà el Sabadell.
3: Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Gaudeix per ser del club amb el 2x1 del iogurt grec natural Oikos Pack de 4. Si en compres dos, acumules 2,45 € al pròxim sec estalvi. I això són calarons per tu? Fins al 23 de setembre.
5: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
6: Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
5: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits.
10: Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
11: Hi haurà cotxes elèctrics?
9: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
12: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
0: Ahir va començar la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona amb un Lleida que va donar la sorpresa i avui debuta el Barça, Ernest Macià.
14: Doncs sí, el nou Barça de Sekulić que debuta a les 9 del vespre per Esport 3 contra el mateix rival que diumenge passat l'Andorra, que de fet és l'únic partit que ha jugat el Barça fins ara aquesta pretemporada. El cap de setmana diumenge va guanyar el Barça i avui, doncs, partit contra un equip que justament l'Andorra ahir va perdre i això pràcticament l'elimina de les possibilitats de ser a la final. L'Andorra que va perdre amb el Manresa, 74-83 i per tant, doncs bé, si el Manresa serà la final si demà guanya el Barça, cosa que ja anirem veient. En tot cas, doncs, en funció de punts anotats i rebuts, a vegades, en cas de múltiple empat entre els tres equips del grup, pot haver-hi alguna sorpresa. Recordem que el Manresa és, de fet, l'actual campió. I, això sí, parlant de sorpreses, el que comentaves al principi, el Lleida va guanyar a tot una penya el Joventut de Ricky Rubio i la Provítola, amb remuntada inclosa. Aquest és el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
15: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada, l'únic que canvia és pues, alguns jugadors, no? I això fa que pues, a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de 3, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent. I...
14: Si avui el Lleida guanya el Girona, 6:45, també per Esport 3, serà finalista. En canvi, si guanya el Girona, el grup s'obre de bat a bat.
0: I més bàsquet, a la selecció espanyola femenina juga aquest vespre l'accés a les semifinals del Mundial d'Alemanya, enfrontant-se a Austràlia, Eudal.
13: Les australianes van superar Itàlia per un ajustat 82-80 i aquest vespre 8:45 seran les rivals de les espanyoles en l'última eliminatòria dels quarts de final. El seleccionador espanyol Miguel Méndez destaca les qualitats de la selecció australiana.
16: El equipo australiano, que es sobre todo muy fuerte físicamente, ¿no? Jugadoras muy parecidas de tamaño y de peso y con mucha experiencia, muchas formadas en Estados Unidos, muchas jugando en NBA y es un equipo muy, muy duro físicamente. Y lo que vamos a intentar es que ellas adapten a nuestro estilo, más que nosotros al suyo, y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar pues cualquier tipo de baloncesto que se plantee.
13: A l'equip espanyol hi ha la catalana Mariona Ortiz i la jugadora asturiana de l'Uni Girona, Iana Martín. Si l'equip espanyol guanya Austràlia, a semifinals es trobarà amb els Estats Units, que és la primera selecció classificada, després de guanyar aquest matí Hongria de forma contundent per 108-56. Ara, a 3:15, ha començat el França-Xina i a 6:15 es jugarà el Bèlgica-Alemanya.
0: Abans de la pausa, Maica García denunciarà el Sabadell. Ho ha dit en la presentació com a nova jugadora de l'equip de waterpolo del Sant Andreu, David Gallofré.
17: Maica García ha estat molt crítica amb el Sabadell i ha avançat que denunciarà el club bellesà per no renovar automàticament el seu contracte, que va acabar el 31 d'agost, gairebé un any després de ser mare. Segons la jugadora, el Reial Decret 1006 estableix que, en aquests casos, el contracte s'ha de prorrogar automàticament una temporada. Maica García ha explicat així com ha viscut la seva sortida del club bellesà.
18: El Sabadell crec que m'ha tractat amb respecte durant molts anys i sento molt d'orgull, no, per aquest club, però bueno, ells m'han demostrat, no el club, perquè jo no em dirigeixo només al club, el club també ho porten unes persones, hi ha una gestió del club i jo estic descontenta amb aquesta gestió, crec que no em mereixo això, però ni jo ni cap altra persona.
17: Ara amb el Sant Andreu vol lluitar per tots els títols i manté intacte el seu gran objectiu, arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028.
0: En motor, Àlex Rins es retira. L'enviat especial Damià Aguilar ha aterrat al circuit de Misano, a San Marino, i s'ha trobat amb aquest anunci del pilot de MotoGP, Damià.
19: Àlex Rins ja ens havia anunciat que a final de temporada deixarà MotoGP amb 30 anys i després de 14 temporades al Mundial. Avui ha anat un pas més enllà.
20: Teníamos dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, pero no voy a ir. Mi carrera deportiva sobre las dos ruedas se acabó. Tengo que estar satisfecho de lo que he conseguido.
19: Àlex Rins ha estat subcampió de Moto3 i Moto2 i el 2020 tercer classificat de MotoGP. El pilot barceloní se sent orgullós de la seva carrera esportiva, però marxa un pèl desencantat. Ara està treballant per obrir-se un nou camí en alguna disciplina de cotxes que no ha volgut avançar.
0: La Volta Ciclista a Espanya, avui encetem el pòquer d'etapes que decidiran el vencedor final. El líder, Enric Mas, té una prova de foc en la 18a etapa avui en un terreny que li és advers, David Ubach.
21: Es tracta d'una contrarrellotge de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez, que fa ben poca estona que ha arrencat i que donarà pas a les etapes de muntanya, tant de demà com de dissabte. Mas és conscient que afronta una de les etapes avui més importants de la seva vida, tal com admeten declaracions a Televisió Espanyola.
22: Puede ser que la afronte así, ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad de intentar ganar la vuelta.
21: A la general, el balear del Movistar avantatge de poc més de 2 minuts, l'austríac Félix Gall, segon, i tot un especialista com l'eslové Primoz Roglic, tercer, i especialista, com dèiem, contra el cronòmetre. Els favorits prendran la sortida pocs minuts abans de les 5 de la tarda.
0: I el US Open, després de l'eliminació d'Alcaraz d'aquesta matinada, també ha quedat fora Marcel Granollers, campió en dobles de l'edició passada. Carles.
23: Granollers i Horacio Ceballos s'han caigut a la ronda de quarts de final. La parella campiona ha perdut contra el nord-americà Rajat Rab i el britànic Joe Salisbury per un doble 6-4. Els seus rivals havien guanyat, recordem-ho, les edicions de l'US Open del 2021 i el 2023. De fet, aquesta ronda estava condicionada per l'enfrontament de vuitens de final, on el barceloní de 40 anys va necessitar atenció mèdica per unes molèsties al turmell i, de fet, aquesta matinada també li ha passat factura aquesta lesió. De la jornada d'avui cal destacar els partits de semifinals del quadre femení. Arina Sabalenka s'enfrontarà Jessica Pegula. La tenista bielorussa buscarà el seu primer títol en una final de Grand Slam d'aquesta temporada. L'altre partit de semifinals el jugaran Coco Gauff i Elena Rybakina. Recordem que també està definit el quadre masculí pel que fa a les semifinals. Ben Shelton s'enfrontarà al també nord-americà Francis Tiafoe. A l'altra eliminatòria, el cap de sèrie número 1 del torneig, Alexander Zverev, jugarà contra el rus Karen Khachanov.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández. Ràdio
1: Seu. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de 2 dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: I'm a tiny speck of nothing, and I'm the entire universe writ large.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

que t'hi obres a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar. Però potser

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalturgell.cat.
2: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: pendents d'allò que passa a Catalunya Ràdio. Si està passant, t'ho expliquem a la tarda.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell. Fort desplegament policial al fossar de les Moreres, al barri de la Ribera de Barcelona, on aquesta hora coincideixen dues manifestacions de signe contrari, la d'Aliança Catalana i la convocada per l'esquerra independentista i antifeixista. Els actes institucionals de la Diada començaran aquest vespre amb la hissada de la bandera al Parlament. Última hora des del fossar de les Moreres, unitat mòbil, amb Pep Casanovas i Roger Santaló. Roger, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs la líder d'extrema dreta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ja ha arribat al mig del fossar de les Moreres de Barcelona, acompanyada d'altres líders d'Aliança com Aurora Fornós, Jordi Aragonès, Jordi Coma o Oriol Gés, de moment sense que hi hagi disturbis. Ho ha fet acompanyada de tot el sèquit de persones que l'han volgut acompanyar d'Aliança Catalana, simpatitzants del partit, fins aquí al mig, enmig de crits de Sílvia Orriols és la solució, i també està corejant molt el relacionat, vinculat amb l'extrema dreta, Catalunya Catalana. Una quinzena de Mossos antidisturbis impedeixen l'entrada dels manifestants de l'esquerra independentista pel passeig del Born, on estan agrupats majoritàriament, però a tot l'entorn del Pinyol del Fossar de les Moreres hi ha nombrosos agents que impedeixen que els dos grups entrin en contacte. És difícil dir quanta gent hi ha, però hi deu haver prop de 200 a cada cantó, tant per l'esquerra independentista antifeixista com també pels vinculats amb Aliança Catalana. En aquest moment el faristol està al mig de fossar de les Moreres, el faristol d'Aliança Catalana, a l'espera que la líder del partit, Sílvia Orriols, parli davant dels seus seguidors. Roger Santaló, Pep Casanovas, Catalunya Ràdio, fossar de les Moreres de Barcelona.
0: Més notícies amb l'Alba Barbosa.
3: La jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al govern espanyol que li enviï tots els documents desclassificats ahir per incorporar-los a la causa. Reclama al ministre Félix Bolaños una còpia dels informes i les comunicacions del mes de juliol publicats a la web de la Moncloa sobre la crisi migratòria. Els papers apunten que el CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides massives a entrar a Ceuta a les xarxes socials amb grups de 180.000 seguidors, però subscriuen els avisos a trucades i whatsapps entre càrrecs menors la vigília de la llau.
0: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. Aquesta institució pronostica més inflació per al 2027 i el 2028 i manté que l'economia està resistint millor del que es preveia al complicat context geopolític. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'organisme monetari millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic, però pel que fa a la inflació, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, n'ha donat una de freda i una de calenta.
5: Hem vist la inflació més baixa del que ens esperàvem, sobretot la del menjar, però creiem que la inflació durarà més temps del que anticipàvem.
4: Avisa que la inflació ens acompanyarà més temps del previst, i això és el que porta els experts a vaticinar que el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès abans que acabi l'any. Lagarde, però, ha evitat especular, perquè l'escenari, diu, és molt incert. Bruno Forte Amires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
3: Els bombers han estabilitzat l'incendi que crema a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. El foc ha començat aquest migdia i ha afectat una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just a sota del castell de Montjuïc.
0: Uns 550.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà, coincidint amb aquest cap de setmana llarg de la Diada, segons estimacions del Servei Català de Trànsit. Comprovem quina és la situació a aquesta hora. Equip viari, Txell Garriga, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Doncs la via amb més complicacions és la P7 en sentit sud, direcció Tarragona. La cua comença a Sant Cugat del Vallès fins al Papiol per un vehicle avariat fins a l'enllaç amb la B23 i circulació ara molt complicada pocs quilòmetres més enllà. De fet, la cua s'està començant ja a ajuntar-se amb la d'un accident que talla dos carrils a l'altura de Gelida, i la cua està compactada ben bé des de Castellbisbal. Són ja uns 12 quilòmetres de cua. Les altres vies amb més congestió són les dues rondes de Barcelona. En aquest cas no ens consta incidències en cap punt, però hi ha retenció en els dos sentits de la marxa entre Fòrum i Diagonal Mar a la Litoral i de Pedralbes a Horta, a la ronda de dalt. Txell Garriga, equip viari de Catalunya Ràdio.
0: Esport, Sergi Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui es completa la primera jornada de la Champions de futbol amb aquests partits. Fenerbahçe-Roma, PSV-Shakhtar, Bayern-Bodoglim, Como-Leipzig, Manchester United-Saba-Bakú i Slavia-Praga-Lens. Ahir el Barça va col·legiar el Feyenoord per 5-1 i avui els de Flick tenen jornada de descans. A la Youth League, a la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord a l'estadi Johan Cruyff per 1-2. En bàsquet, a la Lliga Catalana, aquesta tarda tenim un parell de partits. Girona-Lleida, 6:45 i Barça-Andorra a 9:00. Tots dos els podeu seguir per Esport 3. El pilot de motociclisme, Àlex Rins, de 30 anys, ha explicat avui que deixarà les motos al final de temporada i que es passarà a les quatre rodes, sense especificar encara quin serà el seu nou projecte. I a la Vuelta tenim en dansa la contrarrellotge individual de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. El balear Enric Mas defensa el liderat.
1: Fins aquí les notícies.
8: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
9: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
10: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. La Seu d'Urgell commemorarà un any més la Diada Nacional de Catalunya amb un conjunt d'activitats culturals i institucionals programades per demà, 11 de setembre. El programa combina la reivindicació de la llengua i la cultura catalanes amb la tradició de la música de cobla i la dansa popular. La jornada comença a 9:45 del matí a la plaça de Sant Josep de Calassanç amb la presentació i la lectura del manifest oficial d'Òmnium. Tot seguit tindrà lloc un recital de poesia a càrrec de l'escriptor i poeta Joan Graell i Piqué. Per acabar, a partir de les 10 del matí hi haurà una ballada de sardanes interpretada per la cobla Ciutat de Manresa. El programa relacionat amb la Diada també inclou una de les últimes audicions de sardanes d'aquesta temporada d'estiu, que tindrà lloc al cap de dos dies, diumenge 13 de setembre, a les 5 de la tarda, a la plaça del Pati Palau. En aquesta ocasió serà càrrec de la cobla Jovenívola d'Agramunt. Aquests actes estan organitzats per l'Ajuntament de la Seu amb la col·laboració directa d'Òmnium Cultural a l'Urgell i de l'Associació Amics de la Sardana de la Seu. I que les falles d'Alà seran el Premi Estel 2026, l'acte de lliurament del guardó que atorgue la Joventut Nacionalista de Catalunya i Junts per Catalunya de l'Alt Urgell se celebrarà dissabte a la Torre Solsona. L'homenatge comptarà amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. I els allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran que preveuen una ocupació superior al 80% pel pont d'aquesta Diada de Catalunya. El Patronat de Turisme remarca que l'alt nombre de reserves permet allargar els bons resultats de l'agost. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, destaca també el volum elevat de reserves que registren les empreses de turisme actiu. Anna Bonet i Laura Pinto presenten a l'Alt Urgell el conte S'ha apagat el foc. El llibre ambientat a la prehistòria inclou una versió en llengua de signes catalana. Aquest diumenge es donarà a conèixer dins el Festimariu després d'haver estat present a la Fira del Llibre del Pirineu. I l'Alt Urgell que acollirà dues formacions per fomentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria. Els cursos promoguts per la Diputació de Lleida es faran a Sorribes i Organyà durant els mesos de setembre, octubre i novembre. A l'Avança i Fórnols el curs és Cures i Atenció a les Persones, mentre que a Organyà es farà una segona formació amb el títol Emprenedoria per transformar idees en projectes de vida i iniciatives professionals. Puigcerdà preveu que les barques de l'Estany puguin navegar tot l'any després de recuperar-les aquest estiu amb èxit. L'Ajuntament ja prepara una nova licitació conjunta amb el bar del parc Esquiaberg. I restablerta la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà. El servei havia quedat interromput aquest dimecres per un corrobatori de cable. La companyia ha hagut d'habilitar transport alternatiu per carretera fins a la capital de la Cerdanya. I els productes de l'Empordà seran els protagonistes del mercat d'olis i vins a Martinet. Serà dissabte. L'esdeveniment anual s'ubicarà a l'aparcament del costat de l'Ajuntament de Martinet i es podrà visitar durant el matí. Hi haurà una dotzena de parades. I dir que la Seu ha inaugurat les finals ja de la Copa del Món de Canoa Slalom i Kayak Cross. El Parc Olímpic del Segre acull l'esdeveniment fins diumenge. És una cita decisiva del circuit internacional que reuneix 220 palistes de 39 països. Un esdeveniment clau en el cicle olímpic cap a Los Angeles, que servia també de test orientatiu de cara als campionats del món del 2027. El tret de sortida de la competició avui amb la contrarrellotge de Kayak Cross, que compta amb podis propis i serveix per definir l'ordre de les eliminatòries que hi haurà diumenge. Divendres serà el torn del caiac amb eliminatòria, semifinal i final en un mateix dia. Dissabte se seguirà el mateix programa per a canoa. Per acabar, diumenge arribarà l'espectacular competició eliminatòria de caiac cross. En cadascun dels dies s'anirà coneixent els nous campions de la Copa del Món. I la 13a travessa transfronterera anirà de la Seu d'Urgell a Sant Julià de Lòria i manté el vessant solidari. La prova inclosa al Cadí Circuit FE es disputarà diumenge 20 de setembre i col·labora amb un projecte de la Fundació Vicente Ferrer al Nepal. Les inscripcions romanen obertes fins dijous vinent. Fins aquí aquest butlletí de les 5. Tornem amb més notícies a les 7 del vespre.
9: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.
11: Ràdio Seu, 107.2 FM.
10: Serveis funeraris Sant Esteve, nota necrològica. Ens ha deixat Amparo Ruiz Vázquez. La missa funeral serà aquest divendres a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Avui, a la tarda, sala de vella, tanatori Sant Esteve, de les 5 a les 8. Serveis funeraris Sant Esteve. Descansi en pau, Amparo Ruiz Vázquez.

0: aquest divendres 11 de setembre en Can Vibre de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è trofeu en camp, al complex esportiu i sociocultural d'en camp. Compra ja la teva entrada a encamp.ad i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 en camp. Us hi esperem.
1: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Cadí Tours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Cadí Tours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, La Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Cadí Tours.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: valor de la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalturgell.cat.
2: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps...

0: Vital Temos.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bona tarda, són les 7. La Seu d'Urgell commemorarà un any més la Diada Nacional de Catalunya amb un conjunt d'activitats culturals i institucionals programades per l'11 de setembre mateix, que enguany s'escau en divendres. El programa combina la reivindicació de la llengua i la cultura catalanes amb la tradició de la música de cobla i la dansa popular. Això ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera.
3: Com sempre, i evidentment l'11 de setembre és un dia a celebrar, fem els actes de commemoració de la nostra diada allà a la plaça de la Sants, amb, doncs, com sempre, amb la lectura del manifest de l'Òmnium, una lectura institucional que faré jo mateix, uns actes de, doncs, de, en aquest cas serà la lectura de poesia, i després, evidentment, la corresponent hissada de bandera i el ball de sardanes amb la cobla. Per tant, doncs, un dia maco, tradicional, que no pot faltar mai, i que, evidentment, doncs, convidem a tothom a participar-hi, a sentir-se orgullós del nostre país, i de també, no només això, sinó que és un dia per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre patrimoni i fer-lo valer. Per tant, doncs això, que tothom hi participi, l'acte és obert i al final, doncs, celebrem la nostra diada també aquí a la Seu, i després que tothom, doncs, que faci el que li vingui de gust a Barcelona o en família, el que sigui, però que participi també als actes de la Seu.
2: Així doncs, una jornada que començarà a 9:45 del matí demà a la plaça de Sant Josep de Calassanç amb la presentació i la lectura del manifest oficial d'Òmnium Cultural. Tot seguit tindrà lloc un recital de poesia a càrrec de l'escriptor i poeta Joan Graell i Piqué. Per acabar, a partir de les 10 del matí hi haurà una ballada de sardanes interpretada per la cobla Ciutat de Manresa. El programa relacionat amb la diada també inclou una de les últimes audicions de sardanes aquesta temporada d'estiu, que tindrà lloc al cap de dos dies, diumenge 13 de setembre, a les 5 de la tarda a la plaça del Pati Palau. En aquesta ocasió serà càrrec de la cobla Jove Nívola d'Agramunt. Aquests actes estan organitzats per l'Ajuntament de la Seu, amb la col·laboració directa d'Òmnium Cultural a l'Urgell i de l'Associació Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell.
3: Sí, sempre es coorganitza aquests actes amb Òmnium Cultural. Al final, Òmnium Cultural és també una entitat que lluita per la cultura i el patrimoni cultural i lingüístic del nostre país, i sempre té aquesta centralitat amb la lectura del manifest que doncs, evidentment, farà un any més, com no pot ser d'una altra manera. També, evidentment, l'Associació dels Amics de la Sardana han organitzat, juntament amb l'Ajuntament, aquesta ballada, que en principi havia de ser la darrera de la temporada, però no ho serà, perquè diumenge 13, aprofitar la vinentesa que ve el representant de l'empresa que ha d'avaluar la nostra catedral per a Patrimoni de Humanitat, doncs es farà l'última ballada, però evidentment l'11 de setembre no pot faltar la ballada sardanes organitzada per aquesta associació que durant tot una bona temporada de l'any, doncs, organitza aquestes ballades que enriqueixen sens dubte la nostra ciutat.
2: I en el marc de la Diada, la Joventut Nacionalista de Catalunya i Junts per Catalunya de l'Alt Urgell lliuraran el 27è Premi Estel a les Falles de l'As. Ho faran en reconeixement a la recuperació i consolidació d'una tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i la identitat pirinenca. Ho explica el diputat de Junts i també regidor de Junts a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega.
4: Sí, doncs aquesta edició del Premi Estel, aquest any s'ha decidit otorgar-li als Fallaires de l'As, a l'Associació de Fallaires de l'As, que, com sabeu, doncs, han recuperat aquesta tradició ancestral del Pirineu, arrel doncs, d'aquest document que es va trobar a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, on ja doncs, quedava documentat que des de l'any 1543 doncs, es feien aquestes falles al municipi de l'As, des de l'Ermita de les Peces fins a baix al poble, no?
2: El premi que s'atorga també pel fet que la celebració és avui un projecte col·lectiu i intergeneracional. Amb el Premi Estel, la JNC i Junts volen reconèixer, per tant, no només la recuperació d'una festa, sinó la voluntat de tot un poble de també recuperar la seva memòria.
4: Filosofia del Premi Estel sempre ha estat doncs, donar-li a alguna associació o a alguna persona que s'hagi significat per la promoció de la cultura, de la llengua del Pirineu i especialment, doncs, catalana, òbviament, però també del Pirineu i de les nostres contrades i, per tant, estem molt contents doncs, que poder-ho donar doncs, als fallaires de l'As, perquè recuperant aquesta tradició, no només han recuperat una tradició, sinó que s'ha creat una comunitat, és tot el poble que es volca amb aquest esdeveniment. Aquest any, doncs, gairebé 200 de fallaires doncs, han baixat les falles de l'As i, per tant, per nosaltres, per Junts per l'Alt Urgell i per la JNC de l'Alt Urgell, que són els organitzadors, doncs molt contents de poder donar doncs, aquest reconeixement amb aquesta iniciativa tan important, no?
2: L'any passat, el 26è Premi Estel va recaure en Ràdio Seu, motiu del 40è aniversari, en reconeixement en aquest cas a 4 dècades de trajectòria com a mitjà de comunicació. Recordem, el 27è Premi enguany a les Falles d'Alàs es lliurarà, recordem-ho, aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Torre Solsona. I l'ocupació turística als allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran serà superior aquests dies del pont al 80%, segons les estimacions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. En concret, les xifres seran més altes de divendres a diumenge quan les cases de turisme rural i bungalows assoliran un 80% de places cobertes. Pel que fa als hotels, les reserves a la zona del Pirineu arribaran al 90%. Al seu torn, l'acampada tindrà uns registres inferiors i preveu comptar amb un 30% d'ocupació. En parla el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano. Fa aquest balanç.
5: Bones previsions per aquest pont de la Diada a la demarcació de Lleida, tant al Pirineu com a la Plana. S'espera una ocupació mitjana, sobretot les nits de divendres i dissabte, al voltant del 80%.
2: Així doncs, aquest primer balanç, dit d'altra banda, que Juan Antonio Serrano remarca la importància del turisme al territori.
5: Això refrenda una mica més el bon estiu que hem tingut, la línia que se va creixent el turisme a la nostra demarcació, sobretot a la Plana, i demostra una vegada més que el turisme cada vegada té una importància més important a la indústria i a l'economia lleidatana.
2: Un altre punt destacat, el de les reserves d'allotjament. Serrano ha subratllat el volum elevat de reserves que registren ara per ara les empreses de turisme actiu que es troben a la recta final de la temporada. Les 7 i 7 minuts, la gestora patrimonial Anna Bonet i l'arqueòloga i educadora Laura Pinto presenten aquest setembre el llibre S'ha apagat el foc. És un conte infantil ambientat a la prehistòria i que, com a novetat en aquest gènere, també està disponible en llengua de signes catalana, mitjançant una guia didàctica que ha permès crear noves terminologies per a conceptes i mots relacionats amb la prehistòria que fins ara no tenien una adaptació en aquesta llengua. Anna Bonet explica l'origen de la història.
6: Doncs mira, l'origen és d'un projecte que va començar fa 5 anys a la universitat, on treballàvem els jaciments del món rural amb escoles del món rural. El projecte es va acabar perquè a vegades el tema de finançament al món rural és una mica complicat, com molta gent sabrà. I llavors nosaltres vam dir, vale, que fem amb tot aquest contingut i aquest coneixement que tenim, que es pot quedar a la universitat, però vam estar parlant de demanar una col·lecció de contes. Cada jaciment, doncs, treballar diversos temes, treballar la inclusió. Vam anar a Edicions Pagès, ens van dir que sí, i llavors de seguida ens van ficar a treballar. Cada jaciment parla d'una època concreta, són jaciments doncs, de zones d'aquí, de l'Alt Pirineu i Aran i de Lleida, que treballen en una època concreta, i incluíem un personatge doncs, que tenia alguna diversitat o alguna discapacitat. Però el gir de tot això el va donar quan a les jornades que vam fer aquí a la seu de coeducació patrimonial vam conèixer la Tània i l'Èric de Simbiosi Audiovisual, que havien treballat pel Parc Natural, i llavors, clar, amb ells vam fer bueno, com molt vincle i els vam dir, ostres, hem de fer els contes amb llengua de signes.
2: Anna Bonet, que destaca també el rigor històric de la col·lecció.
6: Sí, nosaltres hem escollit jaciments que els tenim molt treballats i que estan molt ben investigats. En aquest cas és el jaciment de la Roca dels Bous, que és un jaciment neandertal que investiga el CEPAP de l'Autònoma, i per tant tot el que els nens i nenes veuran, potser amb la roba hi ha una mica de fantasia, perquè realment hi ha moltes coses que no sabem, però apareixen els fogars, on apareixen els fogars, el menjar que apareix al conte, les eines que apareixen, és tot coses que es troben als jaciments, que per això, a part del llibre de convidar a imaginar, també és un llibre que dona molta importància a la investigació científica i a la divulgació del coneixement científic i a la feina de la investigació i de fer-se preguntes. I llavors les històries són coses que et passarien al dia a dia a tu, o si fóssim infants, doncs, que ens passarien el dia a dia, i llavors d'aquesta manera doncs, connectem el passat amb el present i fem aquest vincle.
2: Aquests dies les autores han programat dues presentacions a la L'Urgell. El cap de setmana passat ja el van donar a conèixer el llibre a la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, i el cap de setmana vinent prendran part al Festimariu, el Festival d'Arts i Cultura d'Estamariu, que arriba a la quarta edició. En un dels últims actes programats, diumenge que ve a la tarda, a 4:45, Anna Bonet oferirà un conte a conte adreçat a les famílies i basat en els llibres d'aquesta col·lecció, Passats diversos, de Pages Editors. Aquesta sèrie de llibres proposa un viatge arqueològic per descobrir el passat amb una mirada crítica, inclusiva i diversa. I a més, Pirineu, les barques han tornat aquest estiu a l'estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament ja mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que ha de permetre per primera vegada navegar-hi també a l'hivern si les condicions climatològiques ho permeten amb seguretat. Contents de la represa del servei, així ho explica la tinent d'alcalde de Puigcerdà, Mercè Carbó.
7: Estem molt contents perquè realment és un servei que si és una marca de Puigcerdà, és l'emblema, les barques del llac, i no ens interessava moltíssim, i a més ens feia moltíssima il·lusió que tornessin a estar les barques en funcionament. Llavors hem tingut sort al Cercle d'Aventura.
2: El que és l'estany de Puigcerdà, un lloc emblemàtic.
7: Doncs el llac al final és l'emblema de Puigcerdà, tothom el coneix, tothom té la fotografia típica aquí a la passarel·la amb les villes al voltant de l'estany, i és un espai doncs, que la gent del territori el gaudeix moltíssim, i la gent, els visitants també. Llavors és un objectiu nostre dinamitzar tot aquest espai. Tenim el servei de barques, tenim el servei de la Bibliollac, ara també es licitarà, que ara està actiu el servei del bar, de la cafeteria, i la idea és licitar-ho conjuntament amb les barques i que s'ampli la part de magatzem, ampliar la qualitat del servei i que hi hagi també uns banys que també ajudaran a complementaran tots els serveis que hi ha aquí a l'estany.
2: Òscar Nicolau, treballador del Cercle d'Aventura, que du a terme el servei de barques, assenyala que als matins rep sobretot públic francès, mentre que durant la resta del dia hi ha molta gent de Barcelona.
8: La veritat és que els matins tenim molta gent francesa, tenim molts francesos que ens venen, i una mica de tot, gent d'aquí, de Barcelona, sobretot de Sant Cugat, que aquí els agrada molt venir. Sí, jo et diria que el 50% és gent de Sant Cugat.
2: Nicolau, que apunta que, a diferència de les barques, la represa dels burros, del servei de burros turístic, que abans voltàvem pel llac, és una mica més complicada.
8: El tema de les barques l'hem pogut recuperar, però bueno, el tema dels burros suposo és una mica més complicat, encara, ja ho veurem pròximament. Però antigament sempre els burros aquests donaven la volteta al llac, i bueno, els nens, sobretot, amb el tema de les barques i els burros, pues, els encantava.
2: Miquel Molina, que ha visitat l'estany amb la seva filla Chloe des de Premià de Mar, valora l'experiència com una bona estona en família en un dia en què el bon temps va acompanyar el passeig.
9: Pues la primera vegada que venim, i la veritat que ha sigut superbé, el temps a més ens ha acompanyat molt amb aquest fresquet, hem pogut veure els animals de primera mà, i ho ha sigut una bona estona en família i molt divertit.
2: El servei de barques, que funcionarà fins a mitjan setembre, de moment de dilluns a diumenge, de les 11 a les 2 i de les 4 a les 8 del vespre. I la circulació de trens de l'R3 ha quedat resolta aquest matí entre la Garriga i Puigcerdà, després que ahir dimecres va quedar interrompuda per un robatori de cable. Fonts de RFE i Adif han indicat que la incidència va afectar els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Les freqüències dels trens s'aniran recuperant progressivament. Durant el tall, la companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia podien fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, i allà fer ús del servei de bus, que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres de l'R3 i que connecte Barcelona amb Vic. A banda, la incidència ha obligat a habilitar un servei complementari de transport entre la Garriga i la capital de la Cerdanya. I Martinet, que celebrarà dissabte una nova edició del Mercat d'Olis i Vins. L'esdeveniment anual s'ubicarà a l'aparcament del costat de l'Ajuntament i es podrà visitar durant el matí. En total hi haurà una dotzena de parades. Els comerciants oferiran oli de la passada collida de les varietats d'oliva arbequina, argudell, verdiell, negral i picual, a l'espera de com serà la collita d'aquesta tardor, que estarà marcada per la manca de pluges i les altes temperatures. Com a novetat, s'oferirà producte de la Fundació Terra i Ànima, que es dediqui a recuperar oliveres centenàries a l'Empordà de la varietat Argudell. Pel que fa als vins, al mercat se'n vendran de les denominacions d'origen Empordà i Costers del Segre, ja que d'altres cellers de la Cerdanya i de Calonge encara no han acabat la verema. I balanç ja de la primera jornada de piragüisme. Manu Ochoa ha aconseguit entrar al podi de la General de Kayak Cross Individual a la Copa del Món 2026. El palista gallec establert a la Seu ha aconseguit el seu segon millor temps a l'última contrarrellotge individual de la temporada, que obria les finals al Parc Olímpic del Segre, i d'aquesta manera s'ha penjat tant la medalla de plata d'aquesta darrera prova com la medalla de bronze al rànquing definitiu. De fet, Ochoa ha tingut durant uns minuts l'opció de ser el guanyador de la prova d'aquest dijous, perquè s'ha situat líder després de sortir a la part final de l'ordre de sortida. El caiaquista del Miño ha marcat un temps de 46-43, superant així totes les marques anteriors, i finalment només ha estat superat pel britànic Geoffrey Clark. Tornant a l'equip espanyol, Pau Echaniz s'ha quedat a prop del podi amb una cinquena posició, i l'únic representant del Cadí Canoe Kayak en aquesta prova masculina, Nil Checa, ha situat l'equip d'Andorra en el 24è lloc. Tots dos han aconseguit així la classificació per a les eliminatòries de caiac cross de diumenge. En canvi, David Llorente ha comès una falta i això l'ha deixat en 57è lloc. Al rànquing definitiu, Joseph Clark s'ha proclamat campió de la Copa del Món 2026 de caiac cross individual. Hem de dir que ha estat seguit d'un altre britànic, l'escocès Sam Lever, i de Manu Ochoa. Pau Echaniz ha acabat 15è, David Llorente 18è i Nil Checa 43è. A la competició femenina, la victòria a la Seu i el títol final han estat per a una palista dels Pirineus, Marjorie de l'Assis. La piragüista francesa, nascuda a Pau, ha marcat un temps de 50-24 que li ha permès superar el rànquing de la seva compatriota Camille Prigen, que arribava a la Seu com a líder i que només ha obtingut un 29è lloc. D'aquesta manera, de l'Assis ha aconseguit els 265 punts que li permetien emportar-se el títol. La segona i la tercera classificada també han obtingut alhora aquestes mateixes posicions a la classificació final. La txeca Teresa Eklblova ha obtingut el subcampionat i la francesa Angel Hugh ha rebut el bronze. La basca Maya Lenxurraut ha fet el 8è millor temps, tot mostrant que continua a la primera línia amb 43 anys, i d'aquesta manera ha acabat 12è al rànquing final. I la també guipuscoana Miren Lazcano ha finalitzat 16a. Pel que fa a les representants del Cadí Canoe Kayak, per l'equip andorrà, Mònica Dòria ha estat avui 11a i ha quedat 23è al rànquing, mentre que Ona Pere Alegre ha fet el 41è temps. Per l'equip de Polònia, Dominika Breska ha estat 18a aquest dijous i ha acabat 13a a la general. De la seva part, Laia Sorribes, del Mig Segre, ha fet un 40è lloc. Totes elles han obtingut el passi per a les eliminatòries de diumenge. I les finals de la Copa del Món continuen aquest divendres, tot coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya. Ja arribarà el torn de l'eslàlom amb la competició de caiac. La prova ja començarà al matí amb les eliminatòries i continuarà amb les semifinals i la final. A les 6 de la tarda tindrà lloc la cerimònia de lliurament de medalles, tant per aquesta prova com per al rànquing final. Dissabte, amb els mateixos horaris, es disputaran les finals de canoa. Tot després de la inauguració ahir d'aquesta final de la Copa del Món de Canoa Slalom i Kayak Cross, tret de sortida a la plaça dels Oms, amb tots els esportistes, equips i acompanyants, un acte en què hi va haver parlaments oficials, va parlar l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera.
3: Una vegada més, per 23a vegada, que es diu aviat, però s'ha de posar de relleu. Organitzem un altre cop la Copa del Món. L'any que ve farem el quart mundial, 1999, 2009, 2019 i ara 2027. I per tant, un orgull que la Seu torni a ser protagonista, centre d'aquest esport d'elit, aquest esport d'aigua, aquest esport que a la Seu ens ha donat tant i que ja forma part de tots nosaltres, com veiem en el dia a dia, no? Perquè al final el Parc Olímpic del Segre és un parc urbà, és un parc d'entrenament, és un parc d'esport d'elit, és un parc també de turisme, i això, doncs,

0: entiende el Islam sin la SEU, y creo que la SEU tampoco se entiende ya sin el Islam.
1: En el que és aquesta presentació, aquest acte de benvinguda als esportistes i als parlaments oficials, també hi va ser present Lluís Rabaneda, que va declarar oficialment oberta la Copa del Món al so de l'himne de la Federació Internacional. Dit d'altra banda, que tota la posada en escena va ser impregnada de tradició local gràcies a l'entrada dels gegants vells de la Seu, l'Abderraman i la Constança, a través de la colla de gegantes i grelles de la ciutat, acompanyats pel grup de percussió Tambuca. A més, la vellada va incloure l'actuació musical del cor Encoratjades i un espectacle de pirotècnia a càrrec del grup de Diables de l'Alurgia, i una inauguració que es va tancar amb la recepció oficial a les autoritats, camps d'equip i àrbitres a la sala d'actes de l'Ajuntament. I acabem amb la 13a travessa transfronterera. Anirà de la Seu d'Urgell a Sant Julià de Lòria, manté el vessant solidari. La prova inclosa al Cadí Circuit Fest es disputarà diumenge 20 de setembre i col·labora amb un projecte de la Fundació Vicente Ferrer al Nepal. Les inscripcions romanen obertes fins dijous vinent. Valore així la proposta l'alcalde d'Urgell, en Joan Barrera.
2: La tercera vegada que es fa de manera solidària amb la Fundació Vicente Ferrer, i que a més doncs, cada any ens complau i ens satisfà doncs, fer aquesta col·laboració amb el Comú de Sant Julià de Lòria per poder fer aquesta travessa, que fan tres curses, quatre aquest any, la llarga de 21 quilòmetres, la curta de 9 quilòmetres i la caminada familiar que enguany es fa a Sant Julià de Lòria, que és de 3 quilòmetres, inclusiva per a tothom, i també la caminada històrica, amb guia turística, amb guia històrica, que és la Pilar Láez, doncs, també pel recorregut per la nostra ciutat. Evidentment, doncs és un honor, com sempre, doncs, poder fer aquesta travessa solidària un any més, a més amb l'afegit que ja hem comentat cada any, però una vegada més, que de la participació de la Fundació Vicente Ferrer, que l'enriqueix aquest esdeveniment esportiu amb un esdeveniment també doncs, que esdevé solidari.
1: El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerny Cairat, ha fet palès que la travessa transfronterera és un esdeveniment que va més enllà de l'àmbit esportiu i que permet connectar territoris i fer-ho amb una finalitat solidària impulsada i avalada per la Fundació Vicente Ferrer.
3: És una cita que ja s'ha consolidat també en el calendari esportiu d'ambdós territoris, i que un any més doncs, ens tornarà a unir, doncs, en aquest cas a través de l'esport, del territori i també de la natura. Ho dèiem, hi pot haver alguns motius doncs, pels quals hi puguin haver tensions entre territoris transfronterers sovint, però també hi ha molts altres motius pel qual hi pot haver retrobaments i agermanament, i aquest amb caràcter solidari n'és un d'ells, justament. I com dèiem, doncs, el primer diumenge 20 de setembre els participants doncs, sortiran de la Seu per arribar a Sant Julià de Lòria amb una prova que és un esdeveniment que va molt més enllà del propi caràcter esportiu i competitiu, perquè ho hem dit cada any, doncs, és un magnífic exemple d'una prova que permet col·laborar entre dos territoris veïns d'estats diferents.
1: Així doncs, aquesta presentació de la travessa fronterera que es va dur a terme dimecres al Palau Municipal d'Esports, i va ser present la delegada a Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, Montse Ortiz, que va agrair la implicació d'administracions, empreses i voluntaris, i va avançar que la recaptació d'enguany es destinarà a un projecte de salut mental i suport a persones cuidadores al Nepal.
4: Per nosaltres el que sí que és molt important destacar és aquesta aliança, que és molt única. De fet, a la Fundació tenim impulsat moltíssimes iniciatives, però aquesta seria un exemple de treball en el que estan implicades dues administracions públiques, no? Sector social i tot el teixit empresarial del territori, de dos territoris a més, no? Per tant, sí que per nosaltres és molt, molt, molt important doncs, mantenir aquesta aliança, aquest vincle i aquesta proximitat, no? a la gent dels dos territoris. Per tant, vull donar les gràcies tant a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, no? A totes les àrees que estan implicades, no només l'àrea d'esport, sinó també cooperació, educació. També vull donar les gràcies al Comú de Sant Julià.
1: A l'acte també van intervenir Núria Trenc, de la Fundació Peusa, i José Arquet, d'Aduana Cerdà, que juntament amb Naturland patrocinen aquesta edició. I fins aquí aquest butlletí vespre de Ràdio Seu. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar a la nostra plana web radioseu.cat i a través de les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram. Molt bon vespre.

serveis funeraris ante esta nota necrològica. Ens ha deixat Amparo Ruiz Vázquez. La missa funeral serà aquest divendres a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica, Sala de Vella, Tanatori Sant Esteve. Avui fins a les 8 de la tarda. Descansi en pau, Amparo Ruiz Vázquez.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Aquest divendres, 11 de setembre, en Can Vibre de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è Trofeu En Camp, al Complex Esportiu i Sociocultural d'En Camp. Compra ja la teva entrada a encamp.ad i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres, a les 7, En Camp. Us hi esperem!
4: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
5: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
4: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
6: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: gol, poder fer assistències i sumar punts per veure si pot guanyar en la roda de premsa i també a París d'aquí un mes.
1: És que amb el bo que és que li hem d'exigir que marqui gols, perquè és que és boníssim.
2: Porta 5 gols en 5 partits,
1: ja està, és que és fabulós.
2: Sí, sí, clar.
3: Però vaja, que el dia
1: si segueix amb aquests registres, sí, els registres d'aquesta temporada seran brutals.
3: El dia d'Elx no havia marcat, no?, quan el canvien.
1: No.
3: Doncs feia molta calor a Elx.
1: Sí. El va canviar amb 0-2. Sí, sí. I el Barça va guanyar 0-5.
3: Uh-huh. Sí, sí, ell està a la banqueta pensant...
1: El vas entenent, el mal de cap? El mal de cap el vas entenent?
3: Sí, sí, sí, sí.
1: No hi ha gelo catil que ocurri, això.
3: Jo trobo significatiu que, perquè la Minya Mal és molt bo i ho veiem tots, però no deixa de tenir 19 anys, i trobo significatiu que els jugadors amb més jerarquia del vestidor... vagin explicant clarament què és el que passa amb Lamine Yamal. Ahir, Rafinha, és que no vull que marxi del partit perquè quan no li surten les coses se'n va. Rodri, després d'aquells dos primers partits, va dir estava aquests dies una mica capcot. Lamine Yamal té molta ambició i vol que tots els partits ser protagonista amb gols. I quan no, doncs els jugadors que tenen més edat, saben que se l'ha de mimar una mica i se l'ha d'explicar que tot arriba.
1: Però també el punt de maduresa, això dels 19 anys i de l'edat del DNI i tal, n'hi pot haver algun amb 29 anys que sigui un absolut immadur, gens professional, que estigui mitja hora davant d'uns micròfons i no deixi res, i hi ha canalla amb 18 o 19 anys que van tres pobles per endavant. És a dir, creieu que a dia d'avui... Ara no sé, podríem repassar tota la plantilla que hi ha, però al nivell de la conferència de premsa de l'altre dia de Lamine Yamal, creieu que hi ha algun altre jugador del Barça que sigui capaç de signar-la?
3: No, i és...
1: Llavors, per tant, l'edat és només una xifra que surt al DNI.
3: Sí. I també és veritat que aquest, per dir-ho així, defecte que jo he assenyalat de que a vegades si no li surten les coses, si no marca, s'està enfadant amb si mateix, segurament. Això pot ser que li continuï passant amb 29, és a dir, que ara té 19 i saber si això ho aprendrà. Mira Cristiano, per exemple.
4: O Messi.
1: Aquí
4: teníem un exemple.
1: Amb aquells passants que juga allà a la banda, Si no veus quan no li surten les coses.
4: Aquí teníem...
1: Com s'ha tingut amb De Paul? Ah, no, perdó, ha sigut
3: Lewandowski.
4: Aquí teníem un exemple, que és el que semblaria el Jordi, que també quan es girava i no li surten el que va és que no hi havia ningú que tingués collons d'apropar-se a dir-li res.
1: No. El que feia és que l'endemà no anava a entrenar.
4: No, clar.
1: Era diferent.
4: I ningú li deia no te vayas del partido perquè igual te'n vas tu del club.
1: El vestidor... Que algú sap de Messi.
2: Però quan era jove sí que els tenia. És a dir, sí. Xavi, Puyol, Iniesta, Valdés... Quan tots aquests van anar desapareixent i ella es va anar convertint, era quan ja ningú s'atrevia
4: a veure què li diràs.
3: Sí. Bé, en tot cas... tant de bo Lamine Yamal mantingui aquesta ambició i si els companys estan pendents per evitar que marxi dels partits perquè no marca, doncs això que tenim
1: gols,
3: guanyat.
1: Sobretot els gols.
3: Que em vagi fent tots els que calgui. Per nosaltres, endavant. Vinga, que ja passen 3 minuts a les 8 del vespre. I avui hem d'estar pendents de diversos focus d'atenció. Manel Elias, bona tarda.
5: Bona tarda, sí, d'entrada tenim en marxa ja els actes de la Diada, tot i que estem a la vigília, però el tret de sortida és aquesta hissada de la bandera al Parlament que s'està produint ara mateix. A les 9 hi haurà el missatge institucional de Salvador Illa, l'escoltarem aquí a Catalunya Ràdio, de fet el Catalunya Nit anirà just després d'aquest missatge, però l'atenció ha estat centrada bona part de la tarda i encara ara amb el que està passant a l'alfossar de les Moreres. Hi ha hagut moments de tensió amb la coincidència d'aquestes dues concentracions, una la d'Aliança Catalana i l'altra la dels antifeixistes. Ho està seguint l'Àlex Giral. Robert, bona tarda, Àlex, des del Fossar de les Moreres.
6: Hola, què tal? Bona tarda. Sí, ara mateix la cosa s'ha calmat força, tot i que fa tan sols 10-15 minuts ja ha tornat a haver càrregues policials contra els de l'esquerra antifeixista i independent. Dentista, és veritat, però que la sang no ha arribat al riu. En cap moment els dos grups, simpatitzants d'Aliança Catalana i l'esquerra antifeixista, no s'han arribat a trobar perquè hi ha hagut un fortíssim dispositiu policial que els ha mantingut a distància els uns de l'altre durant tota la tarda. Ara, la concentració d'Aliança Catalana s'ha dissolt, ha comptat amb una intervenció de Sílvia Orriols i a mitja intervenció sí que és cert que dos simpatitzants de l'esquerra independentista han borrat el cordó i s'han desplaçat fins al fossar de les Moreres. etiquetes i han llançat pots de pintura. No han arribat a Silvio Riols, que ha pogut seguir el seu discurs, però aquestes dues persones se'ls han dut Mossos d'Esquadra. De fet, en total hem pogut comptar mitja dotzena de manifestants antifeixistes que entre càrregues i aquests fets amb la pintura han acabat en dependències policials. Veurem com continua la cosa ara. De moment, per això aquí, tranquil·litat, i el que és la manifestació concentració independentista de l'esquerra independentista continua respirant a aquesta hora un ambient més aviat festiu.
5: Gràcies, Àlex. També explicarem avui, farem el calendari de l'amnistia, que si tot va com sembla que anirà, podria quedar segellada per a Carles Puigdemont a l'octubre. De Ceuta, avui explicarem que Navarra, que és una comunitat governada per socialistes, ha acollit 5 de les nenes que hi havia fins ara a Ceuta. Són menors no acompanyats. I avui hi ha una dada que clarifica molt la qüestió davant d'aquestes crides, sobretot de la dreta, de repatriar els menors no acompanyats directament al Marroc o als seus països. Dels 32.000 menors que han arribat sols a Espanya els últims 10 anys, 32.000, només se n'han pogut repatriar 37. De 32.000, 37. Tornarem a passar per Dallas, on aquesta matinada Donald Trump ha fet una promesa que s'assembla molt directament a una compra de vots. Ha dit que sí, el seu partit, el republicà, guanyava les eleccions aquestes de mig mandat, donaria $5.000 a cadascun dels nord-americans majors d'edat. Això ho està seguint l'Oriol Serra in situ des d'allà. I també dels Estats Units... Sí, déu-n'hi-do. Doncs també dels Estats Units parlarem d'un projecte molt desconegut, però que serà polèmic. S'està a punt de llançar els pròxims mesos, abans que acabi l'any, un satèl·lit que tindrà com a funció il·luminar la Terra. És a dir, qualsevol part fosca de la Terra que hi pugui haver llum directament del Sol, perquè serà amb un sistema de mirall, reflectir el Sol directament sobre zones de la Terra. Això permet tota una sèrie de possibilitats, però també molts perills. Hi ha controvèrsia que explicarem molt bé. I avui, que és aquest dijous d'operació sortida per molta gent, fem una última connexió amb el trànsit per saber com s'està circulant ara mateix per la xarxa viària catalana. Txell Garriga.
7: Molt bona tarda. Doncs mira, mitja tarda ja haurien sortit uns 207.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Són gairebé un 40% dels que es preveien i s'ha complicat força, sobretot a la P7, on s'han sumat dues incidències diferents i pràcticament s'ha compactat 20 quilòmetres de cua entre Sant Cugat i Gelida en sentit sud. I ara mateix seguim tenint encara molts punts de congestió, també encara sobretot a la P7 en aquesta zona que dèiem, que està costant que la cua s'acabi de desfer, també des de l'A2 cap a l'autopista a Martorell per aquest mateix motiu. I també ara per dos accidents diferents, una a Montornès del Vallès cap a Girona i una Roda de Barà però en sentit sud. També hem de destacar però la cua a l'A2 entre Igualada i Jorba cap a Lleida per obres i les dues rondes de Barcelona. La circulació comença tot just ara a millorar una mica, tot i que continuen molt denses i també amb algunes aturades.
5: Gràcies, Txell. Fins aquí. Això i algunes coses més al nit avui.
3: Perfecte. Mira, el Salmurri ja ha pogut sentir el trànsit des del cotxe. Gràcies, Manel.
5: A vosaltres. Fins ara. Fins ara.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
9: Amb Sònia Gelmà.
3: En aquesta primera hora del Tot Costa hem analitzat aquesta victòria contundent, aquesta exhibició del Barça davant el Feyenoord. Hem parlat de Rafinha, de Lamine, hem trucat al Marc Crosas perquè ens expliqués la seva visió optimista respecte a possibilitats de guanyar la Champions, tot i que prudent, com sempre. Es queda amb Gordon entre els fitxatges. Ens ha parlat, això sí, també de Rodri, perquè hi era un mig centre. Per tant, tot plegat ho podeu recuperar, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Passen 9 minuts de les 8 del vespre i ja relleu a l'estudi. Sí. Al Tot Costa tenim els nostres Gordon i Adeyemi, o Fermín i Olmo, que prefereixes. Laia Tudel, hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Perquè ha marxat...
2: Fermín i Olmo.
3: Que faltona, no?
2: Fermín i Olmo.
1: Demà, no? Vull dir que...
3: Gordon i Adeyemi.
2: Sí, sí.
1: Home, però, perdona, Gordon, hi ha molta gent que està...
2: Que l'estima.
3: Sí. Gordon i Adeyemi...
1: Però s'ha dit que és el seu fitxatge favorit.
3: Gordon i Adeyemi són dos recent arribats.
1: Sí.
3: Fon de guanyar tot el Barça. Salmurri i Tudel són dos mites d'aquesta antena.
1: D'acord, doncs què, ens anem a Fermín i Olmo, que sou més ADN a Catalunya Ràdio, no?
2: Sou
1: de la casa, d'acord. Fermín
2: casa.
1: I Olmo, què prefereixes ser?
2: Ah, Fermín, ara Fermín.
1: Ara Fermín, ja canviaríem si de cas, però de moment Fermín. Laia, has entrat a l'estudi perquè aquesta tarda la Lliga ha presentat el límit del cost salarial de les plantilles de primera i segona i estàvem molt interessats en saber les de Barça i Espanyol.
2: Sí.
1: De cara a aquests pressupostos, sobretot de cara a la temporada, no? Perquè ja sabem que la massa salarial del Barça és molt alta.
2: Sí, a veure, el Barça ha tingut bones notícies perquè ja se les esperava, ha tingut un increment molt important del seu límit salarial, passa dels 432 milions d'euros que va tenir el mes de gener a 582 milions, és l'actual límit salarial del Barça, és de 582 milions d'euros, que això vol dir que és el màxim que el Barça es pot gastar en salaris esportius, traspassos, de tot els seus equips esportius. Per tant, ara mateix el Barça ha augmentat 150 milions en aquests 6 mesos, això és un increment molt bo, això es tradueix en una bona salut econòmica, si tenim en compte, fa un any de quan era el límit salarial era de 351 milions i ara, insistim,
1: has pujat
2: 582.
1: Sí, sí.
2: Per tant, has pujat molt. La massa salarial amb què tanca aquesta temporada és de 571 milions d'euros.
1: És a dir, que el marge no és molt ampli
2: tant,
1: respecte al sostre.
2: Es confirma que el Barça té la norma WOW, com ja sabíem d'aquest estiu, que no està excedit, però com tu dius, el marge ara mateix és només 11 milions d'euros. Això vol dir que si tu ara al gener mantens aquestes xifres, aquí no t'hi cap un Julián Álvarez, però no es calcula així, perquè aquí al gener tu pots generar més ingressos, pot haver-hi vendes, llavors les xifres canviarien. Però ara mateix la notícia és que el Barça no està excedit, però la massa salarial doncs,
1: està molt ajustada.
2: Està molt ajustada. I si tens en compte el pressupost que ja vam explicar del Barça d'aquesta temporada actual, 26-27, quina massa salarial preveu és de 636 milions d'euros. Per tant, a l'estiu, per això diu el Barça que tornaràs a estar excedit a l'estiu, perquè ja ho saben que et tornes a passar d'aquest límit salarial. Li han demanat tant a Javier Gómez, que és el director general corporatiu de la Lliga, com a Javier Tebas, el president de la Lliga, doncs el motiu d'aquesta pujada del Barça tan gran i ho han analitzat.
4: Ha subido esos importes porque tiene más ingresos, porque ha ido recuperando ya algunas pérdidas de acuerdo con la norma y eso hace que suba su límite. Ha sido castigado y penalizado durante años y ha ido recuperando, como digo, esas pérdidas y sobre todo incrementa ingresos y beneficios por traspaso de jugadores y hace que suba su límite.
5: Porque muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar.
2: Doncs tant un com l'altre confirmen la bona situació ara mateix actualment de la situació del Barça i també confirmen que fa anys doncs, ha estat molt malament. Bé, veurem els pròxims mercats com acaba evolucionant aquest límit salarial, però vaja, ja insistim, el Barça sap que a l'estiu que ve difícilment podrà fitxar i no estarà amb la norma 1-1. La resta, ràpidament, de límits salarials de primera, el Barça té el segon límit salarial més alt, el Madrid és el primer amb 832 milions d'euros de límit salarial, molt per sobre d'aquests 582 del Barça.
1: Ara trucarem al David Sánchez i li preguntarem per aquesta xifra.
2: Sí, al tercer lloc, l'Atlètic de Madrid té 360 milions d'euros i a partir d'aquí hi ha un segon nivell, que es mantenen entre 100-140 milions d'euros, que seria l'Atlètic Club Betis-Villarreal, i a partir d'aquí, per sota, doncs totes estan per sota dels 100 milions, hi ha molta diferència a la Lliga, també amb aquests límits salarials. El més baix és el Sevilla, amb 20 milions, l'Espanyol, que m'ho preguntaves, 61 milions. Amb Monchi, que és el primer mercat de fitxatges de Monchi, ha pujat 5 milions al seu límit salarial, però clar, 20 milions, 61 milions l'Espanyol, i ho compares amb el que et dèiem, 500 al Barça, 800 al Madrid, doncs hi ha molta diferència.
1: Són xifres, però és el que parlàvem abans respecte a la diferència entre els més potents i el que està podent fitxar aquesta classe mitja-baixa de la Lliga Espanyola.
6: No, i que a més es van descapitalitzant. O sigui, qualsevol equip anglès de segona fila va al Sevilla...
1: La teva estrella, de fet, fitxen.
6: A l'estrella dels equips mitjans de la Lliga.
1: A segona divisió,
2: els Girona té el límit més alt de segona, equip que acaba de baixar, 35 milions. El Sabadell, 6 milions. No és dels més baixos. Bé, sí, dels més baixos, però no el més baix, 6 milions.
1: El Girona, per això, ha de pujar com pugui aquest any, sí, perquè passarà de 35 a tenir aquestes xifres de segona entre 5 i 10 milions la temporada vinent, i per tant això seria un delta baix. Doncs perfecte. Fermín, gràcies. Laia Tudel, gràcies. Tornen les paraules del sopar, sonen els acords que imaginat, he despertat. Un fort de nou del vespre. Passem per Tarragona, Ernest, perquè el Lleida es classificarà per la final.
7: Sí, fa tot l'efecte, queden 5 minuts encara pel final. Ha fregat els 20 punts de diferència fa una estona i ara només, entre cometes, guanya de 13, 73 a 86, però fa tot l'efecte que sí, el Lleida té tota la mida de ser finalista d'aquesta Lliga Catalana.
1: És veritat que potser ha estat un pen imprudent, perquè en el bàsquet un més 13 a 5 minuts per acabar... He arriscat una mica,
6: És l'esperança de Girona, tu, ara.
1: Això és l'esperança exacta, que ara el normal és que ara el Girona remunti per deixar-me a mi malament.
7: No, hi ha hagut triple i ja guanyen de 16 una altra vegada. No, tu ja el mai entens, o sigui que si ho has vist clar, ho intueixes bé.
1: T'haig de dir que havia mirat el marcador quan guanyaven de 20, i aleshores ho he vist clar i ara he vist que no, que els havien retallat. Bé, en tot cas, més 16, Bé, més 16 pel Lleida, veurem què és el que passa en aquest partit de la Lliga Catalana entre el Girona i el Lleida, que en queden 5 minuts. Tornem més tard. Ernest, gràcies.
7: Som-hi, fins ara.

0: tornar a la Champions per parlar d'un parell d'ex del Barça. Joan Fitó, hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Però al marge ja hi ha en joc, de fet, encara partits d'aquesta primera jornada de Champions.
1: Sí, en tenim dos en joc ara mateix. El PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1 i el Fenerbahçe 1, Roma 1, que està xiulant Gil Manzano. Veia fa una estona el Grau i el Santi sí. distrets amb l'actuació de Gil Manzano.
0: Els tenim molt atents, aquest Fenerbahçe-Roma.
2: És el millor del partit. És indiscutible.
0: Què ha fet Gil Manzano?
2: Una darrere l'altra.
3: Saps
2: allò de tenir descontents a tothom?
3: Però no li estan posant
0: per tant,
3: fàcil,
0: bon arbitratge, tothom
3: no,
0: enfadat.
3: Però no li estan posant fàcil perquè vaya dos equips de macarres que estan
0: partidàs,
3: jugant.
0: Partidàs. Fenerbahçe-Roma, partidàs.
1: Acaba d'entrar Nahuel Molina a la Roma, l'Atlètic de Madrid.
2: Per posar pau.
1: Sí, per posar una mica de pau i tranquil·litat.
3: Totes les tores estan... O sigui, si pitessin tots els penaltis que han demanat, anirien 8 a 8.
4: És que les piscines són descomunals,
3: descomunals.
1: De moment, els dos partits que s'estan jugant. Tindrem 4 partits més a les 9. Deies, dos ex-blaugranes de la jornada d'ahir. El primer, Ronald Araujo, que va jugar com a lateral dret titular ahir en la victòria del Liverpool 2-1 contra l'Atlètic de Madrid. A més, amb una boníssima participació perquè va fer l'assistència del primer gol del Liverpool, obra de Szoboszlai. A més, una assistència molt bonica d'Esperó.
0: Gol d'Esperó, sí, sí.
1: Sí, sí. I un Ronald Araujo que al final, Movistar, al final d'aquest partit, doncs va declarar el seu amor al Barça, va dir que està molt content a Anglaterra, que està molt content a Liverpool i que des d'allà segueix doncs, el que fa el Barça de Flick.
5: Sin duda lo estoy siguiendo, la verdad que están volando, lo grise, muy contento por los compañeros, al final mucho tiempo en el Barça, y bueno, bien, ellos también tienen un gran equipo, obviamente que son candidatos a ganar la Champions, y bueno, lo voy siguiendo y la verdad que me pone muy feliz su momento.
0: Són les paraules d'Araujo, que com dèiem va fer una gran assistència. Està jugant de lateral dret al Liverpool, que és la posició on va acabar el Barça.
2: No, el Barça va acabar de davanter centre.
0: També és cert que els últims partits apareixia només quan el marcador necessitava com una mena d'Alexanko d'emergència.
2: Així va acabar.
0: I no és un gran senyal. Però creieu que és un futbolista recuperable pel Barça o ara ja el que hem d'esperar és a veure si el Liverpool exerceix l'opció de compra?
4: A veure, porta molts pocs partits, acaba de veure el rendiment general de tota la temporada. El que jo sí que penso és que el Barça a mi em costa veure'l de titular, per tant, a mi em sembla que finalment, a no ser que faci un canvi espectacular, em sembla que no hi té lloc en aquest Barça que estem veient actualment. Crec que sí que li ha anat bé un canvi d'aires, crec que al final companys nous, motivacions noves, no? T'ajuda a aïllar-te una mica de tot el que estàs vivint aquí.
0: Sí, aquí estava tot ja molt
4: contaminat. Recuperar-lo amb la samarreta al Barça i tenir un rol important.
3: Jo estic molt d'acord amb ella, amb això de que és molt complicat que torni. I a més, em sembla que a mi la Premier li senta molt millor.
2: Descau,
3: que... Li escau molt més que l'estil de joc del Barça.
0: De fet, ell ha tingut ofertes de la Premier ja des de la primera temporada del Barça.
3: Jo crec que ell a Liverpool pot ser un jugador icònic, eh?
0: Vull dir, sí, exacte. Que el joc...

0: de lateral dret? Sempre de lateral dret, de condicions, és rapidíssim, és molt gran, ho està fent molt bé. L'últim partit ja que va jugar de la Premier també ho va fer molt bé de lateral dret. És un futbolista que fa, no sé si un any o una miqueta més, va venir el Bayern de Múnich amb 80 milions i el Barça va dir que no, eh? I ara, un equip tot poderós de la Premier com és el Liverpool, el Barça li ha fet una sessió gratuïta. Gratuïta.
1: Sí, probablement perquè era l'única manera que anés allà, perquè doncs Araujo té una fitxa alta.
0: Imagina't si se l'ha infravalorat.
1: Tampoc el valora molt el Liverpool, perquè si estàs 100% convençut que aquest futbolista...
0: Estic dient que un futbolista que fa 4 dies valia 80 milions i tu no el vas voler vendre, eh?
1: No, ha baixat
0: va,
1: en el mercat.
0: Ha arribat a valer zero.
1: Sí, és veritat.
0: Ha arribat a valer zero.
1: Sí,
0: perquè
1: és veritat.
0: L'únic que has aconseguit per treure-te'l del damunt perquè l'entrenador no el vol ha sigut una sessió a la Premier League, no una sessió a un lloc amb un equip que no pot. El Liverpool
1: té
0: els diners com a càstig, eh?
1: Bé, és que jo m'imagino que és una mena d'any de prova, no? Prova de, si, un any de prova, si em serveix, d'acord, et pagaré el que calgui, perquè és un molt bon futbolista, però no sé com està després de l'any que va passar l'any passat al Barça.
2: És normal que el Liverpool tingués dubtes.
1: Sí, jo les tinc... vull dir, les entenc. Ara, si la temporada li va com, per exemple, li va anar ahir contra l'Atlético...
2: Jo crec que li anirà bé.
0: Que no passi el mateix amb Balde. Jo crec que és un avís.
2: Sí, també, estic d'acord.
1: Sí, un altre futbolista que havia tingut ofertes molt importants i que ara mateix no passa pel seu millor moment.
2: I que potser també necessita fer un reset, perquè des del punt de, des del moment en què li va fer aquest toc d'atenció, Flick, pensaves, dius, li fa el toc d'atenció i després li donarà una miqueta de vídeos.
3: És que no li està donant res.
2: Sí, no li ha donat, i no li ha donat
0: partits,
2: res.
0: 0 minuts.
2: Sí, quan
0: un entrenador... 5 partits, 0 minuts.
2: Es manifesta tant i l'exposa tant sobre un jugador, jo esperava, dic, bueno... una mica pal i pastanaga. T'he donat el pal, ara et dono una sortida mostra. I res, eh? Zero.
0: L'última aparició de Valdes és la primera part del Gamper, on, no sé si estareu d'acord o no amb mi...
2: No va estar malament.
0: No va estar malament.
1: No. I de fet, jo vull pensar que...
3: I a mi em sembla que és molt aprofitable, eh? Un molt lateral, l'hem vist.
1: Flick l'ha de trobar recuperable des del moment en què se l'ha quedat a la plantilla, perquè tenint a Xavi Espar en qui confia plenament i tenint Cancelo, no té sentit... Si tu penses no utilitzar-lo res, no té sentit quedar-te'l.
2: La primera temporada de Flick Valde fa un temporadón, eh?
1: Sí. És veritat que estem a la...
3: I la segona també, no?
0: No, l'última de Xavi, espectacular. La que Xavi guanya la Lliga.
1: Exacte, després ve una segona amb Xavi que ja no està tan bé, i l'any passat...
0: Internacional amb la selecció espanyola.
1: El Mundial de Qatar.
0: Fa 4 anys, internacional.
2: Un gol als Supercopa, al Madrid, un gol creuant-se tot el camp.
0: I a Cornellà al Prat el dia que ets campió de Lliga.
2: A mi
3: és un cas que no...
0: És a dir, a mi no em sembla una bona estratègia d'avaluar actius teus. I crec que Araujo se l'ha devaluat d'una manera impressionant i tinc la sensació que Valde va pel mateix camí. I no em sembla una bona estratègia.
1: Bé, en el cas d'Araujo va haver de fer un stop, un pit stop a la seva carrera mentalment. I això jo crec
0: però
1: que...
0: Però tu coneixes algun central que no hagi fet 2 o 3 o 4 errades o sigui la seva vida?
1: No, però Araujo no... Clar, el tema és que Araujo el van afectar les errades.
0: Ja.
1: Per això dic, vull dir que sobre això, sobre aquesta devaluació concreta, i té a veure potser l'entorn, però sobre això el Barça no hi pot lluitar, diríem. Segurament el Barça tampoc no contribuïa a...
0: De davant de centre va acabar, Sònia.
1: Sí, potser estava per jugar de davanter centre.
0: Segur?
1: No ho sé, no. Potser. Dic, és veritat que els centrals que tenies en aquell moment et van funcionar i que on hi havies trobat espai era el lateral dret, on també hi tenies Koundé, també hi tenies Eric García, jo crec que no hi havia tampoc molt espai per Araujo en aquell moment de la temporada concreta, jo no dic en general. Bé, en tot cas, que li vagi molt bé a Araujo i a final de temporada, doncs, replantejament per part del Liverpool i per part del Barça. Potser aleshores el Barça li serveix. No sabem què passarà en el món del futbol.
0: No hi ha retorn. Crec que és una evidència.
1: És possible que tinguis raó. I un altre ex del Barça, un altre internacional, no sé si aquest grau et sembla...
4: I un altre davanter centre,
1: és Ferran Torres, que des que ha guanyat el Mundial, que bé, totes li ponen.
4: Sí, perquè ahir va debutar a la Champions amb el PSG amb un hat-trick en la victòria 6-1 contra l'Slovan de Bratislava dels francesos. 3 gols de Ferran, també en va fer 2 a Ousmane Dembélé, i també va jugar de titular i als 90 minuts un altre ex del Barça, Dro, que va completar 90 minuts a la Champions. El PSG és líder de moment d'aquesta fase lliga de la Champions per la diferència de gols, té un més 5, però destaca d'ahir d'aquesta victòria, doncs, el

0: hat-trick de Ferran, que la temporada passada amb el Barça va fer 3 gols a la Lliga de Campions.
1: Seguirem atents a la carrera de Ferran Torres al PSG, perquè de moment, insistim, bé, no es pot dir res, que és, de moment, probablement el seu millor moment de la seva carrera esportiva, i mira que l'any passat el Barça és molt bo, però és que s'està superant a cada partit.
2: És que jo diria que excepte de les 4 temporades i mitja que està el Barça, excepte una que és molt dolenta, també va tenir problemes mentals, Ferran, excepte una, per mi la resta el rendiment és boníssim.
3: Ha rendit molt bé, jo crec que Ferran Torres
2: i l'acabes venent pel preu que el vas comprar. És que estem parlant d'això.
1: Però aquí jo crec que el Barça ha fet una bona venda, eh? Li quedava un any de contracte. Ah, d'acord.
2: Això t'estic dient? És el cas totalment contrari. No és que no s'hagi devaluat, és que no sent titular i amb un bon rendiment tu has acabat fent una bona venda. És que és el cas contrari absolutament a Araujo.
3: I segurament l'has venut perquè ell volia marxar.
2: Claríssim, i a més ell volia marxar.
1: Sí, bé, tu també t'has fet una mica el desmenjat en la renovació.
2: Sí, però vull dir-te que hauria acabat renovant, eh?
3: S'ha anat sabent que el Paris Saint-Germain... No sé, no és una qüestió del Mundial.
2: Això venia d'abans.
3: I que segurament ell tot has fet el desmenjat, sabia, i també necessitaves aquests diners.
1: Perquè ja t'anava bé, una bona venda.
3: I necessitaves una bona venda.
4: Però també tinc la sensació que Ferran, jo crec que sabia que per molt que treballés, per molt que marqués tots els gols que fes, no seria mai titular en Flick ni un jugador important. I jo crec que és això el que li ha fet prendre la decisió.
3: Sí, tampoc em pensava que seria titular indiscutible al PSG, i sembla que sí que ho està sent.
1: 3 minuts i seran 8:45 del vespre.
5: Tot costa.
6: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario.
7: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
1: Per si algú necessita que l'ubiquin, Rodri demanant ahir disculpes per una imatge seva que Movistar va publicar, on se'l veia parlant a la banqueta de Mestalla amb Cubarsí dient, tot sorprès, són molt dolents, referint-se al València. El Barça va demanar a Movistar que en retirés el vídeo, però a més Rodri va voler disculpar-se, era una conversa privada, però en una banqueta on sempre hi ha càmeres enfocant. Avui el tècnic del València, Carlos Corberán, l'heu sentit, ha estat molt dur en la rèplica. I avui passava bastant ràpid. N'estem fent un gramassa de tot plegat?
3: Totalment.
4: Sí. A més, era una conversa privada.
3: Totalment.
2: Jo amb això discrepo. Jo crec que amb el que passa a un camp de futbol i on hi ha càmeres, i a mi m'estranya que l'enganxin per la trajectòria que té i per l'edat que té. Jo crec que el que es diu a la banqueta, els futbolistes són conscients que es pot enregistrar amb una càmera. Hi ha sempre càmeres. Però és que crec que no falta ni el respecte. És que diu una veritat com un temple. És que el que li fot a Corberán...
3: I no s'estan fotent.
2: I no se n'enfot.
3: És que ho diu... Que ho diu gairebé amb pena.
2: Li sap greu. Això és el València d'avui. És que li sap greu. És que ni Corberán no ho ha entès.
3: És que el que Corberán
2: hauria de dir avui és que, noi, és que tens raó. I és que hem de fer tot el que puguem per sortir i no tornar a donar aquesta imatge. Perquè tens tota la raó del món.
3: A Corberán aquestes paraules, aquesta pillada, Rodri, em sembla que li ha vingut de perles, perquè desvia el focus
2: del tot, perquè estava fora.
1: Jo no crec que... Rodri, la rada el que va sent no tapar-se la boca, que després ens diem que és una tontada això que fan els futbolistes, però clar, acaba sent això. No crec que hi hagi gaire aficionats, per no dir-te cap, que s'hagi ofès per les paraules de Rodri, perquè són els primers conscients que tenen un equip que el xilen cada setmana.
3: Els que li van dir els seus propis aficionats al València.
2: Però que no va veure l'ambient que hi havia Mestalla,
1: però,
2: del minut zero.
1: Una altra cosa és el gremi de futbolistes, i en aquest cas hi ha uns futbolistes del València que no es consideren que són dolents.
3: No, si
4: han arribat a primera divisió.
3: Estan jugant molt malament.
4: Estan jugant malament, d'acord, però que no ha de ser un,
3: a veure,
4: un
3: el València
4: plat
3: és un
4: de bon gust
3: potes.
4: Sentir que un company teu de professió, bueno, digues que són molt dolents.
3: Però també et diria que m'hagués agradat veure Corberán o altres jugadors del València fer una queixa pública quan Vinícius cada dos per tres els hi diu a tots els equips d'Espanya, els hi dius a segunda, tienes muy malo.
4: Sí, Vinícius a València no és ben rebut igualment.
3: Però no és ben rebut pel públic.
4: Va, ni pels jugadors del València.
3: No, però jo no he sentit a l'entrada del València dir, oye, que Vinícius nos està mandant a segunda cada dia. Sí. Però no és que sigui sortit a l'entrada del València. No, a quin equip no ha enviat a segona Vinícius a la gent? A tots.
4: Si portés una altra samarreta, no hi hauria tant de rebombo.
2: Tal qual.
3: Si portés una altra samarreta, no hauria sigut aquesta.
2: Home, ja sabem d'on ve el mal. Ja sabem d'on ve.
3: I s'haguessin tractat d'una altra manera, com a mínim. Haguessin sigut com se solidaritza con la mala situació del Valencia. Mira, t'ho canvio. De se está riendo del València a en la situació del València le sabe mal hasta Rodri.
2: El mateix futbolista en un partit de la selecció espanyola jugant contra una altra selecció de molt baix nivell, o no, o suposadament d'un nivell mitjà, fa aquest comentari, Rodri. No passa
3: Itàlia.
2: Per exemple,
3: contra Itàlia. Itàlia que porta tres mundials sense anar.
2: Què està passant? M'esperava una altra cosa i no és això. És que és això el que diu Rodri.
4: D'on ve el mal, dieu, eh?
2: Oi, clar.
5: Madrid. El boig de la Castellana.
4: David Sánchez, hola, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
4: No sé si has sentit al·ludit a la zona on vius habitualment, però jo crec que aquí hi havia al·lusions directes cap al fet que Rodri, en ser jugador del Barça, és madrileny, Rodri.
8: Sí, i
4: t'haig de dir que té molt bona premsa a Madrid, Rodri.
2: I del Madrid.
4: I capità de la selecció espanyola.
3: Només ha de veure com van celebrar, va guanyar la pilota d'or.
4: Sí, ho van celebrar molt.
3: Al seu poble.
4: Ho van celebrar molt.
3: Ho van celebrar moltíssim. No van ni anar a veure com el recorria.
4: Anava a dir, això no li hauria passat al Madrid perquè la banqueta del Bernabéu, si no m'equivoco, no permeten enregistrar imatges, oi, David?
8: No permeten absolutament res, ni entrevistes, ni gravar, absolutament res. La lluita entre Tebas, Florentino, Madrid i la Lliga fa que el Madrid prohibeixi absolutament tot el que tingui a veure amb la Lliga o amb els operadors de televisió que tenen acords amb la Lliga de Futbol Professional. Però sí, Rodri tenia molt bona premsa fins al dia que li va dir no al Real Madrid i va acceptar l'oferta del Barcelona. I és una campanya que s'ha muntat a Madrid i és una reacció a la de Rodri que ha indignat més a Madrid que no passa a València.
2: Però en una retransmissió d'un partit de futbol veiem a Mourinho a la banqueta.
8: Sí. Al mínim ho deixen gravar, però és molt complicat agafar imatges de qualsevol cosa del Madrid. Després dels partits no parlen els jugadors
2: això
8: del Madrid.
2: No. Això no.
3: Tu has vist imatges de la llotja del Bernabéu alguna vegada?
2: Vegada Florentino sí que l'he vist.
3: A Florentino amb un pla molt tancat, amb un pla molt tancat. Però tu, la llotja del Bernabéu, pla com es fa a la llotja del Barça, que dius, ah, mira, està el jugador aquest, aquests els d'Eufòria, estan els de no sé què, estan els jugadors de bàsquet, està no sé qui, un actor. A la llotja del Madrid no hi ha un pla obert, il·luminat, mai. Mai. Ja pot haver-hi el dia que va un president de govern, així, un... I pla, molt tancadet amb Florentino Pérez.
4: Vull parlar amb el David de la Champions, d'aquesta victòria, perquè el Madrid també va començar amb bon peu la Champions, tot i que diria que amb sensacions bastant més diferents, més que començar amb bon peu, va començar amb victòria. I ho deixarem aquí, ara en parlem, però, David, ara la Laia Tudel ens explicava que el sostre salarial del Madrid és de 832 milions d'euros. És força més alt que el del Barça. Com és que el Madrid continua tenint... És a dir, el nivell d'ingressos del Madrid és molt similar al del Barça. Continua tenint una massa salarial sempre molt més alta que la del Barça, i ja sabem que el Barça s'està recuperant, però les xifres no es veuen afectats any rere any per cap daltabaix.
8: Home, tenen el daltabaix dels concerts, però aleshores arriba el pelotazo de la zona de Valdebebas i recuperen part de la inversió que no ingressarien pel tema dels no concerts del Santiago Bernabéu. Han pujat gairebé 70 quilos la massa salarial del Real Madrid.
4: No, és que no és que la mantinguin, la pugen.
8: La pugen, sí. És una tònica habitual al Madrid a les darreres temporades. De fet, es comenta moltíssim dins de la massa social del madridisme el tema econòmic del club. Abans, quan estava o es combinava amb èxit esportiu, doncs es posava molt en valor la gestió de Florentino Pérez des de fa dues temporades, coincidint amb els nadapletes del Madrid. Ara ja no els hi omple tant el tema econòmic i miren més el tema esportiu. Però sí que és veritat que avui s'ha parlat una miqueta, no massa, del tema de la massa salarial del Madrid i de la bona gestió de Florentino Pérez, una miqueta per no parlar del que va passar després del partit davant l'Inter de Milán, on, recordem, va guanyar l'equip de José Mourinho i l'afició del Bernabéu va acabar xiulant a Vinícius i a Kylian Mbappé.
1: Bé, sí, ara anem a això. 832 milions d'euros del Madrid, 582 del Barça. M'explica la Laia per línia interna que el Madrid demana a la Lliga, és una cosa tècnica, demana a la Lliga poder fer servir els beneficis nets acumulats dels últims anys i que per això tenen aquesta xifra, que això és el que han explicat avui a la Lliga. En tot cas, potser és una cosa tècnica, però a mi no em deixa de sorprendre que dos equips que tenen un volum d'ingressos, jo crec que similars, potser el Madrid el té una mica superior, el Barça continuï estant tan per darrere del Real Madrid. Bé, doncs sembla més sanejada, és evident, l'economia dels blancs. Per cert, David, avui una nova denúncia dels veïns del Bernabéu per el partit de l'NFL. És a dir, que bé, això no, és un sense acabar. Els veïns, ja ens ho has explicat més d'una vegada, els veïns del Bernabéu estan sent bastant beligerants amb el Madrid, no li deixen passar ni una, i el partit de l'NFL, que jo crec que en fan cada any, no?
8: Sí, sí, han signat un parell de temporades més.
1: Doncs consideren que no compleix la legislació sobre el soroll i que l'autorització municipal va ometre casualment aquests requisits que són essencials per poder permetre aquest partit. Veurem, si han signat dos anys més, jo crec, pel que sigui, que els jugaran.
3: No, a més, aquesta és, pot ser el soroll, però no és el mateix cas que el dels concerts, perquè això és un ús esportiu, que és el que té llicència al Real Madrid.
1: I deies, de la victòria del Madrid, Vinícius va acabar amb una bona xiulada. La relació amb l'afició està definitivament trencada, perquè és que no li passa ni una a Vinícius.
8: Sí, jo crec que el tema Vinícius-Madrid no s'ha escrit l'últim capítol. Jo crec que Vinícius ho intenta, però no li surten les coses, i sí que dona la sensació de que a l'afició del Madrid no li passa ni una a Vinícius. En el cas d'Mbappé és diferent, perquè Mbappé està rendint al terreny de joc, marca gols, però és un jugador que no cau bé. Senzillament no li cau bé. I a Vinícius abans li perdonaven les seves reaccions fora del camp, perquè jugava bé, perquè marcava gols. Ara no està en un bon moment de forma i la gent no li passa ni una. De fet, gran part del madridisme no volien la renovació de Vinícius per tal de que marxés del club el més aviat possible. El que passa és que, ja ho hem explicat en més d'una ocasió, Florentino Pérez no estava disposat a passar, entre cometes, a la vergonya o el ridícul de veure com Vinícius marxava lliure amb la carta de llibertat a final de la pròxima temporada. Però jo tinc la sensació de que si estem davant la tercera temporada amb un nadaplete, que aquesta renovació seria el pas anterior a la venda de Vinícius a final de temporada, perquè ja és massa temps on Vinícius no rendeix com a jugador galàctic del Madrid. A les dues darreres Champions va rendir. Des d'aquell dia, des de l'arribada d'Mbappé, aquest Vinícius és un jugador normalet.
1: Sí, sí, realment no està marcant les diferències amb el Madrid, i el Madrid, a més, ara tothom ja està molt atent a si pressionen o no pressionen els seus davanters. I en aquest cas a Mbappé encara li perdonen perquè ho supleix amb gols, però en el cas de Vinícius
3: sí que
1: el tenen assenyalat.
3: Va pencar, o sigui, jo crec que ho va intentar. El que no es pot dir de Vinícius és que s'amagui. Vinícius no s'amaga.
1: No està tan bé com en d'altres temporades.
3: No, i jo crec que hi ha una altra cosa.
2: Des de la no pilota d'or no ha aixecat el cap.
3: I que hi ha una altra cosa que jo crec que...
8: L'encaix futbolístic,
3: L'encaix, a part de tot el que has dit, David, l'acusació de que és el que es va carregar l'equip de Xavi Alonso.
8: Sí.
3: Guanyar el Barça i la saneta que munta en el camp, que acaba amb la destitució de Xavi Alonso, que aquell dia, recordo que el Madrid guanya el partit i es posa a 7 punts del Barça a la Lliga, allò enfonsa el club, i crec que això li passa en factura, i resulta que és el consentit de Florentino Pérez.
1: Acabarem amb el David. Després de la primera jornada de Champions del Madrid, al David li agrada fer afirmacions contundents sempre respecte a si el Madrid guanya o no la Champions. Cap possibilitat, eh?
8: A la Champions,
1: una mica de risc. A la Champions, sí, sí. A la Champions.
8: És que jo crec que el Madrid té un problema similar al de la passada temporada. No juga bé a futbol. Jo crec que té millors jugadors, però tenen el mateix problema futbolístic. I jo sóc dels que pensa que Mourinho ja se li ha passat el tema del futbol d'èlit i que ja no és el Mourinho de la primera temporada. Ni a l'hora de canviar els partits, ni a l'hora de comportar-se davant els mitjans i la seva afició. Jo tinc la convicció pràcticament que no arribarà aquesta temporada tampoc al Madrid a la final de la Lliga de Campions. No descarto que venguin com un triomf, per exemple, arribar un altre cop a unes semifinals de la Lliga de Campions, però aquest equip jo crec que està jo crec que està finiquitat, almenys a nivell europeu, perquè no està al nivell del Barça, del Bayern de Múnich o del Paris Saint-Germain.
2: Ho vam dir dijous passat, que estava el David aquí precisament, amb la sensació que han tornat a fitxar molt i que han fitxat bons jugadors realment, però que els veus i els mals continuen sent els mateixos de la temporada passada.
1: Sí, el que passa que el projecte acaba de començar, en aquest cas de Mourinho, li hem de donar un marge. Però no, m'agrada molt la contundència del David, cap possibilitat. Esperem no haver de recordar aquesta frase en el David en el futur.
2: Has apuntat la data i tot, bandida.
1: Aquí ho tinc apuntat, 10 de setembre, cap possibilitat. David Sánchez té la meva llibreteta, de recordatoris als
3: terminis. No és de passar factures.
1: Gens.
8: I et dic una cosa, sí que tinc la sensació de que es veu amb molta enveja el que ha aconseguit el Barcelona les darreres temporades, perquè aquí a Madrid ningú oblida que fa 3 temporades aquí la gent estava convençuda de que la situació del Barça, la situació esportiva del Madrid, que venia de guanyar Lliga i Champions, i l'arribada d'Mbappé portaria el Madrid a guanyar 10 lligues consecutives i segurament a guanyar 3 de 5 Champions més. I ningú s'esperava ni la reacció del Barcelona, ni el que ha aconseguit Hansi Flick al Barcelona, ni la davallada estrepitosa del Madrid a les darreres temporades.
1: En aquell moment et diré que això ho pensaven a Madrid i es pensava també aquí.
2: Oh, i tant.
1: Perquè el pessimisme era absolut i el futbol té aquestes coses que a vegades et sorprèn i en positiu. David, gràcies. Ens tornem a parlar la setmana vinent.
8: Una abraçada, adeu.
1: I gràcies també a la Mireia Vera, al Jordi Grau i al Santi Jiménez, que avui ens han acompanyat fins gairebé les 9 del vespre. Gràcies a tots tres.
4: S'ha fet molt bé.
1: Així m'agrada, gràcies. Vinga, va, una petita pausa i ara tornem.
5: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
9: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
10: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
9: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
10: Que bé!
9: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Atenció! Comentó, Faraguero, pica, Cuba!
14: Pichi! Che, que bueno que viniste!
15: Anys de futbol en català, des de 1976.
16: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
15: On va començar tot.
16: A Catalunya Ràdio.
15: On tot continua.
16: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
15: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
16: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
15: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
16: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
15: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
1: 9 del vespre, tram final del Tot Costa. Sergi, teníem una pregunta pendent. T'he dit, tu a dia d'avui saps on es jugarà el Rayo Espanyol?
17: No ho puc assegurar, però tota la pinta serà Butarque, el camp de Leganés.
1: Manté el Butarque.
17: El Rayo, tot i que el Rayo no voldria jugar a Butarque, però és que el mateix club de Vallecas ha anunciat al seu web aquestes últimes hores que el partit, el proper partit com a local, el de l'Espanyol, s'haurà de jugar a Butarque, tot i que manté una petita esperança que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid arribi a temps per poder canviar l'escenari del partit. Ara mateix, des de Madrid, perquè ens diuen possibilitats les mínimes de jugar a Vallecas. Això d'una banda. I de l'altra, compta amb l'estira i arronsa que ara comença entre els dos clubs, perquè l'Ajuntament de Leganés li demana ja molts calés al Rayo per jugar a Butarque, 50.000 euros per partit. I el Rayo no els vol pagar i a partir d'aquí veurem com s'acaba resolent aquest conflicte.
1: Bon sarau que té el Rayo i que ja arrossega des de l'inici de temporada. Gràcies, Sergi. Ara. I passo per Tarragona. Allà hi tinc l'Ernest Macià. Ernest, hola de nou. No hi ha l'Ernest. Doncs mira, mentre recuperem l'Ernest Macià, si et sembla, Salva, anirem cap al Gran Premi de San Marino, a San Marino, que és on tenim el Damià Aguilar, perquè Marc Márquez intentarà aquest cap de setmana assolir el liderat de MotoGP. Ara mateix és a 19 punts de Jorge Martín i l'escenari és propici per tots dos. El circuit Misano Adriático, Marco Simoncelli. Damià Aguilar, enviat especial, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
1: Marc Márquez ha pogut remuntar tot allò que va perdre el circuit de Silverstone i, si vol seguir avançant, s'ha de concentrar a competir.
18: Per això tenim la setmana que tenim. En una estratègia executada personalment, el Tro de Cervera ha penjat aquesta setmana una foto on es veu perfectament la mancança muscular al braç i espatlla drets. Aquesta setmana també el seu cirurgià de confiança ha afirmat que corre amb un braç i mig. Sigui com sigui, ell vol tancar el debat i lluitar per revalidar el títol. No amaga que l'objectiu és aquest i és molt clar. Avui ens ha atès breument aquí, al circuit de Misano. Bona tarda, Marc.
19: Bona tarda.
18: Aquesta foto que hem vist aquesta setmana, penjat, mig nu, a què respon?
19: Bueno, al final el que he anat aprenent durant la meva carrera esportiva és que en moments de preguntes, ja vaig dir a Aragón que estava cansat de la mateixa pregunta del braç, de com està, d'això, i bueno, amb el meu equip els vaig traslladar que a veure com podíem tallar el tema, així tal qual, i també el que he après, però no em comença la pregunta, és que en moment de preguntes, rumors, especulacions, la transparència sempre guanya. D'aquesta manera crec que és visible com està el meu cos. Va parlar el meu doctor Samuel Antuña en una gran entrevista amb l'Emilio Pérez de Rozas, on va explicar detall per detall el que tinc, i d'aquesta manera, amb el que tinc, vull intentar lluitar pel Mundial i no perdre més temps a respondre preguntes, i estar convençut de que sí, una carrera patiré més, l'altra menys, però intentar treure el màxim sempre.
18: Els que puguin dir que utilitzes el tema del braç per justificar caps de setmana mediocres, discrets, què els dius?
19: Que, la gent que justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, i a part amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
18: Vens a Misano a l'atac?
19: Vinc a Misano a treure al màxim, com cada circuit, perquè hem arribat a un punt al campionat ara que quan comences es diu portem una cursa, dos, tres, ara en queden vuit, en queden set, en queden sis, i això vol dir que ens acostem al final del campionat i totes són importants.
18: Sort, gràcies.
19: Gràcies.
1: Marc Márquez decidit, per tant, a buscar el desè títol en un circuit, Misano, en què ha guanyat 6 vegades en MotoGP.
18: I que ens ha rebut amb pluja i que alguna de les dues curses de la categoria reina pot ser passada per aigua aquest cap de setmana.
1: Protagonisme també a Itàlia, Damià, per un altre pilot català, Àlex Rins, que es retira.
18: es retira del motociclisme. El mercat del 2027 el farà fora al desembre, això ja ho sabíem, després de 15 temporades, dos subcampionats del món de Moto2 i Moto3 i una tercera posició final a MotoGP la temporada 2020. El barceloní diu que marxa una miqueta desencantat.
20: Me ha quitado un poco las ganas, ¿no?, de seguir en el mundo de las motos, ¿no? Tengo que estar satisfecho de lo que he conseguido. He estado luchando por el campeonato del mundo de Moto3, Moto2 y MotoGP. No lo he conseguido, pero he tenido la posibilidad.
18: Rins prepara un projecte personal als cotxes, però sense donar-ne, de moment, més detalls. La 14a cursa de la temporada del Gran Premi de San Marino ens proposa els horaris habituals. Dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint en directe per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT, i diumenge a les 2, la cursa de Gran Premi.
1: Gràcies, Damià. Queden 9 minuts per arribar a les 9 del vespre. Farem una última pausa i encara hem de parlar de waterpolo. Avui, Maika García, presentada com a nova jugadora del Sant Andreu, i ha parlat de la seva situació amb el Sabadell. Hem de parlar també de ciclisme i de bàsquet. Ara el Macià, sí, el sentirem.
16: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
21: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
22: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portava en el seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
23: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
16: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
24: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
16: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
25: Celebració que farem per commemorar els 20 anys d'Enigmàrius. 5 lletres. Ho farem aquest divendres a les 11 amb Màrius Serra i 4 dels seus més fidels concursants.
16: Aquest divendres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
1: Set minuts i arribarem a les 9 del vespre, creuem els dits, Tarragona, Res Macià. Sí. Hola de nou.
2: Com està, Sònia?
1: Deia bé. Que el Lleida finalment ha guanyat, eh? Com,
2: sí,
1: que bé que ha pronosticat, Macià, que ràpid que ho he vist, això.
2: No,
1: que guanyaria que... Lleida.
2: El sisè sentit, no? Clar. Però és que realment és el millor equip d'aquesta pretemporada. Veurem el Barça, eh? El Barça, dins el seu potencial, està lluny del que pot ser, però jo crec que el Lleida és claríssim candidat, ara ja està a la final, a guanyar-la. A veure aquest Barça, perquè amb la lesió de Macundú ja són dos jugadors de joc interior que estan tocats i que no hi seran. Per tant, recordem, 6 setmanes per un problema d'un tendó del genoll esquerre. Veurem com està.
1: I en aquest Barça-Andorra, com són les matemàtiques de cara a la final?
2: No, l'única certesa és que si l'Andorra perd, diu adéu a la Lliga Catalana. En canvi, com que el Barça debuta avui i li queden dos partits, clar. Doncs clar, guanyant avui no ho tindria garantit. Ara, normalment, quan guanyes un partit a la primera jornada, tens bastantes opcions. Esclar que llavors s'ho haurà de jugar demà amb el Manresa, 50-50.
1: Molt bé, Ernest, moltes gràcies.
2: Gràcies
1: fins
2: a tu, Sònia.
1: La setmana vinent, Joan Fitó, estàs pendent del partit que acaba de començar a quarts de final del Mundial de Bàsquet amb participació de la selecció espanyola.
0: Sí, que ara mateix és el primer quart, guanya Espanya de 2, Austràlia 15, Espanya 17, quarts de final, queden 3 minuts pel final del primer quart, una catalana, Mariona Ortiz, i una jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, que du 9 dels 17 punts d'Espanya fins ara.
1: I també el Fito ens explicarà que Maika García l'han presentada avui com a nova jugadora del Sant Andreu amb waterpolo. La Boia ha confirmat que denunciarà el Sabadell.
0: Molt crítica, Maika, amb el conjunt vallesà. Ha explicat que denunciarà el Sabadell per no haver-la renovat automàticament, tal com diu la llei. Segons Maika, el Reial Decret 1006 és molt clar. Estableix que, en aquests casos, el contracte s'ha de prorrogar automàticament una temporada.
3: Sí, estic amb el... Sí. Bueno, crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic i, bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
0: Diu que el Sabadell l'ha tractat amb respecte durant molts anys, però que no es mereix el tracte que ha rebut dels últims mesos, i explica els motius que li ha donat el conjunt vallesà per no renovar-la.
3: La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas, esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado... en 70 títulos que hemos ganado con el Club Nación Sabadell.
1: Està emocionada aquí Maika García.
0: Sí, sí, manté intacte que el seu gran somni, el seu gran objectiu és arribar als Jocs de Los Angeles el 2028.
1: I a la Vuelta, Enric Mas ha confirmat una gran contrarrellotge i segueix com a líder quan falten només 3 etapes per acabar.
0: Sí, només ha perdut 33 segons al Balear respecte a Primoz Roglic, que en principi avui era el dia que li havia de retallar l'eslovè, només 33 segons, i Enric Mas que diu que ell ho tenia controlat.
4: Sí, sí, sí, sí, que lo teníamos en mente, era un, perdón, un tiempo que, bueno... estábamos confiados de que íbamos a perder menos de lo que la gente pensaba, así que bien, seguimos.
0: Gran crono d'Enric Mas, ara té 1 minut i 37 segons de marge respecte a Roglic, que avui s'ha classificat segon a la general. Un Enric Mas que, tot i aquest avantatge, doncs, no vol donar absolutament res per fet.
4: Bueno, tenemos que seguir. Puede ser mucho tiempo, muy poco. Simplemente pues tenemos que seguir y así como lo hemos hecho, yo creo que lo hemos hecho muy, muy bien.
0: A la general, ja l'únic rival d'Enric Mas és Roglic. Avui, mala crono de Félix Gol, que ja perd 3 minuts. Demà, final de muntanya, a Panyes Blanques, port de primera categoria, són 19 quilòmetres. Aquest últim port, el 6,7% de desnivell. Dissabte, també, final en alt, final al port de categoria especial, Alguacil, 8 quilòmetres, al quasi 10%. Per tant, dues etapes de muntanya per veure si Enric Mas guanya la seva primera Vuelta. Ha quedat 3 vegades segon el ciclista balear del Movistar.
1: I mig per arribar a les 9 del vespre, el Sergi Andreu remata.
17: Sí, a veure, tenim dos partits de la Champions que ja s'han acabat. És la primera jornada de la fase de grups, de la lligueta, vaja, no fase de grups, lligueta. Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1. Tots dos han acabat amb empat a 1. Uh-huh. Ara a les 9, en breu, comencen els partits entre el Como de Cesc Fàbregas i el Leipzig. Marc Guiu, l'exblaugrana titular al Leipzig.
1: Ah, molt bé, molt interessant aquest partit. Rival del Barça i a sobre un català l'altre equip, el Leipzig. Molt bé.
17: Bayern de Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sava Bakú i Slavia Praga, Lens. Tenim en joc aquest partit de quarts de final del Mundial de Bàsquet Femení. 15-24 guanya la selecció espanyola davant de Rússia quan és a punt d'acabar el primer quart. I recordem que demà és diada nacional i entre les 9 i les 10 del matí, tant el Barça com l'Espanyol i moltes altres institucions esportives d'aquest país faran l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, encapçalats en aquest cas Barça i Espanyol pels presidents Laporta i Alan Peix.
1: Gràcies, Sergi. Adeu. I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, el Xavi Campos al capdavant, el Bernat Soler, Laia Tudel, Joan Fitó, Sergi Andreu, el Ramon Salmurri, Ernest Macià, Damià Aguilar, amb el Salva Pou al muntatge musical, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré a les xarxes, el Lautaro Quinteros al control central. Nosaltres hi tornem dilluns. President, que vagi bé la diada.
5: Molt bé, gràcies a tots, eh? I visca el Barça.

0: continuació us oferim el missatge institucional del president de la Generalitat amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Benvolguts conciutadans i benvolgudes conciutadanes. Molt bona nit. Som a les portes d'una nova diada, a la nostra festa nacional. Un motiu de celebració compartida i de merescuda alegria. Un gran dia per sentir-nos orgullosos de qui som i d'on venim. Però sobretot una diada per compartir què volem ser i cap a on volem que avanci Catalunya. Estic convençut que la immensa majoria de nosaltres creiem que Catalunya és un país únic, capaç de fer realitat tot allò que es proposa. I és així. Vet aquí el fil invisible que uneix el nostre passat i el nostre present. El fil invisible que també ha de guiar el nostre futur. La confiança en nosaltres mateixos. És el moment de renovar la confiança en el país, la confiança en les institucions i en les persones, la confiança en les potencialitats que tenim, que són moltes. Nosaltres hem de ser l'avançada del benestar, de la prosperitat i de la democràcia de tots els pobles d'Espanya. Són paraules del president Tarradellas, just acabat d'arribar a Catalunya, pronunciades al balcó de la Generalitat, davant d'una plaça de Sant Jaume plena a vessar. Avui, en ple segle XXI, Catalunya ha de ser avançada per a la resta de països d'Europa i del món. I ho serem. Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada. Prenguem consciència del moment transcendental que viu el món. Afrontem amb convicció els reptes globals i impliquem-nos a fons en les solucions i en les noves oportunitats. Hi ha noves oportunitats i és a les nostres mans fer-les realitat. Està en joc la seguretat i l'autonomia d'Europa, que vol dir la nostra seguretat i la nostra autonomia. Està en joc a Ucraïna, on he fet arribar en persona el president Zelensky i el poble ucraïnès la solidaritat de Catalunya. Està en joc en la irrupció de la intel·ligència artificial, una tecnologia que sacseja la concepció mateixa de l'ésser humà. I està en joc en la capacitat d'adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic que aquest estiu tants països hem patit. Reptes immensos, sens dubte. Però Catalunya s'està preparant bé i amb ambició per afrontar-los amb solvència. Primer, cal que tinguem clar el lloc on hem de situar-nos. Catalunya està al costat de la pau i dels valors fundacionals de la Unió Europea. Catalunya aposta per una tecnologia al servei de la dignitat de les persones, en tots els àmbits, en les relacions humanes, a la feina i a l'educació. Catalunya afronta el canvi climàtic guiada per la ciència per protegir-nos més i millor. Ciència i consciència. El canvi climàtic també és una oportunitat per progressar millor. El segon que necessitem és actuar amb la mateixa unitat de país que sabem assumir quan cau. Tal com vam fer a la històrica diada de 1976 a Sant Boi i com hem fet demostrant aquest estiu davant dels incendis. Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya. El tercer que necessitem és elevar el llistó de la nostra exigència i excel·lència col·lectives. Al llarg de la nostra història hem demostrat amb escreix que som capaços del bo i millor. Ni el conformisme, ni el pessimisme formen part del nostre tarannà. Som gent treballadora, amb empenta, amb valors i amb imaginació. En tenim nombrosos exemples. Els magnífics professionals del Centre d'Atenció Primària d'Almenar, el Segrià. Els investigadors i investigadores dels hospitals de la Vall d'Hebron i dels Germans Trias, capaços de trobar nous avenços contra el càncer i contra l'Alzheimer. Els castellers de Vilafranca, que han descarregat per primera vegada el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Els primers estudiants de formació professional ferroviària de l'Institut Picasso, a Nou Barris. Els nous estudiants d'arreu que han escollit aprendre català. Els treballadors i treballadores de la planta de Martorell que fabriquen el primer cotxe elèctric 100% europeu. Al Carràs, on hem posat en marxa el parc fotovoltaic més gran de Catalunya. A Flix, on comptarem amb un centre punter de dades i intel·ligència artificial gràcies a l'emprenedoria empresarial. La llista és molt llarga. Darrere de tots aquests exemples hi ha la força d'un batec comú, el mateix sentiment de pertinença, el mateix sentit col·lectiu, fraternal i humà del país. A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble. Perquè la nació és el consens renovat de la ciutadania a favor de la convivència i del bé comú. Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir. Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda. A Catalunya sabem que el bé i l'esperança tracen un camí més sòlid i ens fan un país més humà i més fort. Catalans i catalanes, Catalunya ho té tot perquè li vagi bé. Ens hem proposat esdevenir el millor lloc d'Europa per a viure, conviure, estudiar, treballar, invertir, crear, emprendre, estimar i somiar. La Diada és una invitació a fer-ho plegats. Barri a barri, poble a poble i ciutat a ciutat. Molt bona Diada a totes i a tots.
0: Us hem ofert el missatge institucional del president de la Generalitat amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
2: Unitat de país, batec comú, un sol poble, ningú és més català que ningú, ho acaba de dir el president Illa i ha afegit que res ni ningú posi en perill la convivència. La vigília de la Diada queda clar, però, que la divisió no és només entre independentistes i no independentistes. Avui, al fossar de les Moreres, la policia s'ha hagut d'esforçar per mantenir un cordó de seguretat entre els independentistes d'extrema dreta i els antifeixistes. Bona nit, són les 9 i 7 minuts.
3: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
2: 10 de setembre, la vigília de la Diada té com a escenari el Parlament, amb el tret de sortida dels actes institucionals, però sobretot amb les concentracions. Al fossar de les Moreres hi ha hagut moments de tensió quan ha aparegut la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Fossar de les Moreres, Àlex Giralt Robert.
4: Què tal? Bona nit. Sí, tarda moguda aquí al fossar de les Moreres, escridassades constants i moments de tensió entre els simpatitzants d'extrema dreta i els antifeixistes, que això sí, no s'han arribat a trobar en cap moment pel fort dispositiu policial. Els Mossos han detingut tres manifestants de l'esquerra independentista per haver intentat trencar el cordó i n'ha identificat diverses més per haver llançat pintura o haver intentat a seguidors de Sílvia Orriols.
2: Avui hem sabut que l'amnistia a Carles Puigdemont podria quedar segellada a l'octubre. El Tribunal Suprem no s'hi oposarà si el Constitucional l'avala, com tot indica que acabarà passant. També l'aplicarà el Tribunal de Comptes en el cas de les despeses del procés a Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Junts i Esquerra se n'alegren, però lamenten que hagi trigat tant.
5: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit.
6: En el moment, doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada es havia de produir i ja era hora.
2: Cinc nenes que van arribar a Ceuta a finals de juliol han estat acollides a Navarra. Aquesta comunitat, governada pel Partit Socialista, ha estat la primera a tancar un acord amb la ciutat autònoma. Davant de la dreta, que advoca per retornar els menors d'edat als seus països d'origen, avui hem conegut una dada que clarifica força la qüestió. Dels 32.000 menors que han arribat sols a Espanya els últims 10 anys, només se n'han pogut repatriar 37. Avui tornarem a passar per la convenció republicana que Donald Trump ha muntat a Dallas. Allà ha tornat a traspassar el que es considera raonable en política. La promesa que ha llançat de cara a les eleccions de mig mandat s'assembla molt a una compra de vots a pagar perquè votin el seu partit.
7: And here is my promise.
8: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
2: Al Catalunya Nit tornarem en directe amb el nostre enviat especial a Dallas, amb l'Oriol Serra. I entrarem a fons també en un tema que no us deixarà indiferents. Els Estats Units han donat llum verda a un projecte polèmic. Una empresa posarà en òrbita un satèl·lit. D'entrada serà un els pròxims mesos, però la idea és que n'hi hagi molts més, que podran il·luminar una part de la Terra en qualsevol moment de la nit. Té partidaris i detractors, per això ho explicarem bé a partir de les 10. Abans de l'espai haurem passat per Tàrrega, perquè a partir d'ara ja hi pot passar qualsevol cosa. Tenim en marxa la Fira de Teatre al Carrer. Serem també al concert de Catriel, al Festival de Cinema de Venècia, i gaudirem d'una sessió golfa de cinema amb Àlex Gorina. I després de l'exhibició del Barça d'ahir, avui què destaquem en terreny esportiu, Roger Bosà?
9: Doncs mira que la Lliga Catalana de Bàsquet tenim en joc des de les 9 el partit entre el Barça i l'Andorra. Ara mateix al primer quart, 5 minuts, portem guany al Barça, 12-6. Ja sabem que el Lleida és el primer finalista després de superar aquest vespre el Girona. Ha guanyat 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee, que ha fet 25 punts.
2: Demà és un d'aquells festius agraïts perquè cauen divendres. Gemma Puig, quin temps ens espera?
10: Tindrem un temps molt semblant al que hem tingut avui, és a dir, que tornarem a tenir aquest contrast de temperatures, nits, matinades, frescos, fins i tot freds en algun sector del Pirineu, però després al migdia una calor molt agradable, molt suportable, amb sol, amb algunes bandes de núvols alts i prims i alguna nuvolada a la tarda.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Les 9 i 12 minuts, d'aquí poc més de res, 3 hores, ja estarem de ple en l'11 de setembre, però la Diada Nacional de Catalunya fa estona que pren cos amb manifestacions i ofrenes al Fossar de les Moreres, l'acte institucional al Parlament i el discurs del president Illa que acabem d'escoltar. Al Fossar, la prèvia d'aquesta tarda ha estat marcada per moments de tensió i càrregues policials. Els agents han actuat diverses vegades contra manifestants de l'esquerra independentista i antifeixista que protestaven per la presència d'Aliança Catalana i de la seva líder, Sílvia Orriols. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han concentrat unes 3.000 persones, majoritàriament antifeixistes. Connectem en directe amb el Fossar de les Moreres, Àlex Giral Robert, bona nit.
1: Hola, Manel, què tal? Bona nit.
0: Quina és la situació que tenim ara mateix al Fossar, Àlex?
1: Doncs mira, ara mateix sí que et destaco un to festiu i de tranquil·litat, de calma. Acaben d'entrar aquí al Fossar els qui, com cada any, organitzen una marxa de torxes pels carrers de Barcelona, encapçalats per persones que estan disfressades, caracteritzades de soldats austriacistes, restes de soldats d'aquest bàndol, ho recordem, estan de la Guerra de Successió, estan aquí enterrats al Fossar, i d'aquí el simbolisme d'aquest carregat, aquest escenari al bell mig de Barcelona. La calma, l'ambient festiu d'ara contrasta, és evident, amb les estones del voltatge que s'han viscut aquesta plaça durant la tarda. És cert que el desplegament de desenes de policies ha impedit que la sang arribés al riu, però els insults i càntics creuats entre antifeixistes i simpatitzants d'Aliança han estat constants. També les càrregues dels antiavalots contra els concentrats d'esquerres que han intentat travessar el cordó policial i que s'han saldat amb 3 detinguts. Els Mossos, a més, han identificat 5 persones per haver llançat pols de pintura als seguidors de Sílvia Orriols al bell mig del discurs de la líder ultra, i 2 més per haver intentat una acció similar des d'un balcó de la catedral del Mar. Se'ls investiga a tots plegats per desordres públics. Des del faristol, Sílvia Orriols ha reproduït les seves crítiques recurrents contra els partits del procés i les consignes en contra de la immigració.
2: Els mateixos líders que ara ens insulten i etiqueten des de la talaia de la superioritat moral. Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
1: I a l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver convocat més gent que Aliança.
3: No han deixat a les antifeixistes entrar al Fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del Fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
4: Hem demostrat que Aliança Catalana fora de les xarxes socials són 4 gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
1: I és que la Guàrdia Urbana, com apuntaves, ha calculat un total de 3.000 manifestants, entre uns i altres, i els Mossos han xifrat 100 als concentrats d'Aliança, que en tot moment, també quan sortien d'aquí del Fossar, han estat tota l'estona escortats per la policia catalana.
0: Què és el que hi ha previst a partir d'ara aquí al Fossar de les Moreres, Àlex?
1: Bé, aquí ara serà un constant fins a la mitjanit, doncs l'arribada de gent amb torxes, les ofrenes florals d'altres partits polítics i també d'entitats i col·lectius. No serà d'estranyar l'arribada, com ja hem vist fa una estona, d'alguns gegants, de colles geganteres, de bandes musicals, i també s'espera, això sí, l'arribada de Junts i d'Esquerra, que fan un acte polític aquí com cada any. És més cap al tard, cap a quarts d'11, quarts de 12 de la nit. Anys enrere, ho recordem, han sigut escenari de fortes escridassades, sobretot quan el moviment independentista començava a dividir-se i a tenir moltes crítiques internes. Veurem avui. També serà interessant, Manel, veure, escoltar què diuen aquests dos partits Esquerra i Junts sobre les novetats al voltant de l'aplicació de la llei d'amnistia, els líders del procés que hem anat coneixent avui.
0: Doncs sí, perquè la Diada i aquesta jornada prèvia és també un pols diverses qüestions polítiques que tenim sobre la taula, i aquesta és una d'elles. Tenim Catalunya Nit fins a les 11, si et sembla, Àlex. Abans d'acabar l'informatiu tornarem a connectar amb tu, però si passés qualsevol cosa destacable ens demanes pas i et donarem entrada.
1: I tant, perfecte, perfecte.
0: Fins ara, Àlex.
1: Fins ara, gràcies.
0: I el president Salvador Illa acaba de fer una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en aquesta vigília de l'11 de setembre, que ara veiem estava marcada per aquesta tensió també al fossar de les Moreres. Albert Prat, bona nit.
5: Què tal? Bona nit. Sí, tot això a l'arrencada d'un curs polític que tindrà eleccions municipals i veurem si espanyoles. Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
6: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
5: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
6: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
5: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
6: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
5: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa a Catalunya per demanar una mirada llarga.
6: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
5: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: Minuts i arribarem a 2:15. Aquesta diada, la del 2026, està marcada també per la celebració, la commemoració dels 50 anys d'aquella primera manifestació a Sant Boi, però no va ser l'única. A Girona, l'Ajuntament s'ha proposat recuperar els testimonis d'aquella primera diada, també del 1976, i documentar-los perquè quedi guardat a l'arxiu municipal. L'11 de setembre es va celebrar al Parc de la Devesa i no hi va haver repressió, però sí que hi havia por.
7: Jo estava a punt ja de fer 16 anys. Era un dissabte, i els dissabtes hi anàvem els escoltes amb dos companys més. Vam veure la convocatòria, que deia Diada d'11 de setembre, estadi del GEC de la Devesa. Posava acte autoritzat, allò era com un primer acte polític, i vaig pensar, bueno, hi anirem, però no diré res a casa ni als pares, perquè

0: forma part d'una de les imatges icòniques on se'l veu amb una senyera, una imatge que ara comença a sortir la llum. Explica que va ser una trobada amb gent amb empenta, tot i que amb l'ambient enrarit.
1: No van ser molts, hi ha poca gent, si arribem a 2.000 eren justos, hi havia molt de jovent sobretot, perquè havia por, no n'hi havia de gent gran. Pràcticament no hi ha pancartes, n'hi ha molt poquetes, algunes de l'assemblea, i no gaire res més. Senyeres poques, estelades, evidentment, cap. Il·lusió i tensió, també. Sabíem que allà havien els del Cuerpo General de Policia, de la Brigada Política Social, evidentment que estaven vigilant, i gent de la Guàrdia Civil.
0: I ens expliquen que va ser un acte que per alguns hi va haver una sorpresa. De fet, en Ricard Martorano, que l'hem sentit abans, en relata com va acabar.
2: Doncs ara cantarem tots l'himne nacional de Catalunya, els Segadors. Dic, què? Dic, però a casa només m'han parlat de la Santa Espina. Dic, jo em pensava que era la Santa Espina, l'himne. I, esclar, a començar amb aquell to, la guitarra i la lletra, doncs, bueno, em va provocar una emoció tremenda.
0: Per ell va ser una sorpresa, uns testimonis que ara ha trobat l'Ajuntament, els ha convocat, amb la intenció que ens ha detallat l'alcalde Lluc Salelles.
3: El que estem fent és gravar aquests testimonis amb la idea de produir un petit audiovisual per a les xarxes socials, perquè també sigui un petit audiovisual que al final quedi a l'arxiu, que ho presenti pel futur.
0: De fet, aquest vespre han presentat el videodocumental a l'Espai Cívic La Rosaleda i han descobert també una placa commemorativa d'aquella diada al Camp de Mart, que és on va passar. Podríem dir que és part de la memòria, no? Una memòria que també es pot recuperar gràcies a les fotos de Quim Corbet.
4: Jo tenia una càmera i vaig anar a fer fotos. Curiosament, presència no tenia cap fotògraf en allà i van ser les fotos que es van utilitzar per la revista. I pel que veig, no hi ha gaires més fotos d'aquell dia. Una sorpresa, perquè moltes d'aquelles fotos jo en el seu moment no hi donava importància i amb el temps han cobrat una importància que jo no sospitava en aquell moment, no?
5: Doncs sí, les fotos que fem avui, vés a saber quina importància tindran d'aquí a 50 anys. Moltíssimes gràcies, Laia Claret, en directe des de Girona.
0: Adéu, bona nit a vosaltres.

0: 6 minuts per arribar a 2:15 en directe al Catalunya Nit, en un dia que aquesta prèvia de la Diada, en què ha quedat una mica més aclarit també el futur de Carles Puigdemont. El Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia aquesta tardor i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació d'algun dels líders del procés. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Quan passarà tot això, Paula?
1: El Constitucional no trigarà gaire a dictar la primera sentència. Serà com a molt tard, a mitjans d'octubre. Segons expliquen fonts jurídiques, es resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa. I amb aquesta decisió, previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem ja activarà tota la maquinària. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció de Puigdemont, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya, però l'amnistia definitiva, en el seu cas, pot trigar una mica més i dependrà de com declara sigui aquesta primera sentència del Constitucional en justificar que la malversació es pot amnistiar. Si hi ha escletxes, el Suprem podria consultar Europa. En tot cas, el que diu avui el Suprem és que està disposat per primer cop en anys a encarrilar l'amnistia als exconsellers. La notícia arriba el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes té previst amnistiar Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses del procés.
0: Gràcies, Paula, des de Madrid. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada seguirem a Madrid per parlar de novetats sobre Ceuta, sobre el Marroc i el Sàhara. De seguida ho aclarim.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa.

0: creure per transformar.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
2: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
3: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
1: Som 3Cat.
4: Catalunya nit.
5: Dos minuts i mig i arribarem a 2:15. Ahir obríem el Catalunya nit amb la desclassificació dels documents referents a tota la crisi de Ceuta i amb aquest intercanvi de whatsapps i de comunicacions entre el CNI i diversos punts, també informant el govern del Marroc que avui ha negat oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. En un comunicat, el seu Ministeri d'Exteriors desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. Enmig d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que la van perdre l'any 1977. Es tracta d'una reivindicació històrica que el PSOE aprofita ara per demostrar que Rabat no marca l'agenda del govern espanyol. Com dèiem, seguim a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
6: Bona nit. La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumar, Teixidi, impulsora de la llei.
7: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
6: Fins ara el PSOE havia bloquejat la iniciativa, però avui deixava clar que el Marroc no el condiciona, malgrat que socis i oposició li han retret el seu gir respecte a la sobirania del Sàhara. Sentim Pedro Muñoz, del PP, i Artemis Rayo, del PSOE.
8: ¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos?
9: Este es un acto de soberanía, de un parlamento democrático, libre, sin servidumbres ni complejos.
6: El Marroc veu com un desafiament qualsevol acostament a les reivindicacions saharauis. El 2021 va provocar l'anterior crisi migratòria a Ceuta. Ara la Moncloa en desvincula Rabat i insisteix que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, malgrat els avisos del CNI. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconeix marge de millora.
10: És un acontecimiento que era, por su magnitud, difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa. Lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
6: Mentrestant, la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga els fets fa un nou pas i reclama al govern espanyol tots els informes que ha desclassificat esta setmana.
5: Doncs la crisi a Ceuta, quan arribem en punt a 2:15, també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig de les crítiques del govern espanyol a la magistrada que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol per haver anat a les llistes del Partit Popular. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que s'assenyali per voler influir en la política.
11: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
5: Ho ha dit al costat del rei Felip VI. La Casa Reial ha confirmat, per cert, el seu viatge a Ceuta i Melilla. No concreten quan serà, però sí que ja estava previst fer-lo abans de la crisi migratòria. I ja ha començat, per cert, el repartiment a la península dels menors que són a Ceuta de manera irregular. Les primeres han estat 5 nenes, que han arribat avui a Navarra, després que aquesta comunitat hagi estat la primera a tancar un acord amb el govern de la ciutat autònoma. Oriol Pujadó.
12: Sí,
0: recordem que durant totes aquestes setmanes d'estiu, el Partit Popular, que és qui governa a Ceuta, havia bloquejat els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc, cap al seu país d'origen. La presidenta navarresa, la socialista Maria Chivite, ha reclamat, però, a la resta de comunitats autònomes, la majoria amb governs del Partit Popular, que segueixin els seus passos.
12: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
0: La proposta del Partit Popular per a aquests menors és que tornin als seus països d'origen, però atenció a la dada que hem conegut avui. En 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels 32.000 menors que han arribat sols a Espanya. Això representa només el 0,1% del total i cap d'aquests 37 menors ha tornat al Marroc perquè de manera sistemàtica les autoritats d'aquest país bloquegen les repatriacions, ni tan sols agafen les trucades d'Espanya. És el que ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
13: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuo. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
0: Avui ha començat, com deies, el trasllat amb aquestes 5 menors, 5 nenes. A Ceuta hi ha 700 nenes en centres d'acollida improvisats i en situació d'extrema vulnerabilitat, tot i que en xifres globals, a la ciutat autònoma es calcula que hi ha uns 2.400 menors esperant un lloc on anar a viure.
5: Gràcies, Oriol, i rellevant aquesta dada. En 10 anys de les 32.000 menors que han arribat sols a Espanya, només s'ha pogut repatriar 37 d'aquests menors. I parlem ara d'un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que conclou que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. Més enllà dels factors hereditaris, les criatures que passen més temps amb les pantalles tenen més risc de tenir-ne. Maria Costa.
14: I les que passen més temps a l'aire lliure i dormen més hores en tenen menys. L'estudi ha seguit durant 6 anys 2.500 nens de 16 escoles de Terrassa. A la primera revisió, a tercer de primària, la miopia afecta el 12% dels infants. A quart, el 17, i a sisè fins als 12 anys, prop del 29%. Ho explica la coordinadora del projecte, Laura Guisasola.
15: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc, i per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils, i per tant estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
14: Les nenes tenen miopia més precoç i l'avanç és més ràpid. A més, els infants d'origen magrebí i llatinoamericà són més propensos a la miopia per la longitud més llarga dels ulls.
5: Gràcies, Maria.

0: Ens estem traslladant cap als Estats Units perquè el Partit Republicà entra en la segona jornada de la convenció que se celebra a Dallas, aquesta mena d'acte de campanya gegant de Donald Trump per a les eleccions de mig mandat. El president nord-americà hi tornarà a intervenir d'aquí unes hores i crec que li costarà superar el que ja ha dit aquesta matinada quan ha trencat, diríem, totes les barreres que hi havien fins ara. Ha promès directament $5,000 als ciutadans si els republicans guanyen aquestes eleccions de mig mandat. A la ciutat texana s'ha convocat una manifestació contra Donald Trump. Sapiguem quin és l'ambient amb el nostre enviat especial, Oriol Serra. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Entenc que si hi ha gent que es manifesta contra Trump és que o bé no n'han tingut prou amb $5,000 o bé no els hi agrada gens la proposta, eh?
1: Sí, a priori la proposta no els ha agradat. Evidentment, aquestes persones que es manifesten avui aquí a Dallas consideren que això és una sortida de to, és un atac a la democràcia i ens venen a dir també que consideren que s'està, doncs, d'alguna manera intentant aconseguir que els votants que tenen dubtes, doncs, que per aquests diners canviïn també el seu vot. Per tant, tot plegat un desastre. Hem parlat amb aquesta gent que bàsicament, doncs, fan càntics i cartells en contra de Trump i del feixisme que diuen que arrossega. La Kimberly, una mestra de Dallas, per exemple, afirma que no suporta les mentides constants de Donald Trump.
2: La seva incapacitat per dir la veritat, les seves invencions sobre el benestar al país dient que estem fent molts diners. Com a antiga mestra d'escola, sé que molta gent no pot ni pagar el dinar dels seus fills.
1: Un altre activista, l'Andrew, que és molt extravagant, per cert, va vestit de dalt a baix amb la bandera nord-americana, evidentment aquí hi ha molta ironia, i ell s'ha referit a la manipulació de la Constitució que fa el trumpisme.
3: Volen utilitzar la Constitució dels Estats Units només per a determinades persones, mentre els beneficia a ells i coincideixi amb la seva narrativa, la narrativa de Donald Trump.
1: Bé, aquí enmig d'aquest estat conservador que és Texas, Manel, he de dir que aquestes 200, potser 250 persones que s'han concentrat aquí, doncs tenen el seu mèrit, perquè fa una calor asfixiant, a més encara és l'hora de treballar, i s'han concentrat molt a prop de l'American Airlines Center, que és aquesta pista de l'equip de bàsquet dels Dallas Mavericks, i bé, hi ha també molta policia vigilant-los en tot moment, per tant, tenen el seu mèrit. Fins ara tot pacífic, tot transcorre bé, però també us he de dir que hi ha una altra manifestació cap als vols de les 8 vespre meves, que són ja les 3 de la matinada vostres. Veurem com transcorre aquella.
0: Avui, de nou, està previst que intervingui aquí Donald Trump, després d'aquest anunci d'aquesta matinada passada.
1: Sí. Donald Trump, que ahir, recordem-ho, va parlar durant 1 hora i 40 minuts. Va començar dient que no faria un discurs soporífer com fan altres presidents, i la veritat és que al final vaig veure molts badalls, perquè Donald Trump llegeix els seus discursos, però entre lectura i lectura del prompter, podríem dir, improvisa. I aquesta improvisació no la té tan dominada i també es repeteix moltíssim, es repeteix constantment. I llavors, en algun moment, imagineu-vos, d'aquesta hora i 40 minuts, doncs va sonar aquella promesa que jo crec que mereix ser escoltada, també per una mica veure, doncs, quin és el respecte que té el president d'aquest país per la intel·ligència dels seus ciutadans. And here is my promise.
4: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
1: Evidentment, això genera moltíssims dubtes, perquè estem parlant de que serien uns $10,000 en principi màxims per domicili, és a dir, que Trump estaria disposat a pagar fins a 2 adults per casa, per adreça, però no està gens clar què passa en aquelles cases on hi hagi més de 2 adults. Per tant, molts dubtes també sobre el finançament d'aquesta història, i en definitiva és una trampada més que s'ha tret al barret.
0: Sí, sí, a banda de les qüestions ètiques, evidentment. Per cert, que parlant de vigília de l'11 de setembre, és impossible avui no tenir també un pensament per Nova York i el que va passar el 2001 a les Torres Bessones. Demà, Oriol, en parlarem abastament aquí al Catalunya Nit amb tu, eh?
1: I tant, és un tema que evidentment doncs, aquí als Estats Units ja fa dies que és present als mitjans de comunicació, que la gent comenta, i a Nova York, com us podeu imaginar, sent la zona zero d'aquells atacs de fa 25 anys, doncs demà molta gent podran recordar el que van viure i d'altres podran veure o conèixer el que va passar fa 25 anys, perquè molts ciutadans d'aquest país encara no havien nascut.
0: Clar, doncs això ho explicarem demà. Gràcies, Oriol, bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: ara cap a Berlín, perquè Alternativa per Alemanya busca suports per formar govern a Saxònia-Anhalt. El seu líder, Ulrich Siegmund, ha confirmat que han arrencat les converses i, atenció, no només amb l'esquerra populista. A Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
1: Bona nit. Ulrich Siegmund té pressa per governar, però per assolir una majoria de govern li fa falta el vot d'un o diversos diputats. Les negociacions van començar dilluns a la nit, quan per carta es va posar en contacte amb els altres partits. La CDU, els Verds, l'SPD i Die Linke ja li han donat carbassa. Ulrich Siegmund, líder de l'AFD a Saxònia-Anhalt.
2: En aquests moments hem rebut diverses negatives, com ja saben, però continuen les converses, actualment amb el BSB, però també amb altres diputats, per veure si trobem un acord per tirar endavant una majoria estable.
1: A Siegmund no li suposa cap problema reconèixer que està mirant de trobar algun diputat trànsfuga que li permeti ser investit com a primer ministre. Hi podria haver també noves eleccions, però Siegmund preferiria evitar-les.
2: L'escenari de noves eleccions no ens fa por, perquè seria el resultat d'una situació en la qual ningú més estaria disposat, tot i l'encàrrec de govern, a prendre la responsabilitat amb nosaltres. No és l'escenari preferit per nosaltres, volem actuar el més aviat possible, però no és un escenari que ens amoïni gaire.
1: Es dona la circumstància que a Alemanya el vot d'investidura del primer ministre és secret, una anomalia a nivell europeu, molt criticada dins del propi país perquè obre la porta al transfugisme. Si es donés el cas, es veurà el dia de la votació, un dia per al qual, de moment, no hi ha data prevista.

0: És quart de 10, el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del previst i n'empitjora una mica els pronòstics per al 2027 i el 2028. En canvi, l'economia resistirà millor del que es preveia, tot i l'actual context geopolític convuls. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forte Amires, bona nit.
1: Hola, bona nit. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que la inflació serà persistent. Ara se situa al 3,3% en el conjunt de l'eurozona, lluny de l'objectiu òptim del 2% que es fixa el mateix organisme monetari.
2: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
1: I per això alguns directius del Banc Central Europeu ja han vaticinat que hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any. Però la presidenta ha evitat donar-ne pistes.
2: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
1: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, el Banc Central millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic per als països de l'eurozona. Lagarde ha admès que no s'ho esperava.
2: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
1: I això que l'energia continua sent el gran mal de cap de Lagarde. Aquest cop ha expressat el seu temor per un encariment del preu del gas de cara a aquest hivern.
3: Avui també és notícia. Marc Güell.
4: Ha mort als 77 anys Cristóbal Colón Palací, el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la comarca de la Garrotxa. És una entitat que treballa per la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual. El 1982 va tirar endavant aquesta reconeguda activitat econòmica amb valor social que actualment dona feina a prop de 500 persones. Girona, Maria Rovira.
5: Nascut a Azuera, a Saragossa, Colón es va llicenciar en Psicologia Clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona i va engegar la cooperativa el 1980 amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava què el va impulsar a iniciar el projecte.
6: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, i a l'any 82 varen decidir sortir del manicomi per muntar una empresa. Vull dir que una idea així de simple i així de complicada al mateix temps.
5: La Fageda, que produeix productes làctics de qualitat i de quilòmetre zero, porta a terme una activitat econòmica de valor social que, segons les seves pròpies dades, genera més de 73 milions d'euros.
4: La mortalitat per calor a les ciutats del sud d'Europa ja és un 160% més alta que als anys 90, malgrat les mesures per mitigar-la. Ho assegura un informe de Lancet Countdown Europe, en participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Maria Costa.
7: Les ciutats del sud d'Europa són les que més pateixen l'escalfament global. A l'estat espanyol, l'increment de morts associat a la calor ha estat del 136%, amb casos especialment greus com el de Castelló de la Plana, on han pujat un 563%, o Barcelona, on han augmentat un 482%. José Chen és investigador de l'IS Global.
8: Las ciudades están sufriendo con los efectos del cambio climático. La tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
7: Tot i que 9 de cada 10 ciutats europees ja han pres mesures per mitigar la calor, només han aconseguit abaixar 0,7 graus la temperatura als centres urbans.
4: Un home de 78 anys i de nacionalitat francesa ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Punta de Roses. En el moment dels fets, a la zona hi havia socorrista i estava hissada la bandera verda. El SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, però les maniobres de reanimació no han aconseguit salvar la víctima. Amb aquesta ja són 27 les persones mortes a les platges catalanes aquest estiu. I cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya, en aquest cas per suïcidi. L'any passat es van registrar 556 morts. Per aquest motiu, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024. Tot i això, la taxa de suïcidis va a la baixa i ha caigut un 17% els últims 3 anys.
7: Segons dades del Departament de Salut, les temptatives de suïcidi s'han reduït un 7%. En canvi, les ideacions suïcides, els pensaments de treure's la vida, han pujat un 17%, segons les consultes rebudes a Salut. Ho explica el psiquiatre i director del Pla de Prevenció de Suïcidi, Diego Palau.
9: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
4: Notícia que interessarà als usuaris de la línia R3 de Rodalies. Les obres del desdoblament d'aquesta línia entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer, Rafael de Ribot.
10: El mur que va caure a Montcada, quan les pluges al mes de març, no endarrerirà el calendari final de l'obra, segons ha assegurat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano.
11: En el caso de Moncada Bifurcació teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
10: Tampoc el robatori de coure afectarà el calendari previst per l'R3. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per valor de 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
4: La policia ha desmantellat a Figueres, a l'Alt Empordà, un dels arsenals clandestins d'armes més grans intervinguts mai a tot l'estat, amb pistoles i subfusells valorats en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim, aquest dijous a Barcelona. Girona, Fèlix Martín.
12: El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
13: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
14: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo.
12: En concret han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells.
4: De la crònica del món, els hutis del Iemen han pres el control de la ciutat portuària de Moca, a la costa del Mar Roig. D'aquesta forma, els aliats de l'Iran s'apropen al control de l'estret de Bab al-Mandab, un punt estratègic per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig, Clàudia Serra.
15: Sí, de moment els hutis asseguren que la navegació és segura, però si això canvia condicionaria encara més el comerç mundial de petroli i gas en plena pujada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz degut a la guerra entre els Estats Units i l'Iran. A aquesta hora el preu del barril Brent se situa per damunt dels $107. Moca era el principal port del país que continuava en mans del govern del Iemen reconegut internacionalment i que té el suport militar de l'Aràbia Saudita.
4: La nova novel·la de Ian McEwan, Què podem saber?, proposa un relat on es barregen la sàtira acadèmica i el thriller intel·lectual. La novel·la se situa en el 2119 i està ambientada en un futur marcat per inundacions, el col·lapse climàtic i desplaçaments massius. L'escriptor de títols com Expiació o Amsterdam apunta que caldria una catàstrofe perquè els humans reaccionessin davant la intel·ligència artificial i la regulessin i demana responsabilitat a l'hora d'utilitzar internet.
10: Crec que qualsevol persona que expressi una opinió al món d'internet hauria de ser identificable i hauria de defensar els seus comentaris i les empreses tecnològiques haurien de ser responsables, com ho són els diaris, del que publiquen. I si animen els adolescents a suïcidar-se, els directius o els seus caps haurien d'enfrontar-se a la força de la llei.
4: La road movie protagonitzada per una àvia gairebé centenària que viatja de Chicago a Nova York amb un home desconegut per tornar un colom perdut ha emocionat el públic de la Mostra de Venècia dos dies després que la seva protagonista, Ellen Burstyn, rebés el Lleó d'Or honorífic del festival. Place to Be és una pel·lícula fora de concurs del director Cornel Mundruzzo. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
16: El realitzador hongarès és conegut pels seus inicis en el gènere fantàstic que li va fer guanyar el premi a la millor pel·lícula del Festival de Sitges el 2017 per Jupiter's Moon. Quan Mundruzzo va conèixer Ellen Burstyn personalment en un rodatge, va decidir que havia d'idear i crear un film per al seu lluïment actoral i per parlar de l'experiència i els sentiments de les persones nonagenàries.
17: Jo estava totalment fascinat per ella. Estava decidit a crear una història d'amor expressament per l'Ellen, sobretot una dona de la seva edat, amb un to lleuger i tendre, amable, però alhora explicant una història profunda. Què fas a la vida? Quin sentit hi dones?
16: El tercer gran protagonista de la història és l'intruder, l'intrus, un colom blanc de competició jubilat que ens farà conèixer els secrets de la colombofília i estimar una miqueta els estols que omplen els carrers de les ciutats. Sentim la parella protagonista.
18: Si l'intruder pogués tenir un diàleg a la pel·lícula, quin creus que seria? El colom, si pogués parlar i tingués una línia.
19: I like my part.
20: M'agrada el meu paper. M'he quedat molt impressionada amb els coloms.
18: Els han de canviar el nom de rates del cel a dofins del cel.
4: La crònica d'Òscar Callau des de Venècia. Venècia aquest vespre, per cert, el documental sobre Gaza titulat NASA, dels directors israelians de No Other Land, ha rebut una ovació rècord de 24 minuts i mig al festival.
0: I Fira de Tàrrega ha aixecat el taló amb un homenatge a l'exili, al valor de qui ha hagut de deixar casa seva i també l'esperança. És amb l'espectacle Incontinuo, de la companyia catalana Kamchatka, que enceta una programació plena de propostes per a tots els públics i que està seguint in situ la nostra enviada especial a Tàrrega. Marta Vives, bona nit.
21: Bona nit, Manel.
0: Com està anant això? En marxa ara mateix, no?
21: Doncs mireu, sí, està en marxa aquest espectacle Incontinuo dels Kamchatka, que jo us diria que el que apel·la és a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho fa amb aquest muntatge aquí, que ha convertit l'Hort del Barceloní en un autèntic camp de refugiats. De fet, quan ha començat anaven arribant furgonetes, d'aquestes furgonetes baixaven el públic amb grups de 20 en 20, els donaven una manta i els situaven al centre de la plaça, simulant això un camp de refugiats, on havien de fer cua per tenir un plat de sopa o per traslladar mantes d'un lloc a l'altre. La resta de públic, estem parlant de milers de persones, la resta de públic s'ho miraven una mica també a l'expectativa del que havia de passar. Han baixat quatre músics d'aquesta plataforma del mig. És una mica complicat d'explicar perquè està passant en directe. Han baixat, s'han passejat entre el públic i ara amb aquesta música que esteu sentint de fons s'està projectant una pel·lícula, com si fos una pel·lícula del Buster Keaton, d'una família en un poble que estan obligats a migrar. És un muntatge, per tant, que el que vol és fer una reflexió al voltant del que suposa quan has de marxar i deixar casa teva. Compten amb la col·laboració de 50 voluntaris, de 50 persones nouvingudes aquí a Tàrrega, que suposo que han donat la seva mirada, la seva experiència per poder crear aquest espectacle. De fet, nosaltres, Manel, com que això està en marxa, sí, hem pogut parlar just abans d'aquest espectacle amb una de les fundadores de Kamchatka i ens ha explicat el que està passant aquesta nit aquí. Si voleu, escoltem-la.
0: Endavant.
21: Prisca Vila, bona nit.
22: Bona nit.
21: Inaugureu aquesta 46a edició de la Fira Tàrrega amb aquest muntatge Incontinuo, un muntatge immersiu sobre l'exili, sobre la immigració. Immersiu per què? Què viurà el públic?
23: Immersiu perquè fonamentalment és una gran celebració. És la celebració al coratge de totes aquelles i aquells que han deixat o han tingut que deixar, o també els que deixaran o estan deixant ara mateix el lloc on han nascut, on han viscut, en búsqueda d'algú millor, diferent, o per necessitat o per obligació. Aquest coratge que crea el moviment té que celebrar-ho, i aquesta nit invitem a tothom a celebrar-lo juntes. En què és participatiu el públic? Perquè el públic és part de la nostra narrativa. Vull dir que aquesta història, finalment, aquesta celebració, la construïm comptant amb la presència d'aquest públic. Som els portadors d'una memòria d'immigració. Ara ho volem explicar amb qui ho està visquent ara.
21: La història que tu expliques, això que estàs dient, ens ressona contínuament. És la cultura, no? Aquest altaveu de les injustícies socials.
23: I per usar, per nombrar coses que semblen utopies i que no, i que poden ser realitat. I recordar el que és el més important. Nosaltres, l'altre, diferents, estar aquí junts. No juguem. Som.
21: I a més del públic, per fer l'espectacle, compteu amb uns còmplices. Qui són?
23: Ja hem fet una crida a qui li ressonava, o en la seva vivència personal, o a la seva família, si tenia gana d'explicar això amb nosaltres. I ha sigut molt bonic. Aquí en Tàrrega hi ha uns 50 persones que han vingut de tot arreu. Algunes són nouvinguts, altres que fa molt que viuen aquí, i altres curiosos, altres perquè tenien gana de conèixer-nos, i altres
1: que viuen en Tàrrega. Amb molta gana d'explicar aquesta història amb nosaltres.
21: I què suposa per vosaltres inaugurar Fira Tàrrega?
1: Home, molta pressió, no? Molta pressió. No. Perquè ens estimem molt la fira. Al mateix temps, som conscients que l'imaginari d'obrir alguna és molt clar i molt concret, no? Ens evoca amb alguna festiu, amb alguna celebratiu de la fira.
21: Doncs enhorabona i moltes ganes de veure-ho. Gràcies.
1: Gràcies a tu. Veniu.
0: Sí. Gràcies a totes dues. Us anirem seguint aquests dies.

0: Demà és un d'aquells festius que el calendari situa estratègicament en divendres. Això vol dir que moltes persones tindran cap de setmana llarg i especialment en aquestes situacions interessa el que ens pugui dir la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit, Manel.
0: Com has triat la cançó?
1: Doncs mira, aquesta cançó de Blaumut que es diu Calma, doncs perquè tindrem una diada i tindrem un cap de setmana llarg, doncs de calma, de temps molt estable, d'aquest contrast que ja hem tingut avui i que segur que tothom ha notat, que els matins són frescos o fins i tot, depenent on es llevem, freds, però en canvi al migdia doncs és aquesta calor suportable, agradable, aquesta que ja teníem ganes de tenir, i això és el que anirà passant. Sí que dissabte, diumenge pot pujar una mica més, però demà si fa no fa com avui, per tant les màximes més altes aquesta diada situades cap als 30 graus, un pèl més amunt, i això sí, els matins frescos, amb sol, amb algun núvol baix al matí, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central, i com a molt a la tarda podria, fiquem molt en condicional, deixar-se escapar alguna gota cap al Montseny. Però, en principi, doncs una diada amb molta estabilitat.
0: Sí, sí, sí. Repetim més o menys això d'avui. He sentit comentaris, de quin dia tan bonic. Doncs demà segur que molta gent firmaria. Gràcies, Gemma. Demà, per cert, tu i jo hi tornem, eh? Tu i jo aquí demà.
1: Demà hi tornem, sí.
0: Molt bé. Fins demà, doncs.
1: Fins demà.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta hora tornarem a treure el cap al fossar de les Moreres per seguir les concentracions que hi va haver aquesta vigília de la Diada i fins ben entrada la mitjanit. També repassarem els principals titulars esportius de la jornada després de l'exhibició del Barça d'ahir a la Lliga de Campions. És dijous, és de nit. Això vol dir que rebrem l'Àlex Gorina, que ens parlarà tant de pel·lícules per veure aquest cap de setmana com també de films que ens ajuden a entendre les notícies que expliquem en informatius com aquest. I de pel·lícula és també el projecte que ha rebut ja llum verda als Estats Units, un satèl·lit que podrà il·luminar qualsevol punt del planeta a qualsevol hora. Està dissenyat amb uns miralls que poden fer rebotar els rajos del sol cap a punts de la Terra on sigui de nit. Quin és l'objectiu? Què permetria? Qui ho veu bé i qui posa el crit al cel? Al Catalunya Nit buscarem les respostes. Ens hi ajudarà un astrofísic reputat. I abans de tancar, trucarem al director del País a Catalunya per saber com estan fixant en una portada que trobarem demà als quioscs els principals arguments informatius de la jornada. I finalment, cedirem l'última paraula a la periodista i filòloga, experta també en gastronomia, Trini Gilbert, que és aquí amb nosaltres des de les 9. Doncs som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I proposem d'entrada escoltar les veus que han marcat de moment aquest 10 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
3: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
4: A ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: I ara, això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona.
6: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo, perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia.
7: Aprobación de esta norma, le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este Estado se lo quitó.
8: ¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos?
9: Es un acontecimiento que era, por su magnitud, difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa. Lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
10: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
11: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
12: And here is my promise.
13: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
14: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
15: Pel que fa a la inflació, Lagarde n'ha donat una de freda i una de calenta.
14: Hem vist la inflació més baixa del que ens esperàvem, sobretot la del menjar, però creiem que la inflació durarà més temps del que anticipàvem.
16: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones. I a l'any 82, doncs, van decidir sortir del manicomi per muntar una empresa. Vull dir que una idea així de simple i així de complicada al mateix temps.
17: El públic és part de la nostra narrativa. Aquesta celebració la construïm comptant amb la presència d'aquest públic. Som els portadors d'una memòria d'immigració. Ara ho volem explicar amb qui ho està visquent ara.

0: Catalunya Nit.
1: Deu i sis minuts. Aquest és l'ambient ara mateix de Catrel i Paco Amoroso, que estan fent una sessió intensiva de teràpia, ens diuen, amb funky, rhythm and blues, estil i molta ironia al Palau Sant Jordi de Barcelona. El duet argentí presenta a aquesta hora el disc Free Spirits. Marc Ruiz, bona nit.
2: Bona nit.
1: Com estan en això, Marc?
2: Doncs mira, ara estan a la recta final i està el concert a dalt de tots. Acaben de fer... Vaja, acaben de tocar lo que, La que puede, puede i El único, dos dels grans hits de la banda, sí, que en té molts, encara que té una història curta, però vaja, hauríeu de veure el públic com està saltant i com està vibrant en aquests moments. És espectacular. Estan fent una mena de joc molt teatral sobre l'escenari. Això de Free Spirits ve a ser una mena de clínica de rehabilitació que suposadament lidera Sting, i on Catrel i Paco Amoroso van passar una temporada per refer-se del gran èxit, del xoc que es va provocar, el gran èxit que van aconseguir després de fer aquesta actuació famosíssima al Tiny Desk. De fet, Sting està fent de narrador, està fent entre cançó i cançó, més o menys, està explicant quines són les passes que han de fer per aquesta rehabilitació. Són molt potents ja des de l'inici. Ja des de l'inici han entregat ja dues o tres de les cançons més conegudes i més mogudes d'aquest duet argentí, com per exemple la bomba funky Me Muero. Fins i tot han aprofitat el ritme intens d'aquesta cançó per agafar dues cordes per fer exercici com si estiguessin fent cardio, per exemple, no? O aquesta que estem sentint de fons, de l'estil de Bollywood, que és Nada Nuevo, i que precisament parla de quan van anar a recollir els premis Grammy i que confonien. Li van dir a Paco Amoroso que s'assemblava a Lady Gaga, i aleshores des d'aquell moment, sí, des d'aquell moment estan reivindicant Lady Gaga com argentina, no? És un dels crits que repeteixen en aquest concert i que també surten en aquesta cançó. Espectacular, de moment.
1: Sí, amb molta ironia, sentit de l'humor, i em diuen que l'espectacle ha començat amb una prèvia sorprenent.
2: Molt sorprenent. Jo crec que ha estat el primer cop a la història que s'ha fet un concert de vols tibetans al Palau Sant Jordi. Ha estat una sessió de meditació amb vols tibetans i instruments. Sí, instruments com campanes tubulars, per exemple, no? O xilòfons. Boníssim, d'altra banda, també t'ho he de dir, que ajudaven a la meditació, perquè la idea era aquesta, era fer que tot el públic fes això, fes una mena de meditació col·lectiva per estar a top al concert. I justament després que s'hagi acabat aquest miniconcert, aquesta meditació col·lectiva a través de la música, doncs han fet mitja hora, per tant, el concert s'ha endarrerit mitja hora, de frases, projectant frases a les pantalles, i aquí ve aquesta fina ironia. La primera era atribuïda a Buda, no? Mantenir el teu cos saludable és un deure, però després l'han barrejat amb frases, per exemple, de Gwyneth Paltrow, que diu... també el dejun intermitent és la clau de tot. I dius, a veure, un moment, a què estem jugant? I les mesclaven amb frases de Messi, amb frases de Borges, és a dir, perquè vegis veient una altra de Maradona, també hi havia de les Kardashian, és a dir,
1: sí, ja veig,
2: tot ironia fina.
1: Sí, veig meditació, filosofia i teràpia amb Sting, a més, concert de Catriel i Paco Amoroso, no està malament.
2: Sting, que ha entrat al joc, que ha entrat al joc,
1: sí.
2: I se n'han fotut d'ell mateix fent això i servint la seva veu.
1: Déu-n'hi-do. Que ho acabis de gaudir. Gràcies, Marc.
2: Fins ara.
1: I avui en David Guzmán vol compartir la seva experiència durant el temporal d'ahir.
3: Visc en una de les cinc comarques afectades per l'alerta del temporal. Durant el dimecres només va ploure una estona a la tarda, però no hem vingut aquí a polemitzar sobre les restriccions, sinó a compartir un fenomen acústic sensacional. La tromba d'aigua va arribar de matinada a partir de 6:15, i dir-ne només aigua seria menys tenir l'espectacle que va venir del cel. Durant més de mitja hora va ploure la ira de Déu, van ploure les fúries a l'infern, van ploure els pecats capitals i les 10 plagues d'Egipte. De sobte llampagava com només pot llampegar amb l'anunci de la fi del món. Cada pocs segons i des d'algun racó fosquíssim naixia una lluminària colossal. Era el llampec de Schrödinger, era de nit i simultàniament de dia. Era la font màgica de Carles Buïgas, era un focus gegant perforant les tenebres. i la llum va ser només el primer acte. Amb més ingenuïtat que convicció, vaig tornar al llit per intentar dormir encara una estona, però va començar el concert. No recordo, almenys en aquesta vida, haver sentit un estrèpit similar. No eren només trons, eren els crits a Thor, de Posidó i de Zeus. Eren tambors i timbales i campanes tubulars. Era un conte d'Edgar Allan Poe. Era una nit en un castell de Transilvània. Era l'obertura 1812 a Tchaikovsky. Era l'escena de Normandia de Salveu el soldat Ryan. Perquè amb els ulls tancats i la ment desperta, una tempesta no és una tempesta. És una pàgina en blanc que ens convida a escriure. És un llibre obert en els confins de la imaginació. Justament el mateix que fa encara la ràdio de sempre. Només amb la veu, sense el concurs de la imatge, ens convida a recrear escenaris mentals. Som els responsables de l'arquitectura sonora. Som els demiurgs de l'actualitat. I per molts anys i per moltes tempestes.

0: Dos minuts i mig i un quart de 11 de la nit. Ahir hi va haver pluja també de gols al Camp Nou, però i avui? Avui tenim bàsquet en directe. Roger Bosà, bona nit.
1: Hola, Manel.
0: Juga el Barça a la Lliga Catalana.
1: Juga el Barça contra l'Andorra, un partit encara no decisiu per si a la final i al qual arriben baixes. Una d'elles, de fet, l'ha conegut a última hora. A Tarragona hi tenim l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona nit.
2: Què tal, companys? Bona nit.
1: Com va aquest partit?
2: Doncs sí. Bé, ara mateix està guanyant el Barça. Som al tercer quart davant de l'Andorra, 64-56. Són 8 punts de diferència. Ni molt menys podem dir que el partit estigui tancat, però sí que el Barça es veu bastant superior a l'Andorra, que té baixes en posicions claus. Però, com deies, el Barça també té una baixa nova i ja és la segona a la posició posicions interiors, que és la de Joan Macondo. Estarà un mes i mig de baixa i pel que ens diuen és un jugador amb tendència a lesionar-se i és possible. De moment el tractament serà conservador, però que això sigui una constant durant la temporada, o almenys se l'haurà de vetllar i bastant. Veurem. Avui, de moment, el Barça debuta a aquesta Lliga Catalana. Si guanya, estarà a un partit de ser a la final. S'ho jugaria demà amb el Manresa. Qui sí que ja és a la final, i això us ho podem confirmar a aquesta hora, un quart d'11 del vespre, és l'Ilerna Lleida. Lleida, que ha guanyat davant del Girona i que, de moment, ha guanyat els dos partits i ha demostrat que és el millor equip d'aquesta Lliga Catalana. Escoltem el seu tècnic Gerard Encuentra parlant justament del que ha sigut clau avui, que són els nous fitxatges.
3: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia pues, hi hagi competència fa incrementar el nivell de tots.
2: Això sí, el Lleida té una mala notícia i és que hi ha un jugador que sembla que té una lesió important a Toumane Diagne. No és, en teoria, el pivot que hauria de ser titular, però sí que almenys avui ha sigut el de sortir. Ha caigut malament i es podria haver fet una lesió de lligaments. Demà més proves.
0: Doncs esperem que no sigui greu. Gràcies, Ernest. Bona nit.
2: I bona diada, que vagi bé.
0: Igualment, tot això en bàsquet, en Lliga de Campions, la vam començar el dissabte, ahir al Barça, i avui tot és dijous, és el torn per als últims partits d'aquesta primera jornada, encara en fase de Lliga.
1: Sí, no és habitual, però hi ha partits avui també. Avui dijous, 4 partits en joc des de les 9. Tenim el Como 3, Leipzig 0, el Bayern 1, Bodo Glimt 0, el United 3, Saba 0 i l'Slavia de Praga 1, Lens 0. Ara mateix al minut 55. Jugats aquesta tarda, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
0: Aquesta tarda ha empatat tothom a 1. Doncs més sí. Futbol, ara sí, parlem del Barça i de números, perquè té un nou límit salarial, eh?
1: Que se situa en 582 milions d'euros. Són 150 més que el gener passat, un increment que és gràcies en part a l'augment d'ingressos i, per tant, bones notícies pel Barça. En parla el president de la Lliga, Javier Tebas.
4: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000, no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
1: La massa salarial és de 571 milions, per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1, en la famosa norma 1-1. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el seu límit en 61.
0: I avui també hem pogut escoltar Marc Márquez, crític, i ha sigut aquí en declaracions a Catalunya Ràdio. Eh?
1: Sí, ha estat crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions, com ara la que li ha fet tant la guitza a l'espatlla. Són declaracions, com deia, del pilot de Cervera en una entrevista que ha fet al Tot Costa.
5: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
0: Doncs interessant el que ha dit avui Marc Márquez, que és cap de setmana, això qui tingui festa demà, que nosaltres treballem, però cap de setmana interessant també en el món dels esports. Moltíssimes gràcies, Roger.
1: Bona nit.
0: Nosaltres fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, atenció, perquè us parlem d'aquest projecte que pretén il·luminar parts fosques de la Terra amb satèl·lits a l'espai.
6: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
10: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
11: T'ha anat bé de gust la rutina?
10: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
11: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
15: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
16: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
15: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
18: Je veux partir sur la lune.
19: Catalunya nit.
18: Mais je suis pas astronaute.
19: Les notícies.
18: J'aurais dû faire des études.
19: Sota la llum de la lluna.
18: Pour porter le costume du nom.
19: Amb Manel Elias.
18: Je veux move in sur la lune.
19: I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
20: Imagine being able to bring light and warmth to the darkest parts of the world. Imagine a second sun shining like a diamond in the sky. Now you will see the true power of Icarus.
0: Escena de James Bond. Fa més de 20 anys d'això s'enfrontava a un satèl·lit anomenat Icarus, un mirall capaç de reflectir la llum del sol cap a la Terra i convertir-la en una arma per rostir qualsevol cosa que se li interposés. Ciència-ficció. Semblava, perquè aquesta escena cinematogràfica es podria acostar d'alguna manera a la realitat. I és que l'empresa nord-americana Reflect Orbital ha rebut l'autorització ja dels Estats Units per posar en òrbita a finals d'any, és a dir, aquest mateix 2026, el satèl·lit Earendil 1. És un satèl·lit experimental que porta un reflector de 18 per 18 metres i que vol redirigir la llum solar cap a la Terra després de la posta de sol. A la pràctica vol dir il·luminar parts de la Terra on ja és fosc. Això ens, evidentment, curioseix moltíssim. Sabem que, evidentment, la companyia defensa les parts positives d'aquest projecte, però que també una part de la comunitat científica

0: ya no se reproduce. Entonces, pues no estamos aquí hablando del problema que tenemos ahora los astrónomos con satélites, que son más o menos tan brillantes como la estrella más débil que puedas ver a simple vista, ¿no? No, esto estamos hablando de satélites que van a brillar individualmente tanto como la luna llena.
1: Claro.
0: Ellos hablan de 5 kilómetros, pero realmente los satélites iluminan un área muchísimo mayor. O sea, solo tenemos que ver cuánto brilla la Estación Espacial Internacional, que no está diseñada para mandar la luz a ningún lugar. Si ya ponemos 50.000 satélites de este tipo, pues es que ya nos podemos olvidar del cielo, o sea, de las constelaciones y de todo, porque cualquiera de estos satélites va a ser más brillante que cualquier estrella que veamos.
1: Sí, sí, con lo bonito que es mirar hacia el cielo y alguien quiere cambiarlo. Esta idea que parece tan bestia, sin embargo, tiene luz verde por parte de la autoridad competente de los Estados Unidos. O sea que si nadie dice lo contrario, va a ser realidad.
0: Sí, además la agencia ha decidido que no va a contener de ahora en adelante consideraciones ambientales en todos los temas de lanzamientos de satélites. En parte es porque esta agencia se dedica principalmente a asignar las radiofrecuencias que utilizan los satélites, pero ha decidido de ahora en adelante que no va a tener en cuenta, pues eso, los impactos ambientales que pueda tener, por ejemplo, las reentradas o el deslumbramiento de cosas que se lancen. Y esto es esta agencia en concreto, pero se sabe que en general el gobierno, la administración actual de Estados Unidos, quiere también eliminar otros controles ambientales para otro tipo de actividades espaciales. Entonces, pues vamos a una dirección que, por un lado, pues en la parte de Estados Unidos, pues se ve que se quiere eliminar todo control ambiental, a pesar de las obligaciones legales que esto tiene, porque, por ejemplo, cualquier impacto, y España ya ha sufrido uno de los satélites, un impacto con basura espacial, y se destruyó el satélite por el impacto de esta basura espacial. Pues como es muy difícil determinar el origen de esta basura espacial, pero ahora mismo más del 50% de los satélites en operación dependen de una sola empresa, pues se puede uno imaginar de quién, al menos el 50% de la probabilidad de que ese satélite fuese destruido. Y si esto estamos hablando con los satélites de comunicación, que son pequeñitos, pues que ya tengamos satélites monstruosos como estos, y además no uno ni dos, sino 50.000, pues es que es una cosa apocalíptica. Sí, realmente, sí. Y tenemos que considerar que nosotros, la mayoría de los animales no ven como nosotros, que somos animales diurnos. La mayoría de los animales son nocturnos, de hecho, o sea, está mucho más, la biodiversidad está mucho más adaptada a la noche que al día, precisamente para evitar a los predadores, para evitarnos a nosotros, etcétera, y que su sensibilidad a la contaminación lumínica es muchísimo mayor que la que sufrimos nosotros. Entonces, pues no somos capaces de hacernos la idea del impacto ambiental que va a poder tener esto.
1: És una notícia que va quedar eclipsada durant l'estiu quan es donava llum verda finalment a aquest projecte per l'eclipse de sol. L'eclipsi és el que estàvem tots parlant, però ens va semblar interessant també comentar-ho aquí al Catalunya Nit, i avui ho hem pogut fer amb l'astrofísic Alejandro Sánchez, a qui agraïm moltíssim que ens hagi atès. Moltes gràcies i buenas noches, bona nit.
0: Nada, un placer, una nit.
2: Catalunya Nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Estem entrant, diria, en la temporada alta de cinema. Ara ho confirmarem perquè ja tenim aquí a l'Àlex Gorina. Bona nit, Àlex.
3: Hola, bona nit.
1: Venècia en marxa, de seguida Sant Sebastià, sí. O sigui, Donosti, Sitges, tal, i les estrenes potents, vull dir que sí, no? Temporada alta de cinema o què?
3: Doncs comença, diguem, el que es diu període prenadalenc, que és el que mana de cara als Òscars, perquè les normes diuen pel·lícules estrenades a Los Angeles fins al 28 de desembre.
1: D'aquí.
3: Això en les categories normals, pel·lícula internacional i tot això, té un calendari diferent.
1: Parlant de pel·lícula internacional i d'Òscars, la setmana passada vas dir... va coincidir el dijous que vam saber les tres candidates, eren Los Domingos, La Bola Negra i El Ser Querido.
3: Sí, senyor.
1: Ho dic bé, perquè parlo de memòria. I jo et vaig dir, què, amb quina et quedaries d'aquestes tres, o si la selecció era bona? I tu em vas dir, no puc parlar en propietat perquè encara no les he vist les tres, però ara ja sí.
3: Sí, aquest senyor, que menja moltes cues de pansa, i a més el podríem definir com a cerebrino mandri, doncs directament té tota la raó. Ara ja he vist La Bola Negra. Jo, si fos acadèmic i tingués vot, votaria La Bola Negra.
1: Sí, és la que més t'ha agradat de les tres.
3: Indiscutiblement, de les tres, la que més m'agrada és aquesta, tot i que té algun punt, però els que s'arrisquen mereixen equivocar-se 2, 3, 5 vegades en una pel·lícula si la resta és espectacular, i la pel·lícula és espectacular. Per tant, jo l'enviaria, crec que faran bé enviant-la, i a més ja veurem si no és candidat a l'Òscar a millor pel·lícula tout court.
1: En general.
3: És possible.
1: Vaja.
3: És molt possible.
1: Doncs la cosa es posa molt...
3: emocionant.
1: Sí, encara no s'ha estrenat, que no?
3: No, La Bola Negra s'estrena a finals de mes.
1: D'acord.
3: Sí, queden 3 setmanes.
1: Per tant, encara no podem dir-la com a perla, ja veurem aquella
3: arribarà
1: setmana.
3: Arribarà el moment, sí. Post Sant Sebastià.
1: Exacte. Doncs va, entrem en matèria. Aquesta setmana què mou la teva secció golfa?
3: Amigues i amics, demà és 11 de setembre, és a dir, el dia que es va fundar l'abadia de Cluny, el dia que es va fundar la carrera dels Beatles, amb la primera cançó Love Me Do, el dia que va néixer Bola de Nieve, el dia que va néixer la cançó Oh Susanna, que van néixer The H. Lawrence, Arvo Part, Brian De Palma, i el dia de la Diada.
4: Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia era allò que reclamaven els 100.000 catalans que van participar en la primera celebració legal de la Diada Nacional de Catalunya a Sant Boi de Llobregat el 1976. Ara fa 20 anys que a 5:15 de la tarda va començar l'acte a Sant Boi. Jordi Carbonell, Octavi Saltor i Miquel Roca van ser els tres oradors de la primera gran diada, un any després de la mort de Franco. Totes les forces polítiques i socials que més endavant van vertebrar les institucions catalanes democràtiques eren a Sant Boi. Per aquest motiu, el més important d'aquell 11 de setembre va ser el caràcter unitari i massiu.
5: Amics, molt bona nit i benvinguts al Ball de l'Estatut.
6: Montjuïc, tot és una flama.
3: Rudy Ventura i la cançó de l'Estatut. Això que sentíem era un fragment de la primera filmació sonora d'una diada, que va ser l'any 1976 a Sant Boi de Llobregat. La del milió de persones va ser un any més tard. Tot i que de diades se'n celebraven des de feia 200 anys aproximadament, i que els de la Gaumont havien vingut amb el naixement del cinema a rodar ja a Barcelona manifestacions a Santa Maria del Mar en aquells moments, no? Què importa? Que el 76 realment ja el cinema va ser obra dels amateurs que sortien a la seva càmera o de petits equips mig, diguem, clandestinament, que ho van filmar, no? Els cineastes del CCCC, cinema de classe, en aquest cas, Elena Lumbreras, Mariano Lisa, en fi, tot molt, molt, molt, diguem, amagat sota l'abric. El Pere Portavella va gravar, i a més va gravar el so de la policia mentre estaven actuant al voltant de la manifestació. I el Pere Joan Ventura i el Carles Duran, acompanyats de la Pilar Aymerich, van prendre les imatges més importants d'aquella primera diada. Per tant, fem-los els honors en els pioners en aquesta cosa mentre sentim la cançó, i ens anem a una altra efemèride, si vols.
1: Un altre aniversari.
3: Un 11 de setembre, al Festival de Venècia, precisament fa 75 anys es va estrenar El Río de Jean Renoir.
7: It was one of the many holy rivers. Its waters came from the eternal snows of the Himalayas and emptied into the Bay of Bengal. The river had its own life.
3: primera pel·lícula
1: aquesta,
3: en color.
1: Aquesta acostuma a figurar sempre als rànquings allà on hi ha Ciudadano Kane i tot això, no?
3: Obra mestra. Sí. I per tant, perla. I per tant, busqueu-la a Filmin i a YouTube, perquè també la trobareu sencera. Rodada a Bengala, al Ganges, per entendre'ns, amb tres amigues que comencen l'adolescència, eh? Una d'hindú, una altra d'anglesa, una tal, època colonialista, amb tres temes: la vida, l'amor i la mort. En definitiva, tot és triangle, no? A fotografia de Claude Renoir, imatges dignes del avi, és a dir, el pintor impressionista, obra mestra de la setmana d'un cineasta que va començar en el Front Popular fent pel·lícules comunistes i que podeu recuperar, com per exemple la primera pel·lícula de la història sobre el cooperativisme obrer, que era El crim de Monsieur Lange, que podeu trobar a Criterion Channel. Per tant, aneu anotant totes les recuperacions.
1: Sí. Això s'ha d'escoltar amb bolígraf i paper, eh?
3: I el que estem escoltant és una tercera efemèride. Aquest senyor, el Smokey Robinson, cantant Track of My Tears, és una cançó que surt una pel·lícula que es diu World Trade Center, perquè l'11 de setembre tenim un altre aniversari, el de les Torres Bessones.
1: Efectivament.
3: I el senyor Oliver Stone, el 2006, va rodar aquesta pel·lícula lamentable, he de dir, sobre les Torres Bessones, però hem de tenir-la en compte perquè Oliver Stone, el dia 15, fa 80 anys. I Oliver Stone, alerta, va ser, alhora que el patriota que va fer la pel·lícula de les Torres Bessones, va ser el que va fer les pel·lícules oficials sobre Fidel Castro, Hugo Chávez, Vladimir Putin, sí, JFK i Lula da Silva. O sigui, un embolic ideològic que diu, bueno, o és l'home més lliure del món a l'hora de fer pel·lícules, o si no, no t'ho expliques. Però alerta, perquè a més va ser el cineasta del Vietnam, sí, amb aquella trilogia de Platoon, Nacido el 4 de julio i El cielo y la tierra. La cançó ja deia que sortia a les seves pel·lícules, però ens continuarà acompanyant, perquè tenim quarta efemèride d'aquesta nit. Jane Fonda, cicle a la Filmoteca de Catalunya. Ah. Una actriu que molta gent coneix pels títols comercials i per la seva vida familiar, etc., però que va passar una època com a companya de Donald Sutherland sent activista antiguerra del Vietnam, que això li va costar la carrera, i a més que Jean-Luc Godard la cridés per rodar una pel·lícula sobre ella que es titula Letter to Jane, que no es veu mai enlloc. Doncs la podeu veure dissabte a les 8 del vespre a la Filmoteca de Catalunya, Jane Fonda. Ens saltem a l'Oliver Stone, anem directament a Jane Fonda i les seves paraules.
8: If there's anything I learned in Vietnam, it's after 4,000 years of struggle against nature and against all kinds of very powerful and professional armies. They will not surrender now. They never have in their past, and they are certainly not going to surrender now. And Richard Nixon's 8-point plan of May 8 is asking the peasants and the people who are on the verge of controlling their own lives for the first time in so long.
3: Dit això, hem de dir que va ser un conjunt de pel·lícules. Tu va bien, també amb Godard, Material americano de la Mierson, una pel·lícula absolutament antisistema, i Chantaje contra una esposa, aprofitant a Ibsen per fer una defensa de la dona, com no s'havia fet fins llavors en el cinema americà. Per tant, Jane Fonda, dues vides paral·leles, però jo aquesta m'interessa moltíssim i la teníem massa oblidada.
1: I a la Filmoteca es podrà veure.
3: I com està el panorama, ja podeu imaginar que no podem desistir de fer una mica de record del que està passant a partir del moment de les eleccions d'aquest estat que es diu Avalà, César, i el que se'ns ve d'amagat darrere amb tot el somriure. Senyores i senyors, el cicle Fritz Lang que estan fent a la Filmoteca ens parla del cineasta que ara, en el període sonori americà, podeu veure pel·lícules excepcionals, però que en el cinema mut va ser el primer que va anticipar el que se'ls venia a sobre, perquè ja començava Hitler a cridar i el volien per dirigir el cinema alemany.
9: 1933. Es muss im März oder Anfang April.
3: És Fritz Lang explicant com Göring el va cridar al seu despatx i li va dir: demà et poso al front del cinema del meu país. I Fritz Lang aquella nit va dir: val, molt bé, d'acord. Va deixar la dona, que era nazi total, va fer la maleta i se'n va anar a París d'amagat, fugint d'aquesta oferta que li havia fet Göring.
1: Ostres, o sigui, abandonant la dona i tot, que...
3: Sí, Tia von Harbour, la guionista de les seves pel·lícules. I amb això vull fer la menció de les tres pel·lícules que fan la predicció de que se'ls hi venia.
1: Sí.
3: Metrópolis, del 1927, amb la deshumanització absoluta dels treballadors manipulats pel fanatisme per obeir, depenent del treball, les consignes dels nous partits. Això és el que explica el Fons Metrópolis. La segona, el 1931, M, el vampir de Düsseldorf, on es expliquen com són les llibertats controlades a través del col·lapse social i la multitud es torna totalitària ajusticiant a un home que és culpable prenent-se la justícia per la pròpia mà sense passar pels tribunals, no? I tercera, el testament del doctor Mabuse, un monstre creador d'una xarxa de terror d'atemptats per crear la por en la societat i que aquí acabi sent la societat, diguem, arraconada totalment per tot plegat, obedient en tot el que el poder li mana. Consignes de la SA incloses anys abans de que les definissin en els seus estatuts del partit polític al que pertanyien. Per tant, aplaudir la dictadura. Frislang, visca tu, sí. I a l'ull, un, que tenia, perquè l'altre no el tenia i anava amb un parxo.
1: Ara estava pensant, aleshores, aquest càrrec és que m'has deixat impressionat amb això que marxés l'endemà i deixés la dona allà.
3: Sí.
1: Aquest càrrec va ser el que finalment va ocupar Leni Riefenstahl o és una altra cosa?
3: No va tenir càrrec mai, Leni Riefenstahl. Ella és la cineasta oficial de la cineasta oficial, però ella però no tenia càrrec. No tenia càrrec. Posem una cançó de cabaret. Perquè aquesta pel·lícula de Bofossi que ve d'una obra de teatre que prové d'una pel·lícula que es deia Soy una càmera que és difícil de veure per rodar Henry Cornelius i que la podeu buscar Soy una càmera perquè ell ho deia soc una càmera amb l'obturador obert passiva però que ho registra absolutament tot sense pensar. Això provenia de Dios a Berlín, una obra escrita per Christopher Isherwood durant les seves experiències amb una cantant de cabaret en el Berlín dels anys 30, abans de la pujada de Hitler al poder, quan els nazis començaven a semblar els nois guapos i les noies guapes que prometien l'oro i el moro a tot el país perquè els votessin, perquè el món que venia seria perpètuament adorable i ideal. Dit això, quina perra es queda?
1: Això t'anava a dir. Amb això hem entès, o hem parlat una mica de l'auge de l'extrema dreta a Alemanya, amb aquesta victòria de l'AFD, a Saxònia-Anhalt. Mm-hmm. Si et dic la perla de la setmana, o si n'hem d'afegir una altra...
3: Doncs anirem a Oasis.
10: Oasis, the world's biggest rock band.
11: The popularity likened to that of the Beatles.
10: The pop group.
3: Perquè s'estrena demà Oasis, Don't Look Back in Anger, que és una expressió que ve de Mirando hacia atrás con ira, una obra de teatre del John Osborne que va definir a tota una generació de joves anglesos a primers dels 60, no? Els rebels totals.
1: O sigui que la tornada de la cançó que sabem tots en realitat ve d'una obra de teatre.
3: Ve d'aquest origen, per entendre'ns, i ara es converteix en el motiu musical d'una pel·lícula musical, cançó, d'aquests germans que diuen que s'han reconciliat perquè ja els hi faltava pasta i, evidentment, no ho volen reconèixer. Les coses com són, però la pel·lícula és brillant. Posa la cançó, perquè ja
1: sí.
3: Ens anem acomiadant.
1: Aquesta la gent, els nostres oients se la saben.
3: Bueno, doncs hi ha moltes que podíeu aprendre, però aquesta és la que toca sentir en aquests moments. Brillantment realitzada, la pel·lícula, hipòcritament interpretada pels dos germans, que s'estimen tant que gairebé fan petons, i es nota moltíssim que no ha tocat més remei que tornar a sortir junts a l'escenari per la raó que tots coneixem. Però, en tot cas, hi ha una qüestió que es diu energia. La pel·lícula la té, i si més al marge d'aquí l'ha feta o ens agrada la música dels Oasis,
1: sí.
3: Amb el so que té la pel·lícula i les imatges que veiem, indiscutiblement passarem un bon cap de setmana.
1: Doncs a gaudir el cap de setmana, i nosaltres no mirarem enrere ni en Menger ni res, mirem endavant amb alegria, perquè dijous que ve torna Àlex Gorina.
3: Sobretot, no us creieu mai els que prometen l'oro i el moro, perquè després venen a passar factura.

0: Doncs mira que Donald Trump acaba de prometre 5.000 dòlars per cada ciutadà, quasi res. 11:15 de la nit, li queda poquet ja el 10 de setembre i arriba aquell moment en què comencem a mirar cap a l'endemà. Alba Barbosa, Marc Güell, bona nit.
1: Bona, bona nit.
0: A veure, d'entrada, però, passem ràpidament pel fossar de les Moreres a Barcelona, perquè a aquesta hora, en teoria, hi continuen els actes polítics. Àlex Gerald Robert, què està passant?
2: Hola, Manel i companyia. Bona nit. Doncs sí, efectivament, ara ja en marxa l'acte polític de Junts per Catalunya. Està xerrant Jordi Martí Galvis, que és el cap de files del grup municipal de Junts per Barcelona i futur candidat dels juntaires aquí a la capital catalana. Després s'espera la intervenció també del secretari general de Junts, de Jordi Turull, i després d'aquest acte de Junts, cap a la mitjanit està programat l'esdeveniment polític d'Esquerra Republicana, i entre els parlaments hi haurà el de la portaveu parlamentària d'Esquerra, Esther Capella. Com us hem anat dient, ara hi ha calma, hi ha aquí el fossar de les Moreres, pràcticament extingit el dispositiu policial que durant tota la tarda ha separat els antifeixistes dels partidaris d'Aliança Catalana.
0: I ens ho heu explicat molt bé amb el suport tècnic de Pep Casanovas. Gràcies, Àlex.
2: Bona nit. Vosaltres.
0: És una prèvia de la diada que tornarà a fer sortir milers de persones als carrers demà, Alba.
3: Sí, demà al matí hi haurà les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova, d'institucions, partits i entitats. A les 9 és quan hi ha prevista la del govern i la de la mesa del Parlament. A la tarda, a les 17:14, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació que serà descentralitzada aquest any, amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Al passeig Lluís Companys de Barcelona, cap a la tarda, a les 7 del vespre, la Festa de la Llibertat d'Òmnium Cultural, hi haurà com a cap de cartell dels concerts els valencians La Gossa Sorda. I els actes institucionals acabaran a la nit al Teatre Nacional de Catalunya, commemorant els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre, després de la repressió de la dictadura franquista. I tot això demà. Però avui, vigília de la diada al Parlament, ja hi ha passat això. Ha estat la també tradicional hissada de la senyera, un acte assenyalat de l'agenda de la diada i encapçalat pels presidents de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Cambra Catalana, Josep Rull.
0: Gràcies, Alba. Diada a banda, què més explicarem a Catalunya Ràdio demà, Marc?
4: Doncs un altre 11S, perquè demà farà 25 anys d'això.
5: I afegirem una informació d'última hora, segons la qual un avió s'ha estavellat avui contra una de les torres bessones de la ciutat de Nova York i ha provocat un...
4: Així ho explicàvem a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Farà 25 anys dels atemptats als Estats Units que van deixar gairebé 3.000 víctimes mortals a les torres bessones de Nova York, uns atemptats que van canviar el món. Hi haurà actes demà a la zona zero, on ara hi ha un memorial, es llegiran els noms de les víctimes. I com a novetat aquest any també es farà un homenatge específic a totes les persones que han mort durant aquests 25 anys per malalties derivades de la toxicitat i la contaminació dels treballs de rescat entre la runa.
0: Demà programació especial aquí a Catalunya Ràdio. Nosaltres, el Catalunya Nit, ens hi posarem una mica abans. Serà com versió de vespre a partir de les 8, dues hores fins a les 10. A la tarda, Francesc Garriga també connectarà amb les manifestacions que hi hagi en marxa amb motiu de la diada. Al migdia, Òscar Fernández es posarà al capdavant del Catalunya Migdia, i al matí de Catalunya Ràdio, què hi trobarem?
4: Doncs edició especial també del programa. S'hi posaran a les 8 per seguir la diada i celebrar també un aniversari molt especial per aquesta casa. Saludem al subdirector del programa, Maiol Roger. Bona nit.
6: Bona nit, què tal?
4: Doncs a punt per aquesta diada, que demà seguireu a partir de les 8, al matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui tenim una mica més de marge per no dormir, Marc. Sí, sí, perquè demà ens hi posem a les 8, però escolta, tenim moltíssima teca. Mira, jo només et dic que a les 8 demà posis la ràdio.
4: Per què?
6: No t'ho puc explicar.
4: Ah.
6: Però demà a les 8 sentireu una cosa important al matí de Catalunya Ràdio. Aquí ho deixo.
4: Notícia important demà a les 8.
6: Aquí ho deixo. Aquí ho deixo unes paraules que de ben segur ressonaran. Després farem molt diada, exacte. A les 9 hi ha les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Rafael Casanova, sempre ho dic malament, però bueno, no serà el primer que em confong.
4: Segur que no.
6: Seguirem molt els discursos en directe. Una mica també comentarem el discurs que fa poca estona ha pronunciat el president Illa.
4: Sí.
6: Aquesta crida a Catalunya un sol poble, aquesta alerta dels discursos d'odi, crec que marcarà molt aquesta diada i més després del que ha passat avui al Fossar de les Moreres.
4: Com has vist aquest missatge del president Illa, Maiol?
6: Una mica en la línia del que va... És a dir, poques sorpreses, però el fet que se centri molt en això i en la insistència de ser un sol poble, de la unitat contra... No he dit específicament la unitat contra el feixisme, però vaja, se li ha entès tot, no? De dir, ostres, hi ha un element que aglutina una gran part de la societat catalana, que és la lluita contra el feixisme, que ara mateix toca unir-s'hi. Abans, a les altres diades, potser les crides de la unitat anaven més dedicades a l'independentisme, no? Aquesta crida d'una altra manera, i és veritat que és un missatge bastant directe contra l'Aliança Catalana. Tot això ho comentarem demà, mentre comentem també els discursos que hi ha al Fossar. Bé, no són discursos, són declaracions als periodistes. Sí. També parlarem amb gent que ha estat al Fossar avui per veure com ha anat, diguem-ne, de primera mà. I també parlarem amb Gonzalo Boye de la situació de Carles Puigdemont, perquè avui hem avançat al matí que el Tribunal de Comptes amnistiarà el president. Després s'ha sabut que el procés al Constitucional i al Suprem també avança, esperant aquest ple del Constitucional el 22 de setembre. Per tant, li preguntarem a Gonzalo Boye com està la situació.
4: I alguna cosa més fareu al matí o no?
6: Sí. Farem una mica de 11S del 2001, és a dir, de Nova York. Parlarem amb catalans que van ser-hi. També parlarem d'aquest documental del Sense Ficció de la Supervivent, aquella persona que es va inventar que hi havia estat. Sí. I atenció a les 11, perquè si jo et dic que el concurs més mític de la ràdio de 10 lletres, tu què em dius?
4: Enigmàrius.
6: Correcte. L'Enigmàrius celebra 20 anys i demà ho celebrem amb el Màrius i amb concursants que sempre ve de gust jugar i sempre ve de gust estar-hi una estona perquè, escolta, quan el Màrius parla, diguem-ne que tot això ho millora.
4: I l'hem d'escoltar, i tant. Doncs demà ben atents, a partir de les 8 del matí de Catalunya Ràdio, amb aquest misteri que ens deixava ara en Maiol, us escoltarem.
6: Així m'agrada.
4: Bona diada.
6: Cuideu-vos, bon cap de setmana, Marc.
0: 7 minuts per arribar a les 11, en aquesta època en què sembla que tot s'ho emporta el vent. M'agrada molt pensar que a aquesta hora hi ha els nostres col·legues d'altres mitjans fixant el més important del dia en un paper que trobarem demà als quioscos. Miquel Noguer, director del País a Catalunya, bona nit.
1: Què tal? Molt bona nit. Un paper que quedi a les hemeroteques i que es pugui comprovar d'aquí un temps,
0: i
1: si estàvem equivocats o no.
0: I tant, ho trobo una professió preciosa. Preciosa. I demà què hi trobarem?
1: Doncs demà el País obre la seva edició a quatre columnes amb la polèmica resolució judicial sobre la llei de nets. Uh-huh. El titular és el Suprem dona ales a la teoria de Vox sobre el putxerazo electoral, diguem en castellà, i expliquem també en l'editorial sobre el tema, doncs, com tot plegat és un despropòsit jurídic, perquè els jutges creuen que la inscripció dels nacionalitzats en el cens és un perill fundat, real i molt seriós, que són, diguem-ne, alguns dels esquemes de Vox. I també destacaria de la portada, doncs, com Marroc acusa el PP de populista pels seus atacs a la crisi de Ceuta, i com no una referència, un espai també per la política catalana. Illa fa una crida a garantir la convivència en una diada marcada per l'auge de l'extrema dreta. Aquests serien els principals titulars de demà.
0: Està molt bé, i que contrasta molt amb el que ha passat avui sobre el Sàhara, per exemple, on sí que tindran dret a vot, evidentment, un cop nacionalitzades aquestes persones. Si haguessis de destacar una peça, un article d'opinió, algun reportatge, quin em diries?
1: Doncs avui m'he fixat en un article d'opinió que portem demà. És una secció que es diu Red de Redes, i en el que fem una escombrada al que s'està dient a les xarxes socials i es posa junt un tema. I demà ens centrem en un tema que està impactant sobre molts joves, que són aquests influencers, aquestes persones que constantment estan enviant el missatge de que això de treballar és una cosa del passat, una cosa de perdedors, i que el que has de fer és invertir els teus pocs o molts diners en mètodes més o menys fiables. I d'alguna manera demà ho titulem Chaval, hazte rico con el método Morla. És un article del Jorge Morla, que està molt bé.
0: Doncs ho llegirem. Moltíssimes gràcies, Miquel. Bona nit.
1: Que vagi molt bé. Bona nit.

0: És la nostra segona setmana de curs i encara tenim alguna estrena pendent. Per exemple, la de Trini Gilbert, periodista especialitzada en gastronomia, filòloga catalana. Bona nit, què tal?
1: Bona nit.
0: A veure, t'hem tingut aquí atenta des de les 9. Quines reflexions et suggereixen el programa d'avui?
1: Doncs mira, voldria destacar-vos altres frases que ha dit el nostre president. M'ha agradat molt quan ha dit que som capaços del bo i el millor, que som gent treballadora. I, a més, ha esmentat fites, sobretot hospitalàries, però també ha esmentat aquest pilar de nou amb folre, manilles i puntals que es va fer per Sant Fèlix aquest agost. Jo crec que està bé esmentar-ho. I també, mira, mentre anava escoltant aquesta promesa que el Donald Trump va fer ahir el 9 de setembre amb aquests 5.000 dòlars, he estat fent números, els tinc aquí damunt de la taula. Això suposaria 1,3 bilions de dòlars que hauria de donar per a 260 milions d'adults que hi ha als Estats Units. És a dir, que suposaria el 16,2% de tota la despesa federal anual. És una bestiesa.
0: Sí.
1: Tenint en compte que això ho ha d'autoritzar el Congrés i que haurien de mirar si aquests adults haurien de tenir uns ingressos mínims, uns ingressos màxims per poder rebre-ho. Però jo pensava, quan tu fas una promesa d'aquest tipus, potser els pares alguna vegada l'han fet als fills, si et portes bé, si vens amb mi, si fas el que jo et dic, et donaré un euro, diguem un euro...
0: Sí. O un regalet,
1: és que tens una mica de por. Aquí, al darrere d'una promesa d'aquest tipus en què hi van diners, s'ha d'interpretar que no les té totes. Jo hi diria això, no les té totes, perquè quan recorres els diners, si fas una cesta de bàsquet et donaré 10 euros, si treus un excel·lent te'n donaré 20, aquí al darrere hi passen coses. Sí. És el que m'ha suggerit, però més enllà dels números, que és això, és un 16,2% de tota la despesa federal anual, que és molt. Després, un altre assumpte, i aquí me'n vaig a Tàrrega, que jo crec que ho hem d'esmentar. És una sort que tinguem aquest festival de teatre en una ciutat com Tàrrega, que jo la voldria destacar per dos al·licients més. Primer, és una de les ciutats que té les millors postes de sol. No només Tàrrega, tota la terra de Ponent. Però, per tant, si no ja les teníeu totes per anar-hi aquest cap de setmana, Tàrrega té unes bones postes de sol.
0: Mentre no hi posin el satèl·lit aquest a damunt, eh?
1: Exacte. Sí, que això també és un altre assumpte. Però a part de les postes de sol, és que s'hi menjo molt bé.
0: Ah, sabia que acabaria
1: Manel,
0: sortint si això.
1: Manel, és que no me'n puc estar. Però a Tàrrega hi ha molt bons productes de proximitat, molt bona verdura, molt bona terra. I jo, sobretot, mira, volia dir-vos un restaurant que jo crec que val la pena per esmentar-ne, un de concret, que es diu La Cava, que està molt bé de preu, la relació qualitat-preu és molt bona, així que Tàrrega val la pena que fem aquesta expedició aquest cap de setmana.
0: O sigui que tu tens restaurants en ment de cada lloc on diguem notícies, eh?
1: Sí, si em poses a prova, jo crec que me'n podria sortir, sí.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Hola, molt bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Salvador Illa ha fet una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món, en una vigília de l'11 de setembre marcada per l'atenció al fossar de les Moreres.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabut.
1: El president català ha demanat també unitat de país als sindicats d'educació i consens a l'hora d'afrontar reptes com el de l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: La vigília de la Diada ha estat marcada, però, per l'atenció i les càrregues policials al fossar de les Moreres a la ciutat de Barcelona. Els Mossos han actuat diverses vegades contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. La líder d'Aliança, Sílvia Orriols, i els simpatitzants de l'extrema dreta han quedat separats de la concentració de l'esquerra independentista per un cordó policial.
4: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
3: Els agents han detingut 3 protestants antifeixistes i n'investiguen mitja dotzena per desordres públics.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per segona vegada enguany. El BCE els ha augmentat un quart de punt fins al 2,5%. L'entitat pronostica més inflació per al 2027 i el 2028, segons ha reconegut la seva presidenta, Christine Lagarde.
5: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
6: Longer lasting than we had anticipated.
3: Ha mort el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, la Garrotxa, Cristóbal Colón, als 77 anys. Va néixer a Zuera, Saragossa, i es va llicenciar en Psicologia Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va especialitzar en teràpia ocupacional. Va tirar endavant la cooperativa l'any 1982 amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava què el va impulsar a iniciar aquest projecte.
7: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era lo que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim. I l'any 82, doncs, van decidir sortir del manicomi per muntar una empresa.
1: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat el procés d'expropiació del monestir de Sant Jeroni de la Murtra a la Serra de Marina per fer-hi un museu relacionat amb el descobriment d'Amèrica. És la reacció del consistori davant una transacció entre privats d'aquesta joia arquitectònica gòtica. Badalona, David Àngela.
8: En declaracions a aquesta emissora, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, diu que compta amb el suport de les grans administracions i justifica la intervenció de l'Ajuntament després que la Generalitat hagués renunciat a adquirir aquest espai catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
9: Que volem tindre una part amb el Ministeri i amb la Conselleria, però en aquests moments doncs, no estem encara en aquesta fase. La Generalitat també va tindre el dret a tanteig, va rebutjar-la. I ara doncs ens correspon a nosaltres poder fer les passades adequades a través d'aquesta expropiació.
8: Albiol vol recuperar aquest espai per la ciutadania i commemorar que Cristòfol Colom i els Reis Catòlics es van reunir en aquest monestir a Badalona amb la instal·lació d'un museu sobre el descobriment del Nou Món. David Àngela, Catalunya Ràdio, Badalona.
1: I els esports comencem amb una connexió. La Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra. Anant fins a Tarragona, Ernest Macià, bona nit.
10: Què tal? Bona nit. El Barça debuta a la Lliga Catalana guanyant de 4, 88 a 84 davant l'Andorra. Els blaugranes seran a la final si demà guanyen el Manresa. Qui guanya aquest partit serà a la final. Això sí, en la segona jornada hem conegut ja el primer finalista. És l'Ilerna Lleida, que ha guanyat els dos partits, també el d'avui davant del Girona, i que, per tant, diumenge serà a la gran final de la Lliga Catalana. Ernest Basà, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase de Lliga de la Campions. Amb aquests resultats, Como 4, Leipzig 1, Bayern de Múnich 5, Bodoglim 0, Manchester United 4, Sabak 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
1: I el Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros, volen dir, en són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no excedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3cat.
1: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 3 de setembre de 2017.
1: I el número de la sort, el...
2: 3.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat.
3: Flors i floretes.

0: Les flors són presumides i jo sóc una flor. No hi veig, però sé que em mires. Jo visc per agradar, escriu la poeta Maria Sevilla. Aquest és un fragment del seu últim poemari, Ni una o l'oposada flor. Ens fa pensar molt en com ens han educat, com d'important és la mirada de l'altre, en el que som i en el que creiem. Ho volem canviar? Avui ens ho explicarà ella.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Nosaltres també necessitem algú, necessitem oients a l'altra banda, que ens escolteu cada nit a les 11. Començam amb aquesta versió magnífica de Stevie Wonder, que fa gira aquest estiu, i estem intentant comprar entrades, i ja us dic que està difícil la cosa, per celebrar els seus 50 anys d'aquell disc meravellós Songs in the Key of Life. Avui parlarem de bellesa, de flors també, de moixons, d'ocells, i també de flors que esgarrapen, perquè no tot penseu que és una flor del jardí, això que sentirem amb aquest últim llibre de la Maria Sevilla. I en últim moment d'aquest programa ens acompanyarà també una altra escriptora, la Mar García Puig, que s'ha passat l'estiu, com ella, que és una mica gòtica, fent un turisme ben peculiar a cementiris. Ja ho sentirem a dir ja. Benvinguts a les Dones i els Dies, allà on sentiu millor música. I millors entrevistes amb persones que valen, com la Maria Sevilla, poeta, docent i segur que moltes altres coses que aquí desconeixem, eh? Com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Doncs escolta, encantada que tornis a ser aquí per aquest llibre que ens ha emocionat, ens ha ferit també, perquè hi ha de tot aquí, també, com dèiem, hi ha esgarrapades, ni una o l'oposada flor, que està editat per Arrebato i que tu dius que és un llibre, comences ja el poemari dedicant-lo a la cadernera de l'avi Joan i al canari del iaio Fernando. Ens ha d'explicar això perquè és un llibre molt especial. No és un llibre bilingüe, això és el que fan els altres. És un llibre bífid, o de llengua bífida. Què vol dir això?
1: Sí, el primer poema del llibre acaba dient m'has mossegat la llengua i se m'ha partit en dos. No? Aquest llibre surt de l'encàrrec, no?, del Pep Olona, de l'editor d'Arrebato, de publicar amb ells. Em venia molt de gust publicar amb Arrebato, però havia de ser, doncs, això, un llibre bilingüe. No? Ells publiquen o bé en castellà o bé en altres llengües traduït, no?, el castellà. Llavors, doncs, clar, em va suposar una problemàtica, no?, el fet de publicar directament en català i en castellà, és a dir, en una llengua com és el català, amb un estatus, doncs, molt diferent tant a l'estat, no?, com aquí mateix a Catalunya, amb una llengua hegemònica com el castellà. I llavors vaig dir, bueno, doncs faré un poemari, d'acord, sí, vull publicar amb ells, però que reflexioni sobre els processos de traducció, però també sobre el diferent estatus, no?, el diferent el context, no?, que hi entra el català i el castellà.
0: I que tu d'alguna manera també hi havies viscut a la família, perquè diguéssim, exacte, que tu has estat també molts anys de la teva vida amb una família que parlaven en castellà.
1: Sí, clar, per això no ben bé. A casa dels meus avis, del iaio Fernando i de la meva iaia Maria, parlaven en castellà, a casa del meu avi Joan i la meva iaia Dolors en català, però no tenia ganes tampoc d'explicar, o sigui, el subtext sí que hi ha aquesta condició de desigualtat i de diglòssia del català a Catalunya, però volia buscar una ficció, evidentment, no? La poesia, encara
0: sí,
1: que a vegades
0: no
1: ens pensem...
0: Sí, no volies explicar la teva vida.
1: Exacte, encara que a vegades ens pensem que el poeta és absolutament sincer i que parla de les seves entranyes, doncs la poesia és un gènere de ficció, no? Llavors, em va semblar que, en comptes de parlar, doncs, de català-castellà, doncs podia agafar aquest altre paisatge sonor, aquest altre paisatge lingüístic de la meva infància, que era l'ocell que tenia un avi, que era un canari, i l'ocell que tenia l'altre avi, que era una cadernera, que tenen cants, doncs, diferents, i, per tant, llenguatges, idiomes també diferents, no? Llavors, doncs, és un llibre que reflexiona sobre parles humanes, però també parles no humanes, no?
0: Sí, sí, perquè hi ha molt de natura en aquest llibre, ara en parlarem. A mi m'agrada que comencem per aquí, ara en parlaves d'aquestes llengües, que tu vas tindre, doncs, els teus dubtes. Estem en aquests dies allò, Juana Dolores dient, escolta, no vull escriure més en català, que és classista i elitista, i s'ho planteja, ara no et faré que et posicionis a favor o en contra d'ella, però sí que estem en aquesta conversa i també sentim altres autores que diuen jo no vull que em tradueixin al castellà, no? I no els sap greu potser perdre oportunitats. També no podem negar que hem viscut aquesta realitat, oi? No sé com ho sents tu.
1: Sí, és el que deia, no? El català i el castellà tenen un estatus molt desigual, no? Tant a Catalunya com, evidentment, a l'Estat. Aleshores, clar, jo, si em dediqués a la política, doncs, evidentment, el problema amb el català té a veure amb l'estat espanyol i té a veure amb tot de polítiques deliberades, no?, des dels diferents òrgans polítics, judicials, administratius de l'estat espanyol, que tota l'estona és una ofensiva constant contra la llengua catalana. El que passa és que jo no em dedico a la política, jo em dedico a fer poemes i també em dedico, doncs, a estar amb adolescents i a fer classes a la Facultat d'Educació. Llavors, la meva manera de treballar amb la llengua té més a veure amb la percepció que tenen les persones sobre la llengua i amb l'autopercepció que també generem nosaltres, no en funció de quina llengua parlem. Aleshores,
0: tu també ets docent, a més, clar, saps la falta de prestigi que té el català,
1: tant
0: com moltes vegades...
1: Tant com a la universitat, també. Llavors, no ho sé, a mi, ara aquests dies també surt a tot arreu, no?, la cantant aquesta, l'Aitana, no?, dient que el català és una cosa superbonica, és el més important que tenim a Catalunya. No, bueno, un moment, el més important que hi ha a Catalunya són les persones. Catalunya entès com a territori humà, eh? Evidentment, hi ha moltes altres éssers animals i vegetals molt importants també, no? Però, és a dir, una llengua no és una cosa bonica, una llengua és una eina i no ha de ser bonica, ha de ser útil i s'ha de poder fer servir per tot, no? Vull dir, a vegades em preocupen més els discursos que es basen en un prejudici positiu, però que no deixa de ser un prejudici sobre la llengua, perquè si diem que el català és una cosa bonica, l'estem folcloritzant, l'estem convertint en una peça de museu, l'estem convertint en un luxe, fins i tot l'estem convertint en una cosa que no falta, que és prescindible, no? Llavors, no em diguis que el català és una llengua bonica, fes cançons en català, si tan bonica et sembla, no? Aleshores, fem servir la llengua, no diguem que és bonica, o que... Perquè, a més, si dius que és bonica, estàs donant per fet que hi ha llengües que no ho són, i això també és molt perillós i molt essencial. Llavors.
0: Maria Sevilla posant els punts sobre les is, sense dièresi o el que faci falta. Sentim aquesta cançó que es diu Canta cadernera i tornem als moixons, tornem als ocells de la Maria Sevilla.
2: Les dones i els dies a contracorrent des que vam néixer.

0: dit una cosa molt bonica a l'entrada, que clar, ens hem posat molt seriosos, perquè quan traiem aquí, començava a parlar de la llengua, ja surten les espases làser, de vegades. Però has dit també que havies viscut en un món on hi havia aquestes dues sonoritats, la del canari i la de la cadernera, en aquest cas també les dues llengües. I jo també em pregunto, per ser poeta, a part de llegir, s'ha d'escoltar molt o què?
1: Sí, no, i tant. Primer s'ha d'escoltar, qui diu escoltar diu llegir, no? Sobre el tema d'escoltar i sobre la relació en el llibre, no? Ni una o l'oposada flor entre els llenguatges humans i els contextos, doncs, de desigualtat, de diglòssia que hi ha entre aquests dos llenguatges humans que apareixen al llibre, el català i el castellà, i els llenguatges no humans, a mi em venia de gust també parlar d'una certa diglòssia interespècie, que en podríem dir, no?, que té a veure justament amb la falta d'escolta, no?, que tenim normalment els humans cap al món no humà, no? Aquest paisatge, no?, del cant del canari i del cant de la cadernera, no? Jo realment...
0: Jo crec que hi ha molta gent que no ho sabria diferenciar.
1: Jo fins fa poc tampoc, no? Però el que és interessant dels paisatges sonors, clar, els éssers humans, el nostre món aural, el nostre món perceptiu es basa sobretot en la vista, és el nostre sentit principal, però, evidentment, també hi sentim molt, no? També, però no parem gaire atenció. Aleshores, el paisatge sonor, tu vas per la muntanya, et fixes en els colors, en les roques, en els arbres, però poques vegades ens fixem en el paisatge sonor que ens envolta, no? I aleshores, el paisatge sonor està molt marcat pel cant dels ocells, no? Cada època canta un ocell determinat, no és el mateix, no és igual el cant que fan els estornells durant l'estiu que el cant que estan fent ara quan ja comença a arribar la tardor.
0: I escolta, llavors, la Maria Sevilla, quan ho ha après tot això?
1: Doncs el meu avi Joan em portava a passejar per allà, per la natura petita del voltant de Badalona, i allà ja em va començar com a posar una miqueta la llavor, però va ser amb la pandèmia, amb l'avorriment d'estar allà en un balconet minúscul d'un pis de l'Eixample, que de cop, doncs, bueno, clar, estava allà mirant, era l'única finestra literal a l'exterior, i va arribar la primavera, no? Ens van tancar el març, no? I de cop m'hi vaig començar a fixar. I una miqueta volia parlar també d'aquesta diglòsia interespècie, no? En aquest moment en què estem vivint, no?, de crisi climàtica, és que el primer que hem de fer és començar valorant el món no humà. No podem protegir el món no humà, les plantes, els animals que ens envolten, els paisatges, si ni tan sols no hi parem atenció, no? Mm-hmm.
0: Mira, i també, ara al principi parlàvem d'aquesta flor, soc una flor, nosaltres ens ho hem fet, clar, la poesia és el que té, cadascú llegeix el que vol. I ens hem imaginat també com ens veiem nosaltres o com ens han vist a les dones. Flor és una cosa que se'ls diu molt a les dones. Flor, tu, no? Fins
1: sí.
0: i tot per dir noia, sí. Flor, no? I ens ho diem fins i tot entre les amigues. Uh-huh. Clar, és aquesta idea també que hem d'estar sempre obertes, acolorides, joves, no pensides.
1: Sí.
0: Sí, aquí hi ha tot un univers també que podríem dir que ve del món de la flora, uh-huh. però que ens toca a les dones molt de prop. No sé si aquí també hi havia una guerra amb tot aquest llenguatge, o no?
1: Clar, la llengua, aquesta eina fonamental...
0: Una guerra aquí com a dona
1: sí,
0: i poeta,
1: sí, eh? Sí, clar, aquesta eina fonamental que tenim per comunicar-nos amb els altres i per parlar també amb nosaltres mateixes i comunicar el món amb nosaltres mateixes... també la manera com parles, la llengua que parles, la manera com parles, etc., també determina quina mena de persona ets, no? Llavors, a mi vaig descobrir un dia allò, no sé, fent què, el concepte de síndrome floral, que síndrome floral, que és el títol d'aquest poema que has recitat, que has dit al principi, és el fenomen pel qual les flors, però també els fruits, s'adapten al gust dels seus agents pol·linitzadors, no? Si ets un fruit de color vermell, doncs és perquè t'estàs adaptant tant el gust, no? L'ocell que li cridarà l'atenció al color vermell, no? Si ets una flor amb aquesta olor és perquè estàs fent, cridant l'atenció de les abelles o dels insectes pol·linitzadors que t'hagin de... Llavors, clar, la llengua d'alguna manera també com parles i com et vesteixes. I evidentment també és una mena de síndrome floral, no? Aleshores, existeixen el concepte de convergència lingüística, que és quan canviem la llengua, no? per agradar o senzillament per estar més a prop o per sentir-te més còmode amb una altra persona, no? I també existeix el concepte de convergència evolutiva, que vol dir quan diferents espècies de branques molt allunyades, no, acaben prenent la mateixa forma perquè tenen el mateix nínxol ecològic. Per exemple, els borinots, els bufaforats, aquestes arnes, i els colibris s'assemblen moltíssim perquè beuen el nèctar de la mateixa manera. Es posen davant de la flor en el cas del colibri amb un bec i en el cas del bufaforats amb una mena de llengua.
0: És profe de català, molt, però veieu que podria ser profe de biologia, eh?
1: Llavors, clar, convergència evolutiva i convergència lingüística, que sí, convergeixin aquests dos conceptes tan diferents, em sembla, doncs, un poema ja fet sol.
0: Però, perdona, jo aquí estic veient dos missatges. Per una banda, i tu ho has explicat alguna vegada, per exemple, quan tu anaves a l'institut, va haver una temporada que vas començar a parlar en castellà perquè et semblava que el castellà era la llengua dels guais. Ara suposo que et deus maleir els ossos d'aquella temporada, però ara en parlem. I després també una mena, també en la relació, podríem dir, de les dones amb el seu entorn o amb les possibles parelles, també de, ens han educat molt en posa't d'aquesta manera, siguis maca, siguis convencionalment bonica com una flor per agradar als homes. Mm-hmm. O sigui, aquí hi ha dues formes, no? Amb les que, com a dona i com a poeta, potser en algun moment ens hem posat avall. Tu, sí, jo i la del costat,
1: i tant,
0: eh?
1: I tant.
0: Com has vist, com ho pots explicar, això, també?
1: Clar, dius que em dec maleir els ossos per aquella època. De fet, durant molt de temps vaig dir, no, això serà un secret íntim que no revelaré mai a ningú. I mira, al final, doncs...
0: És que no, vas a la premsa i els expliques coses i els encanta.
1: Que no, clar, però, clar, jo va haver-hi un moment en què vaig veure, doncs, això, no?, que justament, no? Jo era aquella flor que volia que vingués aquell insecte determinat i resulta que aquell insecte determinat, aquell colibri o el que sigui, parlava castellà. Llavors, no estic parlant d'una persona concreta, estic parlant,
0: sí,
1: de realment...
0: De sentir que els altres et desitgen, no?
1: Sí,
0: el que passa quan ets adolescent.
1: Sí, d'un fenomen sociolingüístic que continua passant, no? Continua havent-hi ja quan jo tenia 15 anys i encara ara, que han passat ja 21 anys, continua havent-hi, no sé per què, continuem reproduint aquest prejudici del català és una cosa sermonejadora, el català és una cosa queca, el català és una cosa burgesa, no? No sé per què aquest prejudici continua tirant endavant. Llavors, el que passa és que els prejudicis, si són prejudicis, és perquè la gent els pot viure i si no hi reflexiones, els reprodueixes. Llavors, evidentment, jo amb 15 anys no, o amb 14 no em replantejava res, però sí que vaig veure

0: Imagino que veus moltíssim, això. Canvio d'idioma per ser el guai de classe.
1: Clar, no? Clar, i el problema que tinc jo moltes vegades és no canviar el castellà en el moment en què vols fer una conya o en el moment en què vols insultar... Bueno, insultar no puc insultar ningú, no? Ja m'agradaria, però... En el moment en què vols...
0: Jo dic que en català ho tenim molt bé, lo dels insults. Hem treballat molt en aquest sentit.
1: Però hi ha molta gent que continua pensant que no té prou força. Això és un prejudici. I evidentment, la feina que tenim les persones que ens dediquem a la llengua i a la docència, doncs és... Oi que t'inventes ficcions, que parlàvem abans de les ficcions, doncs també pots canviar el llenguatge per canviar el món, no?
0: I en el sentit femení, el que dèiem, també d'agradar als altres, ja oblidem-nos de la llengua, però també estem parlant d'aquesta simbologia de la flor, que també s'ha lligat molt a lo femení. També el que s'espera de nosaltres és que siguem una flor, o com dius tu en aquest poema, jo sóc una flor, si me'n faig càrrec i he nascut perquè em mirin. Sí. Això també és un poder, però també és un esclavatge, podríem dir.
1: Clar, és aquesta cosa de la mirada masculina, no?, que té a veure no tant amb que la dona sigui objecte de la mirada de l'home, sinó també amb la manera com les dones ens fiquem un home dins dels ulls i ens acabem mirant a nosaltres mateixes des d'aquí, no? Hi ha un altre poema, que és com a la continuació d'aquest poema de Síndrome Floral, que... cito aquesta, no?, coneguda, aquests versos, no?, de Dadi, de Sílvia Plath, no?, de tota dona adora a un feixista, no? Ella no parlava explícitament de la mirada masculina, però sí d'aquest feixista, d'aquest home, no?, d'aquesta figura patriarcal que et vigila i que tu mateixa t'acabes vigilant, no?, sabent que l'altre sempre t'està vigilant.
0: He de ser més prima, he de ser més rossa, he de ser, no sé, el que es demani en aquell moment, no?
1: Sí.
0: Ai, quanta fanyeta i quanta poesia que tenim per endavant.
2: Que no regui les plantes, que no banyi els meus fills, que no begui més aigua, que ara és tota de l'ex.
3: Les dones i els dies, riques d'esperit.

0: combatiu també ho és, aquest llibre de la Maria Sevilla, encara que es digui ni una o l'oposada flor. Encara que parli de flors, hi ha, jo crec, una manera de veure el món, un combat, i anem perquè jo crec que és un llibre molt físic, també, i parla molt del cos teu, i del cos també d'aquests ocells i de tots aquests arbres. Aquest llibre també forma part d'una transformació que has fet a nivell personal, de, per exemple, de no menjar animals, etc. O sigui, t'ha fet com allò, ara que estàs en aquest programa, si podem dir-ho així, centrar-te una mica en l'ecofeminisme, si podem dir-ho, si t'agrada aquesta paraula, que no sé.
1: Sí, bueno, ara està molt de moda, no?, i l'hem d'anar fent servir, però sí, evidentment. Clar, jo, referents d'aquest llibre, doncs, he estat llegint o rellegint molt, doncs, la Dolors Miquel, llegint i rellegint també molt Pere Jaume. Pere Jaume, a mi m'encanta, no?, la manera que té de connectar amb el món vegetal, sobretot, no? No hi ha tants animals en Pere Jaume, però jo volia que d'alguna manera també això, aquest imaginari pogués ser també sensual, no? És a dir, pogués... De fet, ara, els nous poemes que ja no són aquí, però coses noves que estic escrivint tenen a veure amb... Clar, si tinguéssim altres sentits, no? Si de cop i volta poguéssim sentir-hi més enllà dels erts que els éssers humans sentim, podríem tenir altres formes de desig, altres orgasmes, no? Altres, és a dir, si els nostres òrgans sensorials fossin diferents, desitjaríem diferent, no? També. I aquí he començat a explorar-ho i ara...
0: Hi ha una idea que tu has anat explicant i que m'agrada molt també en el sentit d'aquests poemes, la idea de mèdium, que la trobo molt bonica, no? Aquesta cosa que tu ets un canal. Es diu molt que els poetes són uns mèdiums perquè veuen els que els altres no veuen o tenen converses amb allò que no veu ningú. En aquest sentit, ens hem tornat una societat que no mirem mai el cel, no mirem mai les herbes, no sabem si allò és un castanyer o és un oliver. Mm-hmm. I, per tant, aquí hi ha una feina del poeta de tornar-nos a posar allò de peus a terra o el nas a, sí. O el nas a la flor.
1: Sí, total. Clar, per això m'agrada fer servir tant aquestes paraulotes, no?, tan científiques, no?, o a vegades ja en els poemes, no?, van apareixent conceptes tècnics, no?, o noms científics, justament per això, perquè és que realment hi ha paraules, que hi ha conceptes, hi ha éssers, hi ha...

0: hi ha animals, hi ha plantes que només dient el nom ja estàs fent, no sé, jo dic merla, i és que a mi que m'agraden tant les merles, ja tinc un poema.
1: Ja zigzagueges per dins. Sí. Escolta, ara que deies això de les paraules, no? Per exemple, hi ha aquesta paraula que dius és que no sabré ni dir, egagròpila. Tu sents això i tu ja tens ganes de conquerir Polònia. És més o menys així o què?
0: Clar, de cop dius, ostres, és aquesta, els rapinyaires, no? Quan, com que se'n passen, no només els rapinyaires, no? Però se'n passen les preses senceres, doncs les plomes, els ossos i tot plegat, no ho digereixen i llavors, doncs, cada X temps fan una vomitadeta així rodoneta, no? O, bueno, amb diferents, algunes més rodones, altres més...
1: Ja et veig que, o sigui, quan deixis la poesia, et dedicaràs a fer llibres de natura.
0: M'encantaria, si tingués temps. Sí, i això ja, que existeixi aquesta cosa i que hi hagi una paraula per aquesta cosa, ja és un poema. El món ja està fet, el món ja està escrit. Nosaltres anem fent de mèdiums com podem, però el món ja està escrit.
1: Doncs escolta, que si ens l'ha d'escriure algú, que sigui la Maria Sevilla, clarament. Ni una o l'oposada flor del poemari que estem parlant avui amb aquesta autora catalana que ens agrada i que m'ha agradat, perquè l'he posat a l'Aitana allà, uns punts sobre les dies. I ja està bé que algú digui aquestes coses. Porta'm.

0: de natura que estem descobrint amb la Maria Sevilla i aquest llibre seu, també els teus llibres tenen molt de denúncia. No sé si ho veus així, la teva escriptura. Tu no et saps separar-te, perquè sembla que allò algú podria pensar, no, mira, està parlant d'herbetes, però en realitat estàs explicant altres coses. Sí, estàs parlant d'aquesta mirada una mica totalment jeràrquica que tenim sobre la natura.
1: Sí, sí, sí, home, no sé, poder és que sempre estic emprenyada. No sempre estic emprenyada, però sempre. clar, i la gràcia de la literatura i de l'art, no?, és justament, doncs, que hi hagi una certa dissonància entre el que dius i la manera com ho dius, que hi hagi una certa tensió, no? Això és el que genera l'art. I clar, en aquest cas, doncs, tenia ganes de parlar de llengua, però perquè era un poemari bilingüe, però tenia ganes de portar-ho cap a altres bandes, no? I reivindicar, en aquest cas, la diversitat lingüística, no? Encara que pugui ser aparentment paradoxal o contradictori, fent un poemari que és bilingüe català-castellà, que semblaria que estàs assimilant el català al castellà, tot i que el poemari és ple d'errors deliberats de traducció, que justament amb el que juguen és amb aquesta tensió, amb aquesta desigualtat, no?, d'estatus entre el català i el castellà. Però també, com una manera, amb tanta flor, amb tant d'animal, amb tanta planta, el que volia parlar també és d'intentar posar aquesta lluita per la diversitat lingüística al costat de la lluita per la biodiversitat, no? Que aquest és un discurs que sí que tothom l'acceptem, no? Moltes vegades es diu que la biodiversitat funciona com un tallafoc, no?, per evitar que es propaguin certes malures, certes plagues, no?, certs virus, no? Si tu tens un monocultiu i t'arriba el bitxet que es carrega aquell monocultiu, és que morirà tot. En canvi, si tu tens un territori amb més biodiversitat, les diferents espècies fan de tallafoc, no? Uh-huh. Perquè aquesta, amb les llengües,
0: ens
1: passa
0: que ens falta biodiversitat, eh?
1: La diversitat lingüística és un tallafoc justament pels pensaments únics, no? Allò que deien, no? Cada llengua és un món. Justament si tenim diversitat lingüística, llavors és quan acceptar la diversitat lingüística és acceptar que hi ha molts mons dintre del món, perquè cada llengua és un món, cada ésser viu amb el seu món oral també veu el món de maneres diferents. Per tant, hi ha molts mons en el nostre món. Això és superimportant que ho tinguem molt clar en aquest moment d'auge un altre cop dels totalitarismes i dels pensaments, no?, i del feixisme.
0: Això t'anava a dir, que en un moment històric on declarar-se feixista, per exemple, no fa vergonya.
1: Exacte.
0: On trobes tu la teva llibertat creativa? Com et posiciones aquí, no?
1: Doncs en aquest cas mirant molt el món no humà, perquè ara mateix mirar-se gaire el món humà fa una mica de feredat, però sí. Això, una reivindicació de la diversitat, en aquest cas lingüística i de les llengües minoritzades, no?, que el català no és una llengua minoritària, però sí minoritzada, com una manera de reivindicar, doncs, el pensament plural, no?, al final.
0: Parlem de pensament plural, perquè ara també m'has parlat de desigualtat i m'has parlat de la Dolors Miquel, i jo ara pensava en el seu últim llibre, El pit adormit, aquest llibre tan fantàstic, sí. Que és com un viatge que hem fet totes llegint-lo, meravellós, sobre el pit de les dones, però al final acaba parlant de moltes altres coses. Parla molt de poesia, tu ets una de les persones que està darrere també de la programació de la Liogàbal amb temes de poesia.
1: De l'original,
0: perdona.
1: Sí. La Liogàbal...
0: No, de l'original. Disculpa.
1: Fa més temps, sí.
0: I en aquest sentit sí que trobo que i la Dolors Miquel ho explica, m'agradaria, tu què en penses ara? Trobes que en el món de la poesia, tot i que evidentment hi ha moltíssimes dones, ara no està en discussió això, se segueix pensant que la literatura d'homes és la bona? És a dir, els poetes homes són els bons o no? O hi ha la cosa que ha començat a canviar?
1: Això ha canviat molt des de l'escena, no?, que descriu, que narra la Dolors en el pit adormit, i ara ha canviat molt, però... és a dir, ella sempre en el llibre parla molt que era de l'única, no?, de les úniques, junt amb l'Esther Xargay, no?, i algú més, de les poques dones que hi havia. Ara hi ha moltes més dones, la majoria joves, però no qüestió entenc generacional, però aquí el perill o el problema a vegades que veig és que potser si ets dona avui dia és més fàcil si ets jove, eh? Si ets com poeta jove, potser si ets dona és més fàcil i parles de certs temes, potser és més fàcil que trobis un lloc no? en el món poètic o editorial i tal. perquè sí, està de moda parlar certes coses,
0: de
1: però...
0: De certes coses vols dir, com per exemple la sexualitat.
1: Mm-hmm. Llavors, no sé a vegades a quina mena de subjecte estàs satisfent, no? Tornem al síndrome floral, no? No sé quina mena de subjecte de lector estàs satisfent, no? Reproduint això. Potser ho tens més fàcil com a dona jove. Després el que és complicat és professionalitzar-se. És com a dona aguantar a partir d'una certa edat, sobretot perquè això es continua veient, no és el mateix un poeta que té fills que la poeta que té fills, és a dir, una desapareix d'una manera dels recitals que l'altra no, en funció de... no sempre, però passa més. Aleshores, potser hi ha, sí que hi ha moltes poetes joves que troben el seu espai, que potser abans devia ser segur que era molt més complicat, però ara el que hem de fer és que aquestes joves escriptores es mantinguin quan arribin a la quarantena o a la cinquantena i quan vulguin tenir, si és que volen tenir fills, o... Mm-hmm. Perquè les càrregues continuen sent desiguals, no? I perquè el que s'espera d'una escriptora i el que s'espera d'un escriptor també. I a partir d'una certa edat, doncs un senyor de 50 anys calb no li fa mal als ulls a ningú, però una dona de 50 anys, depèn i com, no sé, poder encara no queda bé als ulls, no? Continuem parlant de la mirada.
0: Imagina't si fos calba.
1: Imagina't.

0: Maria Sevilla d'aquesta ni una o l'oposada flor, però al final estem parlant de moltes altres coses, també de precarietat, de com s'escriu en aquest món de precarietat on no pots tenir la teva cambra pròpia de la Virginia Woolf, ni cambra pròpia a vegades ni la meitat, oi? Vull dir que escriure en aquests temps també té la seva complicació.
1: Sí, sí, sí, perquè l'escriptura, encara que sembli que en surt del cervell, com si el cervell no fos un òrgan, mira, això ho diu molt la Dolors Miquel, té un llibre, Versets de la Terra, que diu el cervell és un misteri fins quan és arrebossat, no? I com posant en evidència la materialitat, no? El cervell és un òrgan que està dintre d'un cos que té unes necessitats materials, encara que l'escriptura sembla que sigui una cosa... I, evidentment, doncs, no és el mateix escriure si tens la tranquil·litat que tens un pis de propietat o que la teva família té propietats, etc, que en aquesta indigència actual en què més de la meitat del teu sou se'n va a pagar, senzillament a pagar un lloguer, sabent que aquell pis o aquella casa mai serà teva i que hauràs d'estar d'aquesta manera pidolant sempre. Llavors no et pots permetre certs riscos creatius de dir, doncs ara ho deixo tot i m'estic un any
0: escrivint aquesta cosa. Tu, per exemple, treballes a la universitat, també donant classes. Sí. És a dir, no et podries permetre fer simplement de poeta. Sembla que no s'ho pot permetre pràcticament ningú.
1: Pràcticament ningú. Insisteixo, potser podria fer aquest... arriscar-me i agafar més feines a vegades de poeta que no agafo perquè estic fent classes i tal, i potser em sortiria bé, però si no em sortís bé, com que no tinc un piset a l'Eixample, llavors ho hauria de pagar molt car. Aleshores, no és només quan factures cada mes, sinó també què tens darrere i que et pot donar la família en cas que l'aventureta no et surti bé. Llavors, aquestes aventuretes sempre se les permeten els mateixos.
0: Escolta, paga'ns-ho, no amb diners, paga'ns-ho amb poesia, i si vols acabem aquesta entrevista amb què em llegeixes alguna cosa d'aquest poema, algun fragment o un poema sencer, que crec que s'ho val, perquè sempre els poemes de la Maria Sevilla tenen aquesta música també, no sé si és de Cadernera o de Canari, però tenen música.
1: Sí, aquest parla de... Aquest és un d'aquells poemes que vaig conèixer la paraula almosta, no? Que no us ho explico perquè ho explico en el poema, però vaig dir quina paraula tan bonica, que en castellà és ambuesta. Bueno, no m'agrada tant. Però vaig descobrir la paraula i vaig dir aquest poema aquesta paraula es mereix un poema. Ella sola té un poema sencer.
0: A veure si endevinem què és almosta.
1: I si una almosta és el que cap just a la conca de totes dues mans, cada vocal és la freqüència d'una almosta. Cada formant és una almosta en vibració, però just sota la volta palatal, just per fer lloc a una resposta. Si els noms són la mesura dels espais que volem ocupar, jo vull ocupar la teva boca.
0: Algú sap què és almosta? Ja ens ho direu si no busqueu el diccionari. Deixem que el misteri de la poesia parli per ella mateixa. Maria Sevilla, moltíssimes gràcies per haver vingut a Les Dones i els Dies.
1: Moltes gràcies, Montse.
0: Un gust, merci.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
3: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
4: No te la pots perdre.
2: Però si és brutal.
5: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
6: Les que et sorprendran. Les que no et pots perdre. I també les que et pots estalviar.
5: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
6: Nova temporada de la Finestra Indiscreta. Amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
5: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
7: Les dones i els dies.

0: Sí, Sinéad O'Connor i Irlanda, tots són bones notícies. Tenim la nostra irlandesa preferida aquí, irlandesa de Barcelona.
1: De Barcelona, que una mica més, i no torna d'Irlanda.
0: Què on dius?
1: He estat aquest estiu i em volia quedar a terra de poetes, no? Com per escriptores com nosaltres, Montse, Irlanda és una terra meravellosa, perquè està plena de literatura.
0: I escolta, a part de literatura, que tothom m'ha dit que estava com un sacarral, allò? Estava com un sacarral o què? O estava bé?
1: No, a veure...
0: Em va trencar el cor pensar que Irlanda estava com un sacarral.
1: És veritat que jo hi he estat altres vegades, potser no estava tan verda, no? Però continuar... No?
0: Continua tenint la màgia que sempre...
1: Continua tenint la màgia i continua sent el verd i el blau, no? Dels prats i del mar, i continua sent meravellosa tant com per la natura com per una, no? un país tan petit, no? que té aquesta quantitat de literatura, de política, no? Per persones interessades en la política, és una terra també que està plena d'història política i de referències polítiques. Mm-hmm. Així que bé.
0: Però com que la Mar García Puig, a part d'escriptora magnífica, la història dels vertebrats, vaja, ho sabeu que és un excitàs aquest llibre, li agrada una mica la foscor, que ho vam veure en el seu últim llibre, que ara no em sona
1: Això
0: el nom.
1: Això tan tenebrós.
0: Ella què fa quan se'n va a Irlanda? No va veure pintes en un pub, que és el que fa...
1: Que també.
0: Sinó que se'n va de visita a cementiris.
1: A cementiris.
0: A veure,
1: explica'ns-ho. Promoc molt això d'anar a visitar els cementiris, perquè els cementiris tenen vida pròpia, no? Tenen mort, però també tenen vida pròpia. I més enllà de l'estètica que hi ha en cementiris, que són preciosos, no? També són com una mica una mena d'arxiu, no? Ens expliquen qui s'ha considerat important, qui va mereixer un monument i qui no, qui té una inscripció pròpia, com són aquestes inscripcions, no?
0: Si tens pasta o no tens pasta, vull dir, calé.
1: Sí, totalment.
0: Calarada, no? Llarga.
1: Que s'ha fet també per la memòria de les persones que estaven absents durant la història i en els cementiris, no? Llavors, a Dublín, que vaig passar una nit a Dublín, i vaig aprofitar per anar a un cementiri que no coneixia, que és el cementiri de Glasnevin, on, no, ja dèiem, Irlanda, terra d'escriptors, escriptores, polítics, polítiques, doncs estan enterrades, cosa que m'interessa molt, no, sufragistes i revolucionàries molt conegudes irlandeses, no?
0: Per exemple, algun nom, perquè...
1: Doncs, per exemple, noms complicats... Constance Markievicz, no, que va participar en la lluita per la independència irlandesa i va ser una de les primeres dones ministres, crec que era ministra de Treball. I, per exemple, Hannah Shiffy Skeffington, que era també una sufragista important. I el que em va emocionar molt, jo no sé si tu coneixes la història de les Magdalene Laundries...
0: Això em sembla que em van fer una pel·lícula, però tu ara
1: tu no ens ho expliques. Sí, em van fer una pel·lícula que es diu The Magdalene Sisters.
0: Magdalene Laundries serien
1: les bugaderies
0: de la Magdalena.
1: Es va fer aquesta pel·lícula que es deia Les germanes de la Magdalena, als principis dels 2000, em sembla, no?
0: No ho sé de quan, jo la vaig veure fa relativament poc a Filmin i surt el lector aquest tan lleig, que m'agrada tant, no, tan lleig, no,
1: ai,
0: és una broma, és el de... ja en sortirà tot això que
1: en
0: estem
1: sortirà.
0: Dient, no en sortirà ara mateix, però ara ens ho buscarà l'Helena Miquel, que la tinc aquí darrere al vidre, que ens busqui la pel·lícula...
1: Les germanes de la Magdalena.
0: Sí, m'està sortint el personatge i tot de la sèrie de televisió, que és el Thomas Shelby, i no m'està sortint l'actor irlandès maquíssim, amb uns ulls com fars. Ja en sortirà en algun moment.
1: Sí, en sortirà. Doncs el que explica la història d'aquesta pel·lícula és unes institucions que estaven, no les portaven monges, però que en el fons eren institucions estatals, on s'internava a les dones que es consideraven problemàtiques, no? I, per exemple, mares solteres, no? Dones de moral, no? Dissoluta, etc. No? I van existir fins als anys 90 i els hi feien fer treballs forçosos. Moltes van morir, van viure en situacions molt complicades en aquestes institucions. I en aquest cementiri hi ha moltes dones anònimes que van estar en aquestes institucions que estan allà enterrades.
0: Ja ho sabem tot. Estava parlant, que m'explico fatal, de Cillian Murphy, el guapo de Peaky Blinders.
1: Ah, sí, clar.
0: I la pel·lícula es diu Coses petites com aquestes.
1: Val.
0: Però clar, Helena Miquel m'estava mirant Virgili com vols que llegeixi els pensaments, perquè he dit Thomas Shelby, vull dir, tot ho he fet molt complicat. Bé, Cillian Murphy i la pel·lícula que no us l'heu de perdre, Coses petites com aquestes, que a més és una pel·lícula delicada on s'explica molt bé tot això. Tornem amb aquestes bugaderies de les senyores Magdalenes.
1: Sí, Doncs res, que en aquest cementiri finalment s'ha posat una placa d'homenatge, cada any es fa una cerimònia per recordar aquestes dones, i em va semblar molt interessant, no?, com en un cementiri pots veure les contradiccions d'un país, no? Un país com Irlanda, que ha lluitat tant per la llibertat, la independència, l'autonomia, el dret a decidir, i que, en canvi, no, ja estan els sufragistes que ens ho recorden, i que, en canvi, negava el dret a decidir de les pròpies dones sobre el seu cos, sobre les seves vides.
0: Un clàssic, t'he de dir.
1: Llavors, jo convido molt, doncs, això, a anar als cementiris i a mirar aquestes contradiccions. No?
0: La Mariana Enríquez.
1: La Mariana Enríquez té un llibre meravellós que es diu Alguien camina sobre tu tumba, que fa un recorregut pels seus cementiris preferits. I, per exemple, a Barcelona, cementiris de Barcelona organitza diverses rutes, i n'hi ha una que fa al voltant del 8 de març cada any, que es titula Passeig de dones. Llavors, crec que l'han fet al Poble Nou i no sé si algun cementiri més de Barcelona, i fan un recorregut per les dones importants, diguéssim. Però jo convido a mirar altres coses, a part d'això, no?, de les dones importants que han estat silenciades i tal, hi ha altres coses en els cementiris.
0: Hi ha moltes dones, per exemple, les Magdalenes aquestes, vull dir que aquell cementiri moltes de les dones eren anònimes i, de fet, no se sap ni on estaven enterrades, vull dir que aquí explica moltes coses, això
1: sí,
0: també, no?
1: Sí, i a part d'aquests grans esdeveniments històrics, en els cementiris passen moltes coses, com deia aquesta cançó de Mecano, que no sé si recordes, Montse.
0: Sí, m'encanta aquesta cançó. Mira, amb això de les lletres, els Mecano eren bons. Amb altres coses, ja no sé, aquells dos teclats allà, ni, no ho sé. Però les lletres, estaven bé.

0: los muertos, nos lo pasamos muy bien aquí, no sé qué de colores, bueno, tot meravellós, en plan...
1: Meravellós. No, la cançó es deia, es diu, sí? No es serios de cementerio, eh?
0: No es serios
1: de cementerio. Amb una rima que això era molt propi de Mecano, no? Buscar aquestes rimes, no? Doncs, si investiguem una mica en totes aquestes coses que passen als cementiris, resulta que hi ha una disciplina de la història, un cap de la història, que es diu epigrafia funerària. Que el que fa és que estudia les inscripcions de les tombes, etc. No? Llavors, històricament, les dones, la majoria de les inscripcions estaven encarregades per homes, els marits, els fills, tallons. Si passegem pel cementiri, no? Per exemple, el cementiri de Montjuïc, que jo és on està enterrat el meu pare, i vaig de tant en tant, no? Veiem moltes inscripcions que no és la veu de la dona, sinó el reflex de l'ideal. Esposa de, filla de, mare de, i moltes vegades trobem la paraula abnegada.
0: Devota.
1: Devota,
0: devota,
1: molt
0: devota,
1: bé.
0: Devota, té moltes, sí, de devotes.
1: Algun sinònim semblant. Llavors, fem l'exercici, Montse.
0: A veure.
1: Tu has pensat que voldries que et posessin a la teva làpida?
0: Ha arribat tard.
1: La volíem abans aquí.
0: No, no, no. Això estaria bé, no? Arribar tard, és el primer que m'ha sortit, eh? No hi havia pensat, però...
1: Doncs mira, seria...
0: Fa tard.
1: Seria...
0: Això vol dir que hauria viscut 200 anys, eh?
1: Seria una opció amb humor, sí, que està molt bé, les làpides.
0: Exacte.
1: Amb humor. Jo en tinc una pensada.
0: A veure...
1: Mira, tu que ets de Tarragona. Un dels epítets més freqüents que es van trobar... que s'han trobat a les tombes de les dones romanes de Tarraco era aquesta inscripció llatina. Sine querella. Que vol dir sense queixar-se. Sense conflicte.
0: Sí,
1: s'elogiava
0: no...
1: la dona, l'esposa, que havia viscut subordinada sense liar-la.
0: Home, quan estàs dintre la tomba ja no queixes de res.
1: Efectivament.
0: Dir, ja estàs quieteta, allò sine die, eh?
1: Efectivament, no? O sigui, sine querella, dona que no es queixa i, per tant, no? Era la lògica que li dedicaven com a resum de la seva vida.
0: És una mica devota i tot això que dèiem ara, eh?
1: Llavors, jo vull que em posin cum querella.
0: Queixant-se sempre.
1: Liant-la una mica.
0: Doncs escolta, parlem-ne. Cum querella.
1: Cum querella. Querella, sí, no?
0: No sé, no sé. El meu llatí és a Gratallops, també.
1: Un altre exemple d'aquesta epigrafia funerària i dels homenatges funeraris i tal, estan al monestir de Pedralbes, a la tomba de la Llegenda de Montcada. No sé si l'has vist.
0: És magnífica. És que el monestir de Pedralbes és un lloc que no sé per què no hi anem més.
1: I fan rutes molt interessants.
0: Clar, i hi ha un hort, i és com xulíssim.
1: És un lloc molt xulo.
0: La gent diu, anem a donar un tom a la Rambla. No, anem al monestir de Pedralbes.
1: Sí,
0: és una idea. Si tens una cita, què t'agrada més? Un noi que et diu, anem a fer un gelat, o anem al monestir de Pedralbes? Ho tens claríssim.
1: Doncs...
0: Campillo apuntant.
1: A l'Hisenda de Montcada, la tomba és molt xula... perquè té dues cares, no? Té la d'ella com a reina, es pot veure per les dues bandes, té la d'ella com a reina i la d'ella com a monja devota de quan es va internar en el monestir, no? Llavors, a la banda de com a reina, als peus hi ha dos gossets, val? Que era algo que es posava molt a les dones nobles, no? També a les reines, etc, que és un símbol de fidelitat. Fidelitat, submissió, etc.
0: Però per anava... les dones, només?
1: Per les dones,
0: gossets.
1: Sí. A les tomes masculines...
0: I els senyors que els hi posaven un lloro, o què?
1: Un lleó, però un lloro, m'agrada la idea d'un lloro, una cacatua.
0: Una cacatua de Barcelona ja verda i dissecada, com ho veus? Una cotorra.
1: I llavors, tu passeges per
0: cementiris?
1: Per cementiris.
0: És això el que m'estàs preguntant?
1: Sí.
0: De fet, jo l'última vegada que vaig anar a un cementiri, va ser a Reus, però anteriorment l'altra vegada és que me'n recordo perquè va haver un moment de pànic perquè vaig anar a Londres i gairebé em tanquen dintre el cementiri i vaig haver de córrer.
1: Ah,
0: i ho recordo com, Déu meu, em quedo aquí.
1: Sí, doncs,
0: sí, mirant allà l'ombra, la tomba d'Oscar Wilde. No, d'Oscar Wilde no, que és a París. No, era la de Karl Marx, gairebé em quedo allí dins. Vull dir que no anem de bromes perquè la cosa és seria.
1: Dormir en un cementiri
0: molt
1: romàntic, tot plegat.
0: No.
1: Doncs, bueno, si passegem per qualsevol cementiri, el de Londres, el de Montjuïc, jo com que hi vaig sovint m'hi fixo... està ple d'estàtues de dones, no? Dones que ploren, àngels, la pietat, etc. No? I hi ha una paradoxa molt gran, que és que les dones estan molt presents en els cementiris, en tota l'ornamentació, però no com a com els homes ho estan, perquè com a individus, no? El polític, l'economista, el músic, l'arquitecte, el que sigui, i en canvi les dones estan presents com a alegoria. Per exemple, en el cementiri de Montjuïc, a la tomba d'un senyor que es deia Jaume Puncernau, que no sé exactament què va fer, hi ha una escultura...
0: M'encanta que hagi pres notes, ell anant per allà, un moment que ha d'escriure una cosa per les dones i els dies. I el Jaume.
1: És
0: Jaume.
1: Que és una escultura força coneguda d'un sí. tal Rafael Atxé, que representa una dona sense consol. De fet, que està sobre la tomba. De fet, es coneix com la dona sense consol, està posant flors a la tomba i ell... No?
0: I sobretot m'imagino que deu ser preciosa i molt bonica amb els cabells llargs.
1: Sí,
0: i jove,
1: exacte.
0: I jove.
1: Sí, jove, molt bonica, però una mica és aquesta idea, no?, de que les dones estem destinades al plor, al dolor, i hi ha tota una sèrie de dones de pedra en els cementiris que ens recorden això.
0: Mare meva.

0: Ai, mira, potser aquesta secció l'havíem d'haver fet per Tots Sants, però escolta'm, ara ens va bé això per començar el setembre, perquè necessitem una mica...
1: Doncs per Tots Sants seria molt interessant parlar del que volia parlar jo ara, que a part de tot això, dels morts, tota l'ornamentació que hi ha als cementiris, és molt interessant mirar la vida que tenen els cementiris, la quotidianitat dels cementiris, sí, no? I quan mires al teu voltant t'adones d'una cosa, que les que cuiden els cementiris, no parlo dels empleats, les empleades, sinó qui va posar flors, qui neteja les tombes, etc, són dones, no?
0: Sempre.
1: I és molt curiós com, després de la vida, també en la mort, qui cuida dels morts també són les dones. I això ho veiem claríssimament, no? Qui sap on està... Jo vaig trigar molt a anar a veure la tomba del meu pare i quan vaig anar no la trobava. I vaig trucar a la meva germana. També tinc un germà, però vaig trucar a la meva germana perquè sabia que ella sabria on estava la tomba, no?
0: Clar, i això vol dir també que en el cementiri també pot ser una forma de transmissió de memòria. Si són les dones les que van parlant sobre el que hi ha i són les que hi tenen cura...
1: Sí, i a més, no, una àvia que va al cementiri amb la neta i li explica les històries i quines flors porta perquè eren les flors que li agradaven i com neteja i què té a la tomba, etc. No? Però clar, això que és molt bonic també pot ser una càrrega, no? Ah. Perquè també són cures. I tindrà cures de les tradicions, dels morts, de la memòria i del record.
0: Ah, igual que et fan comprar els regals dels cosins per Nadal, també has de pensar en les flors liofilitzades que has de comprar, eh? Vull dir que
1: sí,
0: és un festival.
1: I després, fixa't-hi, la meva mare, no? Uh-huh. Que no para de parlar de la seva mort, és gran, etc. La meva mare ja ens ha dit que no vol ni enterrament, ni làpida, ni res, perquè no ens vol donar feina. Ella ja sap la feina que porta.
0: Yeah.
1: Cuidar dels morts, també, no?
0: Uh-huh.
1: I és molt interessant. I ja per acabar, perquè em sembla que ja hauríem d'acabar, uh-huh, volia introduir una idea que em sembla molt interessant i que està vinculada al feminisme, que és tot un moviment que els anglesos en diuen Green Burial, val? Que seria algo així com enterrament verd o ecològic.
0: M'encanta, no? Que acabem amb això, perquè llavors lliga tot amb lo de la Maria Sevilla.
1: Doncs sí, de fet és molt interessant, perquè el que... Hi ha tota una indústria de la mort, no? Dels enterraments, és molt neoliberal, ocupa espais, etc. No? I el que es promou és que, igual que l'habitació pròpia que en parlaves abans, tinguem també una tomba pròpia, no? On no estiguem condicionades ni per l'economia, ni per l'espai, ni per res, no?
0: I qui la neteja?
1: El que es proposa és que...
0: Que no es netegi ningú, no?
1: Que no hi hagi productes químics per tractar els morts, que els taüts siguin ecosostenibles i que, per tant, hi hagi enterraments en els boscos i que, per tant, la forma de que es degrada el nostre cos no sigui una forma també pròpia i vinculada amb la natura, no? I aquí podríem parlar
0: de... Vinculada amb el capitalisme i el caler que hi ha darrere d'això, d'acompanyar una persona a morir, també.
1: Totalment. Així que una habitació pròpia... I una tomba pròpia, Montse, què et sembla?
0: Vas molt forta per començar la temporada, comença amb cementiris, això només pot anar amunt, amigues, així que Marc García Puig, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Montse.
0: Per tornar a ser aquí. Nosaltres ho deixem una mica mortes, perquè ja és gairebé les 12 de la nit, però contentes. Roser Pereira Moragas, Montse Comelles, Lena Miquel, Mireia Isar, Albert Castellví, José María Campillo, avui ho he dit en castellà tot així, perquè és més seriós, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, programa, també, no descansem mai. Teresa Cabré, directora de l'IEC, de l'Institut d'Estudis Catalans. És l'11 de setembre, havíem de parlar amb una senyora clar i català.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Molt bona nit. Vos informa Nando Xonoguera. Salvador Illa ha fet una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món, en una vigília de l'11 de setembre marcada per l'atenció al fossar de les Moreres.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabut.
1: El president català ha demanat també unitat de país als sindicats d'educació i consens a l'hora d'afrontar reptes com el de l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: Dins dels actes previs a la Diada i també en les ofrenes al fossar de les Moreres, Junts per Catalunya ha criticat el posicionament dels governs català i espanyol davant dels interessos del país. El seu secretari general, Jordi Trull, ha apel·lat a la persistència de l'independentisme.
4: Davant d'aquest intent que hi ha de desfer la nació, que volen perpetrar els d'allà, però de la mà del govern d'aquí, només hi ha una resposta. Més Catalunya, més català, més nació, més autoestima i, sobretot, més determinació.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat un assecador de marihuana en una antiga explotació avícola de Cabra del Camp, amb més de 600 quilos de cabdells. Fa 3 mesos, la policia va desmantellar 12 plantacions de cànnabis en aquesta mateixa població de l'Alt Camp, que no arriba als 1.400 habitants. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Aquests cabdells intervinguts poden arribar a tenir un valor de gairebé 1 milió d'euros al mercat il·legal. També van comissar 3 armes llargues i un revòlver. Durant l'operació, els agents no van trobar els responsables de l'assecador. Un dia després, però, un home de 45 anys amb antecedents es va presentar a les dependències policials, on el van arrestar per un presumpte delicte de tràfic de drogues i una altra pertinença d'armes i explosius. Fa només 3 mesos, en aquesta mateixa localitat, la policia va detenir 14 persones vinculades amb un grup especialitzat en el cultiu de marihuana. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: Els primers taxis autònoms començaran a circular per Madrid abans de finals d'any. Un grup empresarial del qual forma part Uber ha rebut la primera autorització a tot l'Estat per part de la Direcció General de Trànsit per operar vehicles autònoms de passatgers que circulin per la via pública. El permís autoritza els operadors a preparar el desplegament del servei, començant a elaborar els mapes, validant les rutes i fent les primeres proves d'operativitat. Per a la fase final es preveu que una vintena de vehicles autònoms, però amb supervisió d'un especialista, puguin circular per zones d'alta demanda dins de tota la Comunitat de Madrid.
1: La comunitat científica alerta de l'impacte negatiu que podria tenir sobre el planeta i els ecosistemes una nova generació de satèl·lits que volen reflectir la llum solar cap a la Terra per fer de dia una zona quan sigui de nit. L'empresa nord-americana Reflect Orbital ja ha rebut l'autorització dels Estats Units per posar en òrbita aquest satèl·lit, que té un gran reflector de 18 per 18 metres per oferir llum a demanda. La companyia defensa que aquesta tecnologia permetrà allargar la producció d'electricitat de parcs solars durant la nit o també il·luminar zones remotes on s'estiguin fent operacions de rescat. L'astrofísic i investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, Alejandro Sánchez, avisa, però, dels usos militars i els efectes secundaris que pot tenir la posada en marxa del projecte. Ho ha dit en declaracions al Catalunya Nit.
6: Es una constelación de satélites que se quieren poner en órbita desde este año hasta 2035. Evidentemente, lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero, bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y, bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud.
1: Si la tecnología funciona, se'n podría enviar una constelació de centenars o milers. I els esports, victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres el Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona, 88-98.
3: També aquest dijous s'han jugat els últims partits, els últims 6 partits de la primera jornada de la fase de Lliga a la Champions. Amb aquests resultats, Como 4, Leipzig 1, Bayern de Múnich 5, Bodo Glimt 0, Manchester United 4, Sabà 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
1: I el Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no excedeix el límit i es confirma que el club està en la norma 1 i 1.
3: I aquest divendres arrenca la Lliga d'Handbol i la de Futbol Sala, a la Sobal, Logronyo, Barça i Granollers, Cangas, mentre Futbol Sala Indústries Palma.
0: Fins aquí les notícies.
7: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
8: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
9: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
10: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
11: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
12: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la Diada a Les dones i els dies.
7: També us oferirem continguts especials amb motiu de la Diada, els programes Mans,
13: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
7: en Guàrdia,
14: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
7: La finestra indiscreta,
15: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
7: i L'altre bar.
16: Trobem tot un mite del club.
7: La Diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
17: Tenim els catalans dominant Atenes durant 77 anys. Estem parlant d'una civilització molt important que va tenir el català com a llengua oficial mentre els almogàvers van ensenyar.
7: Aquest diumenge, l'helenista i traductor Eusebi Aiensa, responsable del camp d'aprenentatge d'Empúries.
17: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
7: El divan, el valor de la conversa.
17: Quan jo vaig anar a treballar al Cervantes, em creia el missatge de l'Espanya Nació de Nacions. I vaig veure, després de treballar amb els diplomàtics espanyols, que això era una entelèquia, que això era un miratge, que per ells hi havia una cultura hegemònica, que era l'espanyol.
7: Aquest diumenge, a les 9 del vespre,

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida. Hi ha boira. L'espera un home encaputxat, vestit amb una armilla groga reflectant i armat amb una pistola. Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt, després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets. El cotxe s'atura i l'assassí s'hi acosta per la finestra del conductor i dispara 3 cops més. Després, fuig corrent, una mica coix. No està sol. L'han vist uns quants testimonis.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El crim que us explicarem avui va passar al barri de Capont de Lleida el 2006, fa quasi 20 anys. El cas ha estat arxivat durant més d'una dècada i s'ha reobert fa pocs mesos. Si no hi ha cap novetat rellevant, el crim podria prescriure el 10 de novembre d'aquest 2026 perquè es compleixen 20 anys. Però amb matisos, ja ho explicarem. La víctima és l'Isaac Martínez Jiménez, un noi de 26 anys que acabava de tenir un fill. Els seus pares i el seu germà Raül ens ajudaran a explicar la seva història. Ja veureu que fer justícia pot arribar a ser molt complicat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: És dijous 9 de novembre de 2006 i el barri de Capont de Lleida es desperta emboirat i amb un tiroteig. A les 7:39 minuts, un testimoni truca a la Guàrdia Urbana i explica que acaba de sentir trets a l'entrada de l'aparcament del supermercat Sabeco, al carrer Riu Ter número 13. Hi ha un Volkswagen Touran de color negre metal·litzat aturat a la pujada del pàrquing. El conductor és un home jove i sembla que és mort. El periodista Albert Guerrero era aleshores redactor del diari gratuït Bon Dia de Lleida i corresponsal de Com Ràdio.
3: Recordo que em van trucar, em van dir ha passat alguna cosa molt greu al barri de Capont. Vaig agafar la meva Derby Variant que tenia, que m'havia pujat de l'institut, que encara la tenia aquí per Lleida perquè m'anava molt bé. I sí, allà a les 8 del matí, recordo, 8:45, ser allà al carrer Riu Ter, no? I veure aquell cotxe i amb un noi assassinat, el conductor assassinat, i trets. Estem parlant del barri de Capont, que és al centre de Lleida, la part nova de Lleida, i està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra, molta boira, molt fred, i sobretot, no?, això de veure aquell monovolum a la sortida del pàrquing, no?, amb el conductor, amb el cap enrere, no?, de dir... No, llavors veure els Mossos d'Esquadra com estan ja ficant les diferents marques d'indicis de que hi ha hagut, no?, de restres de trets. Llavors ja comences a saber, no?, de dir, ostres, no, és que és un vell que sortia bé de casa seva i li han disparat. I evidentment, al principi es diu, no, això deu haver estat obra d'un sicari, però sí, al primer moment, no, sobretot això, tant els periodistes com la gent que érem allà, l'expectació, no, de que és el que ha passat aquí, no?
2: El mateix testimoni que ha trucat a la Guàrdia Urbana de Lleida també explica que després del tiroteig ha vist un home més aviat baix, d'1,60 m aproximadament, que fugia. Tres treballadors més que eren a la zona el descriuen com una persona de complexió forta, que duia un passamuntanyes fosc al cap i una armilla groga, com les que portem al cotxe o les que duen els treballadors de la construcció.
3: I que marxava cossejant i va marxar amb certa calma. No va marxar jo fugint a... Però bé, el problema és que... les persones que ho van veure, o les poques persones que ho van veure en aquell moment, estem parlant també de primera hora del matí cap a quarts de vuit aproximadament, clar, no, tu veus, et pots creuar amb una persona i tu no saps el que ha passat 30 segons enrere, no?
2: Els veïns estan molt esverats i en pocs minuts el carrer s'omple de curiosos. Els testimonis donen versions diferents del que han vist i això complicarà la investigació.
3: Aquí només tenim els testimonis de referència dels operaris d'alguna persona que ho va veure, però clar, que tampoc va ser tan ràpid, que a vegades ens pensem molt amb les pel·lícules, no, de que era així, tenia aquest... No, jo recordo que hi havia gent que veien dir que era un home gran, de mida gran, d'altres que era més petit i d'això, uns que si anava coix o no anava coix.
2: Gràcies a la matrícula del cotxe, els Mossos esbrinen de seguida que el conductor tirotejat és un veí del barri de Cap Pont que marxava a treballar. Es deia Isaac Martínez Jiménez, tenia 26 anys i treballava de soldador. El seu germà Raúl, que és 2 anys més gran, s'assabenta de la notícia quasi per casualitat.
4: Estava de treballar en una obra i vaig anar a un bar, allà a esmorzar, i llavors, pues, al fons de la barra, estava la jefa del bar amb una mare d'un amic de ma germà. Estava allí plorant i llavors, pues, bueno, li dic jo, bueno, què te passa, Rosa Mari? Pues nada, que he visto una cosa, y llavors, pues, me va explicar. Me diu, mira, allí en el pàrquing del Simpli, que han matat una persona. Digo, hostia, digo, pues ahí tiene el coche mi hermano. Llavors vaig arribar a l'obra, vaig pujar les escales i vaig estar treballant als balcons, i me sona el telèfon i ja me va pujar una cosa, perquè en aquella hora no me trucava normalment ningú i era ma mare. I llavors, pues, me diu, vete pa casa de tu hermano, que pasa algo. Jo li vaig dir a ma mare, digo, mama, digo, han matat l'Isaac. I com que han matat l'Isaac? I llavors una dona me va agafar del braç, ¿vale? Y me digo, ¿qué te pasa, Raúl, que estás tan nervioso? Le iba a decir, no, que me ha tocado la madre, que ha pasado algo y pienso que ya sea Isaac. No, ¿cómo ha de ser Isaac? ¿Cómo ha de ser Isaac? Venga, ves, corre. Y entonces voy a dar la vuelta al bloc y voy a tocar el timbre y me ha contestado la cuñada aquí. Y dijo que Raúl, vale, puja. Y ya cuando voy a abrir la puerta y me va a abrir una un mozo de paisa y nos enseña la placa, pues ya voy a... Allí ho vaig entrar i allà a l'esquerra estava la cunyada plorant i li dic, però què ha passat? És ell. I me diu la cunyada me feia el cap plorant.
2: Els Mossos precinten els contenidors d'escombraries de la zona per si l'autor hi ha llançat l'arma del crim o alguna peça de roba. Reconstrueixen l'itinerari de fugida i demanen imatges als bancs que hi ha a prop per si poden identificar el pistoler. En paral·lel, demanen que s'identifiqui els titulars dels telèfons amb els quals s'ha comunicat la víctima avui i també els números dels telèfons inscrits en els repetidors que donen cobertura a la zona propera al carrer Riuter, on han matat l'Isaac, per saber quins telèfons han fet o rebut trucades entre les 6 i les 8 del matí. El pare de l'Isaac, el Fernando Martínez, el crim l'agafa treballant.
5: També estava en una obra al passeig de Ronda ficant sostres d'alumini. I llavors me va trucar la dona, diu que a l'Isaac li diu que li ha passat alguna cosa. O no sé què em va dir. Potser no me va dir que l'havia matat, no me n'en recordo ara. Però, bueno, pues, corres cap a casa. Llavors vam anar, la dona s'havia anat a casa de la seva parella i ens vam trobar allí, hòstia puta. Clar, no t'ho esperes.
2: El pare i el germà insisteixen que era un bon noi. Acabava de ser pare.
4: Una persona molt entranyable, carinyosa... Bueno, era tot. I bueno, no se mereixia per res això que li va passar. Estava amb el seu fill, que és recent nascut, 6 o 3 mesos no tenia, i amb la dona que estava, pues, feia poquets que s'havien casat. I bueno, això va passar això.
5: Sempre va ser un xaval excepcional, sempre, per tot. ajudar, carinyós, el que fos. Quan era petitet, jo m'aixegava pel matí i li deia a la dona, li deia, mama, què sap el papa si n'anirà por ahí? I diu, pues no ho sé, quan s'aixecarà allà. I no se sortia a jugar al carrer perquè esperava que jo m'aixequés a veure si, perquè me l'emportava jo, per a vegades me l'emportava.
2: El Fernando està convençut que el pistoler va esperar que el seu fill sortís de l'aparcament per anar a treballar. La família viu al barri de Cap Pont i hi coneixen molta gent. A mesura que passen les hores, van sabent nous detalls del crim.
5: Inclús, i un veí, quan se va enterar d'això, també diu que ell va veure aquest dia amb un home amb aquest edifici a baix, parat allí. Portava una armilla d'aquestes, com si fos d'un treballador. Lo va veure allí. Bueno, pues se les continua, se fica a baix al pàrquing, ell l'espera a la sortida, anava al darrere, lo va veure on se fica a la pujada del pàrquing, quan puja la porta, pues ja està, ja el va tindre. I va ser així com va ser. Un veí que era veí nostre, abans, va agafar i quan va veure que va disparar, va sortir corrents al darrere d'ell, perquè ell va passar d'on lo va matar, va sortir corrents, va passar per un camp, després va travessar aquest camp que hi havia una espona així bastant alta, passa pel damunt i es fot a córrer. I aquest noi va sortir corrents al darrere seu, però es va parar i va pensar, hòstia, si ha matat amb aquest, m'hi pot matar a mi. I va girar i ho va deixar estar. Però aquest xaval, diu, ja anava coix. Aquest noi anava coix.
2: Aquest testimoni també declara que l'home ha girat la cantonada i ja l'ha perdut de vista. Però al cap d'un instant ha vist marxar una furgoneta blanca de la marca i model Renault Express. Els Mossos sospiten que algú l'estava esperant i li ha facilitat la fugida. Poques hores després, la família de l'Isaac Martínez truca a l'advocat lleidatà Pau Simarro, amb qui es coneixien per circumstàncies que de seguida us explicarem.
6: Em van telefonar, jo crec que va ser el Fernando que em va telefonar. Pues, no sé, jo crec que a mig matí aproximadament em va telefonar i em va dir pues, que els havia passat una desgràcia molt gran i que havia passat això, que si m'havia assabentat pues, per la ràdio, per la televisió, que jo no m'havia enterat de res.
2: Al carrer Riuter, els Mossos examinen l'escena i troben fins a 6 cartutxos de munició del calibre 9 mil·límetres i se'ls emporten al laboratori per analitzar-los. El cotxe de la víctima té impactes de bala al vidre del darrere i a la finestra del conductor.
6: O sigui, ell surt a les 7 del matí perquè ell treballa a partir de les 7 i mitja o les 8. Anava a treballar, com cada dia. A més, lògicament, la persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina. Tots tenim la nostra rutina, no? I ell sabia què passaria per allà en aquella hora. O sigui, ell per darrere l'espera i pam, pam, pam, i quan està ja immobilitzat, que ja veu que ja no es belluga, llavors va pel davant i remata el d'allò, no? I és una qüestió, pues, totalment brutal. No? Una forma brutal.
2: Els investigadors calculen que l'assassí ha disparat a un metre o metre i mig de distància del cotxe. Malgrat la precisió, l'advocat Simarro dedueix que no és un professional.
6: Una persona molt experta hauria sigut molt més ràpida. Perquè, clar, en definitiva, si estàs allà disparant, lògicament la gent que està pel carrer, doncs, te mire. Si tu fas un pum i marxes, la cosa és molt més discreta, podríem dir, no? I això és el que vos porta a pensar, que realment és una persona que coneix el funcionament d'una arma, però no té una expertesa especial. No és un sicario a l'uso que se dediqui a matar gent per ahí.
3: Les circumstàncies de tot com es va produir el crim, pues sí que podien generar-te certs dubtes de dir, ostres, pues potser sí que estava emmerdat amb alguna cosa que fins i tot ni la seva família el desconeixia. Ara bé, ostres, amb una persona que no té cap mena de... no ha tingut cap problema amb la justícia, que no té una vida completament normal, un veí del barri de Cap Pont, que no es fiqui en problemes... Per això que encara ho feia tot més complicat, no? I llavors generar incògnites perquè és dir, ostres, què pot haver matat, no? Sobretot a la manera de com el van matar, penses que a darrere hi pot haver-hi alguna cosa truculenta que igual no hi és.
2: Els Mossos interroguen una desena de testimonis del crim. La major part, treballadors que passaven per davant de l'aparcament i han sentit o vist el pistoler. N'hi ha algun que assegura que caminava com un ànec. També busquen en l'entorn de la víctima i descobreixen que havia tingut problemes econòmics amb un amic. Anna Ponsí, explica'ns de què es tracta.
7: Els Mossos interroguen aquest amic. Es diu Carlos. Van ser íntims fins que va demanar un crèdit bancari junts, del qual l'Isaac n'era l'avalador. Aquest home declara que van contractar un préstec de 500.000 pessetes, 3.000 euros d'ara. El 70% per en Carlos i la resta per a l'Isaac. El testimoni explica que ell va retornar l'import total del crèdit pel seu compte i va demanar a l'Isaac que li anés tornant a ell la part que li corresponia. L'Isaac es va pensar que l'estava enganyant. Tot i que l'Isaac era el padrí de la filla gran d'en Carlos, van partir peres i es van deixar de parlar. Des d'aleshores només s'havien vist dos cops i no s'havien dirigit la paraula.
2: Els Mossos prenen nota d'aquest enfrontament, però hi ha un altre conflicte que gairebé tots els amics i familiars expliquen. Asseguren que l'Isaac estava preocupat des de feia temps pel seu germà Raül i per les conseqüències del seu divorci.
6: Jo conec a la família Martínez, conec el pare, a la mare, al Isaac i...

0: no? Tota l'execució que s'havia de fer.
1: Per aconseguir-ho, el seu germà Isaac s'ofereix a pagar un detectiu privat per reunir proves contra la mare de la nena. Aquest gest acabarà sent molt important.
0: Perquè l'Isaac se va implicar molt en el divorci del seu germà i el va ajudar. Com que l'Isaac era una persona que treballava i la seva dona també, el Raül tenia menys que potència econòmica, però va dir, ja m'encuit, perquè clar, contractem amb un detectiu, diu, ja, un detectiu val un dineral. I l'Isaac va dir, ja el pago jo. I llavors ell se va implicar moltíssim. Vam llogar un detectiu i efectivament amb l'informe del detectiu vam poder-li demostrar al jutge que aquesta persona era com era. D'acord? I que tenia els costums que tenia i que consumia les coses que consumia i tot això, no? I llavors, com que ho vam aconseguir demostrar, vam obtenir una sentència en la qual el jutge li va donar la guarda i custòdia al pare. Rara avis en aquell moment. O sigui, va ser un èxit per part nostra, per part del Raül, diguéssim, un èxit absolut.
1: Però aquesta victòria judicial de la família Martínez acaba desencadenant una tempesta. Aviat hi arribarem.
2: Crims. Amb Carles Porta.
1: Tornem al 9 de novembre de 2006. Els investigadors es passen tot el dia interrogant familiars, amics i companys de feina de l'Isaac i a les 7 de la tarda, 12 hores després del crim, detenen una persona. Es diu Jordi Rueda, treballa de cambrer, té 28 anys i viu amb la seva parella i els seus sogres a Rosselló, un municipi que està situat a 10 quilòmetres de Lleida. De seguida us explicarem quina relació té amb l'Isaac Martínez.
3: Un sotsinspector i un sergent dels Mossos el detenen al carrer Sant Hilari de Lleida i el porten cap a la comissaria. L'assisteix un advocat d'ofici. Els policies li agafen mostres d'ADN i, el més important, li demanen que els entregui la roba que porta. Volen estudiar si hi ha restes de pólvora. També li demanen permís per entrar a la casa que comparteix amb la seva parella i la resta de la família a Rosselló. Volen veure si hi troben l'arma del crim o algun altre indici.
0: Jo crec que aquí la policia ho va fer molt bé, perquè si aquesta és la persona sobre la que podem tenir una sospita i atesa la gran gravetat del fet, pues lo que fan és anar-lo a buscar immediatament. I llavors ell, i anaves vestit així? Sí. Pues llavors ens has de donar aquestes prendes. I llavors ell les lliura voluntàriament, igual que se sotmet voluntàriament a la prova de la parafina, que és la prova de la pólvora que diuen, no?, a les mans. La prova de la pólvora, què és? Consisteix en ficar sobre les mans, si és que resulta que vull investigar a veure si les mans tenen restos de disparo o no, pues fiquem una mena de cera, parafina. La parafina no és més que la cera de les espelmes, no? Aleshores, la fiquem i llavors això, quan la traiem, com si fos un motllo, quan traiem la parafina, llavors allò porta enganxat pues tot el que jo pugui tenir les mans. I això és el que després s'investiga al laboratori.
1: Els resultats d'aquesta prova portaran cua. Abans us hem explicat que el germà de l'Isaac havia tingut un divorci molt complicat i que després el jutjat havia donat la custòdia total de la filla al pare. Des d'aquell moment, els enfrontaments entre totes dues famílies han estat continus.
0: A partir d'aquí comença la guerra, l'autèntica guerra.
1: Poques hores després del crim, i encara en xoc, el germà de l'Isaac declara a la comissaria dels Mossos. Explica que la víctima era un tros de pa, que no tenia cap deute amb ningú i que l'únic conflicte que tenen és amb la família de la seva pròpia exdona. Cada cop que s'han d'intercanviar la filla es discuteixen, i no només amb la mare de la criatura.
0: I què és el que passa? Que com que la mare té aquell règim de visites de cada 15 dies, el que es feia fa 20 anys, no? Llavors, què és el que passa? Que la parella de la mare també s'implica moltíssim en tot el tema. Per què? Pues perquè la mare, que no va acceptar mai el tema aquest d'aquest desarreglament, diguéssim, de la filla, pues ho viu tot d'una forma molt àcida. I quan li entreguen la nena o quan li recullen la nena, surten espurnes per tot arreu cada vegada.
1: I fica cullerada fins i tot el pare de la nova parella d'ella. El germà de l'Isaac declara davant dels Mossos que setmanes abans del crim les discussions havien acabat amb amenaces creuades.
3: En Raül explica a la policia que en una d'aquestes ocasions el pare de la parella de la seva exdona el va escridassar, se li va acostar a pocs centímetres de la cara i amb to amenaçador li va dir literalment: que sepas que la próxima vez que

0: amenacéis a tu expareja o a mi hijo, tú, tu padre i tu madre dormireu en urgències. Al cap de pocs dies, el 15 de setembre, hi va haver un altre incident. Quan la mare de la nena va anar a recollir la criatura a casa dels avis, al pis hi havia el Raül, l'Isaac i els seus pares.
1: Llavors, pues, un dia, que jo tenia que treballar, perquè jo tot el cap de setmana treballava de cambrer, vaig baixar, jo vaig donar, i ma mare, aquell dia, estava l'Isaac a casa, i llavors va ser que havia vingut amb unes sabates noves d'allí. Llavors ma germà li va dir, mama, pues queda't les zapatilles i pon-ne altres. I llavors pues, van la vaig baixar, bueno, hola, adiós, i vaig donar un besito a la cria se va pujar al cotxe, i bueno, van donar la volta, jo me'n vaig anar allà a treballar, i el dia següent ma mare m'explica que quan jo la vaig deixar baix, ells van donar la volta al passeig, si és un passeig on vivim nosaltres, i van tornar a començar a picar el timbre. Llavors ma germà va sortir al balcó i li va dir, bueno, tu, ¿Qué pintas aquí? Si tú no eres ni padre, ni tío, ni nada. Y llavors va haver una discussió i aquest tío en aquell moment li va dir que el mataria.
2: En Raül diu que el seu germà va rebre amenaces de la parella de la seva exdona dos mesos abans del crim. Però aquest home i la mare de la nena van presentar una denúncia contra l'Isaac on deien tot el contrari. Aseguraven que va ser l'Isaac qui els va amenaçar de mort des del balcó de casa seva quan marxaven. La parella de l'exdona del Raül és el cambrer que hi ha a les garjoles dels Mossos a Lleida, el Jordi Rueda.
3: Però, des del primer dia, la policia també parla amb la família. I diu, bueno, què penseu vosaltres? I la família diu, no, nosaltres pensem... Que, a veure, amb qui nosaltres tenim una guerra oberta que mos esbarallem cada 15 dies, però de què manera? És amb aquesta gent. I és per aquest motiu que la policia va buscar aquesta persona, si no, no tindria sentit.
2: Però si ha estat ell, per què ha matat el germà del pare de la nena i no directament el Raül?
3: Sabíem perfectament que l'Isaac era el que havia s'havia cuidat de pagar al detectiu, de donar suport econòmic i personal a tot el pleit. Per tant, d'alguna forma, si no hi hagués hagut el detectiu, segurament el jutge ho hauria tingut més difícil per acreditar que efectivament les coses eren com eren. I llavors, l'Isaac passa a ser un enemic.
1: Suposo que per fer-me mal a mi, pues van matar ma germà. Perquè a mi, si m'hagués matat a mi, pues bueno, ja no patiria més. Sempre he pensat això i ho penso. Avui en dia ho penso.
2: El dia del crim, el sospitós dorm a garjoles. Els Mossos li prenen declaració l'endemà a la comissaria de Lleida, assistit per un advocat. Què explica el detingut?
0: Declara que la víctima era l'excunyat de la seva parella i que s'havien vist feia un mes als jutjats per una denúncia per amenaces de mort que ell havia presentat contra la víctima. Explica també que el dia del crim es va aixecar cap a 7:45 del matí i que quan faltaven 10 minuts per les 8 va agafar el cotxe per anar fins al bar on treballa, a Lleida. Relata que va estar al bar fins a les 12:40 del migdia. Va marxar a buscar la seva filla a la guarderia i va tornar al bar a les 5 de la tarda. Declara també que no té accés a cap arma de foc, que quan el seu pare era guàrdia civil sí que portava la pistola a casa, però que es va retirar i les va entregar totes. En Jordi declara que tampoc practica tir. Finalment relata que es va assabentar de la mort de l'Isaac cap al migdia, quan la seva sogra va trucar al bar per explicar-li que havien matat un home i que podia ser l'excunyat de la seva parella.
2: Quan falten 10 minuts per a les 12 del migdia del 10 de novembre, l'endemà del crim, els Mossos deixen sense efecte la detenció del Jordi. A hores d'ara no tenen cap indici sòlid contra ell, més enllà d'algunes sospites. L'adverteixen que s'ha de presentar davant del jutge si el cita a declarar i continua com a investigat. El cas està sota secret de sumari i la detenció del Jordi com a sospitós de l'assassinat de l'Isaac no transcendeix. Als jutjats de Lleida, els periodistes continuen fent càbales sobre què pot haver passat. Albert Guerrero és un dels que hi fa el cafè.
4: El bar dels jutjats és un bar amb molta vida social periodística. Per què? Perquè quan tens un judici a l'audiència, mentre estàs d'esperar, vas al bar, que ara no n'hi ha, però aleshores era un bar, i era un bar molt concorregut. Per què? Perquè ja hi havia... Podies entrar i podies trobar fiscals, jutges, Mossos d'Esquadra. Vull dir, era un centre neuràlgic, no?, de la crònica de successos i de tribunals, i molts hem tret notícies del bar. ostres, els Mossos diuen, no, és que no diuen res, o és que és, no és picar... Sí que és veritat que a vegades és com picar amb una paret, no? Que pots picar i no et treu res d'informació, perquè són molt hermètics.
2: Mentrestant, la Unitat Central de Balística dels Mossos confirma que les 6 beines de bala recollides a l'escena del crim són d'una arma del calibre 9 mm Parabellum, d'una Glock, per ser exactes.
3: Que és el mateix marca i model que les pistoles reglamentàries de la policia. És una pistola marca Glock, que són les que utilitzen els Mossos, els guàrdies civils, la policia local, vull dir que estos, normalment és una arma fabricada molt per la utilització policial.
2: El jutge que du la investigació demana que s'analitzin totes les pistoles Glock que hi ha a la demarcació de Lleida, tant les que estan en mans de policies com les que són propietat de particulars. La Guàrdia Civil, que té la competència en armes, entrega les dades de fins a 50 pistoles d'aquesta marca. L'advocat Cimarro apunta directament al Jordi, el sospitós del crim, i més concretament contra el seu pare.
3: Entenem que és una persona que coneix el funcionament d'una arma, d'una pistola, una pistola Glock, entre altres raons, per la seva vinculació familiar. El seu pare és guàrdia civil i, per tant, una persona que té el seu pare, que és guàrdia civil, bé, és un guàrdia civil ja retirat, no? Però és un guàrdia civil i, per tant, ha tingut contacte amb les armes a casa seu, sens dubte. I per això coneix el funcionament.
2: L'anàlisi de les pistoles Glock que han arribat als Mossos no porta enlloc.
3: El propi laboratori de balística dels Mossos d'Esquadra van fer totes aquestes comprovacions i, efectivament, no es va donar cap coincidència. La qual cosa era totalment esperable. Vull dir, perquè jo no m'imaginava amb un policia que hagués estat implicat. No m'ho imaginava. Jo més aviat m'imaginava que perquè aquestes armes també se poden comprar al mercat negre.
2: A principis de maig, 7 mesos després del crim de l'Isaac, arriba l'esperat informe del laboratori de la Policia Científica dels Mossos sobre l'anàlisi de la prova de pólvora.
5: El resultat d'aquest dictamen conclou que en la mostra 1, corresponent a la mà esquerra, s'identifiquen els elements característics del residu de tret, bari i antimoni. En la mostra 2, corresponent a la mà dreta, s'han visualitzat partícules característiques de residu de tret, plom, antimoni i bari.
2: Amb els resultats d'aquesta analítica, els investigadors obtenen autorització del jutge per punxar el telèfon mòbil de l'investigat durant un mes. En una de les trucades intervingudes, el sospitós i la seva parella intercanvien un seguit de frases que, a parer dels investigadors i l'advocat Cimarro, són sospitoses. Què es diuen?
0: En una de les converses, la dona diu: "Sí, van a por ti, Jordi." I ell li respon: "No pueden, no tienen nada, cariño. No pueden demostrar nada." I acaba la conversa rient. En un altre moment, en Jordi diu literalment que no li poden carregar el mort.
3: Jo m'hauria expressat d'una altra manera, però no, a mi no em carregaran el mort i totes aquestes coses que es diuen entre ells. No sé, a mi me fan pensar que d'alguna forma pues, ells a la seva ment i al seu cor el que tenen és que realment ha passat tot això, però que no m'ho demostraran.
2: Recordeu que alguns testimonis del crim van explicar als Mossos que el pistoler que va matar l'Isaac anava coix? Doncs ara el jutge ordena que l'Institut Català de la Salut entregui l'historial mèdic del Jordi per veure si ha tingut alguna intervenció recent a les cames o si el dia del crim hi havia algun motiu perquè caminés coix. Mentrestant, arriba l'informe de la policia científica sobre la roba que el Jordi portava el dia del crim. Han trobat residus de tret als pantalons texans, a la samarreta, a les bambes i al tapaboques, que és la peça de roba que serveix per protegir la boca i el nas quan fa fred. I aquell dia, a Lleida, feia molt fred. Sembla que amb aquests resultats el cas hagi de quedar encarrilat, però la cosa es complicarà molt. L'1 de juny de 2007, 6 mesos després del crim, la companyia Vodafone envia un escrit al jutjat que suposa una galleda d'aigua freda per als investigadors. El dia dels fets, el Jordi va rebre una trucada del seu pare a les 6:57 del matí. L'investigat sempre ha assegurat que era a casa a Rosselló. En canvi, l'advocat Cimarro volia demostrar que el sospitós estava a Lleida a l'hora del crim i ho volia fer situant el seu mòbil a Cap Pont. Però la companyia diu ben clar que no hi ha cap antena que doni cobertura exclusivament a la zona investigada. És a dir, que no hi ha cap antena que permeti afirmar amb precisió quins mòbils s'hi van connectar des de cap pont. A més, afegeix, les dades telefòniques s'esborren al cap de 3 mesos. Després, això canviaria i actualment es conserven durant un any, però aleshores no era així. Per tant, ja és tard. L'advocat de la família fins i tot contracta un notari perquè aixequi acta de la distància que hi ha entre Rosselló, on viu el sospitós, i el punt on van matar l'Isaac.
3: O sigui, això ho vaig fer esperant que me donarien informació de triangulació. Vaig fer aquest acte notarial. Per dir, no veus? Mira, la trucada s'ha fet a aquesta hora. I de casa aquí hi ha aquest temps, que és més del que hi ha entre la trucada i l'assassinat. Per tant, tu estaves aquí. Però, clar, com que no van poder triangular les trucades, no van poder ubicar el telèfon en un determinat lloc.
2: Les esperances de saber on era el Jordi a aquella hora a través de les telecomunicacions s'han perdut per sempre. Però els Mossos tenen l'analítica de la pólvora i altres indicis. Per això, el 20 de juny, a 8:15 del matí, els investigadors detenen el principal sospitós, aquest cop per ordre judicial. Han passat 8 mesos des del crim. Van a buscar-lo a casa seva i se l'emporten a comissaria. La notícia salta entre els periodistes de Lleida. Recordeu que els de successos i tribunals acostumaven a anar al bar dels jutjats a buscar informació? Quan saben qui és el detingut, queden parats.
4: Bueno, que és que això, clar, evidentment, entre els companys, de dir... Hòstia, que saps qui és el detingut? No, no, és que és el del bar, tio. Com el del bar? Sí, sí, el Jordi. Clar, és com? No, doncs, clar, s'assabentes que... Bueno, sí, que havien tingut una certa relació familiar, però, clar, tampoc no ho veus possible de dir... Com, a veure, vale, tenien mala relació, s'havien enganxat, però per anar-lo ja i disparar-li 7 trets... Hòsties... Això.
3: I ell és una persona que treballa al bar del jutjat, perquè el seu pare és el concessionari, el que té la concessió de la cafeteria que en aquell moment doncs, hi havia als jutjats de Lleida.
4: El Jordi. Ah, clar, era pel seu caràcter, vull dir, una persona que es veia aspra, no? Una persona que et podia encaixar, però bueno, evidentment que no era molt simpàtic, però això qualsevol persona, vull dir, és un prejudici que pots tindre tu i que pot ser, després del seu entorn més íntim, pot ser una persona molt carinyosa, però clar, en tot cas, clar, era de dir, ostres, és que el tenien al matí, vull dir, era tan fàcil que els Mossos es detenien al jutjat el poguessin ficar a les garjoles del jutjat, vull dir, no els calia portar-se a la comissaria.
2: Al cap d'unes hores i al mateix edifici, l'acusat declara davant del jutge. Què explica, Anna?
0: Insisteix que no ha fet servir mai armes de foc, que a casa seva no n'hi ha hagut, que no té llicència d'armes, que no ha participat mai en cap batuda de caça ni ha fet pràctiques de tir. Quan els Mossos li diuen que hi ha un informe que assegura que tenia restes de pólvora a les mans i a la roba que duia el dia del crim, el detingut diu que és impossible. També declara que es va llevar a les 7 perquè li va trucar el seu pare al mòbil per despertar-lo, que la seva parella i la seva filla dormien a la mateixa habitació, però no es van desvetllar. Diu que ell va marxar cap a Lleida a les 8:05 del matí. A la primera declaració va dir que havia sortit 10 minuts abans de les 8. La seva parella declararà després que fins i tot es van acomiadar. En Jordi explica que no té problemes a les cames. L'any 2000 va tenir un accident de trànsit en què va morir la seva parella. Té mal d'esquena des d'aleshores, però assegura que pot córrer perfectament. L'abril del 2006 s'havia fet un esquinç al turmell. Recordem que alguns testimonis van declarar que el pistoler que va matar l'Isaac anava mig coix i caminava com un ànec, amb els peus cap enfora.
2: El jutge envia el Jordi a la presó, sense fiança. Però no s'hi estarà gaire temps. Ja hi arribarem. Quan es publica la notícia als mitjans, un home va a la comissaria dels Mossos. Té una informació molt rellevant.
3: Què és el que passa? Que el dia de la detenció i empresonament de l'investigat, clar, això surt a la primera plana del diari, no? I llavors el funcionari de presons, pues, com tots, llegeix com a mínim la primera plana, no? I diu... Ostres. I se fixa en la foto, perquè era una foto gran la que publica el diari, se fixa en la foto i diu... Aquest tio jo l'he vist abans. I llavors ell voluntàriament demana declarar al jutjat i diu, no, no, vaig, miri, vaig, jo soc funcionari de presons, jo visco, vivia dos o tres portes al costat de la casa on vivia l'Isaac Martínez. I aleshores lo que diu aquesta persona és que dos dies abans de l'assassinat ell va entrar a casa, al portal de casa seva, el funcionari, i es troba amb una persona mirant les bústies. I llavors, com que els funcionaris de presons sempre estan una mica emporugats, no? Perquè, clar, treballen amb un tipus de gent que n'hi ha per estar emporugat. Aleshores, a partir d'aquí, pues de seguida malfien de tot i li diu, escolta, vostè què fa aquí?
6: Què sabe on viu l'Isaac? Diu, què viu aquí? Diu, no, aquí no. Diu, viu ara per aquí, però aquí no el coneixia. Bueno, i llavors se'n va anar.
3: L'Isaac és un home infreqüent, no? I diu, pues mira, aquí no en viu cap, dius, aquí pot marxar. I llavors, pues, va marxar. Però clar, aquesta mínima conversa, els funcionaris de presons, que també tenen l'ull educat a quedar-se pues, amb la cara de la gent i tot plegat, i això ja va quedar en l'oblit.
7: Crims. Per què matem?
2: Quan ja fa dos mesos que el sospitós del crim és a la presó, el seu pare declara com a testimoni al jutjat. Explica que era guàrdia civil i que es va retirar fa 13 anys per una incapacitat, que en el seu dia va entregar les dues armes reglamentàries i que mai n'ha tingut cap com a particular. I llavors, per primera vegada, es parla d'un fet que ho farà trontollar tot. Explica que el dia del crim, el seu fill va arribar al bar dels jutjats a partir de les 8 del matí, sol i suant, i declara que el Jordi havia agafat l'Alfa Romeo de la família per anar de Rosselló a Lleida perquè el dia abans l'havia trucat per telèfon per explicar-li que estava canviant la bateria del cotxe Honda que feia servir habitualment. Per què és important aquest detall?
3: La tarda abans va estar canviant la bateria del cotxe i això és el que justifica que tingui tots aquests metalls pesants, perquè a les bateries, igual que a determinats fitosanitaris, també estan presents aquests metalls pesants, el plom, antimoni i bario.
2: I això és el que se'n diu un dubte raonable. És a dir, que ja no està tan clar que les restes químiques que el Jordi tenia a les mans i a la roba el dia del crim de l'Isaac siguin per haver disparat amb una arma de foc. L'empresonat demana declarar voluntàriament i repeteix fil per randa el mateix que ha dit el seu pare. El dia abans del crim va canviar una bateria de cotxe. És la primera vegada que ho explica. Aleshores, el seu advocat demana que la Policia Nacional faci un contrainforme sobre les restes químiques per veure si diu alguna cosa diferent dels Mossos. El resultat arriba dos mesos després, el 4 de desembre del 2007.
3: Jo recordo com si fos avui, em va telefonar el jutge d'instrucció i em va dir, senyor Simarro, vingui. Quan el jutge d'instrucció d'un assassinat, et telefona al despatx i et diu, senyor Simarro, vingui, doncs tu vas cap allà, però corrents, no? I, efectivament, i quan vaig arribar al jutjat, hi havia també el fiscal, la fiscal que portava el cas, el lletrat de l'acusació particular i el jutge, i aleshores ens va dir dos còpies de l'informe que acabava de rebre el jutjat d'instrucció del Cuerpo Nacional de Policia. I llavors diu, senyors, jo els convocaré ara amb una compareixença perquè a mi això me genera un dubte raonable i jo no puc mantenir la presó d'aquesta persona amb aquest informe damunt la taula.
2: L'informe del Cos Nacional de Policia, que ocupa dues pàgines, deia això.
8: No se han localizado partículas específicas de residuos de disparo en ninguna de las muestras analizadas.
2: Davant d'aquests resultats, el jutge li diu a l'advocat Simarro què farà.
3: Jo partia de l'informe dels Mossos que deien que això eren restes de dispar i ara venen un altre cos policial tan fiable com els Mossos que diu que no. I això se diu indubio pro reo, no? En cas de duda a favor del reo, presumpció d'innocència. Jo ho sento, però jo, salvo que vostès m'aportin així immediatament una altra prova, jo aquest senyor el posaré en llibertat. I jo me vaig quedar gelat, però gelat, eh?
9: A tots m'ho enterar per tenir notícies comarques.
10: El jutge ha tingut en compte que la Policia Nacional no ha trobat restes de pólvora a les mans ni a la roba de rueda en l'anàlisi de la mostra que li van prendre el dia del crim.
9: no té potència perquè penses, joder, si està dintre, pues, abans de treure'l, pues, que agafessin i li fessin una altra prova per assegurar-nos de que de veritat era això, de que tots els components que porta ell a la mà i a la roba que eren de la pólvora.
11: No donaven crèdit. Diu, però com pot ser que una policia digui sí i l'altra policia digui no? Emocionalment m'afecta molt, però tècnicament he d'entendre que el jutge està actuant amb rectitud processal, amb rectitud jurídica. Si a tu una policia te diu blanc i una altra policia, igual de creïble que l'anterior, te diu negre, estàs en dubte.
2: El principal sospitós del crim de l'Isaac Martínez surt de la presó de Ponent el 21 de desembre, 6 mesos després d'haver-hi entrat. La fiscalia i l'advocat Simarro van per feina i demanen al jutge obrir una tercera via.
11: I llavors el que s'hi va fer va ser demanar un informe diriment, un tercer informe, a la Guàrdia Civil, quan el pare de l'investigat era Guàrdia Civil. Però, bueno, jo me la vaig jugar, no? Triple salto mortal.
2: La defensa del Jordi està d'acord, també. El jutjat també ha demanat als Mossos que analitzin si remenar una bateria de cotxe pot deixar restes químiques com les que té la pólvora. L'informe diu això.
5: S'ha fet l'estudi dels residus recollits a les mans d'una persona que ha manipulat bateries de vehicle. En aquestes mostres s'hi han trobat partícules similars a algunes de les partícules característiques de residu de tret. Les partícules de plom, antimoni i bari sí que són presents a les bateries utilitzades per fer la prova. Hi ha algunes partícules de la mostra de bateria estudiada que es poden confondre amb les restes de residu de tret per la seva mida, per la seva morfologia i pels elements trobats a la microanàlisi.
2: L'advocat de la família de la víctima demana alguna prova que demostri que l'investigat va comprar una bateria de cotxe.
9: I nosaltres pensàvem, bueno, pues los Mossos ja van anar al puesto on ell va dir que havia comprat això, que presentés la factura de la bateria i no se va presentar mai. Llavors, pues, penses, joder, estàs enganyant.
2: L'investigat declara també que un home que passava pel carrer amb un nen el va ajudar a moure el cotxe quan canviava la bateria. Però aquesta persona no ha aparegut mai. Demostrar que el Jordi va fer servir una pistola el dia del crim de l'Isaac s'està complicant. La clau és ara l'informe de la Guàrdia Civil, que arriba a finals de març del 2008, un any i 4 mesos després del crim.
12: En el pantalón se ha detectado algún residuo específico de disparo cuya composición difiere de la del fulminante analizado.
2: Quan parlen de fulminants, es refereixen a les restes dels cartutxos que els Mossos van recollir al lloc del crim.
11: Pues si són restos de dispar, diu, però no guarden identitat amb els que es van trobar els fulminants del lloc de l'assassinat. Uau. Llavors dius, vamos a ver, m'estàs dient que el que hi havia a les prendes sí que són restos de dispar. És a dir, per tant, si tenim 3 informes, un dels Mossos que diu que són restos de dispar, l'altre diu no ho són, i aquest diu que sí. Per tant, ja tenim de 3, 2. Sí, és el que se diu l'informe dirimente, no? Sí, teòricament hauríem de dir, efectivament, aquest senyor portava restes de dispar. Si portava restes de dispar, està clar, no? Aquest senyor és el que va utilitzar l'arma que va causar la mort al Isaac Martínez. Però diu, però no guarda identitat amb les restes que hi havia als cartutxos, són les beines, diguéssim, de les bales, no?, que hi havia al lloc de l'assassinat.
2: La Guàrdia Civil ha trobat restes de tret als pantalons de l'investigat, però els cartutxos tenen estany i aquest element químic no l'han detectat al teixit. Per cert, el sospitós ha demanat unes quantes vegades que li tornin la seva roba, però el jutjat sempre ho ha denegat per si calia fer més anàlisis. Després dels últims informes científics, la família de la víctima demana l'arxivament provisional del cas. El seu advocat tem que, si van a judici, l'acusat acabi absolt. Prefereix mantenir el cas latent per si apareixen nous indicis. i els pares de l'Isaac fan un pas més.
13: El crim no s'ha resolt i els pares del jove assassinat ofereixen una recompensa de 20.000 euros a qui pugui aportar una pista fiable. Demanen que s'atrapi el culpable.
14: Hi va haver dues persones que me van trucar. I inclús una està me va parar un dia, me va seguir amb el cotxe, com me va parar, va baixar. Tot això, i que és veritat, això sí, sí. Jo, diu, i com ho faria? Diu, vaig anar als Mossos i li expliques tot el que saps. I no, els Mossos no hi anaven. Volien anar.
2: Després d'anunciar la recompensa a la tele, al pare de l'Isaac li arriben quatre cartes anònimes manuscrites que aporten informació sobre possibles sospitosos. La policia ho comprova tot i no en trauen res. Als investigadors i a la família de l'Isaac només els queda una carta: que el Laboratori Europeu de la Policia Científica analitzi les mostres i determini si les restes químiques corresponen a les bales trobades al lloc del crim.
11: L'única forma que tindríem de veure si efectivament hi ha o no hi ha identitat entre la pólvora és a través d'una prova que ara s'està desenvolupant i que no està encara determinada, científicament parlant, que es diu la prova de IPC masses, que és una prova que se fa al laboratori EMSI. El laboratori EMSI és el laboratori de la Policia Científica Europea, de la Europol, que està a París. I llavors dius, si féssim allà aquesta valoració, potser podríem arribar a la conclusió de que, efectivament, hi ha aquesta identitat entre la pólvora que vam trobar al lloc de l'assassinat i la pólvora que hi havia, o les restes de dispar que hi havia, bueno, pues en les prendes del investigat.
2: Però els avenços científics en què confiaven els Mossos finalment no arriben. I, per tant, aquesta possibilitat acaba en res. Dos anys després del crim, el 2008, el jutge arxiva provisionalment el cas. L'octubre del 2025, 19 anys després del crim i quan faltava un any perquè el cas prescrigui, la família de l'Isaac presenta un escrit demanant la reobertura de la investigació. Cinc mesos després, la jutgessa que ara porta el cas decideix reobrir-lo i demana a la Guàrdia Civil que aclareixi si el dia del crim el Jordi va disparar una arma de foc, encara que a les analítiques no trobessin partícules d'estany a la roba.
4: Els Mossos, i això s'ha dit públicament, per ells policialment el cas està resolt. Totes les seves línies d'investigació van anar convergent cap a una única persona. La van detenir. Evidentment, no s'han pogut obtenir d'altres indicis o elements que el puguin relacionar amb el crim. Però els Mossos tenen el convenciment de que va ser aquella persona.
11: Fins a l'últim dia de la prescripció, jo no deixaré de lluitar, perquè és la meva vocació i és el meu desig, el poder intentar que es faci justícia en aquest assumpte i també complir la meva funció amb la família que ha perdut aquesta persona. No deixaré de lluitar ni un minut fins que ja no tingui remei.
2: Si no hi ha cap novetat, el crim podria prescriure el 10 de novembre de 2026, quan faci 20 anys i un dia del tiroteig que va posar fi a la vida de l'Isaac Martínez. Podria prescriure per a qualsevol persona que no hagi estat investigada. Però, segons algunes interpretacions, la reobertura del cas interromp el termini de prescripció, també per al Jordi Rueda. Els pares de l'Isaac van cada divendres a posar flors al seu fill al cementiri de Lleida. Al costat d'on el van matar hi ha un arbre i una placa en record d'aquell jove soldador que acabava de ser pare d'un nen que ara ja és major d'edat. La família de la víctima encara té esperances que aparegui algun testimoni o alguna prova que desencalli el cas. L'únic investigat pel crim, el Jordi, i l'excunyada de l'Isaac ja no són parella. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
15: Direcció i presentació, Carles Porta. Guió, Anna Ponsí. Coordinació, Sergi Caballero. Producció, Andrea Pardo. Revisió de guions, Imma Falcó. Realitzador d'àudio, Pablo J. Sánchez. Identitat sonora, Sergi Cotillas. Col·laboració especial, Dolors Martínez. Una producció de Catalunya Ràdio 3CAT amb True Crime Factory.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per segona vegada aquest any. El BCE els ha augmentat un quart de punt, fins al 2,5%. L'entitat pronostica més inflació per al 2027 i el 2028, segons ha reconegut la seva presidenta, Christine Lagarde.
2: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
1: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'organisme monetari millora lleugerament les perspectives de creixement econòmic per aquest any i també per al que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Tensió i càrregues policials al fossar de les Moreres en la vigília de la Diada contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut tres manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, però, la contrària a l'extrema dreta. Donald Trump promet $5.000 als ciutadans dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà ha centrat la convenció que se celebra a Dallas a convertir aquests comicis en un plebiscit sobre la seva persona. Trump tornarà a intervenir per tancar la convenció aquesta matinada. I les obres del desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran d'acabar al febrer, segons el Ministeri de Transports. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari previst. El Ministeri ha activat un contracte de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable de coure després dels més de 60 robatoris que hi ha hagut en aquesta línia. Tàrrega ha acollit aquest dijous els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts al Carrer. El certamen ha arrencat amb l'espectacle Incontinu de la companyia catalana Kamchatka, un gran format immersiu a la plaça de l'Hort del Barceloní sobre el fet migratori, amb música en directe. Sentim la directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet.
3: I fan una proposta de gran format, immersiva, inclusiva. Serà un format circular on al mig hi haurà un gran tòtem on la gent de l'inici o que s'aproparà més en aquest tòtem viurà una experiència més immersiva, amb una participació entre 80 i 100 persones nouvingudes i no nouvingudes, però que estan interessades en aquesta temàtica de Tàrrega i de Rodalies.
1: Fins diumenge es podran veure un total de 57 espectacles, un 35% dels quals són estrenes, i fins a 11 companyies internacionals procedents de 9 països. El leitmotiv de l'edició d'enguany és "Celebrem", un concepte vinculat a la festa, al fet de compartir un espai amb desconeguts que viuen les mateixes experiències. Esports, victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres al Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona per 88-98. També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. Amb aquests resultats, Como 4, Leipzig 1, Bayern de Múnich 5, Bodoglim 0, Manchester United 4, Sabà 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1. I el Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma. I aquest divendres arrenca la Lliga d'handbol i també la de futbol sala. A la Sobal, Logroño-Barça i Granollers-Cangas. I a la Lliga de futbol sala, Indústries-Palma.
0: Fins aquí les notícies.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: El llit saps delegar? O ets com a la vida? Ets com a la vida que t'ho quedes tot per tu.
2: Boníssima aquesta pregunta, no me l'havien fet mai. Doncs mira, no m'ho havia plantejat. Però sí, sí, sí que m'agrada delegar, perquè, escolta'm, si no, què? És que desastre. Per això no necessito ningú, si no sé delegar, ja m'espavilo jo sola, no?
4: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
2: Sí, sí, sí que m'agrada delegar.

0: Molts dels cantants de la nova cançó han estat i són persones singulars, però el més polifacètic de tots va ser Ovidi Montllor, cantant, poeta, actor de teatre i de cinema, un artista amb pocs límits, però també un home que va tenir una vida complicada i més dura del que es mereixia. Ovidi Montllor, l'Ovidi pels amics, va néixer al Coi el 1942. Fill de pare anarquista, els records d'infantesa estaven associats a una postguerra grisa. A finals dels anys 60 va començar a musicar poemes de Vicent Andrés Esteller, Salvat Papasseit o Salvador Espriu. Però abans ja havia desenvolupat els seus propis temes musicals. Ben aviat també tindria una doble vessant irònica i tendra. Com a actor de cinema va tenir alguns moments d'èxit, especialment per l'aparició al film Furtivos, de José Luis Borau, i les repercussions que va tenir la lluita contra la censura d'aquesta pel·lícula l'any 1975. Tot i la seva timidesa, la militància comunista d'Ovidi Montllor l'havia portat a estar molt compromès en la lluita contra la dictadura agonitzant. Durant els anys 80, la indústria musical i la classe política el va marginar pel seu discurs incòmode i es va haver de dedicar més al cinema i a la televisió. L'any 82 va rebutjar la Creu de Sant Jordi perquè estava molest amb la política de la Generalitat respecte a la cançó. Tot i aquest bandejament de les discogràfiques i les administracions, la música d'Ovidi Montllor ha perdurat i no ha desaparegut amb la seva mort. La seva manera de recitar, influenciada per la chanson de Brassens o Ferrer, i l'associació amb el guitarrista Toti Soler són memòria viva del seu temps. Com sempre, amb nosaltres ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: L'Ovidi Montllor, un personatge clau i que, a més, encara no fa tants anys de la seva desaparició, fa aproximadament una desena, una mica menys, i, per tant, molta gent l'ha conegut. Jo suposo que tu també el devies conèixer en algun moment.
1: Sí. I sempre, quan sento el seu nom, em recorda tota una sèrie d'actituds. És un home molt plural, molt, com deies, polifacètic, però una actitud entre de tendresa, nostàlgia, cançó, i després una cosa que és molt important. Jo crec que és el de tota la gent de la nova cançó, que n'he conegut algun, conec alguns quants i sóc amic, ho he conegut d'ells. Jo crec que el que és el que té més el domini de l'escena, del lloc que està, faci teatre, faci cinema, faci televisió, o bé quan acaba amb un acte, jo només tinc record d'un acte amb ell, l'any 74, que era un noi molt jove, a Tolosa.
0: Continua sent un noi molt jove,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, d'esprit, suposo que sí. Però recordo que se'ns va fer molt tard de nit amb una altra persona, que va morir també, que després ell hi va participar amb aquesta pel·lícula, que era La fuga de Segovia, sobre l'Oriol Soler Sugranyes.
0: Cosí teu.
1: Sí, cosí meu, que el van matar en la fuga de Segovia, la fugida als primers, a l'inici de la transició democràtica. Sí. No? I recordo de que era una persona molt, molt vital, això sí que ho recordo, molt vital, molt afable i tal. I bueno, sobretot jo crec que l'Ovidi va arribar a molta gent molt diversa, perquè recordo els nanos meus quan eren petits, això amb certes de la Fera Feroig, certes cançons, és a dir, una sensació d'una persona que, d'una persona tremendament sensible tot el del seu voltant, això, sobretot això. Per això em porta aquesta mena de record nostàlgic i de simpatia cap a ell i tot el que va fer.
0: Qui ens acompanya avui és la periodista Núria Cadenes, periodista de la revista El Temps i autora del llibre L'Ovidi, editat per 3 i 4 ara fa uns anyets, en què recull la trajectòria de l'Ovidi Montllor. Moltíssimes gràcies, Núria, per ser aquí amb nosaltres a l'enguàrdia. L'Ovidi Montllor, òbviament, amb els anys l'hem recordat per les seves cançons, però tinc la sensació de que potser serà dels cantautors de la nova cançó que recordarà més per altres qüestions no tan lligades directament amb la seva música, per la seva personalitat.
2: Bé, bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, evidentment, encara que tingui aquesta veu. Doncs no sé què dir-te, jo crec que les cançons, quan s'escolta, hi ha molta gent, i molta gent jove, que de cop i volta el descobreix,
1: sí.
2: I queden bocabadats, perquè s'imaginen, perquè hi ha hagut després tota, bueno, això suposo que després en comentarem, no?, aquesta imatge que s'ha venut de la gent de la cançó dels anys 70, així com que era, ai sí, mira, un paio amb una guitarreta que lluitava, sí, contra Franco, no?, i com si no hi hagués res més darrere. I llavors, clar, escolten les cançons de l'Ovidi, les primeres com les últimes, totes, cadascuna amb amb el seu què, i això, i queden absolutament bocabadats pel contingut, per la forma, i perquè n'hi ha moltíssimes que són absolutíssimament actuals, i que bé, que la gent jove hi connecta de seguida, no? Aleshores té aquesta vessant de qualitat intrínseca dels seus treballs, i després té doncs el personatge Ovidi, aquesta coherència absoluta.
1: És la vida, és la vitalitat.
2: Exacte, no? Que ell es definia com un vers estallers, no? Un entretants, però tenia aquesta... Era una mica realment la veu del poble. Ell donava veu als qui no en tenien, i la donava d'una manera preciosa, entenedora, senzilla i molt contundent, no? I va mantenir sempre aquesta coherència, o intentar mantenir, que no sempre és fàcil, la coherència entre el que penses i el que fas, i traslladar-ho això després en forma de cançó, de teatre, etc. No? I aleshores és un conjunt que continua enganxant.
0: Ell neix a l'any 42, molt mal any, molt mals anys.
2: Sí,
0: o sigui, no és una sortida fàcil, néixer l'any 42 al Coi. Suposo que això li devia marcar moltíssim la postguerra, una postguerra, a més, amb una certa pobresa per la seva família.
2: Sí, però hi ha una imatge molt, molt bonica de l'Ovidi, que ell explicava, va estar un temps vivint a casa d'uns parents, precisament per això, perquè no hi havia literalment menjar a taula, i aleshores és aquesta postguerra, això en blanc i negre, però aleshores de tant en tant hi anava el seu pare, i que era doncs obrer del teixit, dels talers, del Coi, i doncs gent doncs molt, molt humil, i a les butxaques hi duia peladilles, no? Són aquests aniscos que també es fa.
1: Sí.
2: I aleshores és una... Clar, i ell se'n recorda aleshores d'aquest temps, no de la gana que poguessin passar, sinó del color o del gust també de les peladilles de son pare a les butxaques. I llavors, d'alguna manera, l'Ovidi sempre té aquesta doble vessant, aquesta duresa i aquest explicar-te les coses tal com ragen, però després son pare duia els anissos a la butxaca. I és aquesta... I aleshores, i també hi ha una... Diguem-ne, d'entrada Ovidi és el Coi, i d'entrada Ovidi és també els seus pares. Aquesta moral obrera, aquesta consciència i aquesta rectitud del seu pare, que doncs se li va encomanar a ell tota la vida, i tota la vida va mostrar aquest respecte pels seus pares i, per extensió, per la generació dels seus pares. I d'alguna manera ell explicava que són la generació doncs, que duia els anissos a la butxaca, és a dir, que els que ho van viure la derrota, de la banda dels
0: perdedors,
2: de la guerra, evidentment, els que van passar la fam...
0: El Coi va ser molt bombardejada durant la guerra, vull dir que...
2: Exacte.
0: Devia patir molt tota la gent. A més, van bombardejar bàsicament els barris obrers, no per casualitat.
2: Però els que, malgrat tot, van mantenir, malgrat aquesta duresa extrema, que és difícil d'imaginar des de
1: la nostra comunitat. A més, amb la repressió brutal, perquè no hi va haver sortida, a diferència de Catalunya.
2: Ells van quedar allà, al Port d'Alacant.
1: No es pot fugir, i després les potències...
0: I del Coi menys encara, perquè el Coi, qui no ho conegui, és una vall del riu Serpis molt escarpada, i que les sortides naturals sempre és travessant muntanyes, vull dir que, per tant, no són sortides fàcils, per anar a Alacant has de travessar la Carrasqueta, si no m'equivoco de nom, i per anar cap a València també has de pujar altres ports, vull dir que no sortir del Coi no és senzill, no és senzill.
2: I el cas és que, malgrat aquests temps de silencis imposats i d'humiliació, doncs el seu pare i la seva mare, Isabel, van mantenir la dignitat. I ell els ha homenatjat sempre des de l'àmbit estrictament personal, perquè jo sóc el que m'han fet els meus pares, però també des de la concepció de la generació que, malgrat tots els malgrats tan grossos que van haver de passar, van mantenir la dignitat. I ell deia, si jo faig cançons és pels meus pares, si nosaltres avui som aquí i parlem català i lluitem per la llibertat és per la generació doncs, que ens va mantenir en les condicions més difícils, ens va mantenir malgrat tot la llengua i aquesta dignitat, no? I és bonic de veure doncs, com sempre explica l'origen, l'Ovidi sempre explica l'origen.
0: I per què se'n va del Coi llavors? Perquè quan és jovenet, en un moment determinat decideix que ha de marxar.
2: Sí, però és que els alcoians sempre se'n van del Coi, si t'hi fixes, però al capdavall sempre hi tornen, sempre tenen el Coi al seu voltant, no? Doncs mira, hi ha una frase també molt bonica del seu pare que li va dir, diu, si vols ser papa, vés-te'n a Roma, d'acord? I l'Ovidi feia teatre i volia, li sortia, diguem, aquesta seva expressivitat doncs, per les orelles i pels ulls i per la boca i per tot arreu, no? I aleshores tenia aquesta importància de comunicar, de fer coses, i llavors se'n van a Roma, que era Barcelona, clar, evidentment des del COI, al COI li diuen la petita Barcelona i no, no
1: de vegades per defensar el teu has d'apartar-te del teu, això sempre ha passat a la història.
0: Ell arriba a Barcelona i arriba amb contactes, arriba... No, ja veig que no. Jo ja només el riure aquest ja no cal dir no, perquè ja es veu claríssim. O sigui, arriba amb una mà davant i una altra al darrere.
2: Literalment, sí, sí. Fa una primera incursió i diu que ell hi va arribar amb un diari esportiu sota el braç, diguem. Llavors va anar a casa d'uns oncles i va treballar del que va poder. I literalment doncs, es va fer, per exemple, perruquer de senyores, no? I
1: això li devia agradar, per això.
2: Sí, bueno, no pensis, perquè ell era molt tímid, no? I explica que, clar, per demanar feina en aquella perruqueria, clar, no era una barberia, era una perruqueria de senyores als anys 60, no era fàcil per un noi ficar-se allà dins. I aleshores, abans d'entrar a la perruqueria per demanar-hi feina, diu, va, li faré una volta a l'illa, no? I llavors em va acabar fent buit perquè li feia molta vergonya d'entrar, no? I al final va dominar perfectament l'art de la permanent i de posar els xuflos i tot, no? Vull dir que tot el que feia, a més, això és molt important, també és aquesta consciència de la feina ben feta,
0: aquest orgull, no? De treballar-ho.
2: Sí, orgull obrer, jo en diria, no? Que li va transmetre a son pare, diu, el que facis, fes-ho bé, no? I si fas de teixidor, perquè també va fer de teixidor, fes-ho bé. I si fas de pastor, si fas de venedor d'enciclopèdies, com si fas de perruquer...
0: O de perruquer, exacte. No passa res. Si
2: com si fas, doncs, després d'actor, de cantant, no? Ell ho posava tot sempre al mateix nivell, i això també és una qüestió que el va distingir molt, no? Diu, si jo soc cantant, no soc més que un que és fuster, no? Perquè si no, doncs, no tindria la cadira per seure, o no tindria... Això també ho va aprendre, doncs, tot al llarg de la seva vida.
0: Com va començar a expressar-se musicalment? Ja a Barcelona o ja venia, diguéssim, amb ganes de cantar des del COI?
2: Bé, és que el COI el que ell feia era teatre. De fet, ja de menut era molt malaltís i estava temporades llargues a casa, i aleshores doncs, feia representacions, trobava un llibre del fantasma de Canterville i ell feia tots els papers de l'auca, doncs, per la seva família, no? O amb els amics d'allà del COI, doncs, els imaginava facècies que podien fer, com podien anar, doncs, a barallar-se amb la colla contrària, o com que ell no podia fer-ho, doncs feia els jocs, no? Creava els jocs dels altres, no? Sempre aquesta expressivitat, no? Llavors va entrar també a fer una mica de teatre amb el grup que hi havia al COI, que encara hi és, que es diu La Cassola, en aquella època es deia La Cazuela, i llavors va entrar-hi a fer de puntador, després va fer de mut, vull dir que, clar, de mica en mica ell anava... d'entrada a teatre, i quan va arribar a Barcelona, la segona vegada, que ja hi va arribar amb la dona i una filla i una maleta de cartró i 500 pessetes, i es va posar a treballar de cambrer a l'Hotel Ritz, d'acord? Hi ha una imatge també, abans que vingui el del teatre, deixa que t'ho expliqui, perquè és molt gràfica del moment, no? Al sortir de la feina a l'Hotel Ritz, els registraven, els cambrers, caram, perquè no s'enduguessin, doncs, una forquilla o
0: de plata, sí,
2: o una cuixa de pollastre,
0: sí,
2: d'acord?
0: Sí, sí, clar.
2: Però llavors ell explica que ells ja van aprendre a fer una bosseta de plàstic, que se la posaven al folre de la camisa, no sé com, i s'enduien menjar per a casa, no?
0: Sí.
2: I que és amb aquesta... No, és era l'Ovidi Montllor dels 60 a Barcelona.
1: Clar, la precarietat de les condicions de treball i dels sous.
2: Exacte,
1: una família.
2: Exacte. I aleshores, treballant d'aquesta manera, es va posar en contacte amb tota la gent dels grups de teatre independent, que, clar, és que a Barcelona, als anys 60, malgrat tot, ja començava l'ebullició, no? Ja hi havia els 16 jutges, ja hi havia hagut, doncs, a l'edició 62, ja havia començat l'enciclopèdia, era un moment, sí, i aleshores hi havia tots aquests grups de teatre independent, que ara repasses els noms i clar, trobes tota la gent que ha fet el teatre en aquest país, no? I ell hi va entrar en contacte, no? La Pipironda, es deien, no? El grup de teatre independent, si ara ho dic de memòria, tinc una memòria fatal, no?
1: Hi ha grups de teatres universitaris que agafaven nanos de tot arreu.
2: Exacte, sí, allà hi havia els Luquet, hi havia la Montserrat Roig, hi havia doncs el Xavier Romeu, és que clar, comences a fer Manet i Jornet, els trobes tots en allà, eh?
0: I els teixidors, els germans teixidors, tota la colla, diguéssim.
2: Exacte, i aquí ell és on diu que es va acabar de formar, diguem, el que tenia, diguem-ne, de pell, de consciència, perquè l'havia viscuda a casa, al COI, a la feina, doncs aquí li van posar paraules.
1: Aquí, és que ara dient aquests noms, recordo que uns impulsors molt grans és el Pau Garçavall, l'altre és el Ricard Salvat, és
2: Ricard Salvat,
1: personatges són bàsics.
0: Sí, sí, sí.
1: Maria Aurelia Campmany.
0: Ens en deixem un molt per aquestes classes.
1: Aquests són els que, en fi, més o menys polaritzaven els anys 60.
2: Exacte, Jaume Fuster, Maria Antònia Olivés, clar.
0: És aquí on el comencen a sentir i té l'oportunitat de gravar el primer disc.
2: Ai, és que aquí feia teatre. Encara no.
0: No.
2: Clar, el primer disc va venir justament perquè ell estava fent una... Ell havia començat, clar, ja la gent de la cançó, i aleshores amb una guitarra vella que tenia, no s'ha aclarit, jo no vaig aconseguir aclarir d'on l'havia treta, de vegades deia que li havia venut una vídua, una portera vídua, una altra vegada deia que li havia llogat no sé qui, no? Ell anava fent mite, no?, amb aquesta guitarra. Doncs ell anava a la Cova del Drac i sentia cantar, doncs, en Guillem de Fac, en Pi de la Serra, la Guillermina Mota.
1: Això és l'època del que es deia Tusset Street.
2: I aleshores ell no sabia de música, clar, la formació de l'Ovidi, diguem-ne, reglada, era molt limitada, havia deixat l'escola molt aviat per treballar, no? I aleshores no sabia tampoc de música, però què feia? És que és tan meravellós que ho veia com posaven els dits a la guitarra, en els trasts, i ell es feia unes ratlles i ho marcava. D'acord? I aleshores a casa, després, amb aquestes seves notes particulars, doncs ho repetia i cantava les cançons que sentia a la Cova del Drac. No? Per això després, molts anys després, quan fèiem aquest llibre a casa del seu amic Antoni Miró, allà al Coi, que tenia els papers de l'Ovidi, de tant en tant trobaves un tros d'un paper amb uns puntets i unes ratlles i posava, doncs, no sé, Teresa, no? O Anna, no? Perquè després la seva...
0: Sí.
2: I clar, i això qui és, no? Doncs això eren melodies, no? Eren cançons, com que no sabia d'entrada el llenguatge musical, se'l va inventar i era un llenguatge que només entenia ell, no? I aleshores, a partir d'aquí, va començar a fer cançons. Una de les primeres, la samarreta, la va començar a vestir, doncs, tornant d'una cantada Gràcia, que hi cantaven, crec que era la Maria Mar Bonet, Pi de la Serra i de més, no? I aleshores, un dia, ja som el primer dia que canta, en públic, en un assaig de teatre, feien també un concurs de cançó universitària, crec que era el segon, no? I aleshores en el jurat hi havia en Josep Maria de Sagarra, i el Luquetti corria per allà, i llavors li va dir, escolta, hauríeu de sentir aquest noi, que l'hem sentit nosaltres,
1: en Joan de Sagarra,
2: perdó, en Joan de Sagarra,
0: en Joan.
2: Això ja seria cosa de... en Joan de Sagarra, exacte,
0: que em disculpi, tothom li diu el Sagarreta, sí.
2: Ui, ara. Bé, doncs que després va ser molt amic de l'Ovidi.

0: a capella, i era realment que estava collonit, no? I a partir d'aquí, doncs, aquell any, crec que era el 68, va cantar al març aquestes primeres cançons, i a final d'any ja era el Palau de la Música amb en Raimon i en Pi de la Serra.
1: Anem a sentir un dels primers temes que va enregistrar, o també un dels més coneguts seus, que és la Fera Ferotge, que és de l'any 68. Anem a sentir-lo.

0: va sense dents. El que això no compleixca, que no es queixe després. Si per culpa la fera, ell rep algun torment.
1: En guàrdia.
2: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
3: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
2: Denuncien l'accés de burocràcia...
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
4: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
2: I a casa nostra tornen a sortir...
4: I de la resta del món.
2: Pendents de la cimera internacional...
4: Faci el temps que faci.
6: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
4: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

0: peix mort. Ai, Déu, redéu, la fera. I en veure'm tan fotut em va dir molt planera. Xicot, perquè tremoles, jo no te menjaré. I doncs, perquè t'escapes...
1: Estem aquí a l'enguàrdia amb en Josep Maria Soler i Sabater i la Núria Cadenes parlant de l'Ovidi Montlló. I estàvem sentint la Fera Ferotge, que potser és un dels temes més coneguts i que hi ha dels primers, a més, i que ja demostra aquesta barreja entre una gran mala lluna que tenia amb els seus temes i una tendresa molt gran. És una combinació molt difícil, perquè mala lluna pots tenir-la molta, tendresa també, però combinar les dues coses no sembla fàcil. L'Ovidi sí que ho feia, això.
2: I la vocalització, potser més perfecta de tots.
1: Sí, una dicció meravellosa.
3: I en aquesta cançó és que, clar, la interpreta, fa totes les veus, i això ho fa en unes quantes cançons també, la de l'òpera, que fa de dona i de Joan Anton, totes aquestes coses que... Però això que has explicat de la tendresa, a mi em va sobtar molt quan feia aquest llibre. Hi ha una de les coses que jo mirant entrevistes i així, llavors una vegada li demanaven, diu, va, defineix-me en una paraula les teves cançons, no? Aquestes típiques preguntes de periodista que dius, escolta, i d'ell, de fet, va dir, li va respondre, no? A l'entrevistadora li va dir, dona, en una paraula, no? Clar, diu, per això faig cançons i t'expliques, sí, i proves de... I ella res, no? Allò, míssil teledirigit, sí, però amb una paraula. I això que quan ho llegeixes, sense pensar-ho, ja respons tu mateixa, no? Quan ho... I jo vaig pensar, per exemple, ira, no? O mala llet, serien dues paraules, doncs, per tant, sí, ira, no? Aquest... Sí. I llavors l'Ovidi què va respondre? Esperança.
1: Bonic.
3: Esperança, d'acord? I clar, jo em vaig dir que esperança, Ovidi, què dius, no? Amb aquesta, no? Aquesta tralla que fot sempre. I aleshores vaig agafar aquesta edició que van fer de totes les seves cançons en una capseta, sí, que van fer, crec que era l'any 2000, que és meravellosa, i la vaig sentir tota sencera una altra vegada, perquè... I efectivament hi trobes sempre, sempre, sempre l'esperança, no? Molta mala llet, perquè el mala llet també fa falta, sí, no? Però sempre allò, no? Els anissos d'aquest color d'anís a les butxaques de l'americana de son pare.
1: Potser un dels temes que més ens ha xocat a tots i que potser dels que més es recorda és l'homenatge a Teresa, que és un record que, si no tinc mal entès, escriu a Barcelona, d'un record d'infantesa, sí, del Coi. Anem a sentir-la, encara que és molt coneguda i suposo que la majoria dels nostres oients la tenen molt clara, però em sembla que és bastant significativa.

Ets descabellonada, ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ella ens va dir d'on venen i que els reis de l'Orient no existien.

0: ensenyar a ballar, a cantar i estimar. D'això ella era la que més sabia.
1: La preciositat, realment, és un dels grans temes del segle XX amb la música catalana, em sembla. Eh? No, no, no només un dels grans temes de l'Ovidi, va més enllà.
2: Complert amb tot, amb música, amb l'expressió, amb la repressió, amb la llibertat, amb la passió desenfrenada.
1: Era certa la història que explicaves?
3: Tereseta la Boja. Ara fa no res, li han fet un llibre. Clar, de fet, gràcies a la cançó es recupera el personatge, no? I sí, era un personatge absolutament real, i el que explica la cançó és també absolutament real, és un retrat fotogràfic de tota una època.
1: Comentàvem la qualitat musical de Teresa, d'aquest tema, i en general de l'obra d'Ovidi. Ovidi, veient-lo cantar, jo ho recordo, i suposo que, a més, qui no l'hagi vist, en aquests moments, gràcies a internet, és molt senzill.
3: Qui no l'hagi vist, que el veja.
1: Sí, exacte, val la pena veure-ho, perquè no és només sentir-lo, que realment era excel·lent, sinó una expressivitat molt particular, molt estranya per al que és habitualment els cantants. No utilitzen aquesta mena d'expressivitat facial i corporal tan particular. A què es devia això?
3: Bé, feia una interpretació rodona, ell, i tenia... De fet, ell ho explicava, diu, no és que sigui un actor, no és que sigui un cantant, jo sóc una persona que vol comunicar, és a dir, que tenia coses a dir i les volia explicar, i aleshores trobava sempre o cercava sempre la millor manera de fer-ho, no? I el va influir molt, evidentment, tota la cançó francesa, doncs, Jacques Brel, Léo Ferrer, era per a ell...
2: És que ell es vivia les cançons.
3: Exacte.
2: Les vivia. En aquell moment estava vivint-la.
1: Sí, però tenen expressivitat que alguns cantants francesos recents no era així. Brel sí.
3: No, però per l'escenografia els hi va agafar. I aleshores ell ho va fer d'una manera... O sigui, no és que copiés, sinó que agafava elements. En això ho feia moltes coses de la seva creativitat. Era molt esponja. Llavors agafava elements o de converses, d'amics, o de coses que veia, o de coses que llegia, i ell ho transformava en aquesta seva particularíssima manera de ser, no? I és fantàstic, és veritat, és que ho fa molt bé, realment.
1: Una també de les característiques de l'Ovidi és que no només escrivia ell els textos, sinó que agafava textos de poetes catalans contemporanis, i no, però en aquest cas que ara comentarem contemporanis, i els hi va donar una visió musical molt diferent. Per exemple, Vicent Andrés Estellés, en aquells moments era viu, i per tant que podia sentir les cançons que li va dedicar l'Ovidi. Anem a sentir-ne una, Els Amants, una cançó de l'any 74.

0: no hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amaven des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava voltes, un amor educat, i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te, ara un muscle, i després el peçó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge, i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre braços i arraps. Què voleu que hi faça? Elementals, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba. I la Riba.
1: Se n'enfum, d'en Riba, allò.
2: Però amb respecte.
1: Amb respecte, sí.
3: Però era important que hi hagués un poeta com en Vicent Andrés Estellés que amb molta qualitat traies temes tan absolutament passionals i tòrrids dins de la literatura catalana.
1: Vicent Andrés està una mica oblidat i és una llàstima. És una llàstima que no es recuperi.
2: Bé, oblidat per aquí dalt, el País Valencià, ja us dic jo que no.
1: Però passa sovint amb molts autors que quan moren els primers 20-25 anys són difícils de recuperar. Els Priu és un altre cas.
2: Sí, però les Tallers ara, per exemple, fan el seu aniversari al setembre, fan els sopars d'Estallers i és una cosa molt popular.
1: Ja saps que al Principat tenim mala memòria, és allò?
2: Sí, curta i reduïda.
1: Respecte al País Valencià tenim molt mala memòria. I molt mala memòria. Doncs a part del mea culpa col·lectiu, suposo que el Vicent Andrés Tallers li devia fer peça, no? Això, que l'Ovidi...
2: I tant. Hi ha també una anècdota preciosa, perquè l'Ovidi era molt tímid i li tenia, evidentment, molt de respecte per les Tallers, i a vegades li feia vergonya mostrar les coses.
1: Era un senyor més gran, a més a més.
2: Sí, sí, era, vaja...
1: Sí, era el poeta, no? Sí.
2: I llavors es veu que li va enviar, quan ho va tenir enregistrat, li ho va enviar a les Tallers i al cap d'un temps doncs li va telefonar, no? I diu, ho has sentit, això? Diu, què t'ha semblat? No? I diuen que a les Tallers li va respondre, lladre! No? Lladre, que m'has furtat el poema!
1: I la vida s'havia quedat glaçat, no? Allò, què hi fet, ara?
2: Però és exactament això, eh? Sí. És com si li completés el poema. Tu sents aquesta, els amants d'Estellers dit per l'Ovidi i l'acaba de fer, no? Sí, i d'alguna manera és el mateix que passa també amb algunes cançons de l'Ovidi tocades a la guitarra pel Toti Soler, no? Que encara no n'hem parlat, però que també les acaben
3: les millor,
2: exacte, sí, sí. Ho acaben de rodonir, no? I ell ho va fer amb molts poetes i amb l'Estellers, evidentment, van fer una conjunció fantastiquíssima, no? I gràcies en bona mesura a tota la tasca que va fer l'Ovidi, doncs coneixem molts dels nostres poetes, no? Pensant després que va dir Sagarra, va fer un disc dient Sagarra, que és una gosadia que no s'ha tornat a repetir, no? I ell ho va fer doncs per convicció i perquè creia que s'havia de fer, i sort en tenim.
1: Aquests anys 70, que és quan això que hem sentit és l'any 74, és el moment àlgid de l'Ovidi, la seva popularitat, és el moment en què realment està acabant el franquisme, tothom ho té clar, que acaba el 70, acabarà el 75 o acabarà el 77, no ho sap ningú, però allò no pot durar, és el moment clau. I a més hi ha moltes esperances de que el canvi després del franquisme, s'acabi com s'acabi, serà un canvi diferent. L'Ovidi sembla que podia ser un dels protagonistes d'aquell canvi, amb la seva mesura, òbviament. Què va passar? Suposo que aquells primers anys de la transició per l'Ovidi devien ser especialment importants.
2: Sí.
1: La transició en un sentit ample, no només des del mort de la Franco, sinó just una mica abans.
2: Sí, sí. Home, ell va jugar fort en la mesura que podia, a més a més, no? Com tanta gent va prendre compromís en aquest país, no? I ell va jugar fort fent el que sabia fer, que era cantant i actuant trobant i es va recórrer el país sencer, el país sencer realment.
3: I part del món.
2: I part de l'estranger. Sí, sí. Però sobretot en el que comporta de fer aquest teixit, de fer aquesta trama, aquesta força que havia de transformar la realitat en què vivíem, ell hi va jugar fort. I després què va passar? Doncs que ell continuava. Perquè l'Ovidi Montlló d'alguna manera ens plantifica un mirall davant de la cara, no? I ens diu, mireu, això és el que passa pel món, no? I t'ho explica d'una manera molt pregona i a més entenedora, que és molt difícil de fer això, i que arriba i que t'arriba per la pell i t'arriba pel cervell i pel cor i per tot arreu. I això que feia als anys 70 i que a tothom li semblava bé, ho va continuar fent als anys 80. I llavors aquest tothom...
1: I ja no li semblava a tothom.
2: Ara, perquè aquest mirall reflectia la seva imatge, saps? I aleshores van dir, potser que ara... com era, ara no toca.
1: Sí.
2: I van decidir que no tocava. I aleshores va deixar de fer... És que el darrer disc de l'Ovidi Montlló és l'any 1980. Jo, enregistrat, quan ho veia no m'ho podia creure, ell va morir l'any 95.
1: O sigui, pensava, hi ha un error. Els darrers 15 anys...
2: Cap disc.
1: Però la veu la mantenia, no?
2: Sí,
1: és que
2: sí, clar.
1: Fos un problema...
2: Clar. El que passa que, diguem-ne, va ser el temps, jo dic el temps del sombra aquí, sombra allà, maquillaté, sí. No? Perquè era, música de hi-hi-ha-ha, prioritàriament en castellà, no? I festeta, i aleshores un determinat format es va considerar que ja no tocava, i es van bandejar literalment, perquè diguem-ne, no hi ha, si no enregistres, no fas concerts, si no fas concert no surts a la televisió, si no surts quan hi va haver televisió, sí. O a la ràdio, doncs si no hi surts, no enregistres, clar, és un gos que es mossega la cua, no? I de fet es va córrer la brama i ell ho explicava, doncs que l'Ovidi ja no canta, que ara només fa d'actor, no? I clar,
3: no, però sí que és veritat que llavors era molt actor.
2: Sí, però per necessitat. Sí, però perquè no hi havia la resta, diu, perquè li agradava, perquè ell es comunicava com podia, però perquè no li sortien cantades, no? I aleshores et trobava feina, doncs, amb la Guillermina, amb el Luquetti i demés, doncs feien evidentment el que després amb el cinema una mica, el que podien.
1: Anem a sentir un tema de l'any 77 i que ja em sembla que comença a expressar aquest neguit de que allò està canviant però no està canviant tal com hauria de canviar, que serà un dia que durarà anys.

Gente mara, de valls i de muntanyes, tindran mar i rius i prats i boscos, tindran tot i es parlarà de vida. Les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegria, floriran cors i crits i paraules en el dia que durarà anys, braços lliures i boques i mans, en el dia que durarà anys, braços lliures i boques.

0: Hem deixat sentir una mica els aplaudiments perquè una de les característiques, penso, de l'Ovidi no és només que, òbviament, tingués bons enregistraments en estudi, cosa que el valor se le supone, com deien això de l'Emili, no? Òbviament, sinó que també el directe era molt intens i això que hem sentit era en directe. Em sembla que és l'Olimpia, això, no estic segur.
1: Sí, és possible aquell...
0: Sí, em va fer molts recitals, alguns es van enregistrar, però tenia una força molt intensa, i aquesta guitarra, ell va arribar a dominar la guitarra suficient? No, ell no.
1: Clar que no.
0: D'aquí l'associació amb el Toti Soler.
1: Exacte, exacte, i amb en Quico Pilla de la Serra, i després... I sempre ha buscat molt bons músics, també, aquell disc que va fer meravellós amb tots els músics, els peluts que els hi deia, no?, de l'Ona Laietana i de més. I això també és molt interessant, perquè és acceptar les pròpies mancances i dir, si n'hi ha un que ho fa millor, que ho faci ell. I és fantàstic, perquè aleshores trobes els millors de cada cosa, i això que diuen que les sumes multipliquen, no?, en aquest cas, i això també va tenir aquesta capacitat de dir, bé, jo toco la guitarreta com puc, però no ho faig com ho fan Toti Soler, no? I aleshores...
0: No, és que clar, també fer-ho com ho fa Toti
1: clar,
0: Soler
1: vaja,
0: no
1: però,
0: deu ser
1: clar,
0: fàcil,
1: però que ell,
0: no?
1: Però és que ell aspirava...
0: Que molta gent, no?
1: Clar, ell aspirava sempre a la perfecció del que feia, sí, no? I això, a més, li va permetre alliberar les mans, que és el que,
2: exacte,
1: que comentàvem abans.
2: L'expressivitat,
1: no?
2: Absoluta.
1: Dalt de l'escenari, doncs, una persona petita de cos, no?, que com ho deia, diu, tot i que sóc menut en estatura, sóc petit en tesitura, no sé com ho explicava ell, no? Doncs de cos i de tot, com creixia d'aquella manera quan era dalt d'un escenari, no? I era per la seva gestualitat i per la veu i per la força que tenia, perquè, clar, és que l'Ovidi tenia coses a dir, i això es nota, no? Clar, després hi ha, doncs, gent que puja allà i fa el seu bla-bla, i bé, i entres al recital igual, i surts del recital igual que n'has entrat, no? Però l'Ovidi no passava.
0: És curiós veure, òbviament, va col·laborar amb molts músics de primera, el cas del Quico és claríssim, però sembla que amb en Toti Soler hi havia una especial comunió, no?
1: Sí.
0: No és que no s'entengués amb tots els altres, òbviament que s'hi entenia, però que amb el Toti, a més, quan sents l'Ovidi sense el Toti, o sents el Toti sense l'Ovidi, està molt bé, però dius, aquí em falta alguna cosa, i és que realment tots dos funcionen.
1: Sí, tenien aquesta... Es miraven i un...
3: Sí, tenien afinitat, molta afinitat.
1: Sí, sí, ho sabien. És una de les... Això de les conjuncions belles que ens ha donat aquest país, i sort en tenir.
0: Segons va avançant els anys 70 i començaven els 80, l'Ovidi no només comença a perdre presència pública perquè no té el suport que hauria de tenir, o la música que ell fa sembla que ja és bandejada, sinó, a més, una cosa tan simple i que en aquests temps també tenim molt clar, que és que comença a tenir problemes econòmics importants, perquè, esclar, ell vivia d'això, i si això no n'hi ha, doncs no hi ha diners, tampoc. Com ho solventa, això? Perquè va ser un tema molt, molt recurrent a la seva vida.
1: Clar.
0: Lògicament,
1: hi ha una entrevista que li feia, crec que era la Maria Antònia Oliver, que li pregunta, de què vius, Ovidi? I ell diu, del que puc, i no és una frase. D'acord? Clar, va viure literalment del que podia i del que sabia fer, i és... Jo crec que això ens hauríem de plantejar, també. No sé si passa en gaire parts del món aquest luxe que ens permetem de vegades els catalans de tenir gent, diguem-ne, de primeríssima línia, i en aquest cas parlem de la cultura, però també podem parlar d'altres àmbits, i permetre'ns el luxe de tenir-los, doncs, vivint...
0: Del no-res.
1: Sí. Exacte. No?
3: Sí, però això forma part d'aquesta mediocritat de que neix amb la transició democràtica, sobretot quan molta gent arriba als ajuntaments, que llavors es professionalitza i no entenen, i paguem les conseqüències ara fins avui, no entenen de que la cultura és un procés que va acompanyat en la transformació de Catalunya des de tots els sectors socials.
1: Sí,
3: aleshores fan política de partit. I ell, clar, no té partit. I llavors està...
1: Sí que en tenia, però no tenia sectàriament partit.
3: No, però el seu partit ja no existeix. El seu partit no existeix, el partit, però el seu partit ja no existeix, perquè tenen unes lluites extraordinàries.
1: Ell sí que es considerava, que de fet cantava això de tinc un partit i una ideologia, no? Dic el que dic sense cap covardia, però no des d'una perspectiva en la que tu et referies, no? Aquesta de si no ets estrictament del meu corrent dintre del que ja és un...
3: Clar, ell dins del suc, siguem clars, ell dins del suc del Partit Socialista Unificat de Catalunya, amb totes aquelles lluites que hi havia, algunes d'una ortodoxa quan s'enfonsava tot el món soviètic, clar, hi havia unes coses que anaven més amb un extremisme, allò que deien els afgans i els registres, sí, sí, sí. Això amb una persona plena de vida i de llibertat com ella, això, clar, no lligava.
1: Gens sectari, gens sectari. Però fixem-nos, per exemple, recordava el Joan Fuster, va viure durant molts anys, que rebia un xec periòdicament, que no sabia qui li enviava, gràcies a aquest xec va poder sobreviure, d'acord? I resulta que era el Lluís Llach, que anònimament li enviava regularment els drets de no sé quina, de quin disc o de quina cançó, sense que se sabés que era ell, i li ho feia arribar, no? Aleshores dius, estem parlant de Joan Fuster, saps? Un dels màxims intel·lectuals que ha donat aquest país al segle XX, no? Doncs amb l'Ovidi és el mateix, i el teníem pràcticament a vegades fins i tot pidolant, o sigui, no pidolant perquè era molt digne, d'acord? Però, ostres, quan l'hauríem d'haver dut...
0: Molt intensos,
1: exacte,
0: sí,
1: quan dius ara toca, no? Ara toca, dir, ara han canviat les coses, hauria d'haver pogut viure amb prou amplitud com per dedicar-se plenament a la creativitat, no? Aleshores, i en canvi d'això, li vam fer passar, jo, i parlo amb aquest nosaltres col·lectiu, perquè doncs,
3: però amb això la societat, que a vegades la critiquen molt, la societat catalana en general ha millorat molt més, perquè el suport, si el suport que dona la música catalana, el rock, etc, etc, totes les noves generacions és molt més explícit
0: que no pas el que es va tenir,
3: i que no es va tenir, que eren 4 o 15, i ell no va, en fi, no formava part del grup de gent seleccionada.
0: Seguint amb aquesta línia, aquests anys ell de tota manera no deixa la música. Una cosa és que deixi d'actuar perquè no té actuacions, on té molt poques, però ell la música no l'abandona pas.
1: No, en absolut. Ni la música ni els projectes, d'acord? I continua fent cançons, i d'aquí també a vegades certa indignació, perquè dius, on són aquestes cançons? I aleshores sí que hi ha una sensació de robatori, que són 15 anys de l'Ovidi, que la gent que l'hagués tingut la sort de sentir-lo, doncs té aquestes cançons que ell va crear i que, doncs, per les generacions següents han desaparegut. I no és que hagin desaparegut, sinó que algú ens les ha robades. I de vegades tens ganes de reclamar responsabilitats, perquè és un bé col·lectiu. Eren cançons de l'Ovidi, però formen part, les que ens va deixar, formen part ja del que som nosaltres també, no? També ens estem formant en bona mesura, doncs, amb aquestes cançons de l'Ovidi Montlló, no? I n'hi ha una part molt significativa que ens manca, no? Ara, un dels darrers projectes que tenia, el que passa que després ja li va fallar la veu i finalment, sí, doncs, va acabar. Doncs es volia tancar en el Mas Sopalmo, que allà a prop del Coi, que és el mas del seu amic pintor, del Toni Miró, amb el Toti Soler. Diu, no ens fa falta res més. El Sopalmo, el Toti, jo i una enregistradora. I volien gravar 10 discos de 10 poetes. O sigui, màxima comercialitat, no? Però ho tenien molt clar i diu, si no ho volen, aquí ho tindran, no? I això ja no va arribar a ser.
0: No va poder ser. Anem a sentir un dels últims temes de l'Ovidi, El meu poble, el Coi, que a més no és només un cant a la nostalgia pel passat, sinó que va molt més enllà. És un tema especialment bonic.
2: Té costeres i ponts, música de teleres, té muntanyes que el volten i li donen fondor. Allí fan ser un riu

Buena, en prova de treball d'un poble que l'ofeguen i que no mataran. El meu poble, Alcoi, poble d'història d'homes que han volgut llibertat, poble tossut i obert

0: finestra hi ha també un raconet que només el sé jo, ple de flors a l'estiu, ple de flors a l'hivern. El meu poble, el coll, allí hi ha un campanar que en guerra el van tombar.
1: És un tema, comentàvem, del coll, molt, molt bonic i molt entranyable. Va viure amargat els últims anys de la seva vida per culpa d'aquest bandejament, o ho va portar d'una altra manera?
2: Va viure conscient d'aquest bandejament, d'acord? I aleshores
1: suposo
2: que... I és trist,
1: això, eh?
2: Exacte. I absolutament conscient, eh? I suposo que amb dies amargs, això els seus amics ho expliquen. Vull dir que, clar, un cop ets conscient del que et fan, doncs... Però, malgrat tot, ell és que va ser un lluitador en tots els aspectes. I quan li va començar a fallar la veu, doncs, per la malaltia, ell ho deia, diu, si no puc cantar, faré titelles. I al final pintava... Vull dir, era aquesta de sempre trobar la manera d'expressar-se, no? I al mateix temps, doncs, això, veient el que succeïa, no?
3: En certa forma, el que eren els seus, siguem contundents, el van abandonar.
2: Clar, clar, i ell ho sabia,
3: això. És així, això és així.
2: I ell ho sabia, i ell ho sabia. El que passa que després tenia l'estimació del poble. És que sona fins i tot pompós, però no sé dir d'una altra manera. I ara te n'adones. Tu vas pels pobles a fer xerrades sobre l'Ovidi, o que ara han fet discos d'homenatge, o gent diversa que
1: l'han versionat.
2: Exacte, exacte, exacte. En punk, fins i tot. No?
1: Han fet
2: de tot, no? I que hi ha hagut aquest reviscolament de l'Ovidi, i trobes que moltíssima gent, moltíssimíssima, que ve i t'explica les seves històries amb l'Ovidi. I aquesta estima ha romàs intacta durant tot aquest temps, no? De la gent que el va conèixer, i després la sorpresa de la descoberta de les noves fornades, doncs, de...
3: La gent, quan va morir, es va sentir molta gent culpable, que és una de les raons de l'enterrament de l'èxit tan extraordinari, perquè molta gent es va sentir responsable de no haver-los culpat.
1: De fet, l'últim concert d'homenatge en què ell va sortir, relativament pocs mesos abans de la seva mort, un concert en què hi va anar la flor i nata, diguéssim, de la nova cançó, i d'altres, també, és un concert molt entranyable. Es pot recuperar també per internet almenys algunes parts d'aquest concert.
2: Sí, que en Serrat era, crec que era, no sé si era l'Amèrica Llatina i així, i va venir volant per ser allà, vull dir que hi va haver-hi dels seus amics, i va tenir una resposta, sempre va tenir molta gent que li va fer molt de costat, i això també, a l'hora de dir, bueno, doncs jo dels altres dic que els noms bufa el vent i la història se'ls endú, i el que roman és l'Ovidi, les seves cançons i la gent que el va estimar, i va tenir molt bons amics, gent coneguda i gent que nosaltres no coneixem, però que ell sí que va conèixer, i això a l'hora de fer balanç és el que compta, no? I aquesta estima i aquest no me'n vaig, sóc qui torna, que realment sembla profecia, no? Perquè aquí ell és absolutament vigent.
1: Doncs, Núria Cadenes, no tenim més temps. Mentre marxem, sentirem el bon vent i Barca Nova, que és una manera d'acomiadar-se i d'acomiadar ell mateix. Ovidi, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a La Guàrdia a recordar una figura que crec que no s'ha oblidat, encara que es va oblidar, però que ara no s'ha oblidat com
2: perquè
1: és l'Ovidi.
2: Perquè no se'n va, és qui torna.
1: Exacte, moltíssimes gràcies. Josep Maria Soler Sabater, tu encara el sents? Jo sí.
3: Jo
1: me'l tinc gravat i el vaig sentint amb els meus cascos, perquè a mi l'Ovidi, la veritat és que m'agrada molt.
3: Sí, a mi la veritat m'agrada molt, perquè sí. A més, musicalment el trobo molt proper.
1: Això és La Guàrdia.